0: pots dir, me puc deixar la banda.
1: Però això, aquest punt, és molt important, perquè n'hi ha gent que això...
0: Entonces te toca tragar molt, te toca tragar moltíssim, moltíssim, i no pots dir res, o no pots... pues, no sé, regañar a esa persona en el moment, perquè, claro, si s'enfaden no ve a la banda, sinó... se crea ahí un clima en el qual els directors joves tenen que tragar moltíssim. I així és un dels problemes, també.
1: Actualment ja se forma més en intel·ligència emocional i en gestions de persones, però encara falta molt
0: moltíssim.
1: Més. Moltíssim. Perquè n'hi ha moltes vegades que el director o la directora té situacions davant d'un músic... sol passar moltes vegades.
0: La resolució de conflictes és el que tens que... Com tractar un conflicte, quan el deus tractar, en quin moment has que callar, com a director. Tens que callar, tens que deixar passar, i després quan s'acaba l'ensaio...
1: Tu saps que molts músics van a pillar-te. Tu vas a fer una feina...
0: Sí, tu vas
1: a fer una feina, però n'hi ha músic que va...
0: Clar. Sí, però bueno, a veure, és part de la seva faena, no?
1: Sí,
0: jo
1: sí. Pensé,
0: al final, també és divertit. També és divertit, no? I a grans directors també s'ha passat aquestes coses, que els han pillat.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, entra dins del treball este,
1: correcte,
0: normal.
1: Correcte. En este llibre, no sols servís moure els braços, parles d'un terme que dius direcció humana.
0: Mm-hmm.
1: Què és això?
0: Pues la direcció humana, com bé el seu nom diu, no? Que estem dirigint a persones.
1: Sí.
0: I això s'olvidem. I és que tens davant no són una maquineta de fer música.
1: Sí.
0: I això tenim que tindre clar. I és, bueno, és una metodologia la qual ja ha pres cos durant molts anys i que, bueno, un poc és el meu ideari de com hauria de ser el director, com hauria de treballar un director.
1: On està editat? És a dir, jo tinc aquest llibre. On el poden aconseguir els
0: això
1: oients?
0: En Amazon.
1: Perquè en Amazon mateix. És, no solo sirve mover los brazos, psicologia del director en formaciones amateurs, i així tenen molts recursos. Uh-huh. És molt interessant, és a dir, des de recursos en un assaig, quan, per exemple, un assaig no funciona en algun músic, com gestionar això perquè ha tingut un mal dia, la dinàmica de l'assaig... És algo interessant el que has dit, no? Enviar un abans de l'assaig, això anem a treballar.
0: Clar.
1: Per a que vegin. Tu saps quantes vegades antigament anava el mestre, inclús això ho ha viscut jo, eh?
0: Sí, jo.
1: I li treien les partitures en eixe moment, i jo ara pense, però com pots...
0: O estaves a meitat d'ensaio i li feia l'arxivera. Escolta, veges a vos si està esta obra i la traus. Això és algo impensable.
1: Mira, quan tu has dit això, la veritat és que m'he quedat així perquè tu saps els arxivers la feina que tenen tots els assajos.
0: I el paper que tiren. Que això és una de les coses que també estic implementant, que vinguin tots en tablets.
1: Correcte, correcte.
0: Important.
1: Escoltem una altra peça. Esta és interpretada per la banda del conservatori.
0: Sí.
1: Vale?

0: Els nostres oients, esta peça Stratoscape, la poden escoltar en el concert que hem escoltat a les 7 del matí, però quan s'acaba el programa poden tornar a entrar a la pàgina, buscant Fent Banda, el podcast, i poden escoltar. Esta peça, tu te'n vas anar enguany a Itàlia?
1: Sí.
0: I te'n vas al Filcorno d'Or i vau quedar els segons.
1: Uh-huh.
0: Com sí. va ser això d'anar-se'n? És a dir, sona molt bé, eh?
1: A veure, esta peça la vaig conèixer en Brasil. Bueno, estic allí fa uns anys, 3 o 4 anys, no recordo bé. I bueno, al final creem un projecte pedagògic en el conservatori, que era anar a un concurs.
0: Uh-huh.
1: El concurs, la finalitat no era ni guanyar ni res, sinó que ells durant 3 mesos treballaren a un nivell, no? Pues com treballar ensaios de seccions, com, de quina forma tenien que treballar, no? I a partir d'ahí, pues bueno, montem el viatge, gràcies a l'Ajuntament de Montcada, que mos ajuda moltíssim en això, i res. I per un error meu, entre cometes, en vez d'anar a la segona secció, tingueren que anar a primera, no? I res, pues bueno, van entrar

0: van quedar segons, sí que ens guanyà.
1: Això no depèn del nombre de...
0: No, això va per el nivell de les obres.
1: Ah.
0: Entonces sí que de veres que esta obra és complicada i res, bueno, pues anarem a primera secció, ens guanyà una... Bueno, queda davant, no ens guanyà
1: sí,
0: ningú.
1: Sí, sí,
0: queda
1: sí,
0: davant
1: sí.
0: Una banda professional, eslovena. I bé, però al final el regal sigui el veure ells com estaven contents, xavals de 14 a 18
1: això,
0: anys.
1: Això quin mes va ser? Perquè això ha sigut ara...
0: En març, finals de març.
1: En març.
0: Sí, i la veritat és que hauria sigut més fàcil pues, agarrar músics professionals o els mateixos profes del conservatori i fer-los solistes, no? Quedem segons amb xiquets de 7 anys fent solos i tocant ells. Aleshores, això era la finalitat, el fer-los passar per aquesta situació, per a que tinguin un creixement. Era sí. tot un projecte sí, pedagògic, sí, sí, sí. No tenia més.
1: Jo crec que ahir els xavals, els xics, les xiques, se'l deguen passar molt bé i,
0: sí.
1: i crea, és a dir, crea aquesta signatura d'orquesta i banda.
0: I crea família.
1: Crea el que vulguem crear sempre en les bandes.
0: Però això és molt paregut. Antes hem escoltat el Centre Artístic de Montcada. Jo recordo el tio Vicent, que quan va veure... extreme cover esta. El home diu, m'agarra un dia i me digue, José, no, mira, jo no vaig al certamen. Ui, tio Vicent, per què? Perquè això és molt complicat, José. Dic, no, tio Vicent, perdona, és que m'he equivocat, i si no és el teu paper. Jo li havia reduït tot el paper, li havia simplificat sí. tot, i li passi el paper, no? I fa, mira, tio Vicent, jo necessite que tu toques això. Ui, claro, entonces ell canvia la cara, digue, oi, pues això. Era tot, en vez de semicorxers, pues tenia negres.
1: És algo que els directors diguem de fer sempre.
0: És que s'ha perdut.
1: S'ha perdut ixe
0: el
1: paper,
0: mestre de la banda.
1: Sí, s'ha perdut ixe paper d'adaptar papers.
0: Banda. I el tio Vicent, ell anava, venia i prenia cafè allí en el casino, allí baix. Mm. I ell quan venia, muntava el clarinet, baixava baix, agafava el cafè, i jo mentre anava i li canviava, i li ficava dos o tres notes més. I així, poquet a poc, i ell arribava i mirava i dia, ui, ja m'has canviat. I així anar dia a dia, arribar al certamen, guanyarem el certamen,
1: sí.
0: però el premi més gran sigui que quan vaig veure a la banda, el tio Vicent estava allí amb nosaltres.
1: Clar.
0: I això és el regal de les bandes, és el que te passa amb dues de les bandes.
1: Sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Seguim escoltant. Estem escoltant la banda de Chita Di Fano. Mhm.

0: He volgut ficar això perquè tu comences estudiant en Riba-roja, després te'n vas al Conservatori Superior i comences a descobrir aquest món, no sé si va passar igual que a mi, però de la direcció, que enganxa, perquè és molta investigació la que un director o una directora ha de fer del que té davant. I això te va portar, no sé si te va portar, a Itàlia. I sí, vas estar en la zona de Trento, no? Vas estar allí dirigint... Ahí diuen banda juvenil, juvenile.
1: No, un poc de juvenil tenia. Però, al final, tot és circumstancial. També jo dic en el llibre que jo soc un músic circumstancial. Podria haver sigut altra cosa. Però, bueno, això de la música, anar... I va, i funciona, i bé.
0: I ara que ho has dit, que no vull que se me passe, perquè era una de les primeres preguntes que tenia. Sí. Eres circumstancial perquè ton pare no era músic.
1: No.
0: En canvi, el llibre que tenim així davant va dedicat a ell. Clar. Per què va dedicat a ell? Per què?
1: Perquè al final...
0: És ahir en memòria.
1: Sí.
0: De ton pare.
1: Sí, al final ell ens va deixar fa 15 mesos... Mm. Ma mare fa 2 mesos, ells eren molt jovens, tenia 75 anys quan va morir, però ella li havia agradat que jo havia jugat al futbol, i jugava al futbol. Jo sempre recordo que me criticava molt quan jugava al futbol, però després quan parlaven els amics deia que el seu fill era bo. I així al final pues comença a tindre eixa complicitat amb ell. Ell era el que me duia a l'aeroport, perquè a ell no li agradava volar. Entonces sí, jo l'obligava a dormir i me feia, home, sempre me dus. Sí, perquè se cau l'avió, culpa teua, perquè m'has dut tu. I així anant moltes coses. I ell pues, començava a vindre als concerts. Ell sempre se ficava al final de la sala de concerts. I sempre tenies, pues, bueno, ixa complicitat en ell. Al principi no parlava molt. Després quan deixia, pues, no, jo he escoltat algun fallet. Pues, jo no he escoltat això. Pues. I al final, bueno, pues... Un poc és la circumstància, no? Que

0: comença a escriure el llibre a partir de la seva mort.
1: Sí.
0: I bueno, ja que ell no l'ha pogut llegir, doncs per almenys que estigui dedicat a ell.
1: I és una, com tots tinguem, no? Pues una persona que marca molt,
0: sí,
1: marca molt perquè és ton pare,
0: uh-huh,
1: i diguem que gràcies a ell estàs on estàs.
0: Sí, sí, sí. No?
1: Perquè és el com que, que ajuda, no? Els pares,
0: era
1: que
0: impensable, no? Que al final esta societat també o tens diners o... Perquè sobretot la feina de director és molt, molt comercial, sí, i tens que tindre molts diners darrere, sobretot, sí, perquè si vols arribar a cert punt.
1: Vull que acabem escoltant la banda que està Sara, la de l'Eliana, que va a interpretar una peça que es diu Morning Migration.
0: Sí.
1: Està sonant la Unió Musical de l'Eliana, és la banda, la societat musical on estàs ara al capdavant. Ens ha quedat moltes coses per parlar. Per a mi ha sigut, la veritat, que molt enriquidor parlar amb tu.
0: Gràcies.
1: No en parlar de la UASBI, perquè és un tema importantíssim de parlar, però jo vaig a convidar-te un altre dia per a parlar més del món este que enganxa el món de la direcció, mm-hmm, de banda, d'agrupacions musicals. I abans d'acabar, per a tu, com ha de ser un bon director o directora?
0: Al final, que sigues bon director o ruïn o no, no sé al final què hauria de ser o com hauria de ser un bon director. Però jo lo principal que veig, o que me veig a mi, o el que m'ha ajudat a dirigir és que cada dia eres millor persona. I sobretot la empatia, no?, que tens que tindre amb els teus músics. Jo, la meva Unió Musical de l'Eliana, ells són la meva família.
1: Sí.
0: Són, a més, ho dic, sou la meva família i són els que es compte en quina situació. Jo, l'últim període de la meva vida ha sigut molt traumàtic.
1: Sí.
0: I han sigut ells els que m'han ajudat a poder anar avant, a tindre aquest lloquet on tu te podies oblidar de tot el que podia passar. I al final el director, sobretot, a part de tindre una formació molt sòlida, això és fonamental, però té que tindre un lideratge,
1: sí,
0: i sobretot molta empatia, molta empatia. Jo sempre moltes vegades diria, si no vols que te ho facin a tu, no ho facis. I sobretot posar-se en les sabates des de més, en saber com se troba aquesta persona. I a partir d'ahí això se fa per mig de tindre contacte amb ells i ser sincer.
1: Paraules sàvies, les que acabes de dir, paraules sàvies. Bueno, ha sigut un plaer parlar amb tu, José.
0: Gràcies.
1: Hem parlat d'un llibre que el podem aconseguir en Amazon. No solo sirve mover los brazos, dedicat a la direcció, podem trobar moltes ferramentes, els nostres directors i directores de bandes amateurs, inclusive de músics que no siguen, vulguen ser, dedicar-se a la direcció.
0: Correcte.
1: O siguen professionals.
0: Hi ha molts músics que l'han llegit i després te diuen, és que el que tu dius en el llibre ho fas. Dic, home, que és la finalitat,
1: ahí està
0: el truco.
1: Ahí está. Doncs moltes gràcies,
0: gràcies
1: per haver vingut. Neus, moltes gràcies també per acompanyar a ton pare, sí. Ella se n'anirà amb tu de viatges cada vegada més,
0: sí,
1: ja veuràs com sé.
0: Ella vol vindre. Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies. Ja sabeu, no solo sirve mover los brazos. La frase és bonica.

0: fent banda, estrenem una nova secció dedicada a les nostres festes i tradicions. Un espai per descobrir, recordar i posar en valor tot allò que fa únic els nostres pobles, les celebracions populars, els costums que passem de generació en generació i, per descomptat, la música que acompanya cada festa. Al llarg de les pròximes setmanes recorrerem diferents racons del territori valencià per conèixer les festes que omplin els nostres carrers durant l'estiu, les seues arrels, els seus protagonistes i el paper fonamental que tenen les bandes de música. Perquè les festes no s'entenen sense la música i la música tampoc s'entén sense la gent que la viu. Benvinguts a este nou espai de Fem Banda, dedicat a les festes i tradicions valencianes. Comencem esta secció Temps de Festes. I escoltant este pas doble, Xàbia, que serà la sintonia d'este nou espai, també és un homenatge musical a una de les poblacions més emblemàtiques de la Marina Alta, ja que durant esta setmana Xàbia està de festes. El pas doble el va compondre Salvador Salva Sapena i transmet des dels primers compassos l'essència mediterrània d'una vila marcada per la mar, la llum i la seva rica tradició festiva. Demà diumenge, tot això, vos ho conte perquè demà diumenge faran l'entrada de bandes i es farà també la interpretació conjunta d'este pas doble que estem escoltant, Xàbia. I qui dirigirà? El director encarregat este any és David Castelló, que el tinc a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, David.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Bueno, primer que res, tinc que donar-te l'enhorabona, perquè demà diumenge, tu este pas doble que estàs sonant, el dirigiràs. Jo no sé si tu, però jo va ser un des... jo crec que és el primer pas doble que vaig tocar. En el saxo, tu també eres saxo. En el saxo, crec que és el primer o dels primers que quan vaig deixar a la banda vaig interpretar. Estàs nervioset?
1: De moment no.
0: Estàs ara, tranquil.
1: Conforme vaig arribar el moment, sí.
0: Quan es vas assabentar que series tu l'encarregat de dirigir este pas doble, Xàbia?
1: Pues va ser, com jo doné classes al Conservatori de Xàbia, vam acabar una audició i va vindre el pare d'un alumne i em va dir, David, podem parlar un moment? I sí, clar. Va ser després de les audicions del... no sé si del primer o del segon trimestre, no recorde ara.
0: Sí.
1: Després d'una audició va ser.
0: Correcte.
1: I sí, em va tornar a parlar amb ell i em va dir, mira, que estic en la junta que s'encarrega d'això i volem proposar-te de dirigir Xàbia en guany. M'agradaria, dic, home, clar, em faria molta il·lusió.
0: Ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí. I tu saps quantes bandes participen? Perquè primer l'acte crec que comença en un desfile, en un passacarrer de totes les societats musicals, perquè durant esta setmana han sigut festes. No sé si Xavi és al contrari, no? Primer fem, en molts pobles, fem l'entrada de bandes i dirigir l'himne o un pas doble emblemàtic primer i després comencen les festes. Jo crec que porteu tota la setmana de festes i este acte no sé si és el final.
1: Jo és que fa molts anys que no vaig deixar acte. Quan era xiquet, en la meva banda,
0: sí
1: que vam anar en els anys 2007-2008, ja fa quasi 20 anys,
0: sí,
1: anàvem a tocar a l'entrada de Xàbia, però des d'entonces que jo no he anat i la veritat que no estic molt posat
0: a
1: les festes de moros de Xàbia.
0: Sí.
1: Però sí que m'han comentat que primer es fa l'entrada de bandes a les 6 de la vesprada, i sobre les 6 i mitja, aproximadament, quan ja han arribat les bandes a una placeta, ahir és on es fa la interpretació conjunta de Xàbia. I després ja es fa l'entrada de moros i cristians.
0: Ah, aleshores, és el mateix dia. El mateix dia comenceu en un desfile... aleshores jo estava equivocada. Comenceu en un desfile de l'entrada de bandes, després tu en una plaça... no sé quina plaça, quan s'acabe tot el desfile, és quan tu saps quantes bandes participaran?
1: No, la veritat que no sé quantes bandes van.
0: Doncs, a totes les bandes que participen, tu dirigiràs este pas doble, Xàbia, i quan finalitza comença una entrada de moros.
1: Exacte.
0: Alguna vegada t'havies pensat per la teua ment, havia passat per la teua ment, que dirigiries un pas doble que has interpretat tantes vegades?
1: La veritat que no era una cosa que tinguera prevista, però bueno, molt content i molt agraït que hi hagi gent pensat en mi, i és una experiència que em fa molt

0: I sí. Més ara que estic treballant a Xàbia i que l'any damunt fa 50 anys el pas de Xàbia de la seva composició.
1: Quants fa? Espera que no se senti bé. 50? 50 anys. Clar, clar. Sí, sí, sí. 50 anys d'este pas doble, exactament, de Xàbia. Però sempre una pregunta, però este pas doble només és enguany perquè fa 50 anys o se dirigís, és com el pas doble emblemàtic de les festes de Xàbia?
0: Clar, sí, sempre s'ha fet, bueno, no sé des de quin any, però ja sé que sempre s'ha d'interpretar-se després de l'entrada de bandes a les festes de Moros del Port, de Xàbia. Sempre s'interpreta este pas doble perquè és el pas doble representatiu del poble.
1: Sí, sí, a veure, és un dels compositors que més... Clar, és un dels compositors que més passodobles puguem dir que ha fet, este Salvador Salvà, perquè té altres passodobles emblemàtics, però bueno, jo crec que el més interpretat, jo crec que Paquito el Chocolatero i després Xàbia, possiblement siguin els dos més interpretats. Xàbia, crec que vaig a darrere, no sé. N'hi ha molts que s'interpreten, però Xàbia jo l'agafa com a capçalera perquè és un pas doble que jo crec que tant siguen moros, com siguen falles, com siga una romeria, com siga, sempre s'interpreta Xàbia. Sempre.
0: Sí, és un pas doble que no pot faltar en una desfilada de carrera.
1: Ja ho...
0: I passa en tota Espanya, perquè tinc companys d'altres zones i sempre m'ho van dir que Xàbia és un dels habituals que sempre solen tocar.
1: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, pues jo només em queda que disfrutes d'eixe moment, de demà, a les 6:30, bueno, tu seràs sobre les 7 i algo de la vesprada,
0: sí.
1: 7 i algo de la vesprada, que en Xàbia dirigiràs un pas doble emblemàtic, un pas doble molt conegut, que és Xàbia del mestre Salvador Salvà. Bueno, només em queda això dir-te que enhorabona, que disfrutes i que ara... l'escoltarem altra vegada el pas doble, Xavier. Enhorabona, David.
0: Moltes gràcies, Imma, un plaer.
1: Vinga.

I escoltant este pas doble Xàbia, tan conegut, del mestre Salvador Salvà, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè encara queden més entrevistes.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: El nostre so en fem banda.
1: Clar que és el nostre so. El nostre so tan gran que tenim a la Comunitat Valenciana. El de les bandes i les societats de música. I totes les agrupacions. I avui en tinc així una. En el rebost de la banda, la Unió Musical Santa Maria del Puig, que és una societat musical amb més trajectòria del municipi del Puig. Un referent en la promoció i la difusió de la cultura i la tradició musical. La entitat acull la banda sinfònica, la banda juvenil, la coral Julio Ribelles, entre altres agrupacions, que reuneixen músics de totes les edats i construeixen una gran comunitat unida per la passió per la música. En estreta col·laboració amb l'Escola de Música del Puig, ofereixen una formació musical de qualitat i un itinerari educatiu pensat perquè qualsevol persona, des del més menut fins al més adult, puga iniciar-se en este món de la música. Més que una societat musical, és un espai de convivència, aprenentatge i participació on la música es converteix en un vincle que uneix generacions i fomenta valors com el compromís, l'esforç i el treball en equip. I per a parlar d'esta societat Santa Maria del Puig, jo tinc ací a la seua directora, que és Sofia Zarzoso. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia, Inma.
1: I tinc a Berta del Río Alcalá, que és la presidenta. Bon dia, Berta.
3: Bon dia.
1: De vegades m'enganxe i m'hi quedo ahí pensant el poble, el Puig.
3: Sí.
1: El Puig, Ima. De vegades jo me penso en mi mateixa. I meta, el Puig. Bé, el Puig, que és una de les poblacions més boniques possiblement que tinguem. Jo no sé si ho saps, Berta. Però justament el cap de setmana passada vaig estar en un músic molt reconegut del Puig.
3: Uh-huh.
1: I vaig estar en ella, la seva dona, i jo li comentava, però és que el Puig és molt bonic.
3: És bonic, sí.
1: En Pepe Sunyer.
3: Sí, el nostre estimat Pepe.
1: Correcte. És molt bonic, ixe poble vora mar. I bé, Berta, és una societat que és més que centenària.
3: Efectivament. 120 anys quasi, no? Des de 1917 en actiu, de forma continuada,
1: sí.
3: Malgrat tot el que ha passat en l'últim segle.
1: Sí, que han passat moltes
3: nostra,
1: coses,
3: que no són poques coses, sí.
1: Que han passat moltes coses.
3: Sí.
1: Aleshores, va ser fundada en 1917,
3: sí.
1: No? 1917. I durant tota aquesta trajectòria,
3: uh-huh.
1: que són 109, 109? Pot ser 109, sí. Sí, 109. A l'any que fareu 110.
3: 109. No?
1: 117, estem en el 27, matemàtiques... Bueno, da igual.
3: Molt més que centenària.
1: Sí. Aleshores, tots aquests anys, quins moments han marcat? Han sigut importants?
3: Uh-huh. Bé, la Unió Musical Santa Maria del Puig, com bé has dit, és més que centenària, i com totes les bandes que tenen una trajectòria expandida, doncs ha tingut moments que són importants. Clar, jo recordo els que estan més propers a mi.
1: Clar,
3: no perquè els haig viscut jo, sinó fins i tot perquè és molt més fàcil, hi ha molt més arxiu on hi ha gent que encara recorda, no? Que són la memòria oral que ho conta, no? Aleshores, quan tu dius això, doncs jo no tinc la resposta ràpida, a lo millor de 1920, però sí que em ve al cap tots els esforços que van fer un grup de 30 famílies per ficar les seues cases com a aval i comprar el solar i construir el local que a dia d'avui és nostre davant del monestir. Aleshores, per a mi, jo crec que això ha determinat totalment la història de la societat, que és que tenim un local increïble, molt voluminós, que també pagava molt d'IBI, ja no sé pagar l'IBI perquè està sent, però vull dir-te, davant del monestir en un lloc privilegiat i que van construir les famílies a finals dels anys 70 en aquesta valentia, no? Crec que això ha determinat un poc el tarannà nostre.
1: Jo crec que sí, no vostre, sinó és una qualitat de la major part de les societats musicals que sols passa així en esta terra d'empenyar-se, de dir com a val la casa, però anem a fer un local de música, anem a fer el musical, no?
3: Home, clar, és que pensa que la propietat i l'ús del musical, que nosaltres li diguem el musical, és dels socis. Aleshores,
1: sí.
3: A hores d'ara es dona la situació de que la gran majoria de persones que som socis i estem en actius de la banda o hem heretat casa o lo més propet que som de propietat és del musical.
1: Així és, així és. Bé, està en un lloc molt bonic.
3: Sí.
1: Sofia, quan vas anar per primera vegada, què vas pensar? Perquè jo te puc dir la primera vegada no al musical, sinó quan vaig anar al Puig, allí al monestir, no?
2: Jo la primera vegada que vaig acudir allí a la societat musical, clar, t'envien la ubicació i dius, ai, on està ara el Puig? Perquè jo la veritat és que el Puig, el poble del Puig no havia acudit mai per... Mira que estem propet, perquè jo he vist a 20 minutets.
1: Correcte.
2: Però no havia estat mai. Sí que l'havia vist des de fora i dic, ahir tindré que anar i tindré que anar a visitar sobretot el poble i veure com és el caràcter, què tal la gent. I al veure la societat musical jo dic, això? Les vistes són de veritat espectaculars, inclús des de dins del musical, si estàs a les escales o si estàs al pis de dalt, pots veure, tens vistes privilegiades, tens ahí un àtico personalitzat de vistes al monestir i al poble, i crec que és un lloc espectacular també, és un lloc que està molt prop de l'entrada i és meravellós.
1: El vau fer en idea, el vau fer el lloc en idea per a que la gent diguera han de vindre sí o sí al musical, a assajar i aprendre música.
3: Està al mig del poble. Està al mig del poble, no té veïns, és un lloc privilegiat absolutament i és una herència que ens han deixat les famílies, moltes d'aquestes famílies han continuat els fills i són la gent que està ara defensant en el seu temps la banda, no? Però és el millor regal que ens podien fer els que ens van presidir i tenim la responsabilitat de cuidar-lo, no?
1: Doncs com la banda, la societat musical, és com una mare, nosaltres escoltem interpretar per Santa Maria del Puig, per la banda Unió Santa Maria Musical Santa Maria del Puig, el pas doble de Roque Baños, A mi madre.

0: Berta, des de quan estàs tu ahir al camp de bat de presidenta?
1: Ah, no, molt poquet. Farà any i mig. Molt poquet.
0: Però com a músic, més temps.
1: Sí, com a músic vaig ficar un peu en 5 o 6 anys. La meva família no és de músics, de fet no som valencians. I vaig veure un dia la banda per el carrer i vaig dir ahir, ahir, m'apuntaré a la música.
0: Quin instrument aquest?
1: Jo vaig estudiar oboe i ara estic tocant la percussió, o sea, fent-ho mal, però...
0: Bueno, això ho té que dir Sofia, això ho té que dir Sofia. Quins directors han passat per ahir que tu recordes?
1: Jo vaig entrar en la banda en un home que li diuen José Giner.
0: Sí.
1: Després va estar... Bueno, jo recordo a Pere el Cinta a la mà, perquè era el director d'escola quan jo vaig començar. No, jo no vaig entrar a la banda amb ell, però tinc molt bona relació amb ell i el recorde com a, sí, com a mestre de la banda. José Giner, Ildefonso Martos Carretero, i després Manolo Járrega,
0: sí,
1: i ja està.
0: I des de fa quan, Sofia, des de fa quan estàs ahí?
2: Estic des de l'octubre passat.
0: Des de l'octubre passat.
1: Sí.
0: Quina és la plantilla habitual que té la banda habitual? N'hi haurà concerts que són festes, igual va la gent, més gent de fora a assajar, o jo què sé, o el concert de Santa Cecília, perquè això sempre varia, però més o menys habitual.
2: Més o menys habitual, jo diria que estan sobre uns 50 músics. Una,
1: sí,
2: cosa així, 50, 50 i algo, 60, depèn de l'ocasió, ja s'assigna que...
0: Sí, que
2: hi ha
0: això
2: ocasions
0: funciona,
2: que tiren més que altres, però
0: i,
2: sí, sí.
0: I quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí, i vas... tirar la batuta, que diguem, no? M'has donat l'entrada. Què és el que més es va cridar l'atenció de la gent de la banda?
2: Sobretot a l'aplegar va ser el caràcter, perquè antes de baixar el braç i fer ixa Anna Cruz perquè comença a sonar la música, tens ixa relació personal en la gent.
0: Sí.
2: Això sempre ho he parlat i és, el resum seria positivisme, ganes de viure i ganes de fer coses. Ja és la primera, sí, impressió que tinc meua de la gent del Puig i dels músics que hi havien allí preparats per fer música en un primer assaig.
0: Sí, sí, sí. I... actualment la banda viu un bon moment, no?
2: Un bon moment.
0: Un bon moment. Sí. Un bon moment, tant és així, que la setmana que ve, el dia 25, esteu preparant un concert, diguem que important,
1: sí,
0: perquè el feu conjuntament en,
1: sí,
0: el grup de cambra més premiat, més important, no de la Comunitat Valenciana, sinó de l'Estat espanyol i part de l'estranger,
1: sí,
0: com és Spanish Brass.
2: Uh-huh. Efectivament.
0: Quan el feu, el dissabte que ve?
2: El fem el dissabte que ve, el dia 25, uh-huh, a les 10 i mitja de la nit, a l'esplana del monestir, just davant del monestir, a l'aire lliure.
0: Que bonic.
2: I convidem a tots els que puguen i vulguin acudir allí, perquè serà un concert espectacular i que pensem molt, molt profitós per als músics, molt profitós per a aquells veïns, veïnes que vulguin estar allí i sobretot amants de la música, que disfrutaran moltíssim.
0: I com va ser això de contactar en Spanish Brass i dir anem a fer un concert fresquet, perquè estem a l'estiu, fresquet, i en Spanish Brass?
1: Mira, jo t'ho puc contar un poc com va aterrar Sofia a la nostra realitat i com treballem un poc des de darrere. El Juliol Musical, que és sempre la tercera setmana de juliol i que és,
0: sí,
1: un festival que organitza l'Ajuntament, sempre el tanca la banda.
0: Sí.
1: I es tracta de fer propostes a l'Ajuntament tots els anys que siga un poc com espectacle, no? No només,
0: sí,
1: un concert a l'ús, sinó tindre com una cosa que tinga un afegit perquè està dins d'un festival d'arts escèniques i de música i tal. I és realment molt important per a nosaltres aquesta data, perquè és, jo crec que simbòlicament Santa Cecília per als músics és el que ens mou, però el Juliol Musical és el nostre gran escenari i és la data, la fita en la que ve gent dels voltants i podem ficar perfectament 1000 i pico cadires, no? I a més l'entorn és increïble. I quan la Sofia va arribar, jo li vaig dir tancarem temporada en el Juliol Musical, ves pensant coses i mos fas propostes. I nosaltres en la Junta tractem de treballar per comissions i vam crear una comissió artística que va ser la que va apostar pel projecte artístic de Sofia i ens vam reunir i Sofia va portar una llibreta en un munt d'activitats i de propostes, però clar, la que ella volia, no? Ella feia com aixina més neones, era Spanish Brass i clar, els que som un poquet més majors ens sonava, clar, sabem què és i ens va entusiasmar la idea. i la veritat és que ella té tota la llibertat artística per a poder programar i imaginar el que vulga. Ens va agradar molt la idea i va ser molt fàcil de quadrar les peces.
0: I quin és el repertori? Algun del repertori que aneu a
1: sorpresa, interpretar? Sorpresa,
0: sorpresa. Ah, sorpresa, és a dir, que qui vulga, que vaja.
2: Que acudisca, molt
1: però,
2: bé.
1: Però, a lo millor...
0: El dissabte que ve...
1: Claro, però a lo millor toquem alguna obra d'alguna persona que hem nomenat ja en este...
0: Ah, sí?
1: A lo millor. Hauràs de vindre,
0: Imma. Igual que... I mira que hem parlat poquet encara, eh?
1: Pues ja ha eixit el nom.
0: Ja ha eixit el nom. Doncs seguim escoltant la banda en un altre pas doble molt bonic, molt bonic, molt bonic, anomenat Valencianet.

0: Anar certament no.
1: No. Crec que primer el meu interior me dia que ens teníem que conèixer com a músics i anar fent projectes interessants i després veuríem el tema del certament.
0: Bé, en tota banda té que tindre una escola de música, perquè l'escola de música és el que dona el fruit, no? El que dona els músics a la banda. Tenim una escola que s'ha acabat ara el curs. Ja està la matrícula oberta?
2: La matrícula oberta està sempre, perquè nosaltres volem que això sigui a la Casa de la Música i ahir pot, en els braços oberts, rebem a qui sigui en qualsevol moment. Però, efectivament, ara està més oberta que en gener.
0: I aleshores, heu acabat el curs, saps quant d'alumnat tindríeu matriculats?
2: Entre 110 i 130.
0: Bueno, està bé.
2: Sí.
0: I ara està oberta per a tota la gent. A partir de quina edat poden matricular-se?
2: A partir de 3 anys, inclús embarassades, inclús música en família.
0: Doneu música per a nadons, era dir?
2: Per a nadons i per a gent supermajor i superexperimentada en la vida. No cal l'edat, només has de tindre l'interès de gaudir de la música.
0: Doncs ja ho sabeu, en un lloc privilegiat, en el poble del Puig, bonic com ella soles.
2: Bonic, bonic.
0: I
2: gent bona, gent.
0: I clar que sí, la seva gent és especial. Bé, en aquesta escola de música doneu totes les especialitats, suposo,
2: Sí.
0: No sé si tingueu alguna especialitat, jo que sé, que no és acorde en el que se diu per a la banda, com pot ser, jo que sé, guitarra elèctrica o piano o cant d'estil, per exemple. No sé, jo t'he dit, doneu alguna especialitat o dolçaina.
2: Nosaltres tenim una aula de música moderna,
0: Este
2: és el segon any i està funcionant molt bé, i tenim el baix, la guitarra, bateria i combo, i tenim una grandíssima professional que és María José Járrega, filla de Manolo Járrega, fent pianistes com xurros, perquè això, l'aula de piano...
0: A tope.
2: A tope. O sigui, vull dir-te, ahir n'hi ha un filó que jo pensé, ja podrien tocar la percussió. Cada vegada són més pianistes.
0: Sí, que cada banda, pues igual en la percussió estàs, perquè igual en algun moment fa falta percussió.
2: Nosaltres el que tenim són trompetes, perquè tenim un músic de casa, que és Alejandro Quevedo, que és trompetista, sí. I ahir el que val toca la trompeta, i el que no val, ell li ensenya a tocar la trompeta. Tenim una corda de trompetes preciosa, a més en una vinculació entre ells, és una corda que funciona molt bé.
0: Entre totes les agrupacions que estem sentint la banda sinfònica, però en totes les agrupacions tingueu també una banda juvenil.
2: Sí.
0: Qui la dirigeix?
2: Mireia Járrega, la filla de Manolo Járrega.
0: La filla.
2: L'altra. Tenim les dues.
0: Vaig a dir-ho ben fort. Sí. Ara, perquè no tinc el redoble així. Justament, les agrupacions les dirigeixen dones.
2: Sí, les tres.
0: Tant, sí, les tres.
2: La coral, si
0: parlem de la coral, que ara l'escoltem, la coral també la dirigeix una dona. Escoltem.

0: Estem escoltant la coral Julio Ribelles de la Unió Musical del Puig de Santa Maria. O Santa Maria del Puig, que estaria millor dit. El cor també la dirigís una dona que...
1: Per primera vegada en el seu 32 sí. anys d'història, sí.
0: És a dir, es va formar...
1: Maria Victòria.
0: Qui va ser Julio Ribelles?
1: Julio Ribelles és el músic més important del poble del Puig. Va ser compositor, director, va ser el fundador de la coral, director de la banda municipal de Mallorca, també de la de València. Un grandíssim compositor, és la persona que ens va regalar l'himne del Puig, a més d'altres composicions molt xules, i a més Teresa Ribelles, que és la filla i és un membre en actiu, super en actiu i super valuosa de la coral, li va donar tot el seu arxiu a l'Institut Valencià de Cultura. N'hi ha un arxiu increïble de don Julio Ribelles i farem este any una exposició en la Casa de la Cultura del Puig, perquè en finals de novembre, Teresa, disculpa'm, crec que és 28 o 29 anys, fa 100 anys que va néixer don Julio Ribelles.
0: I li faré

0: homenatge.
1: Tota Santa Cecília va ser un homenatge per a Day. La banda interpretarà obres d'ell, la coral també, la protagonista d'aquest any Santa Cecília serà la coral. Farem l'exposició i en el poble n'hi ha un carrer, que és el carrer Julio Ribelles, i anirem a tocar-li també.
0: Doncs com així passa molt ràpid el temps, perquè és així, i no es donarà a parlar temps a parlar de tot, ho tinc present per a tornar
1: per supost,
0: a parlar d'este homenatge, no?
1: Sí, perquè a més pense que anem a fer una cosa que és fer una combinació de convidar a la gent que la seva trajectòria i el seu i la seva professionalitat va deixar petjada en les trajectòries vitals dels seus alumnes, no? També a la gent que com amateur també li ha canviat la vida i creuar-se en el seu camí en Don Julio Ribelles i tot el que va fer, i treure un poc l'arxiu, perquè a mi m'agrada molt, no?, el recuperar les vides de les persones a través de les fotos, de les composicions, i crec que bueno, que forma part de la nostra responsabilitat, la de no deixar oblidar les coses.
0: Ja ho crec que sí. És una feina, és una tasca que tinguem totes les societats musicals, perquè sempre n'hi ha una persona o dues persones que han significat molt per a la societat musical. En este cas, Julio Ribelles. I la creació d'un cor. Ara anem a escoltar que vau fer, no sé en quin any, això m'ho tens que dir tu, perquè jo he trobat l'àudio, que estàveu en el, crec que és en el Palau de la Música, interpretant el Rèquiem en el cor infantil, suposo que el cor
1: de l'escola,
0: no? Que és este àudio que escoltem ara.

0: El Requiem per a versió per a...
1: En l'any, eh? Me pilles en l'any, el de ser actual serà...
0: Crec que era el 22 o el 23, pot
1: sí,
0: ser?
1: Sí, pot ser, i me
0: pilles. Pot ser sí. Que siga, no? Crec que el vaig buscar i era més o menys així.
1: Que actual.
0: Sí. Aleshores, estem sentint el Requiem, és una part fonamental, les agrupacions en la societat musical, tant siga el cor de Julio Ribelles, perquè és important. De fet, teniu un primer premi en un certamen internacional coral que van actuar en Ciutat d'Oliva.
1: Això sí que és fort, perquè això estava jo, que no soc de la coral, però el director era Rubén Moreno, que sí. El director de la coral, que és amic nostre, i ens va demanar a dos amigues, una que anarà a reforçar contra alts i altres soprano, i anarem. I va ser... O sea, és que se'n fiquen els pèls de punta.
0: Però va ser en Oliva.
1: Va ser en Oliva i va ser una cosa absolutament sorpresiva, perquè nosaltres som una coral molt complidora, molt humil, i en la que la gran majoria de la gent no sap música, i nosaltres anàrem per fer un poc així l'excursió a Oliva, i anàrem allí, n'hi havia cors professionals de Madrid, i jo recorde la sorpresa d'haver guanyat, perquè clar, d'entrada érem molt menys, érem, a lo millor érem 30 i n'hi havia una coral que eren 70, sí. Però i de vegades, n'hi ha vegades que li faig àudios a Rubén, al director, cantant-li una melodia que encara recorde, no? De la caixa de l'amor, jo que fos lo cobertor, i és, per a mi és un dels moments més especials que a mi m'ha donat la música, perquè clar, era la gent principalment major, gent gran, votant de dir com pot ser que hem guanyat això, perquè va ser una actuació molt, molt fineta, molt íntima, molt cuidada i...
0: Feta des del cor.
1: Molt, molt, molt, molt des del cor, des de una passió molt... molt fràgil, no?
0: I això
1: va ser, bueno, una sorpresa increïble, perquè el nostre plan era anar a Oliva a dinar i va ser, bueno, pues un concert molt increïble.
0: Ja ho crec que sí. Quants components té actualment el coral, més o menys?
1: Pues prou bé, eh? S'està fetint gent, pues 35, 40 pot ser, sí.
0: I allí poden accedir, és a dir...
1: No cal fer res, no és com
0: en la banda o la banda juvenil que tenen que entrar
1: en un moment. No és com en la banda que fem un escape, per exemple, un escape room, no? Una carrera d'obstacles per arribar. No, allí només cal que vulguis anar els dilluns i dimecres a assajar, i la directora fica moltes facilitats en gravacions, en treball com molt des de la memòria i la repetició, i la veritat és que està en un molt... molt bon moment, i que a més jo crec que el fet de que siga el centenari que els fica d'ells també un poc en el centre, no? Perquè també les societats musicals, sempre estem parlant de les bandes, moltes vegades les bandes se mengen un poc el protagonisme d'altres agrupacions, no?
0: Berta, important el que estàs dient, perquè jo intento sempre ficar totes les agrupacions perquè formen part d'una societat, i en este cas pues, un pilar important és el cor.
1: I sobretot que és el lloc i l'espai de gent que mai estarà en la banda. Aleshores, correcte, és una cosa que és paral·lela i que l'únic que estàs fent és obrir en més espais de sociabilització.
0: Clar que sí, i això conjuntament, després, concerts en la banda, juvenil. Hi ha alguna altra agrupació que formi part de la societat que jo no he nombrat?
1: No.
0: Doncs arriba el moment d'escoltar un pas doble dirigit per Sofia Zarzoso, que és este que escoltem ara, un fragment.

0: Fina Blasco, ¿no?
1: Fina Blasco, efectivamente.
0: Qué bonic el contratant, el contracant este.
1: Que és espectacular.
0: Que tu sents el Ramonès i Bassalor, no? I això a mi em posa els pèls de punta. El concert el tens la setmana que ve, en Spanish Brass.
1: En Spanish Brass.
0: Però quin altre projecte, puguem parlar, tens en ment després, quan passa el concert?
1: Després, quan passa el concert, és el que comentàvem anteriorment, el que comentava Berta, la nostra presidenta, l'homenatge a Julio Ribelles, és el primer que tenim en ment de realitzar, perquè és al voltant de les dates de Santa Cecília. Uh-huh. I després, per a Nadal, sí que jo ara, bueno, programo en acabar un poc l'estiu i ja tota la proposta anual, que diguem comença en Santa Cecília i acaba per a nosaltres al juliol, que és quan s'acaba l'any vinent. Segurament, encara no ho he comentat, però m'agrada mirar i m'agrada que totes els grups que tinguem dins de la banda, dins de la societat musical, que puguen participar de manera conjunta. Aleshores, en Nadal segurament apareixerà alguna coseta d'estes, encara no ho he comentat a la comissió artística.
2: Primícia,
0: però
2: que haig de dividir la ràdio.
0: Ja ho saps, Berta.
2: Ella pot fer el que vull.
1: Sobretot fer combinatòries d'este aspecte i després conèixer, fer música, perquè què vol el músic que va a la banda?
0: Fer música.
1: Ja està. Què li agrada? Què és el que li apassiona? Quina
0: fer
1: és
0: música.
1: La raó d'anar a un lloc així? I jo crec que és gaudir, disfrutar, conèixer noves obres musicals, conèixer, repescar, moltes vegades, que això també és molt interessant, repescar obres que s'han fet fa temps i de repertori obligatori, diríem, per a tots els músics que tenim a l'actualitat. I és això, fer un mix d'una proposta que abarque diverses
0: participacions
1: de totes les...
0: Està molt bé, això està molt bé. Berta,
3: digues.
0: Quins són els principals reptes que té actualment una societat musical, com per exemple Santa Maria del Puig?
3: Jo ho tinc claríssim, els principals reptes és continuar funcionant en un moment en el que la vida està tan complicada, tan precària, mos fa tan de mal, tot va tan ràpid, continuar actius, en il·lusió, i fer-ho sostenible en el sentit no econòmic, que també, sinó fer-ho continuar i poder regalar-li a les noves generacions el que van rebre nosaltres al mateix nivell. Crec que el principal repte és fer-ho d'altres generacions i que altres generacions entenguin que això és seu i que ho han de fer seu i que s'han de fer càrrec.
0: Correcte, és un repte. Uf. És tot un repte. Uf. Ja ho crec que sí. Abans hem sentit ja algo del mestre Sunyer i esta peça, El Jardín d'Era, la vau interpretar també en el 2017. Te recordes el teu paper de bo, eh? Té la
3: sí.
0: Marinera, eh? Perquè ahir n'hi ha feina.
3: I tocava el corno, eh?
0: Ahir tocaves el corno.
3: Ahir era solista jo corno.
0: Escoltem El Jardín d'Era.

0: Cardinera, del certamen del 2017, recordes, Berta, algun concert que per a tu va ser molt especial?
1: Sí, 1812, en el Juliol Musical, en la coral, en altres corals convidades, en focs artificials des de dins del monestir,
0: sí,
1: dirigit per Manolo Járrega, que Manolo anava a la pirotècnia d'altura a agafar la freqüència del petardit total.
0: Home, clar, perquè això té que estar molt ben sincronitzat.
1: Això, sí, sí. I si el recorde el certamen, el provincial, la emoció, recorde... Mira, una de les coses que recorde ara aixina com molt emocionants és el concert de Nadal en Sofia dins de l'església este any. Me va aparèixer molt emocionant. A sí. més, van vindre molts músics que feia molts anys que no venien. La banda va sonar molt bonica i molt vibrant. I a mi, en realitat, el que més m'agrada de la banda és tocar pel carrer.
0: T'agrada eixir en passar carrers, t'agrada eixir al carrer, el que més t'ompli. I t'emociona veure la banda quan esteu dalt de l'escenari? No t'emociona eixir
1: bueno,
0: un moment?
1: Jo un dels certaments el vaig viure des dels Estats Units, en streaming, i vaig plorar molt, sí, a mi m'emociona molt. M'emociona quasi més des de fora que des de dins.
0: I abans d'acabar, i per a tu, què significa per a tu formar part de la societat, la Unió Musical Santa Maria del Puig?
1: Jo no entenc la meva vida sense la Unió Musical Santa Maria del Puig. Ha sigut un espai en el que m'ha donat una llengua, m'ha donat una família, m'ha donat uns valors i és part de la meva vida.
0: Estàs emocionada.
1: Sí.
0: Ja, vale, estàs emocionada. I per al poble del Puig? Què significa per al poble aquesta Unió Musical Santa Maria del Puig, que té grans músics? Ara entenc perquè estàvem parlant de Ribelles, no? I ara entenc perquè apareixen grans músics en una sessió de musical.
1: Clar.
0: Del Puig, en un poble que Clar. No és molt gran, molt, però entens quan apareixen grans músics. És perquè al darrere n'hi ha un gran músic, sempre.
1: N'hi ha sempre en una continuïtat. N'hi ha, d'alguna manera o d'una altra, sempre és causa-efecte. Per al poble, jo crec que la banda és un referent, sobretot en quant a un element molt important que sempre està present en els moments importants de la vida social d'un poble, i crec que molta gent veu amb molt d'afecte. N'hi ha una cosa molt bonica que passa a totes les bandes, però que jo m'agrada dir-ho, que és aquesta gent que no és de la banda com a tal, però acompanya sempre la banda i te veu créixer.
0: Però s'ha de nombrar.
1: I te veu créixer i tu saps que ni se cantó en ni se edifici, sí. I si da aquesta dona a saludar-te que du fent-ho 30 anys. Aleshores, jo crec que igual que no puc entendre jo la meva vida sense la banda, pues la banda és molt important per al poble, perquè forma part de moments molt crucials dels rituals, no?, de tots els anys.
0: Sí.
1: I perquè al final és un punt en el que d'orgull, no?, d'exportar músics. Nosaltres tenim músics professionals en Galícia, Segòvia,
0: sí.
1: En les Illes, i també és portar bona gent, no? Que tu t'eduques en una banda i potser després eres professor d'infantil, però l'haver-te criat en una banda és diferent.
0: Jo crec que sí. Tingueu molta... És una banda jove en edat, no que té 100 i pico d'anys.
1: És molt jove.
0: És a dir, que el...
1: És molt jove.
0: El més major, per exemple, això, la més major...
1: Rubén Ubà, que tindrà 60...
0: És a dir, és jove.
1: Sí. No, és una banda jove i per això també és molt... patís molt els festivals.
0: Sí.
1: El Fes Joc. Ahir vam patir el Fes Joc.
0: Sí.
1: Aleshores, sí, això té coses molt xules, però, bueno, nosaltres no tenim molt l'època d'exàmens.
0: Clar que sí.
1: I, però, bueno, això també a canvi...
0: Però això està dins de...
1: A canvi és molta riquesa, també.
0: Correcte. I, Sofia... Sols queda convidar a la gent que vagi el dissabte que ve, dia 25. No recorde ja l'hora.
2: A les 10:30 de la nit. Dissabte que ve, dia 25, a les 10:30 de la nit, en l'esplanat del monestir del Puig de Santa Maria.
1: Ah, sí?
2: Un concert esplèndid entre la Societat Musical del Poble i Spanish Brass.
0: Que ens encantarà, perquè el repertori
1: Inclou una obra de Sunyer.
0: Ah, ja ho has dit, ja ho has dit. Però vaig a dir-te una cosa, jo vaig estar parlant d'ell la setmana passada i no em va dir res. Ah, i vaig estar parlant d'ell.
3: He sigut jo,
0: aleshores.
3: Pepe. Pepe, per favor.
0: Doncs moltes gràcies a les dues per a...
2: Gràcies a tu, Inma, un plaer, com sempre.
0: I vos esperé allà pel mes de novembre per a parlar de tot això homenatge.
1: Perfecte. Quan vulgueu, nosaltres estem encantades.
0: Tot un plaer de tindre-vos així. Moltes gràcies.
1: Gràcies,
2: Inma.

Esteu escoltant l'himne del Puig. Moltes gràcies l'altra vegada per vindre les dues. I ara no se'n vagin perquè va l'agenda de seguida.

I arribem a la recta final del programa d'avui en l'agenda musical. Per exemple, vaig a dir-vos alguns concerts que es fan. Arranca la tercera edició del certamen autonòmic de bandes juvenils Lorenzo Sánchez a Tavernes de la Valldigna, organitzat per la Societat Instructiva Musical de Tavernes de la Valldigna. Arranca l'edició vol dir que està oberta la inscripció, no és que serà aquest estiu, perquè celebra el 5 de desembre, però podeu escriure les bandes juvenils des de ja fins al 24 de juliol. Podeu trobar-ho en la pàgina web de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna. Ui! La Unió Musical d'Aldaia té el plaer de convidar a tota la gent al 56è Festival de Bandes. El concert serà avui a les 11 de la nit, però abans faran un desfile on participarà la Banda Sinfònica de Música de Puerto Llano i després la Banda de la Unió Musical d'Aldaia. I a les 10 i mitja serà el passacarrer al carrer Pablo Iglesias d'Aldaia. Vos recorde que avui, dins del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, li toca el torn a la primera secció. Participen en esta primera secció l'Associació Musical Sant Idalecio d'Almeria, també participa la Societat Musical Santa Cecília de Requena, després li toca el torn a la Unió Artístico-Musical de Montroi, continuarà ja, crec que per la vesprada, perquè comença tot a partir de les 10, però per la vesprada, la Banda Sinfònica Associació Recreativa i Musical Amigos de Branca de Portugal, seguirà la Societat Musical La Primitiva de Rafael Buñol i com a banda convidada escoltarem a la Banda Municipal de Barcelona que compleix este any 140 anys. Tot comença en res, a partir de les 10 del matí. Avui també, dins del grup de cambra d'orquestra de la Comunitat Valenciana, dins del marc de cicles Les Arts amb tu, avui a les 8 al patronat de Villar de l'Arzobispo, l'entrada és gratuïta, fins completar aforament interpretaran obres de Mozart, Dvořák i Strauss, el grup de cambra de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. I ara sí, avui comença el 72 Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia a Torrevella. Des d'avui,

0: que se han realizado, trabajos de arqueológicos, y se va a adecuar el edificio con un nuevo espacio. Y bueno, desde hace 5 años lo tenemos celebrándolo en el,
1: sí,
0: en el Teatro Municipal.
1: I es pot trobar tota la informació, suposo que en la pàgina web. Si alguns dels nostres oients estan poc despistat o despistada, la poden trobar allí.
0: Correcto.
1: I encara poden aconseguir entrades?
0: Sí, las entradas las pueden conseguir también a través de la página web de avenedas.org, también aparte a través de culturatorrevieja.com o físicamente en la taquilla del Teatro Municipal también se pueden conseguir las entradas.
1: Y Antonio, vas de anar-se'n. En una paraula, o en diverses paraules, si vols, per a tu què significa este certamen internacional d'havaneres i música polifònica Ciutat de Torrevella?
0: Bueno, yo creo que significa tradición y música coral.
1: Doncs ja ho saben tots, comença ja este 72 certamen de habaneres i música polifònica a la ciutat de Torrevella. Comença avui, dia 19, fins el 25. No és així, Antonio? Sí, crec que sí.
0: Así es,
1: Fins el 25. Doncs moltes gràcies per atendre'ns així a la Ràdio Pública Valenciana i a gaudir de la música. Moltes gràcies, Antonio.
0: Gràcies a vosaltres. Un abraço.

Estem escoltant el pasdoble valencianet del compositor Julio Ribelles Brunet, interpretat per la Unió Musical Santa Maria del Puig. Escoltant este pasdoble valencianet, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem compartit amb vosaltres el concert d'esta matí, hem conversat amb el director José Alcácer sobre el seu llibre, hem conegut una mica més la història i la trajectòria de la Unió Musical Santa Maria del Puig i per acabar hem parlat del 72 Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia Ciutat de Torrevella, que comença avui mateix. Doncs simplement em queda donar les gràcies per acompanyar-nos un dissabte més així a Fent Banda. Que passeu molt bon dissabte, gaudiu de la música de l'estiu i de tot això, de tot allò que vos faci feliços. Així que fins demà, que jo me'n vaig ara, sabeu a on? Al Palau de la Música. Moltes gràcies.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Descansa la vista.
2: Què és la inspiració per a tu?
3: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
4: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
1: Obri la ment. Eres creient?
5: Depèn de l'estació de l'any.
6: Con les carxofes.
1: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
6: Què t'ha paregut?
5: Molt bona, molt bona.
6: Ara sí que me l'espera.
7: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
13: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
0: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
3: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Avui fa sol.
10: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
12: Hola, bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de fora de cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte i bon dia. Ja en els col·laboradors habituals en l'estudi número 1 de Punt Ràdio i en Imatge Renova. Una imatge, per cert, maravillosa. És que m'encanta, Manuel Andrés Tarapico.
13: Sí, bon dia, bon dia. Bon dia.
12: Molt bon dia,
13: no,
12: senyor.
13: Te queda molt bé, perquè aixina sí. Blau, és blau, negre i blanc.
12: Me queda molt bé a mi.
13: Queda molt bé a tu, avui que vas en el polo este color. I si color quin és? Jo som molt roïn per als colors.
12: Això és un... bueno, que xuxen els oients, no? Quin color
13: sí.
12: És? Que ho diguin ells, no?
13: Però com ells no podem voler... Què és, kiwi?
12: És un kiwi...
14: Mostaza.
12: Podria ser, no Rubén Mayols, podria ser. Tu eres docte en colorimetria?
14: La veritat que no molt.
12: A veure, per mi això és un groc-verd.
13: No, pues te queda bé. En el fondo te queda de... Vamos, estàs pa minxar-te.
12: Saps què passa?
14: Al mosquit li agradem.
12: Per pegar-nos al kiwi, no?
13: Sí, per pegar-nos al kiwi.
12: Però és que mai he sigut molt bo posant noms als colors. Sobretot aquests colors que estan entre colors. Entre colors. I això és...
13: Això té una secció, Parlar dels noms dels colors. Melón. Color melón.
12: Recorde un dels millors programes...
13: Però meló d'Alger o meló de tot l'any.
12: En què vaig dir que Salva Casanova anava de color taronja i Mireia Benlliure me va dir que... Què taronja? Això és terracota. Ah, bueno, pues era terracota. Ja te dic, és que... Per mi n'hi ha 8 colors de tota la vida.
14: N'hi ha tanta gamma.
12: Claro, els entremitjos són el que és, no?
14: El que no està ficat ahí se li complica.
12: José González, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, Donis. Eso es verde esperanza. Esperanza la que tenemos de ganar mañana.
12: A ver, este...
15: Eso está clarísimo, por favor.
13: ¿Que de más qué pasa?
15: hay un partido.
13: ¿Te imaginas que algú en España le diga... Bueno, ¿mañana qué? ¿Mañana qué? ¿Mañana domingo? Qué? ¿Mañana? ¿Ni haurà algú?
12: Ni ahora algú. Vos que te conté una anécdota que me va a pasar en Ana Muñoz, en la tía Vicentica.
13: Ah, pues perfecte, correcte.
12: Te la vas a contar.

0: En aquell moment treballàvem en una ràdio eminentment deportiva i just anàvem, el nostre programa era just abans del futbol, del programa de futbol. Vale. Estem acabant i li dic a Ana Muñoz un pronòstic, una porra per al partit d'avui. Em diu, Quichu. Bueno, pues era un València-Barça i a més em estava allà.
1: Ah, molt bé,
0: pues perfecte. Pues jo a breus minuts de començar el obro. Va ser
1: això és la frase esta que se diu sempre, hay gente pató.
0: Hay gente pató.
1: Vale, hay gente pató. Pues bueno, pues això.
2: A la millor encertar.
0: Un bes a la Muñoz. Bueno, no ho recorde. Però no ho recorde. Però bueno, que la veritat és que va ser molt, molt curiós. Amics, que sumar i comencem.
2: Ahí anem.
0: Començarem parlant en el Roig Arena. Per què? En particular en Víctor Sendra, director del Roig Arena. Per què? Perquè tenim pantalla per a la final del Mundial, que és Manuel Andrés Arapico.
1: Sí, lo que passa demà.
0: Lo que tenim entre mans, efectivament. Efectivament. Tindrem un rànquing musical en la primera hora. Parlarem de la Fira de Juliol en Mònica Gil, regidora de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de València. Parlarem de cine i de la mitologia en l'audiovisual i d'intel·ligència artificial en Rubén Mayol. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia. I al tornar de l'informatiu parlarem amb la nostra convidada especial, Elena López, que a més ve en Apolinar López, son pare. Bueno, Elena López, influencer en un conte molt humorístic, lligat a esta promesa son pare contínuament, i la veritat és que no te desperdici, el recomana des d'ací. Parlem d'estilisme capilar en Dani Gallego i tindrem atenció pelo trivial. Ranking musical, juguem al qui ho ha dit i acabem la primera hora per a donar pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. Bueno, passa per el Mundial. És evident, innegable i inevitable. 10 i 11, seguim en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El Roig Arena, com dius, s'està preparant per a viure una autèntica festa del futbol en motiu de la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina este diumenge, demà. En acabant del tremend èxit de les semifinals, on es van congregar unes 10.000 persones per a la victòria davant França, el recinte València ha penjat el cartell del sold out. El sold out. En qüestió de minuts, jo crec que tardaren... bueno, que mos ho conte Víctor Sendra, director del Roig Arena, perquè en el moment, Víctor, penjaren les invitacions en la web, què passa? Que se esfumaren. Víctor Sendra, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura, Punt Ràdio, el primer.
1: Moltes gràcies. Pues bueno, pues sí, més el que has dit. Va ser penjar-ho i la resposta de la gent i del públic, l'afició en general va ser espectacular, perquè en qüestió d'hora i molt poquet, les més de 12.000 entrades que teníem van completament volar, no? Entonces, de fet, ara estem així, pues, un poc quadrant tots els números, a veure si podem aconseguir treure'n alguna més.
0: A veure, si parlem del Roig Arena, si parlem d'una fita històrica, pues viure en el Roig Arena tampoc és xarreta d'olives, no? Vull dir, també és, la festa, jo crec que es dona soles.
1: Bueno, la festa no la fa el Roig Arena, la festa la fa la gent que ve, i nosaltres podem més mitjo, nosaltres intentem crear l'ambient, sobretot per disfrutar, i crec que és un lloc, pues, que, pues, per a veure, tenir una experiència de veure, pues, partits com temes de Final Four, o veure partits com la final del València Bàsquet. Entonces, tot això ens dona una experiència també de fer, pues, fa molt atractiu, i un fet va ser el dia de semifinals, pues, com va respondre la gent i com va ser l'experiència, i quan guanyes, pues, molt millor tot.
0: Perquè la pantalla que anem a tindre és, bueno, pantalla xegant d'alta definició, de quants metres quadrats, de quina superfície estem parlant?
1: Bueno, nosaltres realment no és una pantalla en si, nosaltres gastem diverses pantalles, perquè el que fem és que, depèn de la posició en què estigui sentat, vas a tindre un dispositiu dels altres. Tenim un video wall que diuen que és una pantalla gegant que té 70 metres de llarg, i que gastem en els dos costats per a retransmitir-ho. Tenim el videomarcador, el habitual del on fem els partits, que sí. Cada una

0: Ciències Cares també té la seva pantalla pròpia. I després tenim una trampista que anem a muntar esta volta, que en el dia semifinal no estava, en la qual també anem a la novetat de sobre la part de les semifinals, que posarem també gent en pista per aconseguir més aforament i muntarem una trampa. Al final són distints punts de vista o visuals que segons com estigues sentat o on tingues el teu seient, pues, tindràs per triar. N'hi ha gent que l'altre dia estava mirant en tres pantalles diferents segons el moment. Però bueno, el que volem és aprofitar la tecnologia que tenim per a poder ser el servici del que és l'event en si.
1: La veritat és que anar a un concert al Roig Arena és ja de per si és una experiència. A banda del concert és viure en el Roig Arena. Lo mateix va ser en la final del Mundial, evidentment, per a esta fita. Pues bueno, jo crec que n'hi ha nivells, no, senyors? Així, una cosa veureu en casa, altra cosa és te juntes en els teus amics i després, ja en acabant d'estar, vas al Roig Arena.
2: Efectivament, no? I a més que jo crec que una fita històrica com és una final del Mundial, vore-la acompanyat és el que volem tots, per a que ningú mos diga que no va passar, que l'experiència la van viure, i crec que lo del Roig Arena va ser espectacular, viure-la en tantes ànimes pendents d'una sola cosa: guanyar.
1: Víctor, imagina que de tema barres, avituallament, restaurants, tot en funcionament.
0: Bueno, és un avantatge, no, la que tenim, que al estar fent totes les setmanes molts events, no un, sinó diversos durant la setmana, pensa que portem més de 120 concerts de notes que portem inaugurats des del 6 de setembre fins ara. Entonces, més de 120 concerts, més de 70 partits de bàsquet, al final ja n'hi ha una dinàmica prou metoditzada, no, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, la idea és, evidentment, donar el millor servici que puguem i que la gent pugui tindre no només estar sentat i en la refrigeració, que ve molt bé ara, i una bona visual, sinó intentar donar aquests servicis addicionals perquè la gent disfrute el màxim possible.
1: Des de les 10:30, que serà l'apertura de portes, fins a que acabi el partit. Pròrroga, penaltis, així, si arribarà el moment, compta tot, no?
0: Bueno, molaria més dir fins que guanya Espanya, que això és el que volem.
1: Molaria dir a les 11 a casa,
2: la copa. Guanyem i a casa.
0: Exacte, a l'hora que sigui, però havent guanyat i celebrar-ho tot, perquè també va ser molt bonic el després de l'altre dia en semifinal, quan va acabar la celebració que va haver, com la gent eixia, com la gent celebrava, va ser un moment molt, molt únic també.
1: Encara que demà donarem bon compte de la resta de pantalles gegants que van estar en la Comunitat Valenciana, si oient que mos estàs escoltant t'has quedat sense entrar per al Roig Arena, l'alternativa principal serà la pantalla en la plaça de l'Ajuntament de València, si estàs per la zona. Si no, escolta-mos demà, perquè demà te donarem a tres opcions, tant en Alacant com en Castelló com en València. Víctor Sendra, gràcies i enhorabona una volta més per el que esteu fent en el Roig Arena.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres i esperem que demà vagi tot perfecte, sobretot que acabem guanyant i que siguem tots molt feliços.
1: Amunt i a per la segona estreleta.
0: Gràcies.

0: 10 i 18 minuts, rànquing en Fora de Cobertura. Per cert, no he saludat Adolfo Pascual, el control tècnic i publicitari. Hola, Adolfo, com estàs? Diu que està bé.
1: Estàvem bé fins que s'ha embrutat el dia, ja. Un rànquing només.
2: No, però este és el bueno, este és el bueno. Este és el
1: ja estem?
2: Bueno. O sigui, que... Este és el rànquing bueno.
1: No serà nada sobre el partido, ¿verdad, Jota?
2: Nada, no tiene nada que ver.
1: ¿No?
2: Nada.
1: Hombre, ¿de qué es el ranking?
0: Ese cançons que parlen de Nova York.
1: De veritat, eh?
0: No, però saps què passa? Que, hombre, m'he ocupat de buscar el número 1.
1: Ah.
0: M'he ocupat de buscar el número 1, així és que...
1: Ha habido una intervenció.
0: Sí, però, hombre... Sí.
3: ¿Ocupar?
0: No, he aplicat el 155 i he dit...
1: Perfecte.
0: Així, este ranking, anem a salvar-lo.
1: Correcte.
0: L'altre ja veurem.
2: El ranking peligroso es el de la segunda hora.
1: Ah, es el de la segunda hora.
2: Este es el bueno. Y habla sobre canciones relacionadas con la ciudad de Nueva York, ciudad en la que todos sabemos que se disputará mañana esa gran final, ¿no? Ese partido de
1: nuestras vidas. ¿Te has donat compte que va vidas? La gent quan parla? N'hi ha coses, podem dir, de tot el que està repetint la gent pensant en el partit, ¿vale? La gent que va, Cucurella... La...

paella, pensant en coses de la selecció i tal, però la quantitat de gent que quan diu, ah, demà el partit, Nueva York, jo suponc, que Isaac

0: tipo. Tenemos la Plaza de la Virgen con ese gran Sebastián Zubiri, que vendrá con un recital magnífico, la Plaza de la Reina con un tributo a Whitney Houston. Tendremos también la Plaza del Patriarca, la Plaza del Ayuntamiento, hemos añadido también la Plaza del Pilar y el entorno del Mercado Central, así que es una noche desde luego para salir a la calle, para disfrutar de esta programación tan amplísima, y yo invito a todo el mundo a que nos acompañen y que disfruten de lo que hemos preparado.
1: Mónica Gil, yo veig així que ja inclús que va ser una nit màgica és evident, però també tenim espectacles de màgia en algunes places.
0: Sí, efectivamente, hemos preparado espectáculos de magia precisamente para los más pequeños, porque tenemos como dos tipos de sesiones en la Feria de Julio. Tenemos la sesión de la tarde, que va orientada a público más infantil, y la sesión nocturna, que es un otro tipo de público. Entonces, además de las plazas más emblemáticas que comento, el Parque Central tiene programado también talleres de circo, talleres de magia y otros barrios, o incluso las propias pedanías. Pero en cualquier caso, tenemos esa amplísima programación que va desde espectáculos de magia, juegos infantiles, tributos. Tenemos también las preselecciones falleras, las bandas de música. Y quiero decir que es una oferta muy, muy variada, para que cada uno pues pueda elegir la programación o el espectáculo o el evento que más esté acorde a su gusto y que pueda disfrutarlo.
1: Has mencionado precisamente a les pedanies, als poblats al sud, i un altre assunt molt important, i és que en València Capital tot l'any són falles. I ara en juliol tenim les preseleccions i a candidates a Faller Major de València.
0: Así es, la verdad es que ya comenzaron a finales del mes de junio. Este mes de julio es cuando se realizan estas preselecciones en Jardines del Palau, y también, además de como tú comentas, que todo el año son fallas, contamos nuevamente con pirotecnia, que disparará un espectáculo de fuegos artificiales esta noche en la Plaza de la Crida a las 23:59, perdón. Y a continuación, a las 12:30, es cuando tendrá lugar esta actuación de la Orquesta Máxima en la Plaza del Ayuntamiento. Así que sí, también son fallas todo el año, como tú dices.
1: Mónica Gil, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros en Fuerte Cobertura en Apunt Radio.
0: Gracias a vosotros, buenos días.
2: Apunt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízanse a l'Horta, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Chica, ¿no vas molt fresca?
5: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
6: A l'antiga estació de Menalua?
5: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollúa!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
3: De tu a tu.
11: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de cobertura, són les 10:29 en este moment. Manuel Andrés Tarapico, parlem de cine, i no només de cine, sinó de la mitologia en l'audiovisual.
12: Sí, senyor, perquè no sé si vos haveu enterat, però s'ha estrenat una pel·lícula que està cridada a ser un dels èxits de l'any, que ho està omplint tot, que... veig a Donís un poc perdut, com Ulisses cap a Ítaca. Estàs perdut com Ulisses cap a Ítaca.
1: Digues que va ser una odissea escapar d'esta secció.
12: Ah, això és una odissea. Sí, senyor, l'Odissea de Christopher Nolan, que és la pel·lícula que ha arribat este fi de setmana a cartellera, que està cridada, com dic, a ser una de les pel·lícules de l'any, si no la pel·lícula de l'any, espectacle pur i dur. Hem recomanat veure la pel·lícula en IMAX, en pantalla IMAX, perquè Nolan l'ha filmat en 70 mil·límetres per a que se veja en tot el seu esplendor. Estes pel·lícules, i això és un off-topic, estes pel·lícules jo les recomano veure en el cine perquè, bueno, o en pantalles com la del Roig Arena, en pantalles grans, val? En pantalles grans perquè després estem agarrant una mala costumbre que és en els sistemes de streaming veure-les, per exemple, en el mòbil. Ahí, vale, sí, la pots veure, però no se pot apreciar tot el treball que s'ha fet per a que tu te quedes en la boca oberta. Com és el cas de l'Odissea de Nolan, que la quantitat d'efectes pràctics, de moments impressionants i de planos inolvidables, jo crec que és inconmensurable. Però bueno, aprofitant que Nolan ha agarrat el relat clàssic d'Homer de l'Odissea per a fer una pel·lícula nova, vull parlar de la mitologia en els mass media, no? Sobretot en l'audiovisual, en el cine i en la televisió. Què vos pareix?
1: Maravillós.
12: Bueno, pues això va ser una secció mitològica.

0: I és que la mitologia... aclaració inicial. Estem parlant de la mitologia clàssica, de la tradició grecorromana. Val? Estem parlant de la mitologia clàssica perquè si volguérem extendre-nos a unes altres mitologies, uns altres panteons de déus d'altres mitologies, com per exemple la nòrdica, se mos aniria el programa. Mos centrem en la mitologia clàssica, val? Per a parlar, sobretot, bueno, lo que està sonant, val? És la banda sonora de Jasón y los Argonautas, que és una pel·lícula de la que ara parlarem. És una de les meues pel·lícules preferides de quan era xiquet. No me mires en eixa cara, que ara t'explicaré.
1: No, estic expectant.
0: Ara te ho explicaré. Però vull començar per l'Odissea, una pel·lícula de 1911. Estem parlant de que la primera pel·lícula italiana, val, el primer llargmetratge italià va ser L'Inferno, en 1911, i després va vindre L'Odissea, del mateix equip. Estem parlant de que en l'any 1911 ja se va traslladar a la gran pantalla, en les circumstàncies cinematogràfiques d'eixe moment, la narració d'Homer. Però si tenim que retrotaure'ns a quan se va narrar d'una forma cinematogràfica completa i total la història de la pèrdua d'Odisseu, d'Ulisses, del camí a casa i el retrobament en Ítaca, la matança dels pretenents i tot això, va ser en Ulisses de l'any 1954. És una pel·lícula de Mario Camerini que està per tots reconeguda com una de les millors narracions del relat d'Homer, que estava protagonitzada per Kirk Douglas. I estava Anthony Quinn i Silvana Mangano. Estem parlant d'una pel·lícula espectacular de repartiment i molt xula, ara jo la vaig veure fa molt poc de temps, vaig tornar a veure-la i se deixa veure, perquè sabeu que moltes pel·lícules d'estes...
1: Se deixa veure, exactament, és que m'ha agradat que facis aquesta puntualització, perquè ara, avui en dia, i té la seva lògica, tu agarres una pel·lícula de fa molts anys i dius, bueno, és que en quins mitjos, no?, estan fent este...
0: Clar, però així, bueno, no està acreditat que Mario Bava, per exemple, que és un dels grans cineastes italians de tots els temps, va tirar una mà en els efectes especials, el ciclo, bueno, ja sabeu la història d'Ulisses, que se troba en unes fetilleres, en els ciclops, en un munt...
1: Sirenes.
0: En sirenes, en un munt de problemes que li fiquen tot molt difícil per a retornar al costat de la seua Penèlope, del seu fill Telèmaco, de retornar a Ítaca, no? Bueno, pues els efectes especials, tot el que envolta, inclús la seqüència final, quan Ulisses retorna a casa, pot filar el seu arc i ja comença ahí el jaleo final, no? Faig spoiler perquè jo crec que la vigència del... Tu fija't, des de que la va escriure Homer, crec que està motivat que la poden contar-la.
1: Crec que la història més o manco el fil conductor que se sap.
0: Que ho sabem, no? Vale, pues Ulisses de Mario Camerini jo la recomano per al que vulga veure cine clàssic en una història... I Kirk Douglas, que sempre és bien. Com diuen, sempre és bien. Vale, després vull comentar l'Hèrcules de Steve Reeves.

0: El 58.
1: La banda sonora, ¿saben de qué es?
0: ¿La de Ulises?
1: Sí.
0: Pues ahí más agarrad.
1: Ah.
0: Ahí más agarrad, no la conecto.
2: Qué risa de malvado, ¿eh?
0: Pero
2: ¿por
0: qué borreo?
3: Don Isosa.
0: Pero si no tenía ni idea de compositor de bandas sonores.
1: ¿Por qué? Porque te pillas en una. Te pillas en una, avanzas a acabar la temporada.
0: Bueno, ya no me tornarás a pillar.
2: Ya era hora, ya.
0: Ya me tornarás a pillar.
1: No estará
0: o
1: la de.
0: Sí,
1: no,
0: o sí.
1: No estará la de. Penélope. Con su bolso de piel marrón.
0: Ahí está muy vestida,
1: ¿eh? ¿Está en la banda sonora?
0: No, no está.
1: Vale.
0: Vale. Hércules de Steve Reeves. Y això ho fique en la llista perquè va ser la precursora del peplum. ¿Sabeu lo que és el peplum?
1: Sí, però...
2: Però dilo tu.
1: Però dilo tu.
0: Cine de gladiadors.
1: Home.
0: El cine de espases, sandàlies, tios musculosos...
1: Capes roches.
0: ¿Eh? Caperroches, el circ, les feres, tirant-se ahí a l'atac, bueno, una cosa...
1: Quadrigues.
0: Exacte, pues Hércules va ser la precursora de...
3: ¿Cómo habías dicho que se deia?
0: Peplum. Peplum. El peplum, que és un gènere establit de cine i que té la seua major producció en el cinema italià. Igual que l'espagueti western, podríem dir d'una forma, no? Més o manco. Vale, i parlem de Jason i los Argonautas, que era lo que estàvem escoltant, de Don Chaffee. I per què parlem d'ella? Bueno, conta la història de Jason, de la Còlquida, del Vellocino de Oro, la Argonàutica de Apolonio de Rodas, traslladada a la gran pantalla. És una pel·lícula de 63, però que segur que recordareu d'haver vist en algun moment una sessió de tarda, una pel·li d'estes de migdia, de fi de setmana o de vesprada i tal, segur, perquè l'han fet moltes voltes per la televisió i sobretot perquè tenia uns efectes especials, per a l'època eren avançadíssims. Ara se mos queden juntants, però que és...
1: Claro.
0: El germe és l'essència, és la llavor de lo que és els efectes especials d'ara, que és el stop motion. És el fer el ninotet xicotet, vas movent-ho, i ho fiques dins de la barreja de la pel·lícula i queda com que, per exemple, uns esquelets que lluitaven en espasa, un gegant de bronze, Talos, que també hi sia, i això és obra d'uns dels genis dels efectes especials i al qual vull rendir un tribut perquè sense ell no haguerem tingut molt d'este cine mitològic, que és Ray Harryhausen. És un dels grandíssims arquitectes de la ciència-ficció, dels efectes especials, i va el tribut en esta pel·lícula i en la seva darrera pel·lícula, que va ser esta.

0: Fúria de Titanes. Fúria de Titanes, però no la moderna, perquè molts igual haveu vist la del 2010, una pel·lícula que és el... no el remake, sinó el retornar a trobar-se en els personatges d'esta història que adapta el mito de Perseo.
1: Nova versió.
0: La nova versió, una nova versió. Però l'antiga, la del 81, té un encant irresistible. Això era com el Vengadores Reunidos de los grandes actores dels anys 70 i 80, dels grans actors i actrius. Maggie Smith, Úrsula Andress com Afrodita, Laurence Olivier com Zeus, Burgess Meredith, que era l'entrenador de Rocky, vos en recordareu d'aquest home. I Harry Hamlin, que després el van veure en La Ley de los Ángeles, que no sé si vos recordareu, una de les grans sèries dels anys 80 i 90, de la televisió, que feia de Perseo. També estava Ray Harryhausen als comandaments dels efectes especials, inolvidable. Després Louis Leterrier en l'any 2010 va fer la seva versió en Sam Worthington com Perseo i també va fer un Avengers Assemble, va ser un Vengadores Reunidos d'actors en Liam Neeson de Zeus i Ralph Fiennes, de Hades, Mads Mikkelsen, ahí sí a Tolomón. Sí, a Tolomón. De fet, va funcionar molt bé en taquilla.
1: Sí, a Tolomón.
0: I tia Tolomón.
1: Una manifestació.
0: Va funcionar tan bé en taquilla que en l'any 12 va tindre una seqüela que se va dir Ira de Titanes. No li van pegar ni una volta, Fúria de Titanes. Bueno, la fúria ja la tenim, pues anem en la ira.
1: No sé què el farem molt.
0: Agarrarem a la ira i tal. I com he parlat de Liam Neeson, vull parlar de l'última... Bueno, Passant per Troia, que jo crec que ens en recordarem tots, aunque ahí era el relat de la Ilíada de Homer en Brad Pitt, en Orlando Bloom, vale. Però vull parlar ja, per a tancar lo que és cine, en una que se va estrenar fa molt poc, que seria El Regreso, que era una pel·lícula que només tractava quan retornava Odisseu, Ulisses, a Ítaca, i tota la...

0: tota la tragèdia de bueno, pues de l'absència, la guerra, era una vessant més real de lo que podia ser el relat i que tenia a Ralph Fiennes fent d'un Odisseu molt major, però escolta, estava fort. Estava fort com el vinagre de cooperativa. Una cosa, dic, Ralph Fiennes, clar, agarrava l'arc i feia raca, el doblava de però de seguida, i ficava la corda i una cosa tremenda. Diu, i esta
1: diuen,
0: molt,
1: que, diuen, que tren, molt... diuen que tren, que trenca 23 arcs en la pel·lícula.
2: Sí, home.
1: Doblant-los.
0: O 24.
1: O 24.
0: Si te fiques aixina.
1: Perquè l'últim ja no valia.
0: Exacte. Això era en cine, però tinc que dir que la mitologia també va fer, ja de fa temps, el seu viatge a Ítaca fins a la televisió. I sona aixina.

0: Reconegueu la música?
1: Xena.
0: Xena, la princesa guerrera.
1: Sí, señor.
0: ¿L'habéis visto? ¿Habeu vist?
1: Sí, sí, sí.
0: Xena, la princesa guerrera. I Hércules, los viajes legendarios.
1: Correcte. També, també.
0: Estes sèries d'estiu, total, eh?
2: N'hi ha que hi ha un crossover ahí, no?
0: No, a veure, primer va ser Hércules, primer se van fer... Estem parlant de Hércules, los viajes legendarios, una producció de Sam Raimi. La música és de Joseph Loduca, per cert.
1: Gràcies per la monologia.
2: Ahí no te pillen, eh?
0: No, ahí no, ahí no me pillen. Bueno, se va fer a meitat dels anys 90 uns telefilms sobre Hércules en camp, un poc aixina per anar per casa, no?, de Sam Raimi, que és un magnífic cineasta. D'ahí va sorgir una sèrie de televisió de Hércules, Hércules, los viajes legendarios, que se va dir en Espanya, i de Hércules se va fer el spin-off igualment exitós com Hércules, de Xena, la princesa guerrera, que va ser Lucy Lawless, que era un dels personatges que així era com una amazona, que lluitava en Hércules, però després era coleguita, però bueno, després, jo què sé, què sé jo,
1: Pegava unes bofetades com, vamos, com una pataca de poble.
0: Sí, sí, no, dice, te pega un guantazo, te viste torero. Pues, aixa, vamos, i tenia com una espècie de boomerang rodonet que llançava i que... va tindre un spin-off més, Hércules, que era Young Hércules, que era Hércules de jove. No li van pegar una volta al títol, eh? Young Hércules, Hércules de jove.
1: Me'n recorde d'això.
0: I saps qui era l'actor protagonista que feia de Hércules?
1: De tant no me'n recorde.
0: El Hércules major era Kevin Sorbo, ¿vale? Però el Hércules jovenet era un xic que després ha tingut, bueno, pues una carrera acceptable en el cine, que és Ryan Gosling.
1: Oh, bueno...
0: Ryan Gosling era el jovenet Hércules d'esta sèrie spin-off.
1: Me'n recordo de la sèrie, però no recordava tant com per... O sigui, me'n recordo d'haver-la vist.
0: Va ser una prequela, va tindre... No sé si va tindre 2 o 3 temporades, 50 episodis, una cosa així.
1: Un Smallville, no?
0: Smallville va ser molt llarga, eh?
1: Sí, no, me referisc a prequela.
0: Una prequela, sí. Una precuela perquè era jove. No vos he dit de què anava perquè crec que Hércules, dius Hércules, i ja està tot explicat. Hércules.
1: De què anava?
0: Pues mira, d'Hércules. Anava d'Hércules, el fill de Zeus.
2: N'hi ha de Disney també, Hércules.
0: No t'avances, Mante. No t'avances, que anem a retrobar-nos ahí. Anem a retrobar-nos ahí. Sí, sí, sí. Però per terminar de sèries de televisió i parlar de dibuixos animats, parlarem de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo, que ho està petant en Disney+. Va tindre una adaptació cinematogràfica, van ser 2 pel·lícules, però ara la col·lecció de novel·les de Rick Riordan, que està molt xula, val, de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo, la tenim en sèrie de Disney, està molt xula, molt xula, jo la recomano per a totes les edats, eh? No cal tindre perjuïns, i per a totes les edats passes un ratet molt agradable vent la de Percy Jackson. I ara sí, Go the Distance.

0: home.
1: Te pega.
2: En l'orquestra no la veig.
3: No?
2: La veig més en un festival, en una banda de música, en tal, i girar l'escenari encantant, però en tot el món sentat, no de festa.
3: No, exacte. Però l'has cantat,
1: esta. El registre te pega.
2: No l'ha cantat, però és un tema que m'agrada molt.
3: Pues te pega,
2: i, Sí, sí.
3: Te pega moltíssim. Estem escoltant a Ricky Martin cantant la versió de Go the Distance.
2: Ah, de Ricky Martin.
3: Clar, Ricky Martin cantant Go the Distance. És el tema principal de la pel·lícula Hèrcules, de l'any 97, de Disney. El seu moment d'eclosió dels clàssics havien tornat. Estava el Rei León, Aladdin, Pocahontas, i van tindre la meravellosa idea de portar esta pel·lícula, que és magnífica. Jo me divertís una barbaritat cada volta que la veig. És de Ron Clements i John Musker, que són dos dels grans noms de l'animació de Disney.
2: Te conté una cosa d'esta...
3: Conta'm.
2: M'han recordat ara. No l'ha cantat, però vaig dir fa 250 anys en el playback de La Falla.
3: Ah, amigo.
2: I jo era Zeus.
3: Tu veus. Tu veus, com ja ho sabíem ahir que n'hi havia una cosa.
2: No me recordo. Per a
3: la notació, l'anècdota, és el llargmetratge clàssic número 35 de Disney. O sigui, és el número 35 dins de lo que ells tenen com a clàssics, no? La vitola de clàssics, el Rei León, Torne, Aladdin, La Bella i la Bèstia, dins de tot això, és la número 35, la música de l'Anne Menken. Inolvidable. I dos sèries per a concloure. Una que igual vos en recordeu d'ella, no sé, sou, com diu el tren, no? Vosotros sois muy jóvenes, però no os acordaréis de Ulises 31.
2: No me recordo. No.
3: Una sèrie dels anys 80. Una sèrie dels anys 80 que contava la història d'Ulisses, però era galàctica. Era l'Odissea en l'any 31. Estava Ulisses, Telèmaco, Nono, Pequeño Robot.
2: Com que no me'n recordes? Clar que me'n recordes.
3: Ulisses.
2: No. Eh? És que... Clar que me'n recordes. El robot que era Rochet...
3: Nono, Pequeño Robot.
2: Sí.
3: Que se dia la canció... Nono, Pequeño Robot, que anava en Telèmaco el seu fill, que eren els déus de l'Olimp, que la nau era com... Ja no me'n recordo com
2: dir.
3: Era el cíclope.
2: Sí,
3: era el cíclope...
2: Que tira un raig, no? Roig.
3: Exacte.
2: I, a més, és que me'n recordo que Nono, el robot, que era molt xicotet, tenia dalt com si li anés a donar corda.
3: Sí, correcte.
2: Una té en el cap.
3: Pues era Ulisses 31. Ah, i per a concloure esta secció... Xiquets, que vareu ser xiquets en el 90, açò.
4: Los guardianes del universo.
2: Així t'has coronat, eh?
3: Home, no,
2: així t'has coronat,
3: sabia,
2: eh?
3: Sabia jo que el, sí. El bombó sí. L'ha deixat pel final. El
2: sí,
3: bombó.
2: Sí, això
3: qui és?
2: Mira. Caballeros de Zodiaco.
3: Te'n recordes? Mira.
4: Caballeros de Zodiaco, cuando lanzan su ataque.
2: També diria contra les forces demoníacas.
3: Sí. No, però els accents, els accents sí. En la cançó no estaven
2: claro,
3: molt
2: col·locats, eh? Contra les forces demoníacas.
3: Exacte, perquè sonara bé. Però bueno, és una de les pel·lis que va arribar...
2: La mètrica del poeta està medita pams.
3: Exacte. Pam i mig, cada cosa. Això va ser un dels primers animes que van arribar en la inauguració de les televisions privades. Si no m'enganye, era en Telecinco, en el seu començament. Los Caballeros del Zodíaco, sèrie de dibuixos animats. Estem parlant de l'adaptació del manga, és un anime, l'adaptació del manga de Masami Kurumada, publicada en el 85. I quin és la història? Dame tu fuerza, Pegaso! ¿Vos en recordeu? Dame tu fuerza, Pegaso. I totes les combinacions de colps i tal, igual, eren los santos de bronce, eren guerrers que tenien com unes armadures de les constel·lacions que tenien que salvar la reencarnació d'Atenea. Ojo ahí, Caballeros del Zodíaco, una de les sèries de la nostra infància per a tancar esta secció.
2: Vos passava que estàveu esperant que era el vostre?
3: Hey.
2: Jo esperava que fos Tauro.
3: Totalment. I després resulta que el del Zodíaco, dels signes del Zodíaco, quasi tots, eren uns...
2: Bueno.
3: Roinots. De més i més.
2: Sí. Però bueno, gran sèrie, eh?
3: Gran sèrie. I mitològica.
2: Mitològica.
3: Mítica.
2: Gràcies, Manuel Andrés Salapico.
3: De res.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Parlem d'intel·ligència artificial, Rubén Mallols?
1: Pues sí, així no és, perquè Mitològic és la que ens ha passat així en el programa. Tot una odissea. Tenim ara mateix les reds bollint. El nostre Instagram, @foradecoberturamagazine. La gent ens està preguntant, nano, dis-nos quin número va ser el de la loteria. Va funcionar el meu matrimoni? Me vaig a quedar calvo? Jo, espera.
6: El calvo que ho diga Dani que...
1: Claro, i això preguntar-li a Dani.

0: Bueno, mos ho pregunto perquè hem encertat quins anaven a ser els finalistes d'este Mundial en la nostra predicció que vam fer en la intel·ligència artificial.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Així és, en la nostra, bueno, el nostre prompt, màgic, que això és secret de la casa, no podem comentar molt, però va acertar quins són els finalistes i al final de la sessió recordarem quin és el resultat que mos va donar.
2: Quin és el resultat que mos va donar?
0: Ara ho direm al final de la sessió.
2: Bueno, jo crec que recordar que digueres que guanyava Espanya, no?
0: Així no és, però n'hi ha...
2: Enjundia, no?
0: Sí, sí, ahí ya hemos enficat a predir en quin minut són els gols i tot. Bueno, ara te n'encontraré. Para...
3: Trauré ja pisera pa...
0: No sé si serà spoiler, jo crec que això ja és molt difícil que se complisca, però ojalà. Anem a parlar del món de la intel·ligència artificial i és que l'empresa, l'estudi laboratori d'intel·ligència artificial Moonshot ha tret un nou model de nom Kimi, com el de Compañeros.
3: Sí. ¿Te recuerdas de Kimi? Kimi Valle. Pues, Kimi Valle.
0: Este Kimi, Kimi K3, se diu el model, és un model que està plantant cara...
2: Antonio, una hora, és així.
0: Als models més punters dels Estats Units. I tot això en un cost molt més inferior, ja que també és un model que es diu de codi obert i de pesos oberts. Què vol dir això? Pues que és públic, diguem, el que és el model, se pot auditar de manera... individual, està obert, no és que el puguis correr en casa, perquè per a correr un model tan gran este té 2.800 milions de paràmetres, imagina't. En casa, pues, a lo millor la màquina que tens pues, costa, hem fet càlculs i la màquina per correr això costa alrededor de 900.000 euros.
3: A mi no, o sigui, me cabe en casa.
0: Va tindre-ho en casa malament. Però
3: tantos
0: bueno,
3: paràmetres no me caben.
0: Que és una cosa que està, com he dit, en perfecta competència en els models dels Estats Units i ha sigut una gran sorpresa en el món de la intel·ligència artificial perquè en un moment en el que el govern dels Estats Units està, diguem, limitant l'accés a aquests models tan potents, ha arribat una empresa xina i els ha ficat a l'alcance de qualsevol.
3: Això t'anava a preguntar, Rubén, perquè, per exemple, ha passat fa molt poquet en el Fable, en el nou model d'Anthropic.
0: Correcte.
3: Que Estats Units va dir no, Estats però Units Europa no.
0: Va veure-ho com a una amenaça perillosa si caia en mans, diguem, de gent que tinga ganes de fer coses poc ètiques, com temes sobretot en temes de ciberseguretat, que al final és a lo que se vol limitar.
2: Vale, però sí,
0: este model.
2: Clar, és que està, això és...
0: I ha arribat un altre i ho ha fet algo similar.
2: Algo similar...
0: algo similar que...
2: Capaz en determinades...
0: en algunes àrees, accions, inclús ho supera. Però són àrees que no són molt, diguem, crítiques. Per exemple, en el disseny de pàgines web, el que és el frontend, que se diu, que és el que nosaltres veiem quan estem en el navegador, això se li dona millor que a tots els models actuals.
3: Uau.
2: És un... a veure, per una banda dius, bueno, contra un que t'està evitant tindre certa tecnologia, que a nivell d'usuari no la vas arribar a utilitzar mai.
0: Correcte.
2: Però bueno,
0: bueno, si a algú li fa falta, ja ho pot trobar ahí sense limitacions, almenys tècniques. Ja, no saps on van a parar el que li preguntes.
2: I en quant a fiabilitat, ahí és on anava.
0: D'acord. Però això sempre dona confiança també que siga de codi obert, com hem dit, se pot auditar d'una manera més precisa i bo, se diu que també gran part del benefici d'esta empresa és que les empreses dels Estats Units perguen algo de valor a canvi de guanyar ells. O sigui, és un poc, realment és com una guerra entre empreses que també podem dir que està traslladant-se a una guerra tecnològica entre països. I bueno, pues, és una cosa molt important, ja que, per exemple, en Nova York, que estàvem parlant abans, s'està limitant...
1: Si te quieres divertir...
0: Jo me quiero divertir, no sé tu. I en Nova York estan limitant la creació dels centres de datos, ja que gasten moltíssima energia i pot encarir el preu de la llum. I és algo que pues, s'està fent una demora, s'està demorant de almenys un any en l'estat de Nova York. I, bueno, per a finalitzar, dir coses sobre intel·ligència artificial. Així per ahí una foto de Messi en la Minya Mal, de quan la Minya Mal era xiconino,
2: sí,
0: que la gent se pensa que és intel·ligència artificial.
2: Però no.
0: Però no ho és. O sigui, ja estem en un punt de que ja de primera ens pensem que és intel·ligència artificial, però i realment no ho és.
3: L'altre dia va passar lo mateix en el vídeo que se va fer viral del streamer estadounidenc en parlant en la directora del Santander i en Juan Roig, en
2: sí,
3: la grada.
2: Speed, no?
3: Sí, sí, Speed, que molta gent pensava que s'havia fet per intel·ligència artificial.
0: I era real.
3: I estava en dubtant de veure, exacto, de veure el que estava passant, i era real, i
0: això,
3: totalment.
0: Això és un indicatiu de la qualitat de que ens estan donant els models d'intel·ligència artificial tant a l'hora de crear imatges com a l'hora de crear vídeos. I és que en el moment de que ja estem dubtant de que algo sigui intel·ligència artificial i és real,
2: el deepfake,
0: ens dona una senyal de que, bueno, pues la tecnologia està realment avançada.
2: El deepfake està a l'ordre del dia, més de lo que a lo millor m'agradaria, perquè
0: de fet, Instagram,
2: per fins...
0: Instagram ha llevat una funció que tu etiquetaves a una persona i te la ficava en la foto. I aquesta funció que ha tingut de prova l'ha llevat perquè la gent diia, Jena, no, jo no vull que fiquen la meva cara un amic meu en una foto que això, saps? En una foto que no m'interessa.
2: No sabia que això havia estat.
0: Pues això sí, s'estava provant, però els usuaris que ho estan provant han dit, Jena, no, que no vull que la meva cara, sobretot gent que té una imatge, pues, per exemple, actors, que gasta la seva imatge, models, tot,
2: claro,
0: per a fer una forma de vida, ho han limitat i s'han plantat i han dit que no, i pues, han tingut que recular, a replegar el cable i llevar esta funció de la seva red social.
2: I els Perplexity i tot això, què?
0: Perplexity?
2: Sí, bueno...
0: Ahí van, o sea, n'hi han prou empreses traient els seus models. Perplexity va molt bé, per exemple, per a temes d'investigació, ja que diuen que és dels models, o per lo menos els algoritmes que gasta, diguem, els processos, la receta de la paella que, sí, que gasta ell, se basa en buscar moltíssimes més fonts que altres models. Entonces, per a temes d'investigació i tot això, està funcionant molt bé.
2: Xina, també.
0: Està en, té inversió xina, però també és dels Estats Units.
2: Bueno.
0: Estan ahí. Al final és una batalla tecnològica i està molt interessant. I, bueno, tan interessant la batalla tecnològica com la batalla de la finalíssima de demà.
3: Ah, sí, això.
0: Perquè tenim la premonició...
3: La IA.
2: Aquí a l'altre costat del fil telefònic.
0: Bueno, pues la premonició és que guanya Espanya.
3: ¡Vamos!
0: Que guanya 2-1.
3: ¡Ole!
0: Però que no patim si al principi no fiquen algun gol, perquè, segons la predicció, col en primer els argentins.
2: Si mos fiquen dos ja anem a preocupar-se, perquè ja no està controlat.
0: Si mos fiquen ja dos, se mos estan anant de les mans.
3: Queda inscrit per a la posteritat a so.
0: Queda ahí.
3: Demà veurem.
2: Bueno,
0: 2-1.
2: Volem demà perdre. Sí.
3: Claro.
2: I així ho comentarem la setmana que ve.
3: Efectivament.
2: Molt bé, gràcies, Rubén Mayol.
0: Saludos,
2: està el telefònic, està Carolina Quilich en Casa Borràs, fins de València. Carolina, com estàs?
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Pues, ¿cómo estén por ahí?
2: Rápido, porque la predicción y tal se nos anota el temps. Pero bueno, ¿qué anem a dinar
4: avui?
2: Porque dinar n'hi ha que dinar tots els dies.
4: Sí, dinar n'hem de dinar tots els dies. Però bueno, avui anem a parlar de la titaina.
2: Hombre.
4: Que és un plat... Ai...
2: Sí, sí,
4: és un plat més tradicional dels barris mariners, sobretot d'ací en la província de València.
2: La titaina del Cabanyal.
4: Canyamelar i Grau. Exacte, Donís. A veure, este plat, te puc dir que no és tradicional en tota la comunitat valenciana. En Alacant sí que n'hi ha un variant que es pot fer en altres salassons, com el capellà, la moixama. Tinc que dir que en Castelló no és gens tradicional, que sí que n'hi ha alguns coses que ho pots trobar, però no és habitual. I en València te dic a Banyal, canyamelar i Grau. Els ingredients, porta tomata madureta, pimentó roig, ai, pinyons, ai, perdona, oli d'oliva, tollina de sorra, que és ventresca de besugo, en salasso, que es multiplica así en la gastronomía valenciana.
2: Mm-hmm.
4: Hay sina que... Uy, eso es lo que porten, Donís.
2: Carolina, y una buena barreta de pa, ¿eh? Para azúcar.
4: Vamos, ¿no? Para azúcar.
2: Eso es fenomenal.
4: Sí, señor.
2: Carolina Quilich, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres, Donís. Un beset. Adéu.
2: Amics de Fort de Cobertura, seguim pendents de l'informatiu. Anem a estar ben atents a lo que ens conten els nostres companys. Manuel Andrés Talapico, continuem.
3: Així estem.
2: I gràcies també a Rubén Mallols.
0: Se veig.
2: Fins ara, tornem ràpidament el més Fort de Cobertura en acabant de l'informatiu.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Radio. De tu a tu.

0: Ça m'est égal, je m'en fous.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Soc Gustavo Clara.

0: Vicente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment.
7: Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
6: Sí.
3: A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
8: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me l'has pegat.
3: A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
9: De tu a tu.
10: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrela al punt a punt.
11: Is that really wise?
12: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.
13: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
14: Són 11 i 7 minuts des de dissabte 18 de juliol de 2026 i entren en l'estudi número 1 d'A.Punt Ràdio els nostres convidats especials. La influencer Elena López i son pare Apolinar López. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
15: Bravo.
16: Moltes gràcies.
14: Bravo. Com esteu?
16: Molt bé. A mi me fa molta il·lusió vindre a punt i estar en el programa amb vosaltres.
14: Pues un plaer. A mi me fa molta il·lusió perquè veig tots els vostres vídeos.
16: Moltes gràcies.
14: Com bromes a ton pare. Sí. La veritat és que me ri molt en aquests vídeos i me feia molta il·lusió entrevistar-vos en persona a Apolinar. Que la seva filla, què?
17: Jo, la veritat és que no pensava que això poguera tindre esta repercussió tan social.
14: I així estem.
17: I així estem. I res, la meva filla és una persona que jo me crec tot el que me diu, és la meva obligació, i a més jo és que sóc una persona un poquet, anem a dir, ingenua, val? Mm. Soc prou innocent, encara que tinga cara, esta cara de mató italià, però... Bueno, el cas és que jo me crec tot el que me diu perquè té molta credibilitat. I més, siguent de la meva filla, pues jo no pense que siguin mentires.
14: Home, però que... Elena, com naix això de gastar-li bromes a ton pare?
16: Pues mira, tot va començar perquè vaig veure un vídeo a TikTok de l'ull caigut, d'un filtre de l'ull caigut, i dic... I a més és que no... Dic, vaig a fer-li a mon pare, però sense pujar-lo a xarxes, o sigui, vull dir...
14: No. La brometa, no?, per anar jugant, per anar,
16: sí,
14: per casa, no?
16: Sí, claro, d'anar per casa. De fet, estàvem en el menjador i li vas dir vine, que anem a gravar un vídeo, que tinc que gravar un vídeo i tal, i això va ser l'any passat. I de repent me va aparèixer superdivertit, perquè a més ja era un filtre de l'ull caigut, que tenia l'ull caigut.
17: Hòstia, no.
16: I ell començava a dir...
17: Hòstia, no.
16: Ell començava a dir... Ai, diu... Tinc que l'ull caigut, i jo, que no, papi, que el tens bé, que no se te nota res, bueno, un poc caigut. I aquell, Ai, pues sí, és que me fa inclús mal. I me fa mal inclús.
14: El poder suggestiu, no?, de la imatge.
16: Hòstia, total, no. Que se volia anar a l'ambulatori tot perquè li feia mal el ull i era un filtro que li havia ficat del TikTok.
17: Hòstia, nano, clar. Si ja ho tingueu en compte.
16: I ese vídeo va despuntar una barbaritat i ja comença mon pare tot el món... per favor, gasta-li més bromes, per favor, fes-li més bromes, i ja començarem així, i la veritat és que...
14: En teu Instagram tens vora 400.000 seguidors, aproximadament?
16: Sí, 410.000 o algo més.
14: Elena Lozán.
16: Elena Lozán.
14: Molt bé. I, bueno... jo sé que... És que n'he vist... Jo crec que s'ha vist tots. Però sí, però de veritat que me va agradar molt el de... Diu, papà, diu que és que mos ha pillat la policia a 170 per l'autopista.
17: Sí, nano, això va ser l'últim, tio.
14: I mos han parat i mos han dit que no anàvem tan a pressa, que si teníem pressa. I li han dit que sí, perquè resulta que t'havies caigut de l'escala i tenien que portar-te a l'hospital. Però com vas tan ràpid? No? Diu, bueno, la qüestió és que ara mateixa que es porten darrere, que ens estan acompanyant per ajudar-nos i tenim que donar justificació. Així és que fes com que t'has caigut, total, que quan arriben hi havia una escala, com que s'havia caigut de l'escala i s'havia pintat en rotulador. Un poc de sang i tot.
17: Sí, sí.
16: No, és que s'havia ficat un sí, mocaoret sí. Al cap i tot, com que...
17: Sí.
16: I lo pitjor és que mentre es caia, la camisa se coneix que se la despassa i se la fica, no sé, mentre es caia, se la fica mal. Bueno. Perquè no és possible.
17: Bueno, és que... Bueno, jo puc parlar que no me dure permís?
14: Faltaria més. Per favor. No, permís des de ja per apartar en qualsevol moment, fins a les 12. A partir de les 12, que ve punt a punt, el programa deportiu és una altra cosa.
17: Ja. És que, clar, els vídeos i sos, les bromes... No és el mateix.
16: Què? Que no grites.
17: Collona, no. No és el mateix contar-los que veure-los. No és el mateix.
14: No és el mateix.
17: Claro, està clar. La imatge diu moltes coses. Ahir en aquest vídeo, jo, bueno, i en molts, en aquesta broma, jo pensava que la policia les venia escoltant perquè sí, la senyoreta i l'altra senyoreta, que són dos amigues, val? Me van engastar la broma i tenien sirena i tot posat, tu.
14: Sí, sí, clar, sí.
17: Entonces
14: sí.
17: Tu sents la sirena, te diuen així, en ixa, por favor, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que ayudar. I jo, hòstia, i què vols que fas, arreu? Pues caute de l'escala, caguin, l'hosti. I clar...
14: Menos mal que no deia, pots fer el realista.
17: Jo fent teatre, pues clar, me tire a terra, així a huer de capes i mans, i... ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! I en eso que viene... Y veo que se empiezan a descojonar. Digo, hostia, esto es lo que me habéis gastado una broma. ¿Dónde está la policía? Yo nada más que preguntaba por la policía. ¿Dónde está la policía?
14: Eso, ya, pero es que arriba en Riense.
17: Claro.
14: Y Apolinar, digo, ¡ay! Y en Riense, ¿no, Elena? Porque ya esta vez que no podías aguantarte más.
16: Bueno, es que yo cuando arribí a la puerta y el vaig veure així, de mans i de peus obert, sí, en el terra.
14: Estrella de mar.
16: Jo dia, no pot ser, perquè, claro, és que jo quan li gasto una broma, jo no pense que se ho va creure.
17: Sí.
16: Perquè però...
14: Encara penses que no se ho va creure?
16: Jo què sé, és que jo pense, com se va creure que està escoltant-me la policia? Jo pense, no pot ser, quan arribe estarà descollonant-se.
14: Està me la pillat, no?
16: Claro.
14: Està me la pillat.
17: És que escolteu.
14: Ja, però i la del...
17: L'amor...
14: I la dels cosmètics, sí. Queden fijos, que no...
16: Bueno,
17: escolteu, l'amor de pare, pa clarificar coses, l'amor de pare, mentre que ella me conta això, la meva obligació com a editat és escriure. La meva filla i l'amiga la perseguixen la policia. Jo tinc que fer alguna cosa per salvar-les.
16: Bueno,
17: I entre tots aquests moments tu vas pensant, hòstia, però... Ai, perdó per lo de hòstia. Tu vas pensant, le deu, lo lògic és que criden al 112, que vingui una ambulància, però clar, l'ambulància també té sirena, en aquests moments vas pensant coses i dius, bueno, per si un cas, jo faig el que tinga que fer. Clar, i entonces és quan te dones compte que t'estan prenent el pèl. Entonces, bueno, pues no para res, tampoc passa res. Molt millor, perquè si la gent s'ho passa bé i se riu, pues per mi encantat. Jo,
14: no, no, si ploraren, si ploraren, però si, mentre se riguen...
17: No, no, jo pague perquè se rigueu tots.
16: A més, és que s'ha fet famós, perquè... Home,
14: absolutament.
16: Allà on anem, mos paren, se comencen a riure, ai, vosotros sois los de las bromas que le gastas a tus padres, bueno, bueno, bueno.
17: I què anaves a preguntar, què anaves a dir?
14: No, no, no, és que jo les disfruto totes. Però, la del plátano pelat. Ostres, i l'ou fregit.
16: Sí.
14: Que havia comprat en el supermercat i valia com quatre voltes més, quatre voltes més, o deu voltes més.
17: Quatre o cinc voltes més, sí.
14: I diu, però tu això ho has comprat per este preu? I diu, bueno, però és que ja ve pelat, eh? Ja ve... Diu, però què me costa a mi? Diu, dóna-me un amit, espere jo, no?
17: Claro, ¿por qué? No, no. I la més, la que m'afecta, jo crec que més... Bueno, una que m'afecta molt va ser la de l'ull, que jo arribi a sentir dolor en l'ull, o sigui, la mente fa coses... Jo arribi a sentir dolor.
14: Encafa mal l'ull?
17: Encafa mal. I me n'anava corregent a l'ambulatori. Però és que el del cosmètic, el del pintallavis, el del pintamorros...
14: Bueno.
17: Pintamorros...
14: Bueno. I se va ser molt bo. I se va ser molt bo.
17: Creure perquè que Elena... Que 3 dies, tio.
14: Clar. Elena...
17: Hosti, ja no.
14: Agarra uns cosmètics i diu, bueno, és que tinc que fer unes proves... De... I, claro. I fa com un vídeo explicant...
16: Publicitant.
14: Exactament, i sos cosmètics. I un era un pintalabios i diu, bueno, pues... Diu, ven papi que vamos a probarlo. Diu, però i les teves germanes, diu, no, és que estan treballant, no poden.
16: Claro, no podia, estava en ella sales. Aleshores, a mi m'havien demanat...
14: Total, que li pintes llavis... I diu, i mentre, clar, és que son pares se desitxulen mentre avança vídeo. Li pintes llaves i diu, i a més això és molt bo perquè és permanent i teniu que, o sea, i vos aguanta 3 dies. I diu, com que 3 dies? Diu, 3 dies tinc que estar jo. Però i si tinc que anar a almorzar, què?
17: Claro, no?
16: A fer-me la cerveseta.
14: Claro.
16: En 3 dies.
17: Tinc que anar a però és que, clar, això m'ho vas creure total.
14: Sí.
17: I després, i li diu, no, si tu me l'has pintat, dame un antídoto para quitarme esto... O lo que sea, pero...
16: Però és que ara, os diga, lo millor és que ara les marques, quan t'escriuen a la meva empresa de representació, li demanen que isca mon pare en les publicitats. O sea, es que valen que isca ell. I jo, bueno, però és que anem a veure que así la famosa sóc jo. S'ha fet més famós que jo.
17: Escolta, si la creadora del quadro eres tu.
16: No, que va, a mi m'encanta.
14: Bueno, parlant de quadros, Apolinar pinta quadros, no?
16: Sí.
17: Ah, sí, també pinta quadros, sí.
14: ¿Has visto algo por ahí?
17: I diu la gent que ho fa bé, no sé. Ho pare bé.
16: Sí, ho fa molt bé, perquè a més ha fet alguna exposició de quadros. Sí. Fa poc va fer una exposició de quadros que va tindre molta...
17: Poli, el ojo del pintor. La última exposició que munté va ser fa tres mesos o quatre, no?
16: No, algo més.
17: Calla, tres o quatre mesos. Bueno, sí. La última exposició que munté, nano, Elena me regalà 1.000 folletos de presentació de l'exposició. I són els que van i agarra la gent, no? Pues jo sé que passaren 800 persones per allí perquè me sobran 150 o 100 folletos. Entonces va tindre molta acceptació. Sí.
14: Bueno, no totes les persones que van agarren folleto. O sea, igual
17: no, exacte, no totes van, perquè jo tenia que fer grups de gent per explicar els quadros.
14: Igual passa més gent, inclús. Que...
17: Sí, perquè claro. Els quadros... Però així, no sé, bueno, han vingut a parlar d'Helena. Els quadros que pinte...
16: I de tu, home.
17: No, home, no. Els quadros que jo pinte quan pinte... No pinte per estètica soles, per pintar que quede bonico. Pinte en una història de trasfondo. Tots els quadres tenen història, saps?
14: Apolinar, quan té la pròxima exposició?
17: Pues jo crec que ara estic preparant una molt interessant, que és una exposició sobre la tolerància humana, que no hi ha que pa conscienciar a la gent que tots som iguals i que no hi ha diferència ni de sexe, ni de color, ni de religió, ni de res. I això possiblement se monte l'any que ve.
14: Bueno, mos ho dirà i anirem i prendrem nota de tot el que...
17: Hòstia, no, quina gran notícia m'acabes de donar, no?
14: Sí, faltaria més. I si no, però hem de contar-ho.
17: T'advertís que m'ho apunti i t'agarra la paraula, eh?
14: Sí, està gravat, això ja... És en directe, però es queda gravat.
17: Exacte, està gravat. Sí,
14: jo aniria encantat.
17: I en esta me tinc que dir, per agrair a la gent que m'ha ajudat, perquè n'hi ha molta gent que m'ha ajudat molt, eh? Jo soc el que maneja el pincell, però n'hi ha gent rere que m'ha ajudat, eh? Com, per exemple, uno d'ells, que tinc que dir-ho és Baltasar Bueno Tàrrega, un gran periodista,
4: home, clar que sí,
17: una gran persona,
4: sí, sí,
17: i m'ajudà en escriure la meva història un poc, perquè ell me coneix de que jo era xiquet. Jo no soc nascut així en València, jo soc nascut en Jaén, perquè ho sapiau. Però dona igual.
4: Part de València de categoria?
17: Sí, però dona igual. Jo soc nascut així, estic així de 4, de fa 63 anys, que ne tinc 66, i este home me coneix de molt xicotet. Bueno, el cas és que han vingut a parlar de les bromes i s'han posat en coses ja més serioses, eh?
4: No, no, però va bé, tot és important. Tot
17: sí,
4: és important.
17: Però quan tinguem que parlar de pintura i d'art, ja un altre programa. Ara anem a parlar de les bromes.
4: Molt bé, a veure. Pues, si,

0: més.
1: 20 roles?
2: Però tu la top, quina ha sigut?
3: Jo crec que la top ha sigut la del plàtan i la de l'ou fregit. No sé què dir-te, perquè la del pintallavis també va ser molt bona.
2: Va ser molt bona. I la de l'ambulància també va ser molt bona.
3: I després també tinc una altra també molt bona de que li trac una pedra.
2: Ostres, espera, m'estic recordant. Perdona, conta-la.
3: No, li trac una pedra i estic, clar, com jo faig molt de vídeo en el meu canal, comença...
4: Apolinar, la gent no ho està veient, però Apolinar, ho estàs contant i està fent aixina. S'ha tirat la mà al cap i està fent... No.
3: És que, claro, comencí a dir-li... Estava gravant-me i dic, bueno, chicas... Esta piedra es una piedra que me ha costado mucho conseguir porque vale 600 euros y hay desde Raere. ¿Cómo? ¿Cómo que te has gastado 600 euros en este pedrusco? Y era una piedra que me vaig a trobar-me en el carrer.
5: Era un risco.
3: I va ser molt bo també, Isa.
2: Recordo una molt bona també, que estàveu sentats en el sofà de casa i de repente... En la televisió apareix que estan buscant a Tom Brady, estan buscant de captura.
3: Esa també va ser molt bona. Me va costar preparar-la, perquè, claro, i ese vídeo el vaig tindre que fer en intel·ligència artificial, que el presentador diguera i no se notara que era una gravació de veu... Bueno, Isa va ser la que més me costa preparar.
4: Per això queda molt guai, perquè és que esteu en el sofà i se nota la teua mà com fa clac, com que connectes el vídeo que està en la tele i llavors, mira, que està saliendo tu. I, clar, i ton pare... Perdón?
3: Sí.
4: No té res que veure, això.
5: Ahí és on la ment a mi me n'anava a 100 per hora o a 1000 per hora, perquè jo sabia que jo no havia fet res.
3: Claro.
5: I, sin embargo, claro, jo sabia que no havia fet res. I, sin embargo, estava ixint en el telediari com a un atracador perillós i armat.
4: Sí, amb arma, no?
3: Sí, a mano armada.
2: S'havien equivocat de foto i de cotxe. No?
5: Sí. De foto i de cotxe. S'havien equivocat de persona i de cotxe. És impossible, Helena. I jo donar-li explicacions a Helena. Helena, por favor, que jo no he hecho nada.
2: I Helena diu, però com se van equivocar de persona? Però si el cotxe també, el cotxe és el teu. Diu, bueno, pues s'hauran equivocat de persona i de cotxe.
5: Bueno, ahí es solamente anava a 1000 per hora, que lo que ha comentat antes, de que a veure com ixes d'aquesta situació. Perquè per tu és real. Com ixes d'aquesta situació? Aquí tens que recurrir perquè te defenga, aquí, perquè jo no he fet res, tio. Entonces, clar, hasta que arriba el moment que, bueno, és que, clar, és que després jo crec que devia de gravar els vídeos
3: i la reacció.
5: Quan me diu que és mentira i entonces jo ja...
2: És que sí, al final, jo crec que al final... hombre... Acaba rient-se sempre, no pot aguantar-se.
5: Sí,
3: claro. Claro, acabé rient-me perquè és que és... jo en aquest moment pense, no pot ser. O sigui, no pot ser que se ho estiga creguent.
5: Sí que pot ser.
2: Tenim el Consell d'Experts de Fort de Cobertura que volen ser partícips d'aquesta entrevista i volen preguntar també algunes cosetes. Així és que els donem entrar?
3: Per favor.
2: No, Apolinar, no són ells.
5: No, ja ho sé.
4: No són pitjors.
6: Són més experts.
4: Anem més estrictos.
2: Anem a la primera pregunta del Consell d'Experts de Fort de Cobertura per a Apolinar López i Helena López.
7: Hola, Helena. ¿Tú te has fet influencer perquè no te calles ni vais de l'aigua?
3: ¡Ay, qué bonico! ¡Qué bonico! Pues mira, no te di que no, perquè és de veres que jo no me calle ni una i, a més, en les meves xarxes sol expressar molt i molt sovint les meves conviccions, no? I jo crec que soc prou oberta a expressar lo que pense i... Y bueno, pues a ser natural, ¿no? A no amagar, a no... A ser yo mateixa. O sea, que yo pensé que sí, que es porque no me calle.
2: En cierta manera, sí. Según pregunta del Consejo de Experts, para Helena López.
8: Hola, Helena, guapa. Si ton pare es un señor machor, porque digas que eses promes.
5: Claro. Un poque de respete, ¿verdad?
3: Mira, ni a molta gent, i després de la broma de la televisió en la que ell és un atracador, que molta gent me diu, el vas a matar d'un disgust, d'un infart al cor. Però és que jo me divertís mogolló i me fa moltíssima gràcia gastar-li bromes perquè penses que és tonto. És que no pot ser que se les crega.
2: Innocent, innocent, innocent.

0: Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
1: Hola, Elena. Si jo vull ser influencer, què tinc que fer?
0: Ahora.
2: Pues mira, yo te diría que lo primer que has de fer és estudiar. Lo primer, primeríssim, no deixar els estudis.
0: Fer-li cas a ton pare i a ta mare i menjar verdura.
2: Correcte, i menjar molta verdura, perquè quan més fruta i verdura menges, millor influencer seràs. No, és broma. No, jo sempre dic que per a ser influencer has de ser tu mateixa.
0: Apolinar diu, no és broma, no?
3: No, broma. Hi ha que menjar bé i estudiar molt.
2: No, lo que no és broma és que n'hi ha que estudiar, n'hi ha que tindre sempre una preparació acadèmica, perquè... Bueno, ser influencer no és aplegar i que de repente seguisca molt de gent, no? Aleshores, és de veres que ne som en Espanya ja i en el món sencer molts influencers, cada vegada és més difícil destacar, i també és de veres que, bueno, pues, la primera cosa que li diria és que siguera ell i ella mateixa, que s'espere, que no tinga pressa, que no és un món fàcil, que no tot és bonico, que n'hi ha moltes coses roïns en este món, a pesar de que moltes voltes pues, se veja soles lo millor de ser influencer, però que no tinga pressa, que estudie i que siga ella mateixa.
0: Quarta pregunta, esta no és per a Elena, esta és per a Apolinar.
3: Ai, bo.
4: Bon dia, senyora Apolinar.
3: Bon dia.
4: Vostè perdona la seua filla? ¿O se les guarda para vengarse?
3: No. No, a veure, tu pareixes molt jovenet, o joveneta. Que,
0: jovenet.
3: Quan te diuen?
0: No, està gravat.
2: És que jo després pense, és que de veres és tonto. És que no pot ser.
3: A veure, jo...
2: Veus com s'ho creu? Se pensa que és així.
3: No passa res.
0: No, la pregunta està gravada,
3: Està gravada la pregunta. A veure, jo... No li guarde rencor.
0: Però té 8 anys.
3: Vale, escolta, jo no li guarde rencor ni a la meva filla ni a ningú. Si me gasta bromes, i són bromes, que val perquè se divertim tots, pues escolta, per mi benvingudes siguen, però jo no me vaig a vengar de res, tot lo contrari. Càvega, que me gasta una broma, li dono un abraç i dos besets.
2: Jo també te dic una cosa, he de dir així una cosa, que pense que algun dia, el dia que menys me ho espere, me va donar una, però ben forta. No. Se les va a cobrar totes de una.
5: La venganza será terrible.
2: Totalment. Claro. Pense que sí, eh?
0: Va de tapat, no?
2: Vols dir? Jo crec que sí, que algun dia...
3: Sí, a veure, jo, com ho acabeu de veure, som, el que ha dit antes, som molt ingenuo. Jo pensava que som molt ingenuo.
2: No, sí.
3: I m'ho crec tot perquè és la meva obligació, val? A més, però no estic tonto del tot, un poquet, vale, però del tot.
0: Del tot no.
3: I tinc imaginació. Estic... Estudiant...
0: Home, si és pintor, té imaginació.
3: Molta.
0: Això està clar.
3: Estic estudiant la broma bomba que li vaig a fer.
0: Uau. Un abans m'ho pot donar?
3: No.
0: Apolinar?
3: No, perquè tots és ho descobrís. No.
0: Seria...
3: No. Estic preparant una gran broma que tindrà una repercussió, jo diria, que més nacional a nivell mundial.
0: Estàs amenaçat de broma, Elena.
3: Però...
0: Estàs amenaçat de broma.
3: Però que no li va passar res ni res.
0: Home, ja s'imaginem. Que
3: li va tremolar tot el cos.
5: Uau.
0: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
4: Bon dia, Elena. Si tingueres que triar entre quedar-te sense internet o quedar-te sense espill, què triaries? Ah.
2: Quedar-me sense espill, segurament. No sóc res presumida. Vull dir, m'agrada cuidar-me, però no, sense espill, sens dubte. I tu per què te rius?
0: Apolinar, què diu?
3: No, que estic rient ara de les preguntes.
2: De que pensava que eren en directe.
3: Que
2: ai, sí. Li pregunta com se diu i tot.
3: Que sí.
2: Com te diuen
3: claro,
2: a tu?
3: Claro, hòstia, tu. No.
0: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Arriba Dani Gallego i porta el Pelotrivial. Hola, Dani.
6: Estem preparats, a veure, per a passar-ho bé, per a veure unes preguntetes, per a ficar-vos a prova també com estan fent els nostres companys.
0: Bueno. Molt bé. Pausa, consells publicitaris i tornem.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
8: De tu a tu.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollua!
9: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
9: Generalitat Valenciana.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
12: De tu a tu.
13: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim fora de cobertura i tenim ese Pelu Trivial. Dani Gallego.
6: Tenim preparada una nova edició de Pelu Trivial perquè, per supòs, jo pense que l'última vegada que vam fer va agradar moltíssim, així que jo pense que podem fer una altra prova.
0: Som també en Apolinar López
6: per
0: i Elena.
6: Per supòs. Per la gent que no sàpiga, anem a fer un joc de Trivial, tal qual, però parlant de perruqueria i preguntes relacionades amb la perruqueria, però en les categories tradicionals del Trivial. Se fiquem a provar.
0: Molt bé, anem allà.
6: Estem preparats?
0: Anem allà.
14: Jo la rosa, Jo el quesito rosa sempre.
6: El quesito rosa, bueno, anem a començar primer en història.
0: Cine televisió, no? Cine televisió. Sí. Història era el blau?
6: El no me recordo.
14: El taronja era de por.
2: No, el amarillo. Blau era geografia.
0: El groc.
15: Història amarillo, ¿verdad?
6: Es diu en castellà marrón. No sé com si diu en valencià.
0: Marró.
6: Pues marró, pues ja estaria. Ha sigut fàcil.
0: Pues vale.
6: Anem a per ell. Història. Esto es un poquet difícil, ¿eh? A veure. Quin ungüent utilitzaven alguns romans per a enfosquir el cabell? Vale? Opció A, oli d'oliva i mel. Opció B, mescles de plom i cendres. Opció C, llet de cabra i romer. Opció D, cera d'abella i vi.
0: Uau.
2: Jo te diria que la cendra, perquè la cendra, no? Pense. Pot ser?
0: Oh, està dient, Dani, està fent caretes, eh? Està fent caretes.
6: Jo no dic res, no puc dir res.
2: La cendra és la cendra és oscura. Aleshores, la cendra d'oscurir.
0: Ah, pues sí que...
14: No s'ha convencido. Això té coherència, perquè la primera que ha donat a mi me pareix una torrada d'un menche. No? Que portava la primera...
2: Oli d'oliva i mel.
14: Oli i mel, això és una torrada de...
6: Però cuidado, perquè la cera d'abella i el vi, a lo millor...
2: Sí, però és que la cera d'abella i el vi no peguen, no casen.
6: Marquem l'opció mescles de plom i cendres.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que
6: com a correcta.
0: Sí, sí, sí.
6: I la resposta és correcta.
0: Vámonos.
6: És de veure que als romans li s'agradava enfosquir el seu cabell perquè pensaven que en més fosc era el seu cabell, eren més joves i tenien més energia per les batalles i demás. Encara aixina que el plom eren productes que podien ser tòxics.
0: Com va dir un antic filòsof, estan locos estos romanos.
6: Totalmente.
0: Obelix, ¿no? Obelix, sí.
14: Sí.
0: Obelix.
6: Anem a veure, perquè anem a la d'entreteniment, que és del nostre company.
14: ¡Vamos!
6: A veure si està preparat. A veure per quin anem. Quin personatge portava dos moños laterals icònics? Wonder Woman.
0: La princesa Leia.
6: La princesa Leia.
14: Deja, que estava esperant-lo. Espera, deixa.
6: O Lara Croft.
14: Ai, no ho sé. Quin pot ser? Quin pot ser? Vaig a dir la princesa Leia. La princesa Leia.
6: Aquesta era molt fàcil.
14: La princesa Leia.
0: Marquem la princesa Leia i és...
6: Marquem, ja és correctíssima.
14: Vamos.
0: Vamos.
6: A veure, no sempre vaig anar a pillar.
0: Ja tenim el marronet i el rosa, eh?
6: Ja tenim dos.
0: Vale.
6: Anem a per ciència i natura. Aquesta és la
2: verda. Aquesta és la meva preferida.
0: La meva també.
6: Anem a veure. En quina època de l'any els estudis han conservat un lleuger augment del creixement del cabell?
2: Ah, mira.
0: Fàcil, jo... muy fàcil.
6: Pot ser en hivern, en primavera, en estiu, o mai canvia?
2: Jo te diria que... en l'otoño Com se diu en...
0: Primavera d'hivern.
15: Tardor.
2: Tardor, perdó. Tardor. Diso tu, si te ho saps.
15: Tu també, joder.

0: Home, clar.
1: Home, jo és que no sé de què va el tema, tio.
2: En la tarda... No, encara no s'ha enterat. Papi, és un trivial?
1: Ja, ja.
2: Doncs pues hem de contestar bé. Quina és?
1: Vale, va, jo dic la primavera.
0: Jo el moment en el que, tal volta pot créixer un poc més el cabell.
2: Jo te diria que en qualsevol. En la tardor se te cau més, això segur.
0: No, però estem parlant ara mateix de creixement.
1: De créixer,
2: En qualsevol, no?
1: Jo... Igual que les plantes, de créixer.
3: En els equinocis. I en particular...
0: No, però aquesta resposta no estava.
3: El de primavera d'estiu.
0: Aquesta resposta no estava.
4: Jo diria estiu.
0: Però la gent que estiga també escoltamos. Repetís una altra vegada les opcions. És en hivern, en primavera, en estiu o mai canvia? Sempre que és el mateix.
2: Jo crec que mai canvia. I això és la meva resposta.
5: Jo si me mira l'espill, mai canvia.
3: Primavera.
0: Primavera. Yo digo en primavera.
4: Yo digo estiu.
1: Yo digo primavera.
4: Por lo menos a mí en verano me crece mucho el pelo.
3: Ara mena polinar. Primavera, vinga, va.
0: A mena primavera. Ho tenim clar? Sí. Primavera, segur, segur.
3: Diguem primavera. Sí. Marquem sí. Primavera.
0: Marquem primavera. Sí. I la resposta és incorrecta.
1: Oh.
0: I el mestre J tenia raó. En estiu és quan el cabell pot créixer lleugerament un poquet més. És molt, molt, molt poquet, perquè sí que és de veres que tot l'any el cabell creix al mateix nivell. De fet, moltíssima gent diu que li creix més. Per exemple, la perruqueria, tot el món diu és que a mi me creix molt el moño, és que a mi me creix molt poquet. El nivell de creixement és sempre el mateix per a tots, exactament igual que la temperatura, que varia molt, molt, molt poquet, però sí que és de veres que justet per la temperatura en estiu, com tenim un poquet més de calor, la sang funciona un poquet més ràpid i fa que cresca lleugerament un poquet més ràpid. Així que la resposta és correctíssima.
1: Això està molt bé. Jo és que ho he associat amb les plantes.
0: Però tots els mons...
1: Que en primavera reviscolen les plantes, doncs jo dic, doncs el cabell també.
0: Té sentit, la veritat és que sí.
3: Ben lligat, ben lligat.
0: Un poquet més de calor feia falta per intensificar la resposta.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, anem en geografia.
3: Ens quedem sense... Mira que l'he preferit nostre,
2: eh? Ja, bueno.
0: Anem en geografia. En esta, vos la puc ficar fàcil o difícil, però on anem?
3: Que nivell.
0: Difícil. Difícil.
4: Vinga, tope.
2: Anem a per totes.
0: Vale. Quina és la ciutat de referència mundial en tendències de moda i perruqueria?
2: Hombre.
0: Opció A, Berlín.
3: No.
0: B, París. C, Lisboa. D, Atenes.
2: No. París. París.
3: Esta era difícil?
0: A veure, més difícil que l'altra és. A lo millor les opcions... Sí que estan ficades un poquet per a que tu vagis al lloc.
3: Sí, estan dirigides. Però quina era l'altra, per curiositat, eh?
0: L'altra era, quina ciutat espanyola, en referència a premis de perruqueria i barberia, és la top en els últims anys?
3: És València. És València.
1: Pues jo vaig a dir Atenes.
3: No, home, no.
2: Papi, és que no
0: sé. Ara s'han canviat.
4: Era París.
1: En Atenes va sorgir En Atenes... Va sorgir el...
2: Ja ho dirà.
1: Ara ho diré, Papi, que no m'eix la paraula. No m'eix la paraula, redeu. Hòstia, no.
3: El maratón.
4: Les olimpiades.
1: No, en Atenes...
3: La distància d'Atenes a maratón.
1: El culto al cos, a la vellera d'Atenes. Que és on estan les estàtues més...
3: Sí.
1: Més
0: escultòriques,
1: més...
3: No, a veure, té lo seu, té lo seu. Però la ciutat capital...
2: És de la moda, és París.
1: Has dit la paraula actual?
0: No.
1: Ah, doncs ja està, falta la paraula.
3: A veure, pots repetir la pregunta, per favor?
0: Mira,
1: és que, claro...
0: Quina ciutat és una referència mundial en tendències i moda de producte?
1: És ara, vale, pues vale. Però jo...
2: No discutis, que és... París.
3: Apolinar, marquem París. Marquem
1: va,
3: París.
1: Va, marqueu París, va.
0: Marquem París.
3: Marquem París.
0: I París, evidentment, és correctíssim. Vinga.
4: Vámonos.
5: No, ixa no és la ciutat capital, és la ciutat capilar.
1: No has entendido.
0: Capilar. En capilar.
5: En capilar.
0: També.
5: La ciutat en capilar.
0: Bueno, no, que estàvem parlant un poquet de conya, sí que era, evidentment, la ciutat referència espanyola de premis de perruqueria i barberia entre Madrid, València, Barcelona i Sevilla.
3: València.
0: Se quedem en la terreta, evidentment.
3: No, ja, però no és que mos quedem perquè som mosatros i perquè...
4: No, és que
3: és València i, a més, qui teniu ell sentat i està fent les preguntes, en este cas, és Premi Fígaro per dos voltes consecutives. Així no és que...
1: Premi Fígaro,
3: campió, no? Campió del món de perruqueria.
0: Ahí estem. Bueno, sí. Per això estem així, no? Per a parlar de perruqueria en drets.
3: Sí, una cosa, que si tires un poquet per carrer de folios i no me tapes la càmera, pues de categoria.
0: Pues
3: però no passa res. Però bueno, però també, això també és voluntari. Vull dir,
0: la gent que mos estiga sentint-mos ara no t'està
3: no, no fet.
5: Escolta, una cosa, t'estava tapant el micro, però no el moño.
3: Ah, bueno.
5: No el moño i se te veia la màgia de tu melena.
3: Bueno, me'l tallava ahir ella. Ahir és que...
0: Bueno, anem allà.

0: Anem a esports, d'acord?
1: Vinga.
0: Quin és el futbolista de la selecció espanyola que té la melena més voluminosa del futbol espanyol?
2: Hombre, mira, jo així vaig a dir una cosa. Te dic una cosa, és Cucurella, ¿vale?
3: És Cucurella, és Cucurella.
2: Però, ningú com a Ferran Torres, que a més és del nostre poble, que és de Foios.
3: Sí, senyor.
4: Pelazo, pelazo.
2: Pelazo el de Ferran Torres.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, sí, sí, sí. Ferran ha sigut ara super, super tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta, evidentment, sí. Ha sigut Cucurella, la melena
3: mediaca.
0: Bravo,
3: bravo.
0: Sí,
5: sí, sí. Cucurella.
0: Ferran tenia un supercanvi de moño, perquè duia el moño abans supercurtet, sí. Una barba que no la afavoria res, i ara ha fet un canvi de moño, que la veritat és que està super, super
2: bueno,
0: encertat.
2: I a més està de supermoda entre totes les xiquetes.
6: Ja me quedo en Ferran Torres, che.
1: Sí, senyor.
6: Que és
0: del
6: meu poble.
0: I en això el trivial terminat. Aixina que si ho pensem, jo pense que el trivial està al 100% dels formatges guanyats, eh?
3: No, perquè mos ha faltat la de ciència.
0: La pregunta... No, la de ciència ho han fet.
3: Pues l'han fallat.
0: L'heu fallat? Ah, faltava uno. Però te puc donar una oportunitat de la pregunta 2.
3: La agarrem?
0: Sí, bueno. La pregunta 2.
3: Hemos venido a jugar, vinga, va.
0: Hemos venido a jugar, Mayra. Pues anem a vore.
5: Tarjetita por aquí.
0: Tarjetita per a la última, anem a vore per on anem. Quina és la proteïna que està formada principalment, per la que forma principalment el cabell? A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci. Fuà.
2: Molt fàcil.
3: Sí, tío, és que és fàcil.
2: La queratina.
5: Jo no tinc cap. Dices, jo no tinc cap.
0: No, cap sí que ne tenés.
5: Cap, cap tens. Però no tinc cap.
6: La que diu
5: dices, de cap.
0: No, sí que ne tens.
3: La queratina.
5: La creïlla. Jo tinc la creïlla.
3: A veure, senyor, sobre la queratina.
0: Era A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci.
2: Queratina, 100%.
3: Sí. La queratina?
5: Sí, sí.
4: Vamos con Elena.
0: Vamos con Elena.
3: Mira, la queratina. Sí,
0: sí. I Elena, evidentment, encerta.
3: Oh, bravo, bravo, bravo. Vinga, per a celebrar-ho tenim rànquing en fora de cobertura.

0: calles? ¿Eh? ¿Por qué no te calles?
1: Que sí que la sé.
0: ¿Sí? A ver, tenim tres opcions. Les dic o... A veure, va ser Joan Carles I, rei emèrit, va ser Felipe González o va ser José María Aznar?
1: El rei emèrit, també, Juan Carlos I.
0: I on ho va dir? En la cimera iberoamericana de Santiago de Chile, en la qua d'un Pans & Company o en una sessió en el Senat?
2: Jo crec que en el Pans & Company.
1: Que calla. En la cumbre iberoamericana.
0: Serà? Sí o no? Sí o no? Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé, molt bé. Atenció, frase número 3. He venido aquí a hablar de mi libro. Wow, ¿qué hubo a decir? ¿Camilo José Cela, Francisco Umbral o Arturo Pérez Reverte?
1: Francisco Umbral.
0: ¿Y a dónde hubo a decir? En un programa de Mercedes Milá, en un batech o en la presentación del Seu Llibre.
1: A Mercedes Milá, que le la va a fotre.
0: Sí, señor. Sí, señor. Vale, sí, señor. Vale, vale, vale. Frase número 4. Relaxing cup of café con leche. ¿Qué hubo a decir? Esperanza Aguirre, Ana Botella o Rita Barberá, que en Pau descanse. ¿Quién ha del estrés?
2: Ana Botella.
0: Ana Botella.
1: ¿Pero por qué no te calles?
3: ¡Oh! Esa es la del rey.
4: ¡Qué bo! Se la ha retornado, tío, la del rey.
1: Pero por qué no te callas.
2: Ana Botella va a ser.
0: Ya no voy a decir. ¿Demanda el Comité Olímpico Internacional en una cafetería de Benidorm porque le habían cremado el café o en Fitur?
2: Esta dona no va a Benidorm. Va a la A.
0: Davant del Comitè Olímpic Internacional. Sí, senyor, així no va ser. Perquè durant la presentació de la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics de 2020 va ser quan ho va dir en Buenos Aires 2013.
1: Sí.
0: Tenim més preguntes. Anem a per la quinta. La quinta és... Qui va dir la segunda ya tal? La segunda ya tal.
5: És
2: complicada. Ui, que difícil.
0: Diu, l'opció A és Mariano Rajoy, l'opció B és José Luis Rodríguez Zapatero, l'opció C és José María Aznar.
5: Uf! I què pedia el comodín de la llamada?
1: Jo crec, jo vaig a dir, sense estar segur, Mariano Rajoy.
0: I on ho va dir? En una roda de premsa en acabant de la final de l'Eurocopa 2012, en una classe de gimnàsia o en un... casament mentre es parlava del menú.
1: No, en la primera, en la...
0: una roda de premsa.
1: En la roda de premsa.
0: Pues va ser Mariano Rajoy i ho va dir en una roda de premsa a Varsovia, sí, perquè li van preguntar com havia vist el partit, diguen en la primera part hem dominat i la segunda ja tal. Ja. Efectivament.
2: Molt bé. Molt listo, molt listo.
0: Tenim la número 6. Puedo prometer y prometo. Qui va dir puedo prometer y prometo? Opció A.
1: I s'està molt clar.
0: Adolfo Suárez. Opció B, Felipe González. Opció C, Manuel Fraga. I, bueno, qui d'estres ho va dir?
1: Adolfo Suárez.
0: I ho va dir durant la campanya electoral de 1977, demanant una hipoteca o en un debat de televisió.
1: En la campanya electoral, això era una frase molt característica.
5: Se les ha totes, eh?
0: De veritat.
2: És que no va ser tan tonto, eh?
0: No, ja t'ho puc dir. Opció, perdó, pregunta número 7. Spain is different. Wow. Qui ho va dir? Manuel Fraga, Alfredo Landa o Luis García Berlanga?
1: Alfredo Landa, tío. Alfredo Landa.
2: Jo no me la sé.
0: I on ho va dir? En una campanya internacional de promoció turística, en Eurovisió o en una reunió de la OTAN?
1: No, en una campanya turística.
0: Pues ho va dir... es va popularitzar durant l'etapa de Manuel Fraga com a ministre d'Informació i Turisme i ho va dir en una campanya internacional de promoció turística. No hem acertat qui ho va dir, però sí a on.
1: Bueno,
0: no està mal, vinga, aplaudiment.
1: 8-1, va.
2: Podria ser perfectament Alfredo Landa, eh?
0: Podria ser. Qui la va popularitzar, però ho ha dit molta gent. I se l'ha dit molta gent. Vaya ser, senyor González. Qui ho va dir? José María Aznar, Julio Anguita o qualsevol... col·laborador de Fora de Cobertura quan J. González fa un rànquing.
4: Esa.
2: La C.
0: Vaya este señor González.
2: No.
5: La estaba esperando, no sé por qué.
2: La A.
0: José María Aznar, no? Sí. Ja no ho va dir en el Congrés dels Diputats, en un ascensor o en una convenció del seu partit.
2: La podria dir en qualsevol...
0: La hem acertat, aplaudiment, que sí, que l'hem acertat. Tenim la número 9. Diu, Manda Webs. Qui la va dir? Federico Trillo, Rodrigo Rato o Josep Piqué?
1: Federico Trillo.
0: I ho va dir en el Congrés dels Diputats, pensant que el micròfon estava tancat, en una granja avícola o en una fira gastronòmica d'Aranda del Duero.
1: En el Congrés dels Diputats.
0: En el Congrés, sí, senyor, sí, senyor.
1: Mondo huevos.
0: Una última, val?
2: Vinga, va.
0: Viva Honduras. Viva Honduras. Qui va dir Viva Honduras en el seu moment? Federico Trillo, Mariano Rajoy o José Bono?
2: Que por.
1: Crec que això va ser

0: de vesprada? Obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Abans d'anar a la publicitat, se m'ha oblidat dir que continuava guanyant a Anglaterra per 3-0 a França. Pues no. 4-0. A tornar.

0: segon gol. Alerta, gol de França. Ara és Barcola. És Barcola o Lisa?
1: Sí, Barcola, sí.
0: 4-2 guanya Anglaterra, 4-0 al descans, acaba de marcar.

0: Pues bastante intrigado, ¿eh?
1: Es la motivación.
0: Es muscular.
2: Te puedo romper la estadística con Nico Williams, por ejemplo, que Nico se está lesionando y ha llegado.
3: Se ha recuperado en un temps récord, pero a las alturas de temporada que les estén.
2: Sí, pero
0: es muy raro todo.
4: A lo mejor son las rutinas, ¿eh? Porque allí están enfocados solo en lo que es el mundial, están muy concentrados. Y en sus clubes sí que pueden tener algo más de vida fuera del fútbol, y quizás sea por eso, ¿eh? No soy yo aquí un médico.
3: Caballas, que anem fregant ja les 12:30, hora de plegar trastos. Demà Espanya juga la final del Mundial a partir de les 9 davant d'Anglaterra. Demà, el punt a punt, en A Punt Ràdio, comença a les 12 del migdia. Comencem ja amb la prèvia del España-Argentina. Que guany España, que és el que desitgem. I donar-li les gràcies als nostres convidats d'avui, d'esta nit. Jaime March, COPE, Ràdio Intereconomia.
4: Gràcies a tu, Carlos.
3: Que guany España.
4: Ojalá, sí, 3-1.
3: Vicent Fuster, amic meu.
2: Un abrazo.
3: Gràcies. Pablo Oliva, tienen que quedar a chuar a gol. Ahora sí, esta semana que ve.
0: Lo pagáis un paquete, pero bueno, un placer como siempre. Un abrazo.
3: A punt d'arribar a les 12:30, 12:29. Des de les 12 hem començat este dissabte, que ja és diumenge, 18 de juliol, que ja és 19 de juliol. Està guanyant 4-2 França-Anglaterra, 4-3 acaba de tornar a marcar Mbappé, quina botxeria, 7 gols. I vosaltres ens despedim. El que volem és que demà Espanya siga campiona del món. Si volen sentir com Espanya és campiona del món en valencià, així estem per a tots vostès en A Punt Ràdio i en el punt a punt. Gràcies a tots i bona nit.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
4: Molt bon dia a tota la gent en este dia tan especial, perquè cada dia que estem així disfrutant de la vida és un dia especial. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day o el Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres

després de música de cambra. I finalment també cal Bernie Ledon, nascut al 1947 també, guitarrista i compositor estadounidenc conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i entrem de ple en el sumari de Fem Banda. Començarem escoltant el concert d'avui, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem a la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de parlar amb el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada en la secció d'honor anomenada Té per nom Ressorgir, d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, que en res, en menys de 2 hores comença. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana, que ens dirà, que és el dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 del matí seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi 3 de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que es contaran tot sobre el concert del centenari del naixement del mestre Ferrero, que serà el 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ja comencem Fent Banda, com sempre... Matinet, matinet.

En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres compostes per dos compositors de la terra, Francisco Zacarés i José María Ferrero. Començarem amb un pas doble del mestre Francisco Zacarés titulat En el Albero. En el Albero és un pas doble taurí dedicat al pintor Juan Reus. El títol de l'obra fa referència a l'Albero, la característica arena daurada de les places de bous, un espai carregat de simbolisme dins de la tradició taurina. En este pas doble, Zacarés recrea l'ambient solemne i brillant d'una vesprada de bous, combinant la força rítmica i el caràcter festiu propis del pas doble amb una escriptura elegant i plena de color. La versió que ara escoltareu està interpretada per la banda sinfònica Santa Cecília de Guadassuar.

Gran pas doble de Francisco Zacarés. Es tracta d'un pas doble que posa de manifest la capacitat del compositor per transmetre emocions i crear atmosferes a través d'un llenguatge musical directe i expressiu. Acabem d'escoltar el pas doble en el Albero. I continuem amb Valhalla, una de les obres més emblemàtiques del compositor Francisco Zacarés Fort, escrita l'any 2002. Es tracta d'un tema i variacions per a banda sinfònica inspirat en la mitologia nòrdica. L'obra pren com a punt de partida el Valhalla, el majestuós saló dels déus nòrdics presidit per Odin, on les valquíries conduïen els guerrers caiguts en combat. Zacarés trasllada aquest univers llegendari al llenguatge musical amb una escriptura d'una gran riquesa tímbrica i una notable exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. La composició s'inicia amb una introducció que descriu la grandiositat del Valhalla, imaginant com una immensa sala de parets d'or, sostre d'esculls de bronze i més de 500 portes. A continuació, es despleguen quatre variacions que evoquen diferents personatges i episodis de la mitologia nòrdica. La força implacable de Thor i el seu martell màgic. La calma que segueix la batalla quan les valquíries acompanyen els herois fins al Valhalla. Les intrigues i transformacions del déu Loki. I finalment, la gran batalla dels déus, que culmina l'obra amb un desenllaç espectacular. L'obra va ser un encàrrec de la banda Joventut Musical d'Albal, però la versió que aneu a escoltar és la de la Societat Musical Santa Cecília de Guadalajara.

per la seva força narrativa, la qualitat de l'escriptura i la brillantor orquestal, Valhalla s'ha consolidat com una de les obres de referència del repertori bandístic valencià contemporani i ha estat interpretada per nombroses bandes en concerts i certàmens, entre elles el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I continuem el concert amb una obra titulada L'Unfoniam, una composició de Francisco Zacarés Fort escrita l'any 2006 per a un conjunt de metalls. L'obra va ser creada per al prestigiós Spanish Brass Lour Metals dins del projecte Svals Brass Ensemble, una iniciativa que cada any impulsa la creació de noves obres per a aquesta formació instrumental. El títol

L'Ourphoniam és un joc de paraules que ret homenatge al mateix Spanish Brass L'Ourmetall, destinatari de la composició. Zacarés aprofita totes les possibilitats sonores del conjunt de metalls per construir una obra plena de contrastos, en què alternen moments d'una gran solemnitat amb passatges de gran virtuosisme, energia i brillantor tímbrica. L'escriptura exigeix una elevada precisió tècnica i una gran complicitat entre els intèrprets, convertint la peça en un magnífic exemple de la música de cambra contemporània per a metalls. L'Ourphoniam va ser enregistrada pel mateix Spanish Brass L'Ourmetall sota la direcció del gran trombonista suec Christian Lindberg. Forma part del disc Svalbard Brass Ensemble, publicat al 2017. I esta és la versió que ara anem a escoltar.

Aquesta gravació ha contribuït a difondre una obra que posa de manifest la imaginació, la riquesa tèmbrica i el domini del llenguatge contemporani que caracteritza l'escriptura de Francisco Zacarés. Acabem d'escoltar l'obra L'Ofonia. I acabem el concert en una obra

obra mestra del gran mestre José María Ferrero, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del gran mestre Adam Ferrero. Per esta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i conviviren amb la població musulmana. Segons ell, explicava el mateix autor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i finalment una gran reposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa moro. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció com a homenatge al centenari del seu naixement. Anem a escoltar ja la Fantasia Muladiana.

0: Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet este passat mes de maig en el Certamen Provincial de València. Acabem d'escoltar Fantasia Muladiana del mestre Ferrero. I ja s'ha acabat, i fins així el concert d'avui. Ara, com sempre, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en les entrevistes.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.

0: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
5: La primera paraula és ira.
4: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
6: Ah, vale.
4: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
6: Cuidao!
4: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
7: Home, pues clar.
4: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
8: L'última paraula és un C.
4: Temps! Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
9: És de veres, és de veres.
4: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
6: Fa sosa de celebrar.
4: Apostrofar com cal és de guapes.
10: Oh, i tant, i molt.
4: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
6: No, no, no.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
11: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
12: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
13: No és possible, no, no és possible.
12: Xicotets comerços i associacions veïnals.
4: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
12: La què?
4: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.
14: Què diu, què?
4: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
14: I què li sembla això que ha passat?
15: És tan lamentable.
16: Hi ha molta maldat en este món.
17: Quasi m'ha entrat un infart, de veure tanta gent.
15: Fa pena.
4: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
18: No.
4: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
12: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
4: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
12: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. I a fons voltor que especulen amb l'habitatge.
4: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
12: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
19: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6.
20: Continuem connectats amb les teues

0: Històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. Abans he dit que era un dia especial. No m'agrada mesclar perquè l'esport sempre ocupa molt de temps, però realment que és un dia especial avui perquè juga la final d'Espanya. I aleshores tinc que nombrar-ho perquè anem a guanyar. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palas Day, o Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. Finalment, també cal nombrar a Bernie Lidon, nascut el 1947, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i seguim el programa. Acabem d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Com sempre vos dic que al final podreu descarregar o entrar en la pàgina de Fent Banda i buscant el dia el podreu trobar. Sabeu que comencem a l'ESA del matí. A l'ESA del matí teniu el concert. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem i ja tinc quasi al meu costat el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada de la secció d'honor que comença en una horeta, en res, en més de... una horeta no, ara són les 8 i algo, en més de 2 hores. Ressorgir d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Després seguirem el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Després seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que ens contaran tot sobre el concert pel centenari del naixement del mestre, que serà el dissabte que ve, 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que, Patrícia, ara sí, puja la veu, que seguim així en Fent Banda.
0: Estàs escoltant Fent Banda amb Imma Mateu.

0: És un autèntic privilegi presentar a Francisco Zacarés Fort, una de les figures més destacades de la composició del panorama valencià i internacional. Nascut al Val, Francisco Zacarés va cursar els seus estudis al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on va obtindre nombroses titulacions superiors en composició, direcció, musicologia, pedagogia, trombó... En té moltes, ara ens dirà totes les que té. Al llarg de la seva trajectòria ha completat la seva formació amb estudis especialitzats tant a Espanya com a l'estranger. Com a compositor, la seva música ha traspassat fronteres i ha estat interpretada arreu del món, en països com Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Japó o els Països Baixos. Moltes de les seues obres han estat seleccionades com a peces obligades en alguns dels certàmens de bandes més prestigiosos, fet que posa de manifest el reconeixement internacional del seu llenguatge musical. La seva trajectòria està avalada per nombrosos premis de composició, entre els quals destaquen els coneguts com el World Music Contest de Kelkrade, el Tokyo Kosei Wind Orchestra Composition Competition, el Concurs Internacional de Corciano o l'Internacional Trumpet Guild, entre molts més. Actualment, és professor de contrapunt i fuga al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i és el compositor de l'obra que escoltarem, que s'estrenarà, que escoltarem en més de 2 hores, Resorgir, que és l'obra obligada en la secció d'honor en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que ja està a punt de començar. Però el tinguem així i el primer que tinc que dir és donar-li les gràcies. Paco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada que estigués així i donar-te les gràcies perquè sé que d'ací te'n vas pitant cap al Palau de la Música. Jo també.
1: Esperem arribar a l'hora.
0: Clar, tu arribaràs més pront que jo. Arribaràs, tu.
1: Molt bé.
0: Paco, quantes vegades n'hi ha que ressorgir en la vida?
1: A veure, primer, tots diuen que cal caure primer per a després ressorgir, sí. En fi, el que passa que el que tenim que ressorgir en la meva obra és d'un fet fatídic, sí. Que al començar sent algo meteorològic i s'ha convertit en, jo què sé, en socialment parlant, socialment parlant és com si enfonàrem la vida de molts valencians.
0: Correcte. Estaves a casa eixe dia?
1: Estava a casa, sí.
0: Estaves a casa. Vius al Val?
1: Visc al Val. Part del Val, sí. És zona zero. No tot, sí. No tot, però bueno, sí. Sí que ens afecta una casa familiar, sí. No on visc, mm-hmm. Però sí que, de fet, encara estem ahí en el fang entre mans.
0: Això és complicat, és molt complicat, sí. Ressorgir, sí. D'eixe desastre, no?
1: A veure, i és difícil ressorgir de lo material, però imaginem-se aquelles, sí, persones que han perdut familiars, correcte. I demés, ressorgir d'això jo crec que va ser impossible.
0: Quan es vas assabentar, quan es van dir, es van quedar per telèfon, no sé, que eres l'encarregat de fer, de compondre una obra obligada en la secció d'honor?
1: Pues no recorde ben bé, però ja fa més d'un any, ja d'això. Vull dir, igual pot ser després de falles,
0: sí.
1: De fa més d'un any.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. En el mes
0: d'abril, es va portar molt de temps acabar-la? És a dir, començar i acabar-la?
1: A veure, no ho sé. Vull dir, jo no compose... A veure, intent de composar dia a dia,
0: sí.
1: Però com tinc altres qüestions que atendre...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I pues, no sempre li puc dedicar tot el temps que... Per tant, no... A veure, si contarem les hores, no són tantes com els dies, més
0: sí,
1: bé, no?
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: que van,
0: sí,
1: passant, sí, sí, sí. I tots els dies intentes fer coses i tens un huequet en algun moment, sí. Que te poses a fer... Bueno,
0: tenies clar la temàtica, quina havia de ser?
1: No, no. Va ser un suggeriment de l'encàrrec.
0: Ah, sí?
1: Sí, un poc sí. Bueno, va ser un poc consensuat, però va ser un suggeriment perquè se volia, sí, sí. Fer un homenatge... Pues això, musical,
0: sí.
1: Que encara no sé si s'hauria fet ja o què, no ho sé, però en aquell moment jo crec que encara no ningú s'assabentava de que poguera, sí. Haver-hi aquest homenatge, no solament al fet del desastre, sinó que, diguem, un poc la idiosincràsia del poble valencià de que, bueno, pues tenia que tirar endavant com siga i des de l'endemà, pues, n'hi ha que tirar endavant perquè no se pot quedar el fang dins de casa.
0: Ja has entrat en la paraula? Funk.
1: El funk, sí, sí.
0: El funk.
1: És el leitmotiv de l'obra.
0: Correcte, partís d'ahí.
1: Sí, tot és funk.
0: Explica. Com és aquest funk? Què representa aquest funk? És a dir, quina idea? Què simbolitza el funk? Pues... Per als oients que vagin a escoltar-la en més de 2 hores que s'escoltarà.
1: Sí.
0: La Unió Musical de Torrent, crec
1: Torrent
0: que és la primera.
1: Torrent, crec que és la primera.
0: La
1: sí,
0: primera.
1: Sí, sí.
0: I sa paraula, funk?
1: Pues, a veure, musicalment parlant, funk té certes connotacions musicals en les quals la F, la A, la G, totes tenen el seu so particular. Sí. Ens quedava per encontrar...

0: AM,
1: la N.
0: Pues entre el A del funk i el sol del sí. funk, entremig tenim la R. Com la N estava entremig de les dos, sí, sí, de les sí, dos sí. lletres, pues la nota intermitja era el re.
1: El re, no?
0: Exacte, re. Si estem parlant música, és que no sé si...
1: Sí, sí, sí, no, està bé, però està molt ben explicat perquè són en notació americana, és a dir, la F, la A, el la, la G, la N és la que no sabia, i volia que me l'expliqués.
0: I està entremig, de la... I, a més, a partir d'ahí, diguem que manipula un poc aquestes... Sí. Pues, per exemple, el funk és algo que va sempre... en el fons de l'aigua, sí. Pues, li posem un bemol al sol, li posem un bemol al la, perquè després el funk no solament és funk, n'hi ha sí. un tutu revolutum de canyes, de no sé què, pues vinga, canviem el sol per el la, el canviem de lloc, i a partir d'ahí ja tenim el funk. El funk, que... el funk de la dana, vale?
1: Sí,
0: no qualsevol
1: sí,
0: funk.
1: Sí, no, el funk de la dana. Funk. El fang de la dana, que en més de 2 hores anem a escoltar-lo per primera vegada en el Palau de la Música. Uh-huh. També fa referència, dins de l'obra, jo no ho sé, uh-huh. perquè encara no l'han escoltat,
0: sí, sí.
1: fa referència a melodies o sonoritats valencianes.
0: Sí. A veure, intente, de fet, d'alguna manera, a veure, m'haver agradat col·locar molts motius valencians per a fer un reconeixement a tots els pobles que estaguen afectats. No ha pogut ser, però sí que, per exemple, hi ha un moment en la introducció de l'obra del primer moviment en el que, diguem, escenifique, per dir-ho d'alguna manera, visualitze, musicalment parlant. Això n'hi ha una paraula que es diu hipotiposis.
1: Bueno, deixem-ho ahí.
0: Hipotiposis.
1: N'hi ha paraules que després d'obres teves me vas explicar. Eixa,
0: no,
1: de què te se va
0: ocorrer? Hipotiposis, no és més que... Això en el Renaixement ja s'utilitzava
1: sí.
0: a nivell pues, tant musical com literari. De més, sí. La hipotiposis no és més que posar en imatges... o més bé, les imatges que estem veient, posar-les, pues, si és literari, pues,
1: sí.
0: En escritura, i si és musical, pues, en notes, i ja està. Això ho feia Bach, ho feien els renaixentistes, i ho feien els clàssics i, sí. i de més. Per tant, hi ha un moment en el que significa un poc, d'alguna manera, el que és la possible tormenta que en la zona zero no la tingueren, però
1: correcte.
0: Sí que en els pobles de l'interior sí que ho patiren. I ahí pues, apareix, per exemple, un motiu de la muixeranga d'Algemesí, un motiu del cap del bolero de Guadassuar, per exemple, un trosset de l'himne del meu poble... en el que, com tots sabem, tant, diguem que, no sé quina paraula, però les esglésies, sí. les torres mores, estaven sí. col·locades en llocs en què, si n'hi havia algun desastre, no els anava a tocar. Pues n'hi ha un momentet que en el meu poble l'himne diu la torre i el campanar, sí. pues ixa línia, o sea, ixa motiu melòdic, pues també apareix ahí, bueno, construït dins d'un mode de transposició limitada, de
1: Messier,
0: bueno, hi ha un poc recursos, diguem, en el que la gent puga, si coneix un poc la batalleta que passa i la historieta, pues puga reconèixer què és el que està passant ahí. En el fons, al començar intentant ser un poema sinfònic, i aquest poema sinfònic se va convertir en una sinfonia programàtica,
1: sí.
0: i després tots els instruments de la banda, tots, absolutament tots, tenen... alguns han dit que molta faena o massa faena o massa complicat. Estan dient per ahí que, cuidao, que està un poc complicada la cosa.
1: Un pardalet m'ha dit... Ara parlarem de l'estructura, és a dir, com està estructurada en els moviments que n'hi ha, que tenen solo fins trompetes terceres...
0: Sí, sí, tots, trombobaix, contrafagot, clarinet contrabaix...
1: Que treballen tots.
0: Sí. Vale, tots tenen que ser protagonistes.
1: Correcte.
0: Perquè un contrafagot no pot ser protagonista, o un trombó baix no pot ser un protagonista, o una tuba, que hi ha un momentet que la fuga la comença una tuba, perquè no la pot al començar sí, una tuba, sí. perquè té que ser sempre una flauta, un clarinet, o... Xica, pues n'hi ha que donar feina a tots.
1: Veritat que sí.
0: Sí.
1: I, com està bueno, estructurada? És a dir,
0: vale,
1: com...
0: pues, al final jo crec que se converteix en una sinfonia, vale? Tres moviments en el que cada moviment està dedicat, diguem que

0: diguem, a una parcel·la, diguem, essencial de lo que va passar, no solament aquell 29 d'octubre, sinó fins avui, que encara estem en la història. El primer moviment està dedicat als voluntaris, que van ser els primers en posar-se...
1: mans ahí a la feina.
0: Al funk, vale? I té dos temes, un dedicat als voluntaris que venien des de València, que creuaven la passarel·la que després se va anomenar Passarel·la de la Solidaritat. Per això hi ha un moment, abans de que el comenci el primer tema, que apareix, diguem, de forma... Bueno, espera que se pugui escoltar d'alguna manera. Més que res perquè el mode que utilitza, l'harmonia que utilitza, no és la... diguem, habitual, no és la convencional, ¿vale? Encara que jo crec que és tan convencional com que qualsevol altra ho hauria de ser, però bueno, ahí estem. Apareix el cap del València de Padilla, que és, diguem, el referent de València, pam, pim, pam, pum, pues això apareix per ahí. I he dit que de forma un poquet... I això ens conduïs a que la textura sobre la que el tema del funk va representar aquest primer tema de la sinfonia, pues, dic, venen de València, pues, la fanfàrria, les llamades estes habituals de quan hi ha algun passacarrer cívic i demés, que sempre van les trompetes i els timbals davant de encapçalant la processó cívica, pues, les llamades de la ciutat, pues, que apareixen en el himne, que apareixen en moltíssimes...
1: En molts
0: vale, pues, com a representació d'això, a la meva manera i en el meu estil, en el meu llenguatge, que no és meu, vull dir que això, aquest llenguatge és propi de Messien i de més per el mode que utilitza, però bueno, jo diguem que me'l faço un poc meu, per a que els puristes no me diguin, és que això no ho feia Messien. Teniu raó, no ho feia, ho faig jo. Per això la música és meua.
1: Dicho i ja està.
0: I la música és meua, no és de... Vale, però sí que tinc que fer referència als grans compositors, tant des del punt de vista estructural com des del punt de vista del llenguatge que s'utilitza. Vale, doncs pues, i se llama és reconvertides en, bueno, i diguem que fet una espècie de metamorfosis tan rítmica com melòdica i demés, va ser el, diguem, la textura sobre la qual va aparèixer el tema, el primer tema de la sinfonia, o sigui, del primer moviment. Una característica que també he volgut introduir és que el tabalet també fa la seva faena, vull dir, sempre n'hi ha algun recurs, diguem, valencià, per
1: tradicional.
0: Dir tradicional, per a donar-li aquest context de poble valencià, no? D'alguna
1: sí,
0: manera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot això... Bueno, transcorreix ahí com el primer tema, que és referent als voluntaris que venien de València. Però els voluntaris també arriben, per exemple, a un altre lloc, zona zero també, d'alguna manera, que és la Ribera, ¿vale?
1: Sí.
0: Pues ahí faig una metamorfosi d'un tema de les danses de Guadassuar, que ningú el va reconèixer.
1: Però no ho reconeixeran els de Guadassuar?
0: Sí, alguns sí.
1: És el bolero de Guadassuar?
0: No, ahí no és el bolero. És una de les peces que s'utilitzen en les danses. En les danses de Guadassuar, que se fan el mes d'agost,
1: sí.
0: Hi ha un moment de passacarrer, un moment de la dansa,
1: sí,
0: un moment...
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, pues, en el seu moment jo vaig estar... He estat molts anys vinculat musicalment a Guadassuar.
1: Però estaves de director, no?
0: Vaig estar uns quants anys de director. Primer vaig estar en l'escola, després vaig continuar en l'escola. És que tinc un lligam musical molt gran a Guadassuar.
1: Sí.
0: I ahir vaig conèixer la seva música. De fet, els festers de Guadassuar m'encarregaren, fes un passador per la festa de Sant Roc, que és la de
1: sí,
0: l'agost.
1: Correcte.
0: I després, si això és mateix festers, per què no ne fas uno sobre els temes musicals de la festa de Sant Vicent, que
1: sí,
0: també és el seu patró del poble. I també està un que es diu la repartició de la carn, i la repartició de la carn només fa referència a que en anys antics pues, se matava algun animal per a repartir-los als necessitats del poble.
1: Doncs ara que has dit ixe pas doble, la repartició de la carn, que jo volia preguntar-te ixe nom d'on ve, perquè, clar, la repartició de la carn, escoltem-lo un momentet.

0: aquestes coses aprenc jo així, perquè jo tenia este pas doble, la repartició de la carn, i jo, Paco, estava sempre pensant, vaja nom, la repartició de la carn, perquè normalment és repartir paneig.
1: Bueno, avui en dia sí que són rotllets i...
0: coses dites, no?
1: I mistela, molta mistela, també.
0: Sí.
1: I bueno.
0: Sí. Aleshores, estàvem parlant de l'estructura, parlant dels voluntaris que van a...
1: Primer venen a, diguem, a l'Horta Sud.
0: Sí, vale,
1: i després altres...
0: És el segon moviment. El que...
1: No, és el segon tema del primer
0: el
1: moviment.
0: El segon tema.
1: Sí, entonces, vale. Entre aquests dos temes, pues, transcurreix el primer moviment.
0: Sí.
1: És una forma binària en la que després hi haurà una reexposició d'aquests dos moviments.
0: Sí.
1: I ja està, i ahí s'acaba.
0: I entra el segon.
1: I el segon està... està dedicat a les víctimes. Sí. Però no, a les víctimes que faltaren, a les víctimes... I als que estan patint-ho, víctimes morals, víctimes... tot aquell que, bueno, que inclús hi ha molta gent que té seqüeles de tot allò que passa. Pues ahí està el segon moviment. I el segon moviment, al comença i acaba... com una espècie d'enterro tradicional dels pobles, en el que s'escolta les campanes, el campanar, que estan fent el toc del fang.
0: Sí.
1: O sea, el toc del fang, mentre que quan ho escolteu encontrareu que els músics van a murmurar, el típic... diguem, aquest remor que quan la gent acompanya el difunt al cementeri, pues, aixina de forma molt, molt velada, la gent va dient, pues, en fi, això, que m'ho ha assegut, això, bueno, en fi, pues, això vull també que refer, perquè és algo típic, no sé si de molts llocs, però almenys així en València, quan pues, la gent que va acompanyant, pues, va...
0: Un remor
1: que, en fi, que...
0: Sí.
1: Que està ahí. I a partir d'ahí genera una espècie de forma ternària, però que jo implica que dins de lo ternari n'hi és que altre ternari, dins de lo ternari que també estava dins de l'altre n'hi és que altre. Per tant, és una espècie de lo que jo anomeno una forma matriosca, com aquelles nines,
0: de les nines
1: que van col·locant-se una dins de l'altra, vale? Sí. Això és el que passa ahí. I la primera gran secció no és més que sobre un coral que, a partir de les lamentacions de Jeremies de Tomàs Lluís de Victòria, o sigui, el primer incipit ho utilitza com a referent estructural per les cadències que se poden produir i demés, a partir d'ahí genera un coral, i sobre aquest coral, un fliscorno primer...
0: que és un instrument valencià. Home, és valencià,
1: però
0: sí que està dins de la tradició valenciana.
1: Correcte. Sí. Al comença les seues primeres lamentacions, a mode d'elegia. O sea, és el desgarro de que algú està dient... Bueno, pues això és el que s'intenta. Després hi ha una part intermitja, en la que, clar, dins d'aquesta part intermitja, pues, hi ha altres parts intermitges, el que vos he dit, lo de la matriusca. Però caldria un poc comentar que hi haurien dos parts molt introspectives, en el que primer hi ha un diàleg entre un cello com a solista de la banda, típic valencià també, per les bandes valencianes.
0: Correcte.
1: Que introduixen l'acord, i el cello és un element molt important. Sí. Introduís hi ha un diàleg entre un trombotenor i un trombobaix, o sigui, una persona greu, per tant, adulta, molt adulta, que tal vegada ha vist que la riuà del 57, que hi ha, i un jove que és la primera vegada que li passa això.
0: Una tragèdia.
1: Llavors hi ha un diàleg ahí entre dos trombons, un trombotenor i un trombobaix, que fan aquest diàleg. Després de tot això evoluciona i apareixen

0: un cànon a partir dels motius del cap del funk, que era el cap del primer tema del primer moviment, i el cap del segon tema del primer moviment també. I això ahí genera una línia melòdica, que primer hi haurà un cànon a dos veus, després hi haurà un cànon a quatre veus, i sobre aquest cànon torna a aparèixer sobre aquests dos cànons torna a aparèixer primer en el flautí i després en les trompes un altre material temàtic de Guadassuar, també de les danses de Guadassuar, que espero que també el puguen reconèixer, perquè està també transformat ahí,
1: i això, això deriva a un tercer moviment.
0: Bueno, i ahí després tornaríem a treballar, a acabar la tercera secció d'este segon moviment, en el que acabem a treballar en el final de l'enterro. Vale, entre altres coses, abans d'això n'hi ha un altre diàleg entre tres familiars, que són el lobó, el corno anglès i el fagot, tres dobles llengüetes, que també dialoguen ahir, diguem que a l'estil de lo que havia ocorrit anteriorment, i després, per a concloure este segon moviment, torna a vegar el coral i un bombardino, també prou utilitzat en la nostra música tradicional, pues, i torna a fer ixe lament, ixe elegia, i per últim l'últim contrapunt a este coral el fa una flauta fent un solo de flauta, en el que ahir vull descriure quan alguna persona està pegant-li voltes i no sabem com va acabar,
1: i aquest
0: moment de no sé què passa, de desespero, però ja molt introspectiu, ja està acabant-se la cosa, ja, que n'hi haurà molta gent que encara estarà
1: ahí. I aquesta emoció que no sabe ni com...
0: Exacte, i això ens conduïs a acabar l'enterro.
1: Correcte.
0: I això seria el final del segon moviment. Però aquest segon moviment realment no acaba, perquè en si és una taca directament en l'inici del tercer moviment, i li posa una taca al començar de sobte, perquè el resorgir, la faena n'hi ha que fer-la.
1: Correcte.
0: Entonces n'hi ha que fer-la ja. O sea, no os esperem a tonteries.
1: És a dir, tot el que la flauta s'ha quedat ahí pegant-li voltes, que no sabem com aixir d'una situació.
0: Sí, després de la flauta en què està ese final de l'enterro. Hi ha hagut ahí un final que és una espècie l'inici i el final és com que és el mateix, no? Seria una espècie de... Bueno, en fi, tota la primera part ha sigut un crescendo i tota la segona part ha sigut un disminuendo fins que se perd. I l'atac el que diu, vinga, es posem en marxa, tenim que començar i la feina hi ha que fer-la. I ahí és on realment és el resorgir, i ahí sí que és un poc el que tots els afectats se posaren en marxa, en l'ajuda dels voluntaris o sense aquesta ajuda, perquè n'hi ha hagut llocs que aquesta ajuda arriba quan arriba i de la manera que arriba. Però bueno, no vull posar-me jo en líos, sinó que el tercer moviment està... I entonces és una espècie de rondó collage en el que hi ha diverses seccions xicotetes en el que són com a fotos que d'alguna manera representen moments de la reconstrucció, de com el comencem de zero, vale. Però jo crec que la part important del tercer moviment és una fuga que hi ha, i aquesta fuga el que fa és, al començar, una
1: la
0: tuba.
1: La que tu has dit, la tuba.
0: Sí, el subjecte de la fuga, la primera intervenció, la fa presentant el tema de la fuga, que al començar, en el cap de la fuga, no és més que el tema del funk.
1: De funk.
0: Sempre el funk està present, sempre, i acaba en el funk també, acabarem sempre en el funk. Si volem dir Sinfonia del Funk, pues perfectament li la podem dir. Hi ha sinfonies heroiques...
1: No fiquis idees, que després fiquen la...
0: Bueno, no m'importa.
1: Resurgir, Sinfonia del Funk.
0: Però no m'importaria, tampoc, perquè un poc el leitmotiv és ixe. Bueno, pues arriba la fuga i al comença una tuba, com a que hi ha una persona major, per dir-ho d'alguna manera, que està en sa casa i diu, així que faig jo. Això m'ha vengut tot amunt, però tinc que posar-me en marxa. Després entren dos trompes, per tant, ja n'hi ha un poquet d'ajuda. Després entraran tres trombons, per tant, l'ajuda se va ampliant, i per últim, la quarta entrada de la fuga seran les quatre trompetes, perquè va a quatre veus la cosa,
1: sí.
0: I ahir serà ja un poc... l'increment de l'ajuda ixa, que després entre els divertiments, els estrets de la fuga i demés, pues, ahí n'hi haurà una...

0: com si fos que una persona, un valencià, una valenciana, s'alçara, no? Agafara una pala.
1: Sí, la pala o el que encontre.
0: O el que trobe.
1: Perquè primer hi havia que treure trastos de casa.
0: I vaig aquí drant i tots vagin unint-se
1: a poc a poc.
0: Tots junts.
1: Va incrementant-se i això al final, pues... Al final, quan el... Bueno, n'hi ha una transició cap a la coda, però la coda se'l comença també des d'un punt de vista molt... bueno, després de que n'hi hagués que moltes coses pel mig, i molt de funk, també.
0: Sí.
1: O sigui, perquè el funk, ja torna a dir, de moltes maneres està molt present. Sí que el comença la coda final de forma molt suau, en un solo de trompa, en el que ixe solo de tromba va donar peu a que la coda pues siga una coda grandiosa, per dir-ho d'alguna manera.
0: Estem parlant de Francisco Zacarés, que és l'autor de l'obra obligada que en res estarem escoltant en el Palau de la Música, en la secció d'honor, on hi ha, la interpreten 5 grans societats musicals, 5 grans bandes. Ara seguim parlant de Resurgir, però escoltem un altre pas doble teu, en el Álvaro.
1: Molt bé.

0: Estem parlant així en Francisco Zacarés. Este és un pas doble d'ell. M'acaba de dir que és el primer pas doble que va fer en el Albero. I sona una banda de Luxemburgo.
1: Sí. A veure, este paso doble va estar... Bueno, primer va ser una comanda que vam fer en uns amics,
0: sí,
1: de una... no sé com dir-ho, sinó...
0: una penya taurina.
1: Una penya taurina, correcte, que li volien dedicar a una persona, Juan Reus, que sí, era un gran pintor, que feia els... quan fan una fira, la fira de juliol o la fira de quan siga, el cartell.
0: Ah.
1: Ella, la persona que feia el quadre per a fer el cartell
0: de la plaça
1: Bous.
0: De la plaça Bous, perquè es feien allí...
1: Vale, i la meva era molt major, i li volien fer una espècie d'homenatge, i un amic, que entonces jo estava dirigint la banda de Sedaví,
0: sí,
1: un trompeta de Sedaví, em va dir, che Paco, podies fer això, tal i qual? Vinga, va, anem a provar.
0: En el Albero.
1: I segons me va dir en el moment de, pues això, d'escoltar-lo per primera vegada, me va dir, és un paso doble taurino molt mediterrani. Això me ho va dir Juan Reus. I dic, pues serà, si vostè ho diu, serà.
0: Mediterrani, vaja, quina connotació. Bé, però estem parlant de Resorgir, i tu ja has nombrat, mentre parlàvem de la peça, tu ja has nombrat compositors que per a tu han sigut referents. O els tens ahí perquè has nombrat Bach, has nombrat, sí, Oliver Messiaen.
1: Sí, clar.
0: Al llarg de la teua carrera, quins compositors, diguem, t'has nutrit molt d'ells?
1: No ho sé. A veure, jo crec que de tot el que he analitzat durant tants anys dedicant-me, sí, a això, pues jo crec que tots, absolutament tots, algo te deixen,
0: sí,
1: per ahí.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí,
1: per exemple, ningú escoltarà Mozart així, quan escolten això, segurament. Però la meva forma de concretar, per dir-ho d'alguna manera, com fer un tema que no és massa llarg, pues és el mode de que feia Mozart, que agarrava un motiu, enllaçava en un altre motiu, pim-pam, tenim tema.
0: Sí.
1: Pues així, d'alguna manera, seguint i se ordre, per dir-ho d'alguna manera, pues així estan els temes que no són massa llargs, són relativament curts. Pues, bueno, hem comentat abans, jo sóc fan del contrapunt, i ese contrapunt va ser un poc Paco Tamarit,
0: sí,
1: el gran referent com a professor del Conservatori de Contrapunt, pues és el que em va inculcar ixa en vena, però no,
0: sí,
1: el contrapunt. Contrapunt en vena.
0: Quan tu estudies estaven grans com Blanquer, com Blanes...
1: Correcte.
0: Tamarit.
1: Tres referents que, sense ser uns compositors d'estos que venen de fora,
0: sí,
1: pues
0: sí,
1: teníem,
0: sí,
1: ahir,
0: sí, sí,
1: grans compositors, grans professors, i de tots n'hi ha alguna cosa així, eh? Perquè, per exemple...

0: Blanes és el que me va dir, cuidao que estáis Messiaen, cuidao que en el segon moviment utilice el mètode Coster, que sí, també d'alguna manera Paco Tamarí també després la utilitza moltíssim. I després tot lo referent a lo modal, Blanquer va estudiar en Messiaen, per tant, Blanquer també pues, d'alguna manera sí, és modes, és tal, bueno, pues, entre tots, jo crec que varen deixar un granet en la meua, diguem...
1: Sí, en la forma, teva persona.
0: Persona musicalment parlant.
1: Correcte.
0: Sí, correcte.
1: Correcte.
0: Sí.
1: Esta obra, que l'has descrit molt bé, bueno, jo crec que els nostres oients poden fer-se una idea del que van escoltar.
0: Esperem.
1: Parla d'una tragèdia, parla de l'esperança.
0: Sí, sobretot l'últim moviment, el que vol al final, el final de l'obra, claro, tenia que descriure coses que han passat, ¿vale? El ressorgir fa referència ja, diguem, al final de l'obra, més bé, però, i a més, l'últim moviment es diu ressorgir com el fènix,
1: sí,
0: ¿vale?
1: Com l'au.
0: Com l'au fènix, correcte. I és això, la forma en el que el poble valencià més afectat en tot això, i en general tots, en l'ajuda de molts voluntaris que han vengut de tot arreu, de tot, així he fet referència a dos qüestions puntuals, però, vamos, en el meu poble n'hi havia, jo què sé, no sé si inclús estrangers vingueren,
1: sí,
0: també,
1: sí, sí,
0: i qui
1: sí,
0: diu
1: sí,
0: el meu poble, pues, a qualsevol. Sí. Val?
1: I
0: tot això.
1: Quan escolten l'obra, quin és el missatge que tu vols que s'emportarà la gent que va escoltar-la, de l'obra?
0: Jo vull que la gent, aquestes imatges que els afectats la volen veure in situ i els que no estaven tan afectats, inclús en pobles afectats, pues, no a tot el poble ens afecta, pues, pogueren reviure d'alguna manera aquelles imatges que ve per televisió o ve en directe, pues en aquell moment se varen viure, que jo crec que a tots els que varen veure aquelles imatges o varen estar vivint-les, pues d'alguna manera això ha quedat en la ment de tots.
1: Ja ho crec que sí.
0: I d'alguna manera, com vos he dit abans, és una obra programàtica, entonces d'alguna manera, de fet, l'últim moviment és un collage,
1: sí,
0: d'eixes
1: imatges,
0: no? Imatges, o intente que ho sigui.
1: D'eixes imatges que tots recordem que s'han passat tantes vegades per la televisió,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: les xarxes
0: sí,
1: socials,
0: sí, sí,
1: per totes eixes imatges.
0: Uh-huh.
1: Ara ja és massa tard, perquè els directors ja tenen la peça muntada i tot, i uh-huh, ja van a dirigir-la, però si tingueres que donar-los un consell...
0: A veure, jo no sóc qui, però dono cap consell a ningú.
1: Eres l'autor de l'obra.
0: No. A veure, jo crec que... Mira, els músics que segurament en un primer moment... Espero que solament és que ha sigut en el primer moment. Varen veure que...
1: Que n'hi havia feina.
0: Que, exacte, que una muntanya de música els arribava, pues al final és que han disfrutat. Això per als músics. I això vol dir que els directors d'alguna manera també la tinguin que viure per a poder transmetre als músics pues, el que tinguin que fer.
1: Correcte.
0: Bueno, però sense donar cap instrucció a ningú.
1: Sí, sí, sí. Home, vas a disfrutar-la 5 vegades i l'interpretaran.
0: Esperem. No, jo crec que tot això ho van a fer molt bé.
1: Sí, segur sí, que sí. Segur. I que han treballat de valent,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, cada un aportarà la seva visió de l'obra.
1: Doncs escoltem una altra peça del mestre Francisco Zacarés, que és este díptic sinfònic.

0: Díptic Simfònic, Premi de Composició 1995 a Kerkrade. Paco, no és la primera vegada, jo em pensava que era la primera vegada que t'encomanaven una obra o que una obra teua era interpretada en la secció d'honor.
1: No, a veure, encomanar-me en la secció d'honor és
0: sí,
1: la primera.
0: Però sí que van hi haure en el 97, crec que n'hi ha una obra teua que ja va ser interpretada.
1: Però en la secció de concert de lo que ells anomenen l'Olimpiada de la Música, sí, en Kerkrade. I això va ser que en l'any 95 vaig guanyar el Premi de Composició. Uh-huh. Era una mega partitura, per dir-ho d'alguna manera, escrita tota a mà,
0: sí,
1: e inclús les particelles.
0: Sí.
1: Que quan vaig arribar al concurs varen dir, tu qui eres? Perquè

0: Entonces jo tenia uns 30 i poquets anys i tots els demés concursants eren, bueno, 60, 70, 80 i quan jo vaig arribar allí m'eren dir, tu on vas? No, tu qui eres? Tu on vas? I dic, jo és que sóc el compositor de so. Ah, vale, vale, sí, tu eres? I dic, sí, jo. Bueno, doncs pues al final vaig guanyar el premi. N'hi havia, no sé si 7 o 8 finalistes i, bueno, i ahí queda la cosa. I això implicava que dos anys després que fins, o sea, cada 4 anys fan el concurs este de les bandes, esta obra n'ha d'obligar a la secció de concert, que és com si fos la secció d'honor d'ací de València.
1: Correcte, però ací en València, en el 2011, perquè ho tinc per ací, l'Orden del Caos.
0: De Causis. L'Orden del Caos.
1: Orden o de Caos.
0: Exacte.
1: I això també va ser la...
0: De Causis.
1: 125 aniversari.
0: No, bueno, no recordo.
1: Sí, era el 125, perquè... enguany era el 140... Et busquen a tu per aniversaris.
0: Bueno, no ho sé. Pues, per a la secció d'honor sí que és el primer encàrrec que se me fa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De tota manera, en l'any 91 sí que vaig tindre un encàrrec per a lo que abans va ser la secció jove, que desaparegué després.
1: Sí, que jo no la coneixia. Bueno. I ja tenia la meva edat, eh?
0: Pues en el 91 va ser.
1: I tu me vas fer recordar això, que jo estava pensant, dic, no ho recorde.
0: Sí, sí, pues ahí está, en ahí la secció jove.
1: Però sabeu, estem parlant amb Francisco Zacarés, és d'Albala, ja va començar a estudiar, i a partir d'ahí tot un món, però tots el coneguem, perquè té una obra que no sé si és la que més ha interpretat, o això m'ho vas a dir tu, però que la coneguem tots, que a mi la temàtica m'enxissa, que és el Valhalla, és la que escolta.

0: Valhalla. És la que més interpreta?
1: Sí, és la que més ha connectat en els directors, en el públic... En...
0: A més que la temàtica tot està dels vikings, bueno, i tots els deus estos, no? Bueno, d'Odín...
1: Això tot és mentira.
0: Bueno, però a mi m'encanta.
1: La meva obra és un tema i variacions,
0: sí.
1: I a partir d'ahí sí que quan la vaig editar sí que em van dir, bueno, podies contar un poquet això del Valhalla, què vol dir
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, pues, cada variació li la vaig dedicar a un déu nòrdic i ja està, hasta ahí.
0: Bé, en el concert d'avui també podeu escoltar una peça que es diu L'Orfoniam. La podeu escoltar perquè és per a metalls, però jo no vull que te'n vagis perquè donarem pas a suggerir una obra teua que és una de les primeres que vas composar. I passem al suggeriment de la setmana.

Entrem a la secció del suggeriment de la setmana i anem a escoltar una peça, el primer moviment, que per exemple és Agmen, el Jucundum, que és esta que va anirà sonant per ací baix. Jucundum és una obra original per a banda sinfònica composta pel compositor Francisco Zacarés Fort, considerada una de les seues composicions més representatives. Destaca per la seva riquesa tímbrica, la solidesa de l'escriptura i l'exigència tècnica i musical que planteja als intèrprets. El títol deriva del terme llatí jucundus, que significa agradable, joiós, plaent. Però jo no vaig explicar-hi res més, perquè jo tinc ací a Francisco Zacarés,

0: Estàvem parlant en el 91, secció jove del, del certamen internacional.
1: Sí, sí. I, vamos, tinc una anècdota perquè en aquella època estàvem en la primera guerra del Golfo i demés, i la primera banda que ho va tocar va ser una banda israelí.
0: Uau!
1: En la que es, a veure, era un caos. Un caos perquè suposa que en Israel a la gent jove de seguida la duen a la guerra, per dir-ho d'alguna manera, i els que vingueren eren quatre gats i malavenguts. Quan acabaren de tocar l'obra esta, jo entonces estava dirigint la banda de Turís, bueno, en el Cabanyal també estava, vingueren pues, músics de, coneguts i demés, i em diuen, Paco, què has fet? Això què és? Imagineu-se l'estreno mundial de l'obra.
0: Ahí està el ressorgir a altra volta.
1: Menos mal que després vingui l'Ateneu de Cullera, vingui Requena i altres bandes que ho van fer superbé i van dir, menos mal, ja està ahí.
0: Esta banda que està en sentit, que ara seguirem perquè té quatre moviments, és el Gran Duc de Luxemburg.
1: De Luxemburg, sí. Estes obres, inicialment, a partir de que vaig guanyar el Premi de Composició en Kerkrade, en el 95, hi hagué una editorial que em va dir, jo, pa mi. Sí, tot el que tingues te ho he dit jo.
0: Sí.
1: Entonces ningú m'havia fet cas de res de lo que havia fet.
0: Ninguneado.
1: En València, pues, tens que anar-te'n fora per a que te diguen. Vale, i què va passar? Pues que me va dir, tot el que tingues ho editem. I una de les edicions va ser esta.
0: Sí.
1: I després varen fer discs en els que apareixien pues, les obres que editaven allí i, bueno, i la banda que gravava per a esta editorial era la banda del Gran Duc de Luxemburg.
0: Té quatre parts?
1: Té quatre moviments. És una suite.
0: Sí, processó, alabança, invenció...
1: A veure, Angmen és la veu que diuen els romans per a dir, vinga, anem!
0: Ah.
1: Això era l'Angmen.
0: Sí.
1: Vinga, és la marxa. Iniciem la marxa.
0: La segon, que és la que estem ara escoltarem de seguida, que és l'Audum.
1: L'Audum és l'alabança, el temps lent, el temps de que vols, en fi, diguem, destacar alguna qualitat d'algun personatge, d'alguna situació, de...
0: Sí.
1: Per tant, és el temps lent, no? Diguem.
0: És un temps lent. Sí. Després escoltarem el Fictum.
1: Fictum és mentira. Fictum és algo fictici. Per tant, és un vals que no és un vals.
0: Sí. I acabes en un ludus.
1: I el ludus, a veure, és algo descriptiu, és la imatge d'una màquina escurabotxaques.
0: Sí.
1: O sea, esta que...
0: Sí, sí, que
1: en els barets, bueno... A veure, a mi em recorda una visita que vaig fer a la porta del a la porta només, del casino en Mònaco.
0: Sí.
1: Un viatge que van fer...
0: Molt bonic, molt bonic.
1: La meva dona i jo, en aquell moment, pues solament es va donar per a provar... a posar algun franc suís per a provar a veure com anaven les màquines ixes. I a partir d'allò, pues, això.
0: Has parlat d'editorial. Actualment, per exemple, estem sentint del Yukundum, ho he dit...
1: Yukundum.
0: Però estàvem parlant del Ressorgir. Tu la tens editada?
1: Estarà editada quan acabi
0: el certamen.
1: Sí, perquè ara l'exclusiva és del certamen fins que s'interpreta i se...
0: On sols editar normalment?
1: Pues últimament estic editant en l'Spanish Brass, tenen una editorial, són molt amics meus i tenim molt bon tracte, bueno, hem fet moltes cosetes junts i ells són els que editen.
0: I
1: no
0: esta...
1: per res, sinó perquè... Mira,
0: sí.
1: Ja està, té igual.
0: I esta peça, per exemple, si la volen que els agrada, que estan... perquè és una obra que ja té els seus anys, si la volen interpretar, perquè no pareix molt complicada.
1: Esta, en el seu moment, me van criticar moltíssim perquè era massa difícil, però això és un paso doble al costat de lo que fas ara.
0: Correcte, està editada,
1: sí,
0: la poden trobar?
1: Sí, això està editat en l'editorial holandesa que es diu Bronsheim.
0: Ja allí està. Bé, jo vull donar-te les gràcies, Paco, perquè sé que te'n vas pitant al certamen, a la teua obra Ressorgir, que escoltarem en res, en menys d'una hora, que donar-te les gràcies per estar ací en este dia tan important per a tu i que anem a deixar escoltar este Yunkundu.
1: Yunkundu.
0: Yunkundu.
1: És una paraula llatí.
0: Ens en deixar moltes obres per escoltar, perquè

0: Que no s'ha donat molt més temps, perquè això sempre va contra rellonge.
1: Em crides un altre dia i tornem.
0: Sí que tornaràs, Paco. Ja ho crec que sí. Bé, gràcies per vindre i seguim escoltant l'obra Iuncundum del mestre Francisco Zacarés, interpretada per la banda Gran Duc de Luxemburg. I escoltant aquesta peça, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
4: De tu a tu.
5: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: Apunt Ràdio.
8: Escolta. Tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
9: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
8: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
9: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
8: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
10: A base de bé.
11: A base de bé.
8: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
7: Apunt Ràdio.
6: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.
8: Són les 9.
6: Apunt. Notícies.
8: Molt bon dia, com estan? Diumenge d'expectació davant de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. D'això ens ocuparem exhaustivament avui en les finestres de la ràdio d'Apunt i també exhaustos ens deixa la basca acusada que no deixa descansar de nit. Emergències de la Generalitat manté l'alerta per temperatures màximes, nivell groc a l'interior nord i interior sud de València i litoral sud d'Alacant. A més, emet a més un avís especial per l'arribada d'una massa de calor molt càlida i seca a partir de dimarts i que afectarà àmplies zones de l'estat. En l'avís alerten que al sud-est de la península podrien arribar als 43 graus i fins i tot superar-los. Una situació que podria allargar-se almenys fins dijous. A més de la calor, esta vesperada a la nostra comunitat haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, molt bon dia.
12: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aquests núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant i hi ha calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix, amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
8: Moltes gràcies, Lluís. I per avui, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem a tota la Comunitat Valenciana, excepte el litoral de València i Castelló. A la resta d'Espanya, en els incendis que hi ha actius en diversos punts, els mitjans aeris tornen de nou a la càrrega. En este cap de setmana, amb el risc molt alt, els focs actius que més preocupen estan en Orés, a Saragossa, amb unes 15.800 hectàrees afectades, encara que s'ha frenat de moment. I a la Mierla, a Guadalajara, que avança amb unes 9.000 hectàrees, comportament extrem i 15 municipis evacuats. El 90% de la superfície afectada per l'incendi que es va declarar dijous en la Mierla, com hem dit, que ja suma 9.000 hectàrees, pertany al Parc Natural de la Serra Nord. Presenta un comportament complicat pel vent del sud-oest. I la Direcció General de Trànsit a la Comunitat Valenciana recomana avançar la tornada a casa si es vol seguir la final de futbol perquè no s'acumuli trànsit intens en l'hora prèvia a l'esdeveniment esportiu. A hores d'ara, si circulen per la carretera A33, atenció a la boira a la Font de la Figuera. Pel que fa als accidents, un de mortal a Vallada, a l'A35, una persona ha mort i tres han resultat ferides, va ser este dissabte. Els bombers tragueren els ocupants del vehicle i també va morir ahir una dona en atropellar-la un tren de la línia 1 de Metro València entre Bétera i Empalme. La línia va estar interrompuda durant unes hores. En els esports, com no, tornem a la Mundial. Anglaterra ha finalitzat el Mundial en tercer lloc després de derrotar França per 4-6 en la final de consolació. D'ací a 12 hores es disputarà la gran final que enfrontarà Espanya i l'Argentina a Nova York. La selecció de Luis de la Fuente amb els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo buscarà la segona estrella davant de l'actual campiona del món. I un apunt abans d'acabar. Gato va i diverses localitats del Camp de Túria i també algunes de l'Alt Palància continuen pendents de la recuperació de les 6 vaquetes, el manso i el bou que es van escapar ahir de vesprada. Per tant, continuen atents a les recomanacions municipals mentre es recupera el ramat. Això és tot per ara. Tornem amb el programa Fent Banda amb Imma Mateu i el pròxim butlletí serà a les 10. Fins després.
7: Som A Punt.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
15: ¡Regarde la gilipollua!
14: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
16: La próxima semana hablaremos del gobierno.
14: Generalitat Valenciana.
17: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
18: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.

Hi ha concerts que són especials. I després hi ha d'aquells que passen a formar part de la història d'un pròxim 25 de juliol. És, sens dubte, un d'aquests moments. Per primera vegada, les quatre societats musicals de la ciutat compartiran faristol i escenari per formar una única gran banda de prop de 300 músics o més. Una imatge insòlita que naix per a retre homenatge a un dels noms imprescindibles de la música festera, o de moros i cristians, que a mi m'agradi, el mestre José María Ferrero Pastor, quan compleix este any 100 anys del seu naixement. El mestre José María Ferrero no va ser sols un gran compositor, va saber donar una nova dimensió a la marxa moro i cristiana, convertint les seues obres en autèntics símbols de la festa. Peces com el Càbila, Reige, Apòstol Poeta, Bonus Cristianus, Ilicitana, o sobretot la que estem escoltant,

0: escoltant Chimo formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions de músics i festers. En el programa d'avui parlarem d'aquest esdeveniment excepcional. Coneixerem com ha nascut la iniciativa, com s'ha preparat un concert d'aquestes dimensions, que suposa reunir prop de 300 músics damunt d'un mateix escenari, i quin és el significat d'aquest tribut al mestre José María Ferrero Pastor. Vos vaig a dir una coseta. Jo tinc els pèls de punta perquè jo tinc ací, en l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, els quatre fills del mestre Ferrero. I això és per a pessigar-se, com jo sol dir. I tinc, per exemple, com és per el major, José María Ferrero Silvaje. Bon dia, José.
1: Hola,
0: María.
1: Bon dia, què tal?
0: Continuem per Rafa Ferrero Silvaje. Bon dia, Rafa.
2: Hola, molt bon dia, Emma.
0: Després va Daniel Ferrero Silvaje. Bon dia, Dani.
3: Bon dia.
0: I acabem en Pilar Ferrero Silvaje. Bon dia, Pilar.
4: Bon dia, Emma. Gràcies.
0: Jo estic encantada de que esteu els quatre així. Us dic la veritat. Perquè reunir... Ja feia temps que no feia aquesta secció d'arrels musicals que parla de famílies que tenen tradició. Més tradició que teniu vosaltres i que continua la saga, perquè teniu molts fills que són professionals i estan visquent de la música. Teniu així. Però primer vos vaig a preguntar per la mama. Com està?
4: La mama està molt feliç i molt orgullosa i emocionada de tot el que està passant este any. Està vivint-ho molt intensament.
0: Ja ho crec que sí. No puc vindre, però bueno, però està ahí sempre. Recordeu, vaig a fer-vos pensar ara, Recordeu la primera vegada que vau escoltar la marxa Chimo que estàvem escoltant?
1: Jo no.
0: Per primera vegada.
1: Jo no.
0: Quin any, en quin any va ser?
1: Jo
0: en quin any va ser? Era en el
1: 64.
0: 64. Tu que no havies nascut.
1: Evidentment. Però jo dic que no me recordo.
5: Jo tenia apenas 3 anys.
0: José María.
4: Tu, José María retratat.
0: José María.
1: Jo no me recordo tampoc.
0: Tampoc te recordes, però quan l'escolteu, què vos passa pel cos? A mi em passa, imagineu-se. Què vos passa quan l'escolteu?
1: Me tiré en compte que escoltar Chimo automàticament el ve al cap moltíssimes coses. També depèn d'on l'escoltes.
0: Sí.
1: I quin sigui el moment en què s'escolta, no? Hi ha moltes que t'emociona, hi ha moltes que el fa de la cadira, però bueno, sempre que sona Chimo, la veritat és que el cos se remou un poc.
0: Ton pare va ser conscient en algun moment de la seva vida de la magnitud que agafaria la marxa Chimo?
1: Sí. Sí, jo crec que sí. Sí, perquè tinc en compte que ja a l'any següent d'haver-lo composat va ser una... Bueno, va ser la marxa principal, sí, que es va tocar en festes de bons cristians d'Alcoi, d'on tenien, és dir...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I es va donar compte automàticament que... A més, la gent li demanava pa...
0: Sí, sí.
1: Entonces
0: sí.
1: Es copiava tot a mano, com ara que es fan fotocòpies.
0: No, no, tot a mano escrit.
1: I les bandes volien totes tenir el Chimo. Entonces, així que va saber... Donar-se compte, va donar compte realment de que, de
0: però
1: que era el que era.
0: Ha evolucionat fins a ser com un himne de les festes que enguany dirigirà Pilar.
2: De fet, és l'himne de festes d'on teníem.
0: És el,
1: oficialment. Estan,
2: oficialment. Oficialment és l'himne de festes d'on teníem.
4: Des de 2014, sí.
0: Mm. És la teva primera vegada, Pilar, que dirigiràs Chimo.
4: Sí, és la primera vegada que dirigiré una banda.
0: Una banda.
4: No, una i a banda, més de banda...
2: Una banda, no. Una
4: macrobanda.
2: Una macrobanda.
4: Una macrobanda, sí.
0: A veure, n'hi ha moltes composicions de ton pare. Ton pare n'hi havia alguna de totes elles que per a ell era especial?
2: Dos.
0: Dos.
2: Sí.
0: Dime, a veure si les tinguin per si.
2: Pues mira, una era el Paso Doble Reina de Festes, 1960. Ese seria el Paso Doble. I la Marcha Moro, el Verbedisc. Ixa seria una de la... Jo diria que ixes dos. Però sobretot també, no n'hi ha que oblidar una cosa, i vull puntualitzar.
0: Sí.
2: Jo crec que de lo que més orgullós ella sentia era del seu poema sinfònic, Els Moros Cristians d'on tinien.
0: El
2: que passa que no és...
0: Però això no és el Muladín.
4: No, la fantasia.
1: No és la fantasia Muladín.
0: No és la fantasia.
1: No.
0: M'heu pillat, eh? Ara m'heu pillat. Bé, has dit...
2: No era la intenció, eh?
0: Heu dit Reina de Festes i això sí que la tinguem per ací. Perquè és un dels primers passodobles que jo tocava.

0: Que bonic és. Que bonic és.
1: Dice que escoltem això que ve ara,
0: sí,
1: dona.
0: Sí, el fort, sí. El fort.
2: Claro, claro.
0: Uf. Una persona...
3: Saps què passa, Ima? Que és el típic pasodoble que no tenien, sempre l'hem identificat en la reina. De
0: que ja ha desaparegut. Que,
3: vale? I va passar el típic moment de desapareix la reina i dius, a veure el pasodoble si s'oblida. Pues,
0: sí, no.
3: No. La veritat és que... La veritat és...
2: Ha tornat.
0: Jo recordé tocar-lo en el saxo. Jo tindria... No sé què dir-te. 10 anys, potser. 10 anys. Sí. En unes festes de la Vila Joiosa, me recordo que el vam fer de tocar. I sempre està ahí, sempre se me posen els pèls de punta. La
2: és
0: veritat.
2: Que té una melodia extremadament bonica, alegre, sí. T'incita a festa.
0: I a més que ixe paper, que en el meu poble no han desaparegut, que alternaven, semblant que, com entenien, que n'hi havia un acord d'honor, no? Una regina de festes en l'acord d'honor, però no sé quin any, en entenien, ja no està.
4: 90 o 91.
5: 92.
0: I 92.
5: L'última reina va ser l'any 91.
0: I este pas doble era el que s'interpretava... En...
3: Sí, cada vegada que sí, la reina i la seva cort.
0: Sí,
2: sempre.
0: Sí.
2: Sobre escoltar és, si senties este pas doble o senties els dos baquetes tocar, dius, sí. Ara ve la reina de festes. Mentre no senties baquetes, no hi ha reina.
0: Una pregunta.
4: Jo he sentit, inclús tenia amics de pobles que no fan moros i cristians i el gastaven també per acompanyar a les corts de les falleres.
0: Sí. Una pregunta. És reina de fiestes
3: 1960.
0: O reina de fiestes 1960?
3: 1960.
0: No? Perquè de vegades apareix una de pregades.
2: El apellido és 1960.
4: Ah, el dedica a la primera reina de festes.
0: I per a vosaltres, quina de totes les marxes, obres que té...
3: A veure, antes més o menys vas així del tema, i a veure, mon pare, de certa manera, pues, dia que sí, que Ximo era superimportant, mm-hmm. Però en certa manera també l'agradava malícia perquè tenia per a dir coses que estaven... musicalment molt més treballades i tenia pena de que no tingueren també ixa...
0: Sí.
3: Vale? Jo, particularment, jo crec que ella sentiria molt orgullós de Marroquíes de Petrel, d'Obana, particularment. Pense jo, perquè, a més, ahir ell, i sobretot en Obana, va trencar completament el que havia fet fins a aquest moment.
0: Doncs, escoltem Obana. Perquè és una marxa... És diferent,
3: És molt diferent.
0: És molt diferent. Si l'escoltem, jo crec que no reconeixem el mestre Ferrero per ahir. No sé.
3: Clar, per això diria que... Per això moltes vegades ho comentem, si el nostre pare no agrada faltar, quan va faltar, pues, què agrada fer després, no?

És molt bonica. Jo crec que s'hauria d'interpretar més, perquè en els concerts que es fan en les bandes, jo mire la programació i quasi mai veig Obana. Però sí que heu fet, igual que vau fer en Chimo, diguem, heu fet una campanya d'interpretació d'un pas doble que jo em pensava que anàveu a nombrar-lo, que és este pas doble que escoltem ara, que és bonic, no, lo de després.

0: Daniel Juan?
1: La verge Daniel Juan perquè realment és el que vam veure que com a peça de mesa que qualsevol banda tinguera en el seu repertori, pues les podia demanar que s'interpretara, no? La volta anterior va ser Chimo, perquè celebrava el tema de Chimo, però esta volta vam veure que el pasodoble que més lligava a mon pare en tot el tema era Daniel Juan, per la melodia i per el que representa.
0: Sí.
1: Entonces és un pasodoble que té un sentiment molt fort. A més, que és un pasodoble, no és perquè siga de casa, però per mi és un dels meus pasodobles dianers que hi ha per a poder desfilar en ell en la diana.
0: Per a mi també. I, de fet, el vam interpretar, el Benigani, el divendres, que estaves allí.
1: Bueno, és que, mira, s'ha fet una campanya prou forta. De fet, ja no sols és en Benigani, així prop, sinó també s'ha fet a nivell internacional.
0: Sí.
1: Tenim gravacions, inclús, que ens han arribat des de Mèxic. Des de Mèxic tenim dos, hi ha una altra també de Perú.
0: Sí.
1: I després d'això, bueno, a nivell nacional també estem recibint totes les notificacions de les bandes que interpreten i que s'han adherit a l'homenatge.
0: I quan sabreu el total al final? És tot l'any fins al...
2: Sí. A veure, vull aprofitar també el moment per a dir que s'ha fet la campanya. Estem molt agraïts perquè moltes bandes, a mi personalment, i diuen, Dani, tal dia fer un concert, pots vindre o algú de la família que vinga?
0: Sí.
2: I moltes vegades no pots acudir a tot, perquè és de veres.
0: Sí, no.
2: I més ara en estiu, pues,
0: que
2: n'hi ha
0: molts actes.
2: N'hi ha
0: concerts
2: molts
0: a Manta.
2: N'hi ha molts actes, vale? Però algunes bandes sí que és de veres que no saben que ens agradaria que tant el programa consenyar alguna foto, consenyar algun vídeo d'aquest concert, que s'ho facin arribar, perquè quan acabi l'any, pues, es vol fer una memòria de totes les bandes que s'han dit. I això en la pàgina web...
0: Ahí
2: està el link per a que puguen omplir un formulari i enviar per a que això quede registrat.
0: Perquè vosaltres formeu part d'una comissió expressament que s'ha fet per a celebrar el centenari.
1: Sí, la comissió va néixer ja fa més d'un any. Ja prevenint precisament què podria passar, no? De fet, es van marcar una sèrie d'objectius. Objectius, entre altres, pues, independentment ja no sols de lo que eren actes en si, sinó altres tipus d'actuacions o d'intervencions, com és, per exemple, ha sigut el tema d'una itinerant, com es diu?
0: Una exposició itinerant.
1: El tema del concert, que era el que tenia que ser el fonamental, o la part central, la principal, que és la que tu has anomenat antes. I, bueno...
0: També n'hi ha un conte, eh?
1: Espera, això no va explicar-te. I a poc a poc han anat sortint noves coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: S'ha escrit un conte preciós per part de Manuel Requena, que ha sigut dibuixat per Albert Quiñones, que val la pena veure'l. Era la patrocinada de la Caixa d'Estalvis del Tenien. I a més té la particularitat de que porta un QR que si tu el captes, pots escoltar el conte, no fa falta que estigues llegint-lo.
0: Però això està en una pàgina web? És a dir...
1: No, això depèn tot de la Caixa d'Estalvis.
3: Tot depèn... Està a la venda en les oficines.
0: Sí, en les oficines d'allí. El títol del llibre del conte es diu El mestre, ojo, eh? El mestre que feia música amb el cor.
1: En el cor.
4: Sí. És així, el mestre feia la música en el cor. Només n'hi ha que escoltar les seues composicions com per poder saber la forma que tenia de ser el mestre.
0: Doncs també s'han fet més coses, a banda del que m'has dit tu, com una obra obligada en este certamen de Diputació que es va fer el passat mes de maig. Interpretament com a obra obligada la fantasia muladiana.

0: Estem escoltant la fantasia muladiana i esta es va interpretar, és la banda de Benimamet, en el certamen de Diputació, en el mes de maig, crec que va ser. En el mes de maig. I la història de la fantasia muladiana, la veritat és que a mi m'agrada molt, perquè jo desconeixia el que eren els muladins. La meva ignorància és gran. El que eren els muladins, que van conviure allí, no entenien, no?
1: Sí, és que es van reconvertir.
0: Sí. I sí. Això es va estrenar, crec que va ser en el segon congrés.
1: Sí, a la fantasia muladiana, quan es va fer el segon congrés en l'any 85, a veure, mon pare composa en el 72 la primera obra sinfònica inspirant les festes dels morts cristians, val? Que és els morts cristians d'Ontinyent. D'acord? Entonces, diguem, sinfònicament, encara que una massa brossa és una obra sinfònica, no? Però com a obra sinfònica... Pues,
0: hi ha moltes obres, perdona, Daniel, que tenen marxes morts dins ficades,
1: eh? Vale, pues entonces ahí, ja en el 72, pues, mon pare intenta reflectir el que és el campament cristià, el campament moro, la lluita entre els dos bandos, tal, i al final guanyen els cristians i sonen els himnes del poble dins de... Això va ser el primer poema sinfònic. Entonces, quan va arribar el segon congrés, la idea que es tenia era reforçar aquesta estructura musical que, evidentment, no tenia cap importància dins de les festes de morts cristians, que eren, poemes sinfònics, no? I en el segon congrés, pues, tant mon pare com Rafael Talens, Bernard Adam, Bernabé Sánchez, Rafael Alcaraz i Luis Blanes.
0: Carai!
1: Van fer...
0: I això estaven tots aquest dia, en 1984.
1: 85.
0: I estaven tots allí?
1: Estaven tots allí.
0: Bueno, Adam Ferrero sí, perquè sí, va dirigir la
1: banda municipal. I cada un va fer un poema sinfònic. En el cas de Bernabé va ser un passo doble, que es deia Ontinyent, no?
0: Sí, Bernabé Sánchez.
1: Vale? I el meu pare va fer la fantasia muladiana. I res, la veritat és que, evidentment, molt contents, ja no sols per l'èxit també que va tindre, sinó perquè l'estructura del concert i la idea que es pretenia era que escoltar obres sinfòniques, poemes sinfònics, inspirats a la festa de morts i cristians. I la veritat és que va estar molt xulo.
0: I Diputació tindre eixa visió de tornar a que eixira a la llum, no és que, és que estava un poquet amagadeta, i la fantasia muladiana.
1: Sí, la veritat és que un poc de feina es va fer, perquè nosaltres vam proposar a la Diputació que una de les obres obligades del certament fora Issa, més que res pel tema del centenari, no?
0: Sí.
1: I la veritat és que molt agraïts que la Diputació es va afegir a esta celebració d'aquesta manera.
0: Correcte, però anem a parlar ja del concert. El concert del... de la setmana que ve, del dissabte que ve. La banda que es formarà està formada, valga la redundància, per les quatre bandes d'Ontinyent. La Unió Artística Musical d'Ontinyent, l'Agrupació Musical d'Ontinyent, la Banda Sinfònica Tot per l'Aire, Tot per la Música, perdó, ja m'he anat a una editorial, eh? Tot per la Música i l'Associació Musical Vila d'Ontinyent. I aquestes quatre, on van a tocar tota esta gent? Perquè té que ser un lloc gran, no?
2: Ho explico?
1: Sí.
2: A veure, ahir el que s'ha fet realment és parlar en totes les bandes, sol·licitar... Però, de fet, les bandes estan totes representades en la comissió que es va crear de cara al tema del homenatge del centenari. Dins d'una de les actuacions que es va fer, es va dir el tema del concert, i es va parlar en... Cada una de les bandes va proposar una sèrie d'activitats... I pel concert el que es va demanar a les bandes que presentaren una plantilla de músics que volgueren interpretar o actuar en aquest concert. Evidentment no estaran el 100% de tots els músics, perquè si no s'allí no haguem cabut. L'escenari és un escenari molt gran, són 15 per 15 metres en tres altures, hi haurà 200 i pico músics, on cada una de les societats pues, ha aportat un número determinat de músics. L'Unió portarà 90, l'altre portarà 80, les que siguin, i s'ha preparat tot i s'ha muntat tot l'esquema de l'escenari per a que tots els que han volgut participar i evidentment una plantilla equilibrada pues que pugueren cabre allà en l'escenari este.
0: I qui dirigirà tot això?
1: Pues dirigiran és... L'estructura del concert són tres parts, encara que no hi haurà descans, és a dir, el concert va tot seguir
0: mentre puja un director i l'altre?
1: Sí, home, evidentment, es presentarà el que va tocar-se,
0: sí, sí, sí.
1: Però el, la primera part, o sigui, cada part tindrà tres marxes, no? La primera part la dirigirà el director de Tot per la Música, Jordi Soler Carbó, i es tocarà el pas

0: Sobre Daniel Juan, la marxa cristiana Bonus Cristianos i la marxa Moro Rige. La segona part la dirigirà el director de l'agrupació, Álvaro Gómez Gómez, i es tocarà Reina de Festes, la marxa cristiana Apóstol Poeta i la marxa Moro Cávila. La tercera part la dirigirà el director de la Unió, José Fallos Jordán, i es tocarà El Nostre, la marxa Moro Mossàrabes 1960 i la marxa cristiana Il·licitana. I per acabar el concert, Ximo.
1: I qui dirigirà Ximo en aquest moment?
0: Això,
1: jo ja sé que la,
0: això,
1: que la
0: això,
1: teva germana...
0: Això ho deixarem pa...
1: Això encara no ho saps?
0: Això ho deixarem.
1: Prop estarà d'ací, no?
0: No ho sé si estarà lluny o prop. De totes maneres, dona igual qui dirigis que Ximo. Ximo és el límit de les festes i... Allò Ximo funciona sol.
1: Això ja ho sabem, això ja sabem, però bueno, era per saber-ho. Estem escoltant Bonus Cristianos, la primera marxa cristiana de ton pare. Quin any va ser este? Crec que era el 54,
2: no,
1: 55,
2: no, no,
1: 60.
2: No, no.
0: Bonus Cristianos, 66.
2: 66.
1: Uau, mena na Dios, 10 anys. Va marcar, tendència.
2: Va fer un canvi de no que eren les marxes cristianes. En definitiva, sí. S'ha parlat molt sobre el tema, perquè realment hi marca un ritme distint al que estava marcant-se. Antigament, les festes de les filades o comparses cristianes desfilaren en passodobles. Es va fer un parell de marxes cristianes anteriorment, però no s'interpretaven. De fet, es va presentar al concurs del certament de composició del Coll, va quedar a la segon, i la primera no es tocava i estava pràcticament tampoc. Perquè té un moment, que són les llamades de les trompes, això, sí, que allò va llamar, i la forma conforme, per exemple, el que estem escoltant ara,
1: sí,
2: pues això, diguem, va treure prou. De fet, en el Coll va ser una dels puestos que més van promoure la interpretació.
1: Obre, ton pare tenia que ficar la trompa perquè de tradició familiar sou trompistes. M'ha cridat l'atenció, José María, que tu tocaràs el oboe.
2: Mira, pues vaig a dir-te per què. Jo, des de ben xicotet, anava sempre darrere de la banda. A més de veres que on tenien no deixava de ser un poble i no tenies poques coses que fer. Però anaves darrere de la banda sempre que feia alguna cosa. I l'últim instrument que va en la banda era l'oboe. L'oboe, una flauta que havia i un requinto. I jo, pues, al costat de l'oboe. I em feia gràcia la canyeta que portava l'oboe. I jo en 7 anys o en 5 anys anava allà darrere d'aquell, el senyor
1: mirant
2: Rafael...
1: Mirant-li
2: la canyeta. Mirant-li la canyeta,
1: canyeta. M'agrada perquè no li veus la problemàtica. Jo li veia en seguida la problemàtica de les canyetes.
2: Pues a mi em va llamar...
1: Donen per sac.
2: Pues em va llamar l'atenció la canyeta. I de fet, quan ja vaig escoltar realment el que era l'oboe, i més que l'oboe, a mi em va agarrar i em va enganxar el corno. Perquè a voltes mon pare posava a prou la Sinfonia del Nuevo Mundo.
1: Sí.
2: I... sentís això, i després el concepte de l'Aranjuez, i així instrument, i així instrument, i d'ahir va néixer la meva, me tiren un poc la meva visió de cara, sí, a la meva, sí, part, sí, musical, sí, o poquí que tinc,
1: sí, sí, sí.
2: Però això va ser el bo.
1: Tu també toques la dolçaina, no?
2: No. Ni te soc una escala preguntar.
1: Ai, pues, pensava que sí, Pilar, t'ho promet.
3: No. Que sí. Mestre Ferrero i dolçaina no va molt de la part. Mon pare no va composar per a xirimites, no.
1: Anem a conèixer un poquetet més. Estem parlant del concert que faran el dissabte que ve a les 8 de la vesprada. On?
2: Es fa en l'esplanada de lo que era l'antiga fàbrica de Tortosa i Delgado.
1: Sí.
2: A Ontinyent. I, bueno, ja s'ha muntat, s'ha preparant-se un muntatge prou gran a nivell del que és, a part, independentment del... el que és l'escenari que hem comentat antes, el tema del que seria el pati de butaques, però,
1: sí.
2: Perquè hi haurà possibilitat per 800 persones, capacitat per 800 persones sentades, més totes les que vulguin estar de peu.
1: És a dir, que poden anar allí qualsevol persona, qualsevol, entrada lliure, qualsevol. I poder
2: entrada
1: disfrutar
2: lliure,
1: i gaudir de les
2: obres. Que sí que volguera, sí, aprofitant,
1: clar,
2: és explicar un poc el tema de l'entrada, perquè serà un tema un poc delicat. A veure, per qüestions de seguretat, perquè... hi ha hagut moltíssima gent que ja està interessat en el concert, és normal, i s'espera que vinga molta gent. A nosaltres ens exigís muntar un pla de seguretat.
1: Sí.
2: Per tant, necessites saber la gent que hi ha, com està ubicat i on està ubicat. Per tant, no anem a deixar la porta oberta perquè la gent entri i se senti on viva. Perquè això significa que, primera, no controles la gent, segon, que es quedi amb cadires buides, el típic que una persona guarda puesto pel germà que ve, que està resulta i no arriba i es queda buit. Tot això volem intentar solucionar.

0: I per aquest motiu el que s'ha fet, ho estem preparant, és les butaques, les escaires estaran totes numerades, per fila, com si fos un pati butaques normal. I l'entrada se replega allí mateixa.
1: Sí.
0: Per tant, la gent que vagi, li se donarà en mà l'entrada, la seva localitat, perquè vagi a la seva localitat.
1: Estan dir, numerades.
0: Totes. Per tant, tu, per exemple, no pots anar i dir, no, me'n fan falta quatre. No, no. Quants sou així? Tres. Doncs pues pren tres. No, és que l'altre no ha vingut. Bueno, doncs pues espereu fora i quan estigueu els quatre veniu.
1: Correcte. Això ho tornarem a recordar abans d'anar-se'n, eh? Bueno, perquè la gent ho tinga clar. Perquè jo el que vull que és... anem a parlar de José María Ferrero com a pare. Però abans de fer-vos la pregunta, anem a escoltar possiblement la primera marxa mora que va compondre. Mozárabes Revert.

0: Mozarabes Revert. La primera marxa mora que va compondre, i estem parlant de tots els actes que estan fent-se al llarg de l'any per a celebrar el naixement del centenari del mestre José María Ferrero. Hem parlat d'una exposició, hem parlat del conte, hem parlat també de la fantasia muladiana, que va ser obra obligada en el certamen. També tinc per ací un museu, algo d'un museu.
1: Sí.
0: Què és això?
1: Sí, no, efectivament així és. És a dir, entre... Vamos, és a dir, n'hi ha moltíssimes activitats i aprofite per a dir que s'ha renovat la pàgina web del mestre Ferrero, que ja, sí, ja està oberta, i s'ha añadit un apartat que es diu Centenari, precisament, i dins de l'apartat Centenari pense que és important per a la gent que tingui molt d'interès en saber què està fent-se o què va a fer-se o què s'ha fet. Dins d'aquest apartat Centenari està els actes que s'han celebrat i van a celebrar-se, que encara en queden. I entre aquestes qüestions que en el seu moment es va pensar respecte al tema del mestre Ferrero, està el que la família ja fa prou anys va pensar: què fem en tot el llegat que té el mestre, no? És a dir, què fem en tot els premis, reconeixements, en fi, tot el que suposa, els manuscrits, no manuscrits, tot. I entonces estem tots d'acord, per supost la capdavant Pilar Silvaje, la mama va ser la que vam decidir que anem a donar-ho a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I, lògicament, pensant en que l'Ajuntament tindria la idea de muntar un espai o algo. I així va ser. Al poc temps, perquè això ja fa diversos anys, al poc temps de notificar-li, el meu germà major va ser a l'alcalde la intenció que teníem, etcètera, etcètera, l'alcalde immediatament es va posar en contacte amb nosaltres, en concret amb mi, perquè va pensar que podia ser la persona que poguera dirigir el projecte. I efectivament està acabant-se, encara no està inaugurat, no falta molt de temps per a inaugurar un espai en on tenien, on es podrà visitar i saber la vida i obra, més o menys, en un espai adequat, i hi haurà un museu, efectivament.
0: És a dir, està en projecte
1: i està molt avançat, efectivament.
2: Lo important, Ima, és que serà un museu permanent. No,
0: sí,
2: no serà per enguany.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Espai-museu Mestre Ferrero.
3: No és una exposició.
1: No,
3: és un museu.
0: Sí, però està l'exposició també per
3: ahir. Sí, però ja, quan tu montes una exposició és temporal, tens sí, el dia tal, el dia tal.
0: I va canviant de llocs.
3: I estàs quedant.
1: Efectivament.
0: Molt bonic, sí, la veritat que sí. Vos ja sé la pregunta, Borer. Quin és el primer record que tingueu del vostre pare?
1: Uf.
0: El primer.
1: Pues mira, vaig a dir-te, jo sóc Rafa, perquè la gent sabia qui parla.

0: Sí.
1: El segon.
0: El tercer, perquè Daniel Juan, el que va morir...
1: Ah, també, tens raó.
0: Jo reivindique el meu germà, Daniel Juan...
1: És veritat, que no és este Daniel que tenim així.
0: És el que va néixer, que va morir. El que està dedicat al Paso Doble. Pues mira, jo sempre recordo, quan recordo el meu pare, recordo l'última volta que vaig estar en ell i vaig estar parlant amb ell. I això és el primer record que tinc del meu pare. Ni més ni menys. La víspera d'anar-se'n al Coto.
1: Carai.
0: Va haver una supertronà. Sí. Estàvem al camp i jo estava allà a casa i ell se n'anava i entonces mos embassava l'àvia de preocupar de la Pinocho, del Pinito,
1: sí,
0: de la història.
1: Sí, la Pinocho dona pel cert.
0: Vita que sí, pues aixina. I entonces em va deixar encarregat, pues conforme era i i això és el record que tinc, evidentment. Després me'n venen molts més, però el primer record sempre és...
1: Quin vos ve a cadascun?
2: En el meu cas, també ser músic en la banda, pues, tens moltes evidències en ell en la banda, no?, que és recordar. Però a mi el que em ve al cap és... no sé si estava jo fent segon d'harmonia o una cosa així, i ell, estàvem a la caseta, i ell em va dir... Diu, que no penses fer res? I dic, papa, doncs vaig a fer una marxa mora pels amics, per l'esquadra. I això va ser el 87. Em va ajudar a començar a fer... tu vés fent que papa t'ajudarà. I després la vaig acabar conforme vas poder i la vas dedicar a ell, que no és Cisco.
1: No és Cisco!
2: No és Cisco! No és Cisco. No, la vaig acabar perquè, i la vaig dedicar a d'elles, la vas titular al mestre,
1: el
2: evidentment.
1: Mestre.
2: Però això és el primer record que em ve.
1: Jo sé que esta no la va escoltar ja.
2: No, esta és del 88.
1: Esta és posterior, sí. Però jo anava a preguntar-te si parlaves molt en ell de composició, és a dir, de quan tu estaves estudiant, ja m'ho has dit, i
2: sí,
1: tu ell sí, però, comentaves coses.
2: Sí, però a mi, però més de composició, jo estava estudiant, entonces, de coses d'harmonia, estudiant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Perquè jo sí segur que si mon pare no haguera faltat, doncs, evidentment, haguessin sigut converses molt més enriquidores, perquè, clar, entre uno que estudia i l'altre que és un compositor, en el cas de mon pare, ja consagrat,
1: sí.
2: Evidentment l'ajuda no té res a veure, no?
1: Pilar?
3: Jo recordé, no en tinc un en concret, però me venen moltes coses al cap. Una, per exemple, quan vaig a començar a tocar el piano després d'haver abandonat la flauta, que era un desastre, i veure-lo a ell quan... pues que si pujava i me sentia tocar el piano, pues vindre al despatxet i veure-lo orgullós i veure-lo i dir-te alguns consells. I tinc un record...
1: Una pregunta, que jo, és que jo tinc ahí un poc... Tu vas tocar el de Greswin,
3: La Rapsodia en Blue.
1: La Rapsodia en Blue.
3: Dirigint Dani, any 89.
1: Sí.
3: Sí,
1: això
3: en la banda.
1: Que no recordava. Si dirigia Dani,
3: sí,
1: en el cine que ja no està...
3: En el teatre.
1: Està,
3: no, era en el Echegaray, però antes de reformar-lo, sí, clar.
1: Però això ho tinc jo ahí.
3: Ho tens ahí.
1: Dani
3: era el meu referent, claro, sí, musicalment, sí, perquè quan mon pare va faltar, jo ese any anava a començar els estudis en València, en el Conservatori Superior, i claro, pues Dani va començar a ser el meu referent musical, claro, familiar.
1: I José María, que està ahí calladet, i el major té moltes coses que dir. El major d'una família...
4: Mira, jo anava... Com ha dit antes, sempre davant i darrere d'ell. Ell se n'anava a casar, me s'emportava a casar.
1: Sí.
4: Que després jo...
1: No sabia, veus una cosa que no sabia? Era que
4: tu... sí,
1: quan
4: però...
1: ha dit el Coto, jo no feia
3: sí,
1: tu per a però...
3: Mariola. Sí. Sí.
0: Era la natura li encantava.
1: Sí,
0: li encantava,
1: sí, sí,
0: la natura. I era l'excusa perfecta per anar-se i estar en contacte i desconnectar del món d'anar al ruïdo.
1: Sí, sí, sí.
0: Perdó, eh?
4: Però mira, si és que li agradava que se n'anen a casar i els amics s'emportaven les copetes, cartutxos, una guitarra i una melòdica.
0: És a dir, sí.
4: Era això que el diga prou. Jo anava, i hi ha fotografies que...
1: Sí,
4: heu,
1: sí, sí.
4: Que això, no? Però jo, fica, parlar de mon pare en una... en algo concret, recordament d'ell, és impossible perquè són moltíssimes coses.
1: Sí.
4: Ha tingut moltíssimes vivències en ell, bones quasi totes, sí. Però tinc una anècdota que l'ha contat una vegada a Petit Comitè, i és que un pare, per exemple, en la banda, ell no baixava quan estava a l'escola d'educandos que tenia en la Unió. Era un bar, i dins tenia local d'ensayo,
1: sí.
4: I allà no mos donaven solfeo, instrument...
1: Això me'n recordo jo.
4: Vale.
1: Baixar en Entrada de Moros, que anava a Pedigí, pel carrer que no sé com es diu.
4: No, antes que això.
1: Antes
4: que
1: abans.
4: Estic parlant de quan jo tenia... Quan jo tenia
1: però allà també hi havia un bar. No?
4: Sí, no, però estic dient quan jo tenia 6 anys.
1: Uf!
4: I normalment ell no venia mai per allà. El cas és que un dia es presenta a ell en companyia d'un amic, que era Cairols. I el fill d'aquest amic, que era molt amic meu, i jo, doncs, estàvem allà esperant la cola per donar la lliçó de solfeo. I jo estava d'esquenes i va entrar i jo no el vaig veure. Claro, quan entra el mestre, doncs, tots firmes, no? Però jo... Claro, jo a mon pare hi tenia molt de respecte. Molt. Respecte i vergonya.
1: Sí.
4: Crec que és l'únic que li tenia vergonya, però té molta vergonya. El cas és que es va sentar ell i li va dir al mestre, no, deixa'm al professor que anava, deixa'm, jo els donaré a estos la lliçó. I a mi m'ha donat ell dos lliçons només. O sigui, sí. M'ha repassat dos lliçons. I això va ser la primera. A mitjà lliçó para i em diu, fill meu, si fores un verderol, et pegava una escopeta. Per lo desafinat que era. Total, que vaig agarrar el mètode, me vaig pegar el baix del braç i me'n vaig anar a casa, enfadat perquè tal. I el meu amic es va riure, i quan li va tocar a ell, son pare diu, dedica't al torero, que tu vas al poc servici. I ahí va acabar la meva carrera musical en els 6 anys, hasta que avui dia em vaig agarrar. Sí, però això sí, va ser sí, la primera. Sí, sí. I mira si és que jo després, si estava en casa estudiant el BOE, i el sentia que ell obria la porta, jo parava. És a dir, jo no vaig, mai vaig tocar cap lliçó davant d'ell perquè em donava tant de respecte que em donava vergonya, inclús, tocar davant d'ell.
1: I quan assajava, que ell assajava la banda i tu tocaves el oboe...
4: Entonces no tenia més collos que tocar.
1: Doncs, estic molt a gustet així parlant, però ja estan diguem-ne, ja s'ha acabat. Ràpidament, esteu escoltant Saudites, perquè ell va ser un dels fundadors, no? Digueu-me, jo suposo que en la vostra casa sempre s'escoltaria música, sempre, tot el dia, no?
4: Més o menys.
1: Sí, sí. Més o menys s'escoltaria música.
0: A l'hora de dinar era prou habitual sentir música i clàssica.
1: I tu com ho portaves, Rafa?
0: Jo, genial, jo estava, jo, o sea, si no haguera sigut el tarambana que va ser quan era jove, jo també era haver sigut músic, perquè jo vull dir que jo també vaig estudiar música.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: què
1: sí,
0: passa
1: sí.
0: És que, en fi, les circumstàncies...
3: No
0: estudiava el que tenia que estudiar i entonces va arribar un moment, jo ho conte i si no ho faig públic per apunt perquè tot el món ho sabia. Soc Rafa, soc l'únic que no és músic, però sí que és de veres que...
5: Però és un artista.
0: Bueno, no, ja, lo de l'artista és altra cosa. Això ho portem tots en la sang. I és que quan en la EGB, en octau, sí. Era tan sumament vago, perquè ho dic així, era tan sumament vago que en tenia tantes suspeses que Pilar li va dir a José María, i anava a donar-me l'instrument, la trompa. D'acord? Entonces, la Pilar li va dir a José María, veges què és el que fas? O la trompa o el repàs. I, claro, me vaig anar al repàs per poder aprovar. I després ja...
1: El repàs. Abans d'anar-se'n, tinguem que recordar que el dissabte que ve, el dia 25, hi ha un concert molt important que es fa en l'esplanada...
4: De Tortosa i Delgado.
1: De Tortosa i Delgado, que estan tots convidats, que n'hi haurà una banda de quasi 300 músics que està dirigida per 3 directors i ràpidament, tingueu que ser ràpid, una qualitat del vostre pare que ningú sap i que la tenia.
4: La humilitat.
1: Pilar,
3: estic d'acord, la humilitat.
1: No em parles res del 50 aniversari ni res, no dona temps així.
3: No, del
1: conservatori, mira que ton pare hi va fer, eh?
3: Sí, sí que va fer.
0: Lo bondadós que era.
1: Lo bondadós.
5: Sí, una bona persona.
1: Una bona persona. Doncs això i molt més. Jo encantada de parlar amb vosaltres, que m'agradaria tindre Patricia, que és la meva tècnica, que em diguera, tens 2 hores més. Però no és així. Així que vos dono les gràcies per haver vingut, per haver contat tot el que està fent-se, que està fent-se molt més i que està tot en una pàgina, és a dir, en la pàgina...
0: La pàgina web mestreferrero.com.
1: Allí està tot explicat, tots els actes que fareu durant tot l'any, que ja s'han fet i que és que faran. Moltes gràcies als 4 saudites.
3: Moltes gràcies.
5: Gràcies, Ima.

0: recta final del programa d'avui. Tot comença i tot acaba. I vaig a dir unes quantes dates de concert. Per exemple, avui comença la secció d'honor al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. A partir de les 10 del matí participen les següents bandes. Primer que res, la Unió Musical de Torrent. A continuació, Societat Musical Alira Castellonera. Després, la Societat Musical Artística Manicense. I ja per la vesprada, a partir de les 5:30, la primera banda en actuar serà la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera i acabarà la Societat Musical d'Alzira. I com a banda convidada, per supost, la Banda Simfònica de València. Demà comença la 45a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, del 20 al 25, a les 10:30 a la plaça de l'Església, tots els dies. Però per a contar esta setmana, que 45 anys, que no són pocs, per a contar-nos esta setmana musical, que celebra ja fa 45 anys, com he dit, a Montserrat, està la seva regidora de Cultura, Coral Espinosa, a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, Coral.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Encantada de parlar amb tu i de saber d'esta setmana, perquè sempre he tingut curiositat d'esta setmana, perquè ja són 45 anys, i jo sempre l'he nombrat, sempre recorde arribar juliol, més o menys, i la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Com sorgeix eixa idea de fer una setmana internacional, perquè suposo que començaria nacional, crec, no ho sé. I després suposo que ha anat evolucionant, diferència internacional. Com va ser els inicis?
1: Pues mira, tot va ser a finals dels anys 70, aproximadament, quan Salvador Seguí, que suposo que els oients el coneixeran.
0: Si no els llibres estos de teoria, que són uno tarongeta i l'altre roget, sí. És a dir, no recorde ara si era de primera, tercer, el tarongeta i el roget de quart.
1: Sí, no recordo jo, però sí.
0: crec que era així.
1: Sí, pues va aterrissar a Montserrat i, bueno, hi va ser l'impulsor de la Setmana Internacional de Música de Cambra, perquè li va agradar molt el poble, li va agradar moltíssim l'acústica que té la plaça de l'Església, i, clar, en aquell entonces lo que és la música de cambra no era tan coneguda com ara.
0: Per a mi va ser un visionari, perquè fa falta molt apoyar la música de cambra,
1: Sí, pues a part de fomentar la CIMC, que diguem nosaltres, la Setmana Internacional, també va ser l'impulsor de portar a terme les classes de violí, violoncel, a lo que és la societat instructiva, a l'escola de música. Entonces, arrel de tot això, va voler impulsar esta setmana i... sobretot les nits de juliol. Va dir, en estiu m'agradaria que la gent començara a conèixer la música de cambra i m'agradaria que fora a Montserrat. I així va ser com va començar, a final dels anys 70, va continuar durant prou anys fins que, bueno, desgraciadament en 2004, no recorde mal, va morir jove, i antes de que faltara... En ell, de la seva mà, va estar Vicent Campos.
0: També, que és de Montserrat.
1: Un
0: músic important.
1: Sí. I efectivament. I el va estar apoyant, bueno, va ser el seu mestre per a Vicent. I va ser ell el director durant uns quants anys, però també, pues, al final Vicent té molts actes fora d'Espanya.
0: Ja ho crec.
1: I al final, pues... ho portem l'Ajuntament, però, intentem continuar en tot el que feia Salvador, perquè la veritat és que mos pareix una setmana magnífica per a Montserrat.
0: Ja ho crec que
1: de cultura,
0: sí.
1: De cultura, com de ajuntar a la gent, com de tot.
0: Sí. I ja ho crec perquè l'heu fet internacional, l'heu fet que la conega tota la gent, és a dir, que parlen d'esta setmana musical de cambra, no?, que es fa a Montserrat. És que és conegut, este festival.
1: Sí, és molt conegut. I estem molt contents
0: d'això. Ja ho crec que sí. I doncs comenceu. Bueno, crec que vau fer la presentació este divendres.
1: Sí, el divendres de vesprada en la Casa de la Cultura vam fer la presentació. Vam tindre allí un xicotet de bar, de com anava.

0: ser, de sí. comentar-ho tot, presentar el programa, i molt bé. I demà dilluns, per la nit, a les 10, tindrem el primer concert.
1: I quins grups intervendran
0: pues mira,
1: cada dia?
0: El dilluns dia 20, que és demà, tindrem el Quinteto Cuesta, que són espanyols.
1: Ah, importantíssim.
0: Sí, sí. Després el dimarts tindrem, també a les 10, Quartetos con Flauta, Camaretas Instrumentales Italians.
1: Sí.
0: ¿Vale? El dimecres tindrem Mavac Duo, que també són espanyols. El dijous tindrem Ni de Cant, amb Aurora Peña, espanyola també.
1: Sí, sí.
0: Divendres 24 tenim Arctic Saxophone Quartet, que són alemanys. I el dissabte 25 tindrem un sextet romàntic, també espanyol.
1: Superbé. I tot això, la gent pot anar a veure-ho... És a dir, l'entrada és lliure?
0: És totalment gratuïta.
1: Perquè es fa
0: en
1: la plaça de l'Església.
0: Sí, sí, a les 10 de la nit. Totes les nits. I totalment gratuïta. I, vamos, encantats de que tot el món que vulga, vinga. Els esperem amb moltes ganes.
1: Doncs ja sabem, ja ho sabeu tots, que a partir de demà, diumenge, ja no n'hi ha futbol, ja no n'hi ha problemes de concerts.
0: Sí.
1: A partir de demà, diumenge, comença la 45a edició.
0: Dilluns, eh? Dilluns.
1: Ah, això, calla, sí. dilluns, ja estic jo.
0: Dilluns,
1: gràcies per aquesta puntualització. A partir de demà, dilluns, comença la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Moltes gràcies, Coral, per atendre'ns. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, vos esperem.
1: Vinga, ahí estarem.
0: Vinga. Un beset, adéu.
1: I seguís dient més concerts. Per exemple, el dimarts 21 de juliol, concert Som Patrimoni per la Societat Musical de Macastre, a les 9 de la nit, a la Casa de la Cultura de Macastre. I comencen ja els concerts de la Banda Jove Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, el dijous 23 a les 8 de la vesprada, a l'Auditori Salvador Seguí de Segorb. I el divendres, el dijous a Segorb, i el divendres 24 a les 8 a l'Auditori de la Nucia.

Jo ja tinc els pèls de punta, perquè este pas doble em venen tants records. Acabem de tindre ací fa uns instants els quatre fills del mestre Ferrero. I este és un pas doble que hem escoltat abans, un trosset. El pas doble anomenat Daniel Juan. I escoltant este fantàstic pas doble del mestre Ferrero, posem el punt i final del programa d'avui. A l'equip tècnic està Patricia Valera, en producció i àudios Ruth Martínez i a les xarxes Marc Santana. Que passeu un molt bon diumenge, que gaudiu del dia, de les vacances, del sol. Nosaltres, sense falta, tornem la setmana que ve amb més informació i més música. Adeu, jo me'n vaig a veure la secció d'honor al Palau. Aneu a veure-la, que serà magnífica.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: La recerca del ramat escapat ahir de Gàtova no ha cessat durant tota la nit i continua a hores d'ara. El Seprona, helicòpters i patrulles de la Guàrdia Civil s'han sumat a la busca. Ara per ara, segons fonts oficials, s'han confirmat a punt, en tenen localitzades dos vaquetes a la zona nord de Gàtova. El bou continua a la zona del Rodeno. Encara no s'ha capturat cap de les sis vaquetes, ni el manso ni el bou, anomenat el berenar, amb el que la localitat del Camp de Túria celebra les festes. La fugida va començar ahir de vesprada i els alcaldes de la zona avisen que cap persona, pel seu compte, ha d'afegir-se a la busca i que es protegisquen. I molt pendents de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, a hores d'ara els aficionats espanyols ja omplin Times Square a Nova York.
2: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar y meter goles.
3: Argentina últimamente, pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
4: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían. Exacto. Y nosotros más en ellos.
5: ¡Vamos, España!
0: Pel que fa a la resta, Anglaterra ha finalitzat el Mundial en tercer lloc després de derrotar França per 4-6 en la final de consolació. D'ací a 12 hores es disputarà la gran final, que enfrontarà Espanya i l'Argentina, com hem dit, a Nova York. La selecció de Luis de la Fuente amb els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo buscaran la segona estrella davant de l'actual campiona del món. Pel que fa a l'oratge, la basca acusada no deixa descansar. Emergències de la Generalitat manté l'alerta per temperatures màximes, nivell groc en l'interior nord, interior sud de València i litoral sud d'Alacant. A més, la EMET ha emès un avís especial per l'arribada d'una massa de calor molt càlida i seca a partir de dimarts i que afectarà àmplies zones de l'estat. En l'avís alerten que al sud-est de la península podrien arribar als 43 graus i fins i tot superar-los. Una situació que podria allargar-se almenys fins dijous. A més de la calor, esta vesprada a la Comunitat Valenciana haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, bon dia.
6: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aixòs núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant i hi ha calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
0: Moltes gràcies, Lluís, i un apunt cultural. Torrevieja tornarà a ser durant una setmana el punt de trobada internacional del cant coral en la celebració del 72 Certamen Coral Internacional d'Havaneres i Polifonia, que reunirà des d'avui fins el 25.

0: de juliol més de 700 coralistes de 13 països al Teatre Municipal. Les cançons entonen i acaben la festa. La cita declarada Festa d'Interès Turístic Internacional i reconeguda en la Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat començarà amb una gala que s'avança precisament a les 12:30 d'este migdia per evitar coincidir en la final del Mundial de Futbol. I amb això acabem este butlletí informatiu. Els deixem amb el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i el seu equip. Tornem a les 11.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
3: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollúa!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
2: De tu a tu.
9: ¿Estás a punt de quedarte? Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui, que a més tenim cita mundialista. J. González, com estàs?
1: Donis, estoy atacado. Si te vale la expresión...
0: Atacado. Atacado per aquí. Atacado pels nervis, no?
1: Sí, sí, yo creo que tenemos todos los cinco sentidos puestos ya en el partido de esta
0: noche. Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Aquí arrastramos arrancando la mañana. Pues muy bien, yo soy de los del team, no soy muy fan del fútbol, ¿eh? Me vais a mirar mal durante todo el programa de hoy.
0: No, mal no, raro.
2: Sí,
0: mal no.
2: Diciendo este parecía una persona normal cuando venía a los otros programas.
0: Hasta que arriba al final del Mundial y todo cambia. No, hombre, eso es muy respetable.
2: Alguien que nos escuche me entiende, ¿no? Me imagino. Me imagino que algú.
0: Pablo Fernández, ¿cómo estás?
3: Pues vuelve ya el moño engominat para poder presenciar esta nit. Vull pot ser un dia històric. Pot ser que el de noche el passarà a la història com un dia de tot pues, gran. Futbolísticament parlant.
0: Jo crec que en qualsevol cas, avui és un dia històric, siga com siga.
3: Correcte. Avui la gent va a viure i es va paralitzar el país.
0: Encara que perquè és la final... bueno,
3: pues... En el cabenalt. Enhorabona a tota la selecció.
0: Absolutament. Òscar Rueda, com estàs?
4: Bé, home, bé. Bé, dia històric. Però passa el que passa, tampoc s'acaba el món. Encara que se preveu moltes celebracions, de fet, a nivell oficial, inclús hi ha instruccions per als responsables de trànsit aquesta nit en les nostres ciutats.
0: Sí,
4: de fet, bueno, tu saps que la meva feina té que veure en les obres, no? en la enginyeria, i totes les obres que estaven pensades per a fer-se esta nit per temes de trànsit s'han suspès, com a mínim en la ciutat de València, en previsió de que hi hagi celebració generalitzada. Així que bueno, anem a veure què passa.
0: I si no se fa res, al final, què? Dia lliure? O...
4: Pues home, probablement sí,

0: perquè si ja s'ha donat l'ordre de que no se facin treballs, no vas a cridar a la gent.
1: Hola, està molt bé. Ale,
0: quan t'acaba el partit, no? que inclús pot ser pròrroga i penals, no? Que
2: avise, no? De
0: com... a la una del matí, vingueu poc així que hi ha que treballar. Esperem que no, esperem
2: al
0: que
2: final.
0: No.
2: No, esperem que no, per moltes coses, per moltes coses. Amics de Fora de Cobertura, 10 i quasi 10 minuts. Sumari, comencem. Nostra història en pindoletes, senyor Òscar Rueda, que parlarà de festes i tradicions de la Comunitat Valenciana relacionades amb Sant Jaume. Tindrem un primer convidat del dia, via telefònica. Parlarem amb Javier Vila, cantant Javier Vila, que a més està actuant, va actuar a nit, tornarà a actuar demà en el marc de la Fira de Juliol i tindrem així en Fora de Cobertura. El Mundial també, en Fora de Cobertura, de la mà de Pablo Fernández. Curiositats de les finals, veritat, Pablo?
3: Curiositats de les finals, perquè bueno, un poc dels Mundials sabem de tot, però així anem a descobrir curiositats importants i anem a sorprendre's.
2: No paren, no paren els festivals, encara que sigui la Mundial, encara que sigui la final del Mundial, no paren els festivals de música. I en cas de Castelló tenim el Som Festival. De psicologia, en Fernando Pena, y de la euforia. Un tema que para hoy nos vendrá muy bien.
4: Vamos a hablar un poco de eso porque, bueno, a todos nos sorprende, ¿no? Que haya esa sensación tan explosiva ya no digo en un país, sino en todo el mundo cuando hay una final, ¿no? Y cuando me refiero a ese conjunto de emociones que nos llama tanto la atención como la euforia. Hablaremos de eso, hablaremos de esa sensación de euforia. Ya sea para los ganadores, pero también lo contrario, ¿no? El que toque ser perdedor, pues también tiene unas emociones muy profundas, aunque no estemos en el terreno de juego.
2: Esperen no sentirles nosotros, si es güey. Pero bé, acabaré la primera hora en el Plat Valencià del dia y para comenzar la segunda, en acabant de l'informatiu, parlarem amb Pol Hernández. El nostre convidat especial, quan acabem de parlar amb ell, serà Juan Antonio Rodríguez Jarr. I tindrem, com és habitual, en diumenge, previsió meteorològica, rànquing, i us contarem a tots quines són les pantalles grans, gegants, més pròximes instal·lades per a tal efecte del Mundial i on podeu dirigir-se si voleu viure la festa de manera massiva. Totes són Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donem passar el punt a punt i escoltarem parlar del Mundial els que realment saben. Així és que, amics, així comença Fora de Cobertura.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Sant Jaume no mos tirarà una maneta, Òscar, per avui, per a la final?
0: Home, podria ser. Sant Jaume el Major, un dels 12 apòstols, un sant en molt de predicament en tota la península ibèrica, en una gran tradició. Ell també era pescador, com Sant Pere, parlarem de Sant Pere fa algunes setmanes, ell també era pescador. Fon el primer apòstol en morir com a màrtir per les seues conviccions en Jerusalem, però ja sabeu què diu la tradició, que predica en Hispània i que els seus discípuls portaren el seu cos a Galícia, concretament a Santiago de Compostela, on se venera en l'actualitat. Sant Jaume té molt de predicament en la península ibèrica, ne té més en la part de Castella, Lleó, Galícia, Navarra. Així, en la Corona d'Aragó érem, a lo millor, més de Sant Jordi. Però ves de veres que Jaume I, que és un gran personatge per a tots els valencians i del qual molt probablement parlarem la setmana que ve, no? Sí. En eixa efemèrides del 750 aniversari de la seva mort, pues també té molt de tiró. I d'ahir ve també certa influència de la figura de Sant Jaume en algunes poblacions valencianes que, si vols, passem a parlar en aquest moment.
2: Per favor.
0: Començant de sur a nord, tenim a Guardamar del Segura, que unix les que de fet ja estan. O sigui, encara que Sant Jaume siga el 25 de juliol, algunes d'aquestes poblacions ja estan en festes en esta fi de setmana i per això pues, anem a contar un poc en previsió de lo que va a ocórrer al llarg de la setmana.
2: És habitual, no? També fer sí. la celebració, començar-la abans per acabar el dia gran.
0: Exacte, correcte. I en funció de com cau, no? Perquè Sant Jaume en general no és festiu en la Comunitat Valenciana, pues, també s'aprofita, no? Que caiga pues, en fins de setmana per a que pugui anar més gent a aquestes celebracions. Com deia en Guardamar, festes patronals, a més de moros i cristians, en totes les celebracions habituals en una festa valenciana, mascletades, ofrenes florals. Tenim també Callosa d'en Sarrià, en la festa del Fadrí, que se diu, i les danses de Sant Jaume, que se fan a mitjanit durant 3 dies. Se fan partides d'un xoc popular que hi ha en Callosa, que és el Calitx, que se juga amb monedes, també partides de pilota valenciana,

0: i un menjar molt típic de Callosa, que són els pastissos de nispros, que és, bueno, el cultiu més habitual i pel qual és més coneguda aquesta població de la Marina. També en Benidorm és el sant patró de la ciutat, diguem, dels benidormers de Soca, no? Benidorm és una ciutat que ha crescut moltíssim en els últims temps.
1: Això no
0: la
1: sabia jo, eh?
0: De totes les procedències, però qui és de Benidorm de tota la vida, no? Del poblet d'on es comença,
1: és de,
0: no?
1: Sant Jaume.
0: És de Sant Jaume. Sant Jaume és el patró de la ciutat i se fa, pues, un passacarrer, volteig de campanes, pirotècnia, el que se diu el ball del Peuet, que és una dansa típica de Benidorm, que fan les reines de les festes, i al final s'ha fet tota la gent. I Polop, també, en aquesta zona, que fa una festa molt concreta en l'ermita de Sant Jaume de Cotelles. Per acabar en les comarques del sur, devem parlar d'Onil, perquè, encara que no és la seva festa més representativa, en el carrer de Sant Jaume se celebra la falla de Sant Jaume. És una falla que, a més, se planta el dia d'asset per la vespre, se cremarà esta nit, a les 10 de la nit, i és una festa que es comença a celebrar-se en 1935. En la primera part del segle XX és quan la festa de les falles i les fogueres es comencen a difondre's de manera definitiva per tot el territori valencià. Deixa de celebrar-se durant uns anys, però recupera per la colla colibenca. Colibenc és el gentilici dels habitants d'Onil. Des de 2005 ja té tota la continuïtat i, com vos dia, pues, se planta una falla i se fan pues, totes les celebracions habituals en aquestes festes. Passacarrer, ofrena a Sant Jaume, pilota valenciana, despertar, verbenes. Ahí tindrem a Jenny i a Daniela, les dos falleres majors, fallera major i fallera major infantil. Filla i neta d'un gran activista cultural valencià, Joan Victoria Ramírez, que tu coneixes, una persona que va fer vertebració valenciana de veritat en totes les nostres festes de falles, de fogueres, de moros i cristians.
1: Un bes i un record per a ell, que en pau descansar.
0: Exactament, que en glòria estiga, i a més una falla que està dedicada a ell. O sigui, el cos central de la falla és un ninot de Joan Victoria. Un abraç per a tots els amics d'Onil.
1: I enhorabona, a més, pel motiu, no? de la seva falla en guany. De veritat que és... Joan Victoria Ramírez fa una persona que realment estava molt implicada en les seves creences, en els seus valors, tots valencians i valencianistes, i crec que és molt merescut aquest homenatge.
0: Així no és. Un gran acert per als nostres amics colibencs. Hi ha altres poblacions que també celebren les festes de Sant Jaume, Tavernes de la Valldigna, Albaida, que dediquen una fira a Sant Jaume, també Simat, que fa una festa combinada en Sant Jaume i Santa Anna, Orpesa, més cap al nord, que també fa les seues festes patronals, en verbenes i bous, però devem parlar, tornem a parlar de la Fira de Juliol, que es comença molt relacionada amb la Fira de Sant Jaume dels Bous, i aquesta batalla de flors, que sempre se celebra l'últim diumenge de juliol en l'Albereda i que va precedida de la nit de la punxa, la nit de la punxa de la flor, que té lloc en la ciutat de l'artista Faller la nit anterior, coincidirà enguany en el dia de Sant Jaume, el dia 25, i en la que s'acaben de punxar les flors de les carrosses per a que estiguen fresques i boniques per a, diguem, la desfilada de Sant Demà. Uh-huh. Una festa, una batalla de flors, que es comença a fer-se en 1891, és la més antiga batalla de flors d'Espanya, promoguda pel baró de Cortes de Pallars, Pasqual Frígola, que era també president de l'Orrat Penat, i precisament el premi a la millor escena, la millor carrossa, que du el seu nom, el nom de Baró de Cortes, i que sabrem també en uns dies. I una altra festa, per acabar, si me permets, Donís, que ja no se celebra, però que en els anys 20 i 30 del segle passat tingué certa celebració.
1: En el cas de la batalla de les flors, Òscar... Pasqual Frígola i Aïs la portà del sud de França. En un dels seus viatges...
0: La batalla de flors més característica a nivell mundial, diguem que la pionera és la de Niça, en la Costa Blava francesa. Efectivament, Pasqual Frígola la va presenciar en directe i pensar que podia ser una festa perfectament traslladable a València. No? En eixa festa de la Fira de Juliol, que comentarem que es comença a finals del segle XIX en una intenció d'atraure visitants i que molta gent que se n'anava de València perquè feia molta calor, pues, se quedara en València. En un primer moment estava pensat sobretot per a la burguesia.

0: poesia valenciana per a, d'alguna manera, que aquestes persones que se lluïen també en els seus passejos en l'Albereda i que d'alguna manera participaven d'aixòs actes que estaven pensats, no?, per a la gent que, anem a dir, tenia més diners, no?, o que, pues, els comerciants, els negociants, però a poc a poc se va anar obrint a tots els públics i en l'actualitat, pues, és una festa absolutament oberta en la que participa, òbviament, tot aquell que compra primer l'entrada, no?, però que ja se venen moltíssimes entrades. És una extensió on se fan desfilar les carrosses molt gran i on realment, pues, bueno, és també una batalla curiosa, prou més neta que la tomatina, per exemple, és un altre rotllo, no? Té taques, pues, sobretot en els bitxets que porten els clavellons, perquè els clavellons, pues, òbviament...
1: algun cuc que n'hi ha per ahí,
0: algun
1: no?
0: Algun cuc per ahí, alguna mosqueta, però no, clar, passa res, això és natural. I això, pues, mos dona també, diguem, un contacte amb la naturalesa que sempre està agrair. I una altra festa, com te comentava, que ja no se celebra, però que mereix ser recordat, és la festa de la Senyera, que se feia abans de la Guerra Civil, se feu alguns anys, entorn al 25 de juliol. I en concret hi ha que recordar un 25 de juliol, el 25 de juliol de 1930, perquè aquest any havia acabat la dictadura de Primo de Rivera, havien tornat els regidors que havien sigut electes de manera democràtica en els ajuntaments abans del cop d'estat. I aquests regidors... en la ciutat de València el que varen decidir és penjar la Senyera de manera oficial junt a la bandera d'Espanya en el balcó de l'Ajuntament. Això, pues, era una fita absolutament extraordinària. De fet, aquest mateix 25 de juliol de 1930 passa el mateix en Galícia, també el dia de Sant Jaume, que és, òbviament, un dia assenyalat per als gallecs, se penja la bandera gallega en els principals ajuntaments gallecs. I, a més, així se va fer en un acte simbòlic en el que estigueren els tres alcaldes de València, Castelló i Alacant i els tres presidents de la Diputació. S'eixa la Senyera als sons de l'himne de València i, a més, en una particularitat, que és que s'interpreta per primera volta en la lletra en valencià. Això ja ho parlarem en algun moment. L'himne de València neix que com a himne de l'exposició de 1909, la lletra originària era en castellà, però des del moment en què ja se considera, a partir de 1925, com a himne oficial, no?, de València, sempre se planteja la necessitat de que tinguera la lletra en valencià. I aquesta lletra l'escrigué el mateix Maximilià Tous, se repartí en unes octavetes en vora 70.000 persones que omplien la plaça en aquell moment d'Emilio Castelar. Se canta en valencià, se torna a repetir, perquè la multitud, pues, estava absolutament enfervorissa, i els tres alcaldes parlaren, feren un discurs també molt vibrant. Les cròniques senyalen que feren el discurs en valencià, el qual també se destaca, perquè no era massa habitual que els polítics en aquella època, ara estem molt acostumats, afortunadament, parlaren en públic en valencià, i digueren, i en això, si vols, acabem, aquestes paraules tan emocionants. Josep Maestre, alcalde de València, avui la nostra Senyera, abraçada pels tres alcaldes i presidents, s'enarbona de nou, tremolant al sol els seus plecs. Breva, alcalde de Castelló, digué, davant del jurament de fidelitat a la Senyera, la veu de Castelló no podia faltar, i així estic per a dir-vos que no és vostra sols la Senyera, és de tota la regió. Un govern cregué que bastava negar a les regions la seva personalitat per a que ésta deixara d'existir. Ja veu que això no bastava, i així estem tots per afirmar que existeix. I Mengual, l'alcalde d'Alacant, vinc en nom d'Alacant a sumar-me a l'homenatge que tributeu a la nostra Senyera, a la Senyera de la regió valenciana. Per a que vegem que coses que tenim molt assumides en l'actualitat, que és que la Senyera estiga en tots els balcons oficials, que el nostre himne sone en naturalitat, pues que costa molt i costa esforç del poble i dels polítics que representaven al poble.
1: Però molt d'orgull, sobretot, per a que fora aixina.
0: I això fon un dia de Sant Jaume de 1930.
1: Gràcies, Òscar Roda.
0: Gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Són les 10 i 23. Hi ha programes de ràdio, de televisió, que marquen una època i artistes que acaben formant part de la seva història. En el cas del nostre pròxim convidat, la música és la pista, no només el va donar a conèixer fa molts anys a mils i mils de valencians, sinó que continua sent a dia d'avui una part molt important de la seva vida professional. Ara, a més, torna a la Gran Fira de València i, a més, en repetides ocasions. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Javier Vila. Què tal, Javi, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
1: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio, bueno, a la que va ser ta casa, no? Durant...
3: Bueno, primer que res, visca la senyera, eh?
1: Visca.
3: Estàs escoltant la història, molt bonica, molt bonica.
4: Javi, és que Enes és veí de l'Olivereta, vivim carrer, sinó que...
3: Enes, de veritat, sí.
1: Bueno, pues Javi Vila ahir va estar actuant en la Fira de Juliol, però és que, a més, se dona la circumstància de que demà torna a actuar en la Fira de Juliol temperatura mitjana, perquè va haver suspensió, no?, el passat dimecres.
3: Sí, tenia que haver sigut el dimecres, el dia 15, però n'hi havia alerta per ola de calor. Ara te vaig a dir una cosa, ahir per la nit, era insoportable, era brutal el calor que feia. Però bueno, no passa res. En el més calor dona la gent i això està molt bé. Estiguem molt bé al costat de Pepe Andrés, que és el company meu que estava cantant amb mi, i el maestro Paulí, el piano. I va ser una nit espectacular, bueno, una vesprada espectacular. Molt bé, molt bé, molt content. I com dius tu, doncs demà tornem a les 10 de la nit en la plaça del Mercat. Ahí estarem.
1: Bueno, Javi, mireu per la part bona. Segur que t'emportes un calorós aplaudiment, eh?
3: Sí, home, jo penso que sí. Se fan tot el carinyo. I, bueno, pues ahí estem, Donís, donant guerra, no n'hi ha més remei.
1: Actuaràs de nou en la Fira de Juliol o en la Gran Fira de València. És diferent cantar davant de la teua gent, davant dels teus veïns, perquè al final només tenen que desplaçar-se uns carrers per a vore't, que cantar a l'altra banda d'Espanya o fora del país, Javi?
3: No, jo el que penso és que, a veure, jo penso que en València tots són veïns, no? Entonces, dona el mateix el barri. El que sí que te vaig a dir és una cosa, sí que és de veres quan dius tu que cantem poquet més lluny, no? Tenen més alegria els pobles que parlen valencià, tenen més alegria que els que no. Això sí que t'ho dic. No, és de veres, eh?
1: Sí.
3: Quan vas a un poble que parla valencià i que tal, l'alegria, la forma de l'idioma, aquest públic és millor que el que no sé, pareix que el que és castellà parlant és més seriós. O pareix.
1: Home,
3: que parlem del valencià, que dona molta alegria.
1: Tien en compte que te'n vas a Utiel, per exemple, i no són valencià parlants. Però, bueno, és un públic molt calorós, també.
3: Sí, bueno, sí, pot ser, però a lo millor te'n vas a, no sé, a un poble a Xina en més de...
1: On no t'entenen, vols dir, no? On no t'entenen.
3: No, lo que te voy a decir que a lo mejor te fiques a parlar en valenciano, te no es conter, a presentarles cançons o lo que siga, y no te no es conter y son castellano parlants, pero están más seriosos que els que parlen valencià, ¿sabes lo que te, no sé si me explique.
1: Home,
3: no sé, que tenim molta alegria, tio.
1: Home, l'alegria va innata, però jo crec que en el valencià en general, no? Al final, també en la comunitat valenciana, sí. qui no parla valencià, jo crec que d'alguna forma també el porta
3: dins del cor. Una vegada que cantia en Galícia, ¿vale? Y quan vaig acabar, tío, li preguntia a un... Digo, oye, mira, esto es así, es que... Sí, tranquilo, les han cantado. Dije, pero estaven com si estiguessin parats ahí aplaudint, pero ni son nada, todos serios. Y yo le pregunté al tío, oye, ¿esto es normal? Y yo, sí, están contentísimos. Digo, joder, pues bueno, cuando estén cabreados, ¿sabes?
5: Y no, pero... Los gallos son un poquito raros.
3: Sí. La alegría que tenemos aquí no existe en ningún sitio, te lo digo yo.
1: Hombre, así somos las cosas. Ese clima es la Chermanor.
3: Somos los amos. Javi Vila. Valencia, molta Valencia.
1: Demà a la plaça del Mercat, quin repertori anem a veure? Anem a escoltar.
3: Jo estaré cantant les cançons de sempre, lo que jo cante, pues de tot, pues crooner, bolero, rancheras, de tot un poquet, no? I luego estarà el tribut a Sabina, que ho farà d'Andrés.
1: Molt bé.
3: O sea, que vos esperem a tots a les 10 de la nit, a la plaça del Mercat.
1: Feta i s'acrida als oients de Fora de Cobertura i de Punt Ràdio. Javi, només donar-te les gràcies per acompanyar-nos en Fora de Cobertura i que continues disfrutant de la música i fem-nos disfrutar a nosaltres com el primer dia, que la Gran Fira de València siga un èxit i molta sort, amic.
3: Un plaer molt gran i, bueno, un abraç molt fort i nada, cuideu-vos i bon estiu, eh?
1: Un abraç molt fort, Javi Vila.
3: Un abraç, adeu. Vuelvo a contemplar.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Van a ser 10 i 29 en uns segons. Pablo Fernández, estem pràcticament pendents de lo que passa esta nit en Nova York, no?
6: Estem pendents. 19 de juliol del 2025.
1: Si te quieres divertir...
6: No, molt bé. Sí. Shakira se repetís d'aquí.
1: No, Shakira 2010. No, era Bad Bunny.
6: Però

0: Tenim a Shakira, ficamos la banda sonora i per lo tant se complixen els pronòstics. Esperem que es complixen els pronòstics perquè anem a parlar de la Copa Mundial, però en este cas de curiositats en les finals dels Mundials, Donis. Vull dir que en els finals han passat molta cosa. Què pot passar avui? No, pot fer alguna curiositat?
1: Ja, és que farem ahir el rànquing de cançons de Nova York,
0: I com queda?
1: Home, doncs...
0: No te vas poder escoltar.
1: La de Bad Bunny queda a la segona.
0: Ah, sí? Era el rànquing de Jota?
1: Era el rànquing de Jota, sí, no, sí. Però no te creus tu que estava...
0: Estava atinat.
1: Se va fer en coneixement, sí.
2: Estava inspirat ayer, sí.
0: Molt bé, anem a veure avui què tal.
1: Era guanyar... Quina diries que guanyar?
0: Jo crec que
1: guanyar... Quina diries, Fernando, que guanyar el rànquing de cançons de Nova York, ahir?
3: New York.
1: Home, clar que sí.
0: Frank Sinatra.
1: Però imagineu-vos com va estar l'assunt, que estaven ahí, van quedar competint en la gran final, van anar a la pròrroga pràcticament, Bad Bunny i Frank Sinatra.
4: Com estem,
1: però bueno, sí, això ha quedat. Anem a entrar
3: en matèria. Això que acabes de dir és para que nos cierren el programa i que no nos dejen entrar en la emissora de por vida.
1: Això, bueno, això ja per a fer-se mirar a nivell generacional, no només en el programa. Però sí, Pablo Fernández, a veure, entrem en matèria, dic.
0: Anem allà. Després de 21 celebracions, el torneig que es va inaugurar el 13 de juliol del 30, de 1930, amb una selecció d'Uruguai, es va alçar en este cas com a campiona, però compta amb la participació de molts països i avui és la final i anem a parlar de marques i curiositats. Per exemple, Brasil és la selecció que ha guanyat més finals, 5. En el 58, en el 62, en el 70, en el 94 i el 2002. Brasil és la que està en el pòdium de més. Alemanya, en 8, és la selecció que ha disputat més finals.
1: Però anem a per ells, eh?
0: Anem a per ells. A per Brasil, no. Anem a per Argentina.
1: Sí, bueno. Anem a per els 6 mundials, en este cas, quan arribi el moment. No, en guanya anava pel segon.
0: Alemanya, en 8, és la selecció que ha disputat més finals. Ojo, que ha disputat. Països Baixos és l'equip que ha disputat més finals disputades sense guanyar. Fiesta. Amb 3. 74, 78 i 2010.
1: Sí, senyor.
0: Qui la va guanyar?
2: Home, Espanya, sí, senyor.
1: La va guanyar Espanya, però això se n'anà en maratón 108 puestos. Perquè I... com repartien, la mare que va, Però sí, però patades voladores i tot,
2: Sí, sí, a Xavi Alonso aún le duele el pecho.
1: Una locura, tío.
0: Mira, Donis, quin dato te duc ara. La final més repetida, Alemanya-Argentina. 86-90 i 2014. Argentina sempre està pel mig. Sempre està pel mig. A veure.
1: Anem a llevar dos del mig en guany, no?
0: Anem ara a la final amb més gols de la història. Una final que es va sobrepassar, que van disfrutar. 5-2, Brasil, Suècia, en l'any 58.
1: Brasil, Suècia. Sí. Val, senyors, arribat a aquest moment, porra per al partit d'avui. Parlem de resultats.
0: Jo ho tinc clar. És la que més està dient, el 2-1. Jo 2-1, a favor d'Espanya, òbviament.
4: Ja me l'ha llevat, veus?
0: Està la gent apostant molt per aquest resultat, no sé per què.
2: A mi me gusta este resultat.
0: El 2-1.
4: Jo dic 3-2. A favor d'Espanya.
1: Me l'has llevat a mi, tu.
2: Yo veo mucho gol ahí, ese 3-2. Yo me quedo con un empate a uno, nos vamos a ir a la prórroga, vamos a sufrir.
4: Ah, bueno, yo es que contaba en que ya al final de todo, claro. Bueno.
2: Yo me voy con el 1-1 a la prórroga, Donis.
1: ¿Y después?
2: Y en la prórroga vamos a ganar 2-1 con gol de Lamine Yamal.
3: Ostras.
4: Ah, pues...
3: A mí me gustaría que fuera una final de estas memorables, de estas de 6-0 o 7-0. Estas que dices, pues ¿te acuerdas?
4: No creo.
0: Quitaríamos el título a Brasil con el 5-2. Seríamos nosotros.
3: Sería bonito algo así.
1: En un 6-0 no, porque 5-2 son 7.
0: Sí. Muy bien.
1: Què t'ha paregut,
0: Ah, bé. Pues,
4: pues, molt bé, molt bé.
0: La meua ressacada ni.
1: Tinc la calculadora.
0: Però jo el 2-1, que molt bé, Jota, un poc per establir com seria ese desarrollo, no, del partit.
1: 3-1.
0: Jo crec que seria...
1: 3-1.
0: Ah, pues.
1: 3-1. Sí, sí.
0: Pues.
1: A favor d'Espanya.
0: Home, clar.
1: Vale.
0: I entonces...
1: Necessita que parlem de l'eufòria, que la tinc que baixar un poc.
0: Sí. I en ese resultat, l'equip contrari faria... Guau.
1: Esto, wow.
3: Bueno, sería más bonito un 6-5 o algo así hasta el final. Que fueran empatados.
1: Ahí va a ser un 6-4, ¿no? El 6-4.
2: 6-4.
3: Esos tienen emoción esos partidos.
2: Y la última final de un mundial, no nos podemos olvidar de ese 3-3 entre Francia y Argentina. Aquello fue una locura también.
0: Veus, Argentina siempre pel mig. El dato que te vaig a donar ara torna a ser Argentina. Equips amb més títols consecutius. Itàlia, 34-38. Brasil, 58-62. i Argentina en el 78-2022.

0: Y no sabemos si tornará a repetir, porque claro, sería en este caso el podium en tres finales, en tres títulos consecutivos como mejor del mundo. Esperen que no. Y se queden en este dato.
1: Esperen que no.
0: Anem a seleccions amb més subcampionats seguits. Subcampionats Països Baixos i Alemanya. I anem a parlar també de jugadors, no sols d'equips. El neerlandès Joan Niskins. Niskins, des que tenim així la multinacional IKEA, tenim tot això més assidu. Niskins.
2: Niskins?
0: Té nom de caïra. Té nom de caïra còmoda.
1: O de taula, com a molts m'apures.
0: El neerlandès Joan Niskins va aconseguir el gol més matiner en una final, als 88 segons de l'inici del partit contra Alemanya Federal en el Mundial del 74. 88 segons.
2: Madre mía.
0: No t'he donat temps ni a ficar-te la bufanda. Bueno, la bufanda avui no me la ficaré.
3: No,
0: avui no és de bufanda.
3: Jo crec que no.
0: I anem en més dades. L'alemán Bodo Ischner va ser el primer porter que va deixar la seva porteria a zero en una final. Va ser davant l'Argentina, Itàlia, 1-0.
1: Bodo Ischner, no?
2: Bodo Ischner,
4: jugant al Madrid, sí.
0: Anem a un únic jugador que ha disputat tres finals. És el brasiler Cafú.
2: Exacte.
0: Que va substituir el lesionat en el 94 i va jugar davant la selecció gala francesa en el 98 i va ser el capità davant d'Alemanya.
2: Que Corea xapó dos puntos. I que hoy iguala Messi, ese dato.
0: Pot ser.
2: Sí, sí,
0: lo iguala. Ai, Messi. No hem parlat de Messi. Ara parlem.
1: Sí, bueno, la xua... Espera. Tot apunta que igualarà. I si no xua?
2: I si no xua, eh?
1: Això s'enfada.
3: I si decidís l'entrenador que no està per xuar, que, sí, que no arriba al nivell.
1: Home, arriba com a màxim golejador de la selecció. No crec que...
0: Anem a parlar de xuador.
1: I és Messi, a veure, i és Messi.
0: Exacte. Home, Messi. A veure, Messi, què passa? Anem a parlar del xuador més jove en una final, el xuador més veterà. El més jove. El brasiler Pelé. Va disputar-la en Suècia en el 58 amb 17 anys i 249 dies. I anem amb el jugador més veterà en una final, 40 anys i 133 dies, que se l'emporta l'italià Dino Zoff. Són els jugadors més jove i més veterà.
1: Que no va a batre Messi perquè té 39 i pico, no?
2: Messi està ahí, però no. No bate el rècord.
0: No bate el rècord, que no bata. Luis Monti. Quin dato curiós es dona Luis Monti? Pues és l'únic jugador que ha disputat dos finals a dos països diferents.
1: Ahí va.
0: El migcampista va defensar el seu país natal, l'Argentina, l'Argentina que va estar pel mig, davant l'Uruguai en l'any 30 i a Itàlia contra la Txecoslovàquia en l'any 34. O sigui, ha participat en dos finals.
2: Curioso, eh?
1: Mm. Ja, però bueno, això, la normativa era una altra, no? Perquè ara...
2: Sí, sí, clar,
3: ara no crec que es puga, no?
2: No se puede dar.
0: I sabeu que n'hi ha una final que es va resoldre en la tanda de penaltis, que va ser la final dels Estats Units en el 94 entre Brasil i Itàlia, que van acabar empatats a 0.
1: I la de Qatar, també?
0: I la de Qatar. Però, bueno, estem donant els datos anterior de Qatar. Ara parlarem de Qatar.
1: Ah, bueno.
0: Aquesta és la primera volta.
1: Perdó.
0: La primera volta que es va resoldre en un empat.
2: Yo creo que fue el famoso penalti que falló Baggio.
0: Ay,
2: ¿te acuerdas, Danís? Roberto Baggio.
1: Me recordé de que le hicieron a Luis Enrique la cara como un mapa.
2: ¡Buah! Por favor.
0: Y ahora
2: hemos pasado tanto por...
0: Y este dato que a Jota le agrada, el jugador que ha marcat més gols en una final. A veure.
2: Más goles.
0: El que ha marcado más goles en una final. Davant Alemanya en el 66.
2: Uf, no había nacido yo, eh.
0: A més, va aconseguir el punt més tardà, que va tardar més, a 120 minuts d'aquest partit.
1: Va ser Argentina?
0: No. No.
1: com sempre està pel mig i és la fila més repetida i per estadística, bueno, mira.
0: Va ser l'anglès Geoff Hurst amb 3 punts, el que ha marcat més gols en una final.
2: 3 goles en una
0: tres
2: final.
0: 3 goles en una final.
1: Wow.
0: Wow, este wow.
1: Esto wow.
0: Y anem també en l'autor del primer, el jugador que va fer el primer autogol en una final. És a dir, final, sí. Tots pendents i me marque marcarà, en porteria.
1: On no tocava, sí.
0: El croata Mario Mandzukic en una final davant França en Rússia en el 2018. Què t'han paregut?
1: No. Ah, vale, bé, però no m'has donat dades d'Espanya, pràcticament.
0: Home, Espanya...
2: Es que, per desgràcia, hi ha poca tradició.
0: Espanya n'hi ha poques curiositats. En final, hem parlat de les finals.
3: És que en finals, clar.
0: Home, hem parlat de les finals.
1: I també vam fer un programa sencer que... per a coincidències. Home, en 2010.
0: Home, i hem parlat de les parelles dels jugadors. Hem fet un repàs al Mundial des d'aquells punts de vista que moltes voltes no coneguem, que és l'important, perquè l'espai esportiu de Apunt està fidel a la part informativa, però nosaltres hem donat datos curiosos.
1: Sí. Vale. ¿Alguna cosa más, Pablo?
0: Pues bueno, si voleu saber el primer gol en la història del Mundial, el francès Laurent, el 13 de juliol.

0: justifiquen esa emoción, porque no te salen, porque tus emociones reflejan lo de fuera. ¿Y qué pasa cuando no solo son cuatro personas que tienen una emoción, sino 20, 200 o 2.000 en un estadio, 20.000 con una emoción determinada? Pues que es imposible sentarse estando tranquilo, teniendo a gente coreando, por ejemplo, el himno de tu país y viviéndolo profundamente. Al final, esas emociones intensas de euforia se nos meten dentro del cuerpo y las replicamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y conciencia. Hay veces en donde las emociones son positivas y nos hacen pasar un buen rato, y otras veces, como estamos comentando, son nosotros contra ellos. Y un partido es un ataque hacia mí, hacia mi identidad. Por eso hay veces en donde ese contagio emocional tenemos que llevarlo mucho a la atención y decir, ojo, que ese ataque no debe llevarme a cometer actos, como estábamos comentando, de violencia. En Francia, por ejemplo, en el último partido que jugó, también mataron a una persona, hubo contenedores quemados, hubo más de 120 detenidos, y se produce precisamente porque necesitamos medir cuando nuestras emociones se nos desbordan, producto a veces de formar parte de un grupo, de formar parte de un conjunto de personas que tratan de defender, entre comillas, pues a su propio equipo de fútbol.
1: Te digo una otra cosa, también els jocs on acaben els contenedors cremats, els cotxes cremats i no sé què, solen ser els mateixos puestos, Uh-huh. Al final igual no va a ser la euforia, igual va a ser otra cosa.
2: Y va a ser también que sean las neuronas espejos y el que no tiene neurona, sí. También ya falta de...
1: també és habitual, també és habitual.
0: Sí.
1: Fernando Pena, gràcies.
0: Un gusto, com sempre.
1: Seguim en Port de Cultura i a l'altre costat del fil telefònic tenim a Carolina Quilis en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia, Doni.
1: Necessitem saber com agarrar avui moltes energies en un plat valencià per a estar a tope en la final.
3: Pues mira, te vaig a dir, avui anem a parlar de la paella valenciana, perquè molt que parlem de molts plats, però crec que hem parlat molt poquet de lo que es el nostre plat típic de la nostra comunitat.
1: I què millor que un plat nostre per a viure una cosa tan nostra, no?
3: Exacte, correcte, Donis, Aixina, que avui he decidit fer la paella de pollastic con ell.
1: I pato? Perquè o sense pato?
3: Pato, opcional. També està molt bo. A mi m'agrada més en pato, però bueno, sense pato també està molt bona.
1: I, ui, espera, que vaig entrar en terreno pantanoso. I quins ingredients són els que poden posar-se en una paella valenciana sense que estigues fora de lo ortodoxo?
3: Vale, pues mira, te dic. Antigament, este plat, el pen, en lo que tenien a mà, lo que tenien per casa, al voltant. I era, pues, el pollastre, el coní, qui tenia pato en casa, pues posava també pato. Ara és temporada de la batxoqueta i el garrofó, o sea que és ideal. I l'arròs, que és lo que tenien a mà, Donis. I antigament, quan plovia, que agarraven els caragols, pues els deixaven una malleta, bueno, els enganyaven i tot això, els deixaven una malleta en una malla, i quan feien la paella, pues tiraven un poc de caragols també.
1: Això d'enganyar els caragols, que és vingau, que no me va passar res.
3: Ai, pues és que claro. A veure, enganyar els caragols, pues se passa en que això podríem dir un altre dia de la secció, podríem parlar de...
1: Jo crec que sí, vale, pues, avant.
3: Perquè si no, s'han mantat tindre molt d'onís. Mm. Te ho explicaria, que sé perfectament els passos.
1: Ho sé. Però... Avanta, continua bueno, en la paella.
3: Pues a veure, te dic, este plat neix que, perquè antigament els agricultors i els sonades preparaven este plat en els ingredients que tenien a mà, com bé estem dient, i el que tenien els animals que criaven en casa. I avui en dia te puc dir que és un menjar que se prepara en dies de festa, diumenges, dies de festa, o sea, reunions familiars, d'amics, i s'ha fet un plat... Aixina com antes era humilde, avui en dia se considera un plat de festa, festiu. I com bé estem parlant, els ingredients porta pues, pollastre, conill, el pat opcional, batxoqueta, garrofó, oli, sal, arròs, aigua,
1: tabella,
3: safrà...
1: Tabella?
3: Exactament.
1: Pilota?
3: Pilota jo no li imposo. Sí que sé que n'hi ha zones en la comunitat que sí que posen, igual con pimentó també, però nosaltres així, en la comunitat valenciana, no. Lo que és la província de València, no.
1: Sí, te'n vas cap a la Safor, bueno, això és discutible,
3: Per això t'he dit que...
1: Cardina, debat un altre dia que anem a l'informatiu, val? Debat per un altre dia. Gràcies.
3: Vale, doni.
1: Informatiu i tornem en fora de cobertura.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: Última hora de la informació de la recerca del ramat amb bou escapat ahir de Gàtova, una recerca que continua durant tota la nit. Doncs bé, ara mateix el bou que estava per la zona del Rodeno ja està abatut. Recapitulem, han sigut 6 vaquetes i un bou fugits durant les festes, segons han confirmat a PUT fonts oficials. Pel que fa al bou, està abatut, però encara no s'han capturat cap de les 6 vaquetes. 2 les tenen localitzades, però en una zona de difícil accés. Per tant, continua la recerca per part del Seprona, helicòpters, patrulles de la Guàrdia Civil, que també col·laboren amb efectius municipals i veterinaris. Recordem, la fugida va començar ahir de vesprada, durant les festes de Gàtova, i els alcaldes de la zona avisen que cap persona pel seu compte ha d'afegir-se a la busca i que es protegisquen. De la final del Mundial de Futbol, els aficionats espanyols ja fan bullir Times Square a Nova York, on es disputarà esta nit.
6: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar y meter goles.
7: Argentina últimamente, pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
8: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían. Exacto. Y nosotros más en ellos.
9: ¡Vamos, España!
4: I no es queden enrere els argentins i argentines que s'hi han desplaçat.
10: Es insólito, insólito, con todo, con la última de Messi, con todo. Y que sea lo que Dios quiera, pero que la estamos disfrutando, la estamos disfrutando.
11: Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, esta hinchada loca deja todo por la copa.
4: Això a Nova York, a casa nostra, per als aficionats i aficionades que vulguin compartir aquests moments, la Generalitat reforça el transport públic per a facilitar els desplaçaments. A Castelló, el Trump, també hi ha un altre esdeveniment, que és el Som Festival al Grau. Per tant, hi haurà un dispositiu especial amb motiu de la Mundial de Futbol i el més tramvies durant el Som Festival. Durant avui diumenge, entre les 7 del matí i les 10 de la nit, els tramvies de Castelló circularan amb una freqüència de 12 minuts, millorant el servei habitual per absorbir l'increment de viatgers. A València, Metro València ofereix serveis especials de les línies 1, 2, 3 i 10 amb motiu de la final del Mundial. El metro i el tramvia facilitaran aquesta mobilitat per acudir a punts concrets, com ara, per exemple, la plaça de l'Ajuntament i el Roig Arena, on hi haurà instal·lades pantalles gegants. A Alacant, el tram es queda sense reforç per a la final per falta de personal i qüestions tècniques. I continuem mirant a New Jersey, on està ubicat l'estadi on es disputa la final de la Copa del Món. El MetLife Stadium té capacitat per a 82.500 espectadors i les entrades per a veure la final estan esgotades des de fa dies. Es calcula que unes persones en 10.000 espanyols i espanyoles han fet el viatge per disfrutar de l'experiència en directe, com hem escoltat. El partit, com hem dit, serà a les 9 de la nit, hora espanyola. Abans, la selecció s'ha reunit amb els aficionats per a signar autògrafs. Pel que fa als incendis de diversos punts d'Espanya, els mitjans aeris tornen a la càrrega este matí i s'afitxen a les brigades terrestres. És en un cap de setmana de molta calor i amb el risc d'incendis molt alt o extrem en bona part del país. Els focs actius que més preocupen estan en Orés, a Saragossa, amb unes 15.800 hectàrees afectades, encara que s'ha frenat una part de moment, i també un altre a Guadalajara, a la Mierla, que avança amb unes 9.000 hectàrees afectades, amb un comportament extrem i 15 municipis evacuats. El 90% de la superfície afectada per l'incendi de la Mierla pertany, desgraciadament, al Parc Natural de la Serra Nord i presenta un comportament complicat pel vent del sud-oest. A la Comunitat Valenciana, per avui, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem, excepte el litoral de València i Castelló. Continuarem parlant de l'oratge, a més de la calor. Esta vesprada haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, bon dia.
12: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aixòs núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant, i amb calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera, valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
4: Moltíssimes gràcies, Lluís. Tornem de moment la connexió en el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i tot el seu equip i col·laboradors. Fins després.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
13: De tu a tu.
14: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollúa!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
18: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
19: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollúa!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
13: De tu a tu.
20: Si pudieras silenciar el ladrido a la hiena.
21: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

11 i 9 minuts en Fora de Cobertura. Seguim avui diumenge 19 de juliol de 2026. I el nostre primer convidat de la segona hora, a través del fil telefònic, és un cantant i compositor guionès d'origen mexicà que s'ha consolidat com una de les veus més fresques i prometedores del pop comercial i pop rock en Espanya. La seva música destaca per mesclar lletres romàntiques en ritmes enèrgics i ballables. Ahí estem escoltant-ho. ¿Qué más dará? Mos diu el señor Polo Nández. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás?

0: Dames i cavallers, el nostre convidat especial de Fora de Cobertura d'avui, diumenge 19 de juliol de 2026, és un dels artistes plàstics contemporanis més destacats de la Comunitat Valenciana. En més de 30 anys de trajectòria internacional, i els seus inicis van estar vinculats tant a les arts plàstiques com a la dansa. El seu estil ha evolucionat des del pop art i el neodadaïsme fins al art objectual i l'abstracció expandida, que ara mos explicarà què és. Utilitzant habitualment iconografies místiques, l'ús del pa d'or i materials carregats de simbolisme. Tot ell és simbolisme, dames i cavallers. Arriba a l'estudi número 1 de Bunt Ràdio, el senyor Juan Antonio Rodríguez Roca Jarr.
1: Bravo. Bravo.
0: Benvingut. Com estàs?
2: Gràcies, moltes gràcies. Quin rebrement.
0: Home, no podia ser d'una altra manera. Però, a més, saps, i això ho hem parlat en moltes ocasions, avui t'entrevista un fan teu.
2: Bueno, i amic.
0: També, home, per supost. A més, t'he dit que ja ho hem parlat en moltes ocasions, si hem parlat d'aquestes coses, per l'algo serà. Però és que, de veritat, que me declare admirador de la teua obra. Ho ha parlat en tu i en Josep més d'una volta.
2: Sí, sí. La veritat és que sí. A més, hem col·laborat també en molts projectes junts i ha sigut recíproc.
0: Home, pues, de veritat que contentíssim que estigués amb nosaltres i puguem disfrutar d'esta segona hora i, bueno, i divertir-nos un poquet. És molt important recordar que acabes d'estrenar l'exposició.
2: Sí.
0: Vale? Així que comencem parlant d'ella.
2: Molt bé. Pues ara tinc una exposició en la Sala Parpalló. Estarà fins a octubre. I la veritat és que estic molt content perquè ha sigut una sorpresa que la gent li està agradant molt.
0: És una exposició com d'anar per casa, no?
2: Sí, sí, sí. Molt d'anar per
0: domèstica,
2: casa.
0: Domèstica.
2: Domèstica. Mm?
0: Sí. Per què este nom?
2: Domèstica perquè representa tota la feina que feien, l'art que feien les dones. Ha sigut l'excusa per a poder

0: de treballar tot aquest el simbolisme que les dones han fet del punt de ganxo, tot el textil, i és una manera de donar-li valor.
1: La sala Farfalló del Movim, veure, que no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant del Movim, i l'exposició fins a octubre.
0: Sí, sí.
1: Uau, no? És tot uau, no?
0: Bueno, la veritat és que seran 4 mesos, i molt content perquè per la sala Parpalló ha passat, ha sigut el més il·lustrat que n'hi ha hagut en la Comunitat Valenciana. Molt content de pertenir a la família.
1: En particular, en la presentació dia que eres un artista plàstic conceptual, i per a saber, per a parlar d'art, ja que entendré, i qui t'entrevista en este moment no sap res d'art. Hombre, sap que lo que veu li agrada o no li agrada.
0: Exacte, doncs és que és això. Les etiquetes...
1: Ara resulta que sí que entén. Ara resulta que sóc un expert, no?
0: Sí, sí, sí. L'art, sobretot, és com els xiquets que li preguntes si t'agrada o no t'agrada. Això és com, t'agrada la paella o no t'agrada la paella?
1: T'inspira, te diu algo, te seduís o no te seduís, no?
0: Clar.
1: Lo que estàs fent.
0: Exacte. Els teòrics sí que fiquen les etiquetes, que sí, tenen que estar les etiquetes per saber lo que fas, però realment quan jo me fiqui a treballar no me plantege, vaig a fer una abstracció... No.
1: És que, a més, clar, ha vist obres teues que no arribava a saber lo que eren, però dia, ostres, però és que m'està...
0: T'aplega o no t'aplega?
1: És que me crida. És que me crida. Per contra, no tinc ningú problema en dir que si veig un quadre o una escultura i dic... A veure, això què és, no? Des de la ignorància, Juan Antonio. Des de la ignorància. Això què és? Perquè això no me diu res, no? I me crida l'atenció que en l'art abstracte hi ha molt de crític entès que diu una cosa... I arriba un altre crític entès i diu la contrària.
0: És que, fija't tu, que la figuració i l'abstracció són com dos palos opuestos, però que també se toquen. Quan una abstracció pot ser una figuració, i al contrari. Tenim el gran mestre ha sigut Goya, que feia una figuració i també tocava els punts de l'abstracció en les figures negres.
1: És la teva
0: mateixa
1: influència?
0: Influència de tots els artistes que han hagut, sí, clar.
1: Quin t'ha representat més, o quin ha fet que tu vulguis ser artista?
0: Pues no ho sé, perquè des de que era menut només que ha fet art d'una manera inconscient. Suposa que tot el que n'hi ha al redor t'influeix. Des de ton pare, que és un manitas, i que si per unes altres circumstàncies de la vida haver sigut artista, segur. Si no, li haver tocat viure una època determinada.
1: En canvi, clar, en els artistes també l'art és art, no? I és, a voltes, difícil dir quan bo és este art si no estàs en les circumstàncies. Mira. I en les capacitats de fer-ho. T'ho dic perquè jo sóc un dibuixant, com te diria, horrible.
0: ¿Vale? El 6 i el 4.
1: Què te guanava a dir? El meu retrato seria una aixina. Con el 6 i el 4 hago la cara de tu retrato.
0: Exacto.
1: Sí, tipo cavernícola. Soc molt roïn dibuixant. Però a voltes veig una cosa que dic, ostres, però si és que això ho podia haver-ho fet jo.
0: Bueno, això n'hi hauria, n'hi ha molta tela que tallar.
1: Un entre cometes.
0: Sí. Bé, per exemple, mira, jo quan vaig començar a pintar des de ben menut, perquè jo era un xiquet que no veia, que no me distreia jugant a futbol, sinó que me ficava a dibuixar. I també una de les coses que jo me vaig ficar a dibuixar és perquè el meu germà dibuixava i se li donava molt bé. I entonces jo volia, pues, lo típico, pues, jo vull millorar la tècnica per...

0: a poder superar al meu germà, entre cometes. I al final me distreia copiant els fotogrames de les revistes. Els fotogrames de...
1: O sigui, tu agarraves una
0: revista i entonces n'hi havia un fotograma d'una pel·lícula en blanc i negre i m'agarrava un llapis i un paper i me ficava a dibuixar i m'entretenia i xuava.
1: I la tècnica d'on...?
0: La tècnica s'agarra... No, innata no. Així no n'hi ha res innato. Així n'hi ha que treballar.
1: Vull dir... Ser artista se hace, no se nace?
0: No, les dues coses. Les dues coses. Però tu necessites anar pulint de copiar lo que veus, que és la gran mestra, i tinguem classes de professionals, evidentment. Jo després vaig ingressar en l'Escola d'Arts i Oficis i ahí me donaren moltes tècniques.
1: I tu agarraràs el que consideraràs que era...
0: Sí, el que passa és que...
1: la teva personalitat.
0: El que jo soc molt anarquista i a mi no... Jo no soc purista. A mi m'agrada mesclar materials, experimentar. Dins d'aquesta experimentació n'hi ha coses que m'han eixit bé i n'hi ha coses que les ha tingut que tirar a la basura. Però ha de pres, que n'hi ha que agarrar la banda positiva.
1: Has fet una obra que no t'ha agradat i l'has tirat al fem?
0: Sí.
1: Tenint en compte que
0: algú... I l'has cremat.
1: Que algú sí que li podia agradar.
0: També passa, però si no t'agrada tu, mal.
1: I no has vist aquestes obres que de repente agarra una cosa, la posa i li pega foc i l'obra era pegar-li foc?
0: Sí, n'hi ha...
1: I això que...
0: Molt bé, doncs és que per a gustos colores n'hi ha...
1: N'hi
0: ha performances que... I, a més, venim d'un món molt... En València, el món fallero, més art impossible.
1: Sí, clar.
0: I és un art efímer.
1: Però ahí parlaríem d'una cosa distinta, no? Perquè l'art de les falles... Vull dir, l'art no és cremar-la, és el que simbolitza, la crítica, el tal...
0: No, per a mi tot, des que comença les falles fins que s'acaba, les ofrenes... Això és un performance meravellós. Veure com van les dones i s'hi agarren les flors i les col·loquen. Això és un performance. Això és art en mayúscules.
1: Mai ho havia vist des d'este prisma, la veritat. Però vist aixina, vist des de l'art, doncs també ho és veritat.
0: Sí, sí.
1: Al final té un simbolisme, té un significat. Està clar que és un acte ple de devoció, ple d'emoció.
0: Sí, no, això però... no lleva una...
1: Clar,
0: vull dir, les dues coses estan unides i no n'hi ha ni que... No se devalua, és una suma. No n'hi ha València que o siga artista perquè treballa d'alguna manera en el món faller o el consumix, que això és també n'hi ha que saber consumir l'art.
1: El mateix, bueno, parlant en este cas de província de València, però en Castelló i en Alacant, pues bueno...
0: El mateix, tenen les seues festes i és una...
1: O cristians, inclús.
0: Claro.
1: Moltes, totes les festes.
0: Sí.
1: Tu, a més, eres un artista multidisciplinar. Te dona igual un roto que un descosido, no? Perquè, si no, escultura, quadros...
0: Sí.
1: Així.
0: Per exemple, quan... La motivació me pot vindre d'anar per el carrer i veure al costat d'un contenedor una peça determinada que jo dic, ostres, pues si jo l'agarre, la puc transformar.
1: T'ha passat?
0: Sí, clar que sí. O d'unes portes fer una escultura que se diu cada mañana cuando me levanto me subo a una silla, en la primera època.
1: És el nom de l'escultura?
0: Sí.
1: Cada mañana cuando me levanto me subo a una silla?
0: Sí.
1: És curiosíssim, és curiosíssim.
0: I era una porta vella que el que vas fer és transformar-la dins d'aquesta porta n'hi havia una caïda en una ballarina que se ficava de puntes dalt de la caïda. El que parlava era un moment determinat d'un company que tenia, que cada volta que el meu company s'alçava per el matí tenia un ritual i era l'excusa per a poder fer aquesta peça.

0: El nom d'on és?
1: És que cada volta que s'alçava per els matins el feia ritual era... un ritual, que no vaig a dir quin ritual era, però que no tenia res que veure en pujar-se a dalt d'una caïra, però sí, tenia un ritual i sorgeix, és com una mena que és antes, el huevo o la gallina, pues no ho saps. Igual n'hi ha voltes que fas la peça i fique després el títol, o agarre el títol i fas la peça.
0: Seguim en Juan Antonio Rodríguez Roca, JAR, i el nostre consell d'experts vol ser partícip d'aquesta entrevista. Bueno, com ja saps de què va son, no te vas a estranyar, però primera pregunta del consell d'experts per a JAR.
2: Hola, Juan Antonio, ¿tú por qué fas coses tan rares?
1: Pues yo supongo que no me lo planteé. Igual es que soy un poco raret, pero vamos, no es ufas sense pensar, porque cuando intente hacer algo molt estudiat no me ix, y cuando fas lo que me naix, lo raro, entonces te aceptació.
0: No, i tanta acceptació. Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts per a JAR.
2: Bon dia, JAR. Alguna volta has fet un quadre de princeses?
1: De princeses, no. Bueno, sí, perquè la primera etapa de la meva vida va ser pintar a les ballarines i no n'hi ha més princeses que les ballarines.
0: Bueno, cada mañana cuando levantamos una silla...
1: Claro, una pues això, sí. Mai millor dit.
0: O sigui que n'hi ha quadre de princeses per a la xiqueta?
1: Sí, sempre.
0: Vale, molt bé. Quina temàtica no has tocat?
1: Pues... tinc que pensar-ho, perquè la política l'ha tocat.
0: N'hi ha personatges... Lo místic contínuament?
1: Sí, contínuament. La realesa també. No sé. Igual si m'ho proposen, igual dirà marcianos. Pues igual marcianos no toca marcianos.
0: Marcianos, bueno. Anem a la tercera pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a JAR.
3: Hola, Juan Antonio. ¿Algún cuadro te hice tan bé que te las guarda per a tu?
1: Tinc algunes peces, les tinc molt de cariño, però tinc que... sempre he pensat de que quan hi ha una persona que s'interessa per aquesta peça, la cuidarà millor que jo.
0: És que no tindràs prou puesto per a totes.
1: No.
0: És que és impossible. Vamos,
1: si tinguera que guardar tot el que ha produït, te dic jo que no.
0: No, aquí ja. Va, tinc claríssim. Quarta pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a JAR.
4: Bon dia, JAR. Tu, quan fas una escultura rara, després te'n recordes de lo que vol dir?
1: A voltes sí, a voltes ho fas d'una manera inconscient i no sé ni per què ho ha fet.
0: Per què vaig fer això, no? Fa 15 anys.
1: No, exactament. No, és una cosa estranya.
0: Com me sentia jo en aquell moment per a fer això, que ara ho veig d'una altra manera i no entenc el per què este resultat.
1: Sí, bueno, a voltes dius, ai, per favor, que no me pregunten algo de sobre esta peça que...
0: En quina peça t'ha passat?
1: En quina peça m'ha passat?
0: Què era o com era?
1: Ai, ara m'has pillat, ara m'has deixat un poquet...
0: Bueno, tindràs alguna, no?, en la ment que hagis dit. És que esta peça en particular, pues no sé, o inclús alguna per la que t'hagin preguntat i hagis dit, és que tenia el dubte en aquest moment, estava debatint-se entre posar-la en l'exposició o no posar-la, al final la vaig posar, o al final inclús no la vaig posar i la tenia que haver posat.
1: No, n'hi ha una figura molt important, perquè tot el que jo creé... després està la figura del comissari, que és una figura que a mi me salva, i és qui opina, qui diu quines peces tenen que anar a les exposicions i quines no.
0: El comissari?
1: El comissari d'exposició.
0: O sigui, tu...
1: En este moment, el comissari de l'exposició és Alejandro Villar Torres. I entonces ha fet una tria de les peces, perquè no totes, baix el seu punt de prisma, són adequades.
0: La col·lecció domèstica, de quantes peces constava, inicialment?
1: No les ha comptat, si tinc que ser sincer, però moltes han quedat...
0: Dóna'm una forquilla de 10 o 15.

0: Pues la veritat és que no les ha comptat, però s'hauran quedat 50 fora.
1: S'han quedat 50 fora?
0: Sí, sí, sí. De diferents tamanys. No, no totes tenen el mateix formato, però sí, sí.
1: Uau.
0: Sí, imagina que quan es comença una sèrie nova, jo me fique a produir i n'hi ha algunes que les desenvolupen en formato gran,
1: sí,
0: i n'hi ha unes altres que són a punts. I de tot el que produís, després n'hi ha una selecció de les peces més
1: representatives. Anem a la quinta pregunta, quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Antonio Rodríguez Roca Jar.
2: Bon dia, Jar. Quan eres xicotet, te renyen per pintar les parets de casa o dient, che, quin artista?
0: Pues la de quan era xicotet, renyir-me, no, ni ma mare ni mon pare m'han renyit, però una feta de grosses. Per exemple, n'hi hava...
1: Home, tu imagina el que valdrà ara una pintura en la paret teua de quan era xicotet. Això en el temps agarra valor, eh?
0: En el garatge de mon pare, que mon pare era transportista, va fer un fumeral, i en el fumeral vas pintar una Mare de Déu i en un xiquet. I
1: en quina edat?
0: Pues tindria 10 anys, una cosa així.
1: I pintar és una Mare de Déu?
0: Sí, això se va vendre, eixe garatge, i farà uns anys passarem un pare i jo per ahir i la propietària, la nova propietària, me va dir, oi, encara conservé el dibuix que estava en el fumeral.
1: No, i ara,
0: no l'havia tocat.
1: I ara, per supost, ja no ho tocarà. Faltaria.
0: Bueno, no el va tocar.
1: Quina és l'obra que guardes en més carinyo? I que has dit, esta és que no me puc desprendre d'ella.
0: Pues... la sèrie que més guardo amb molt de carinyo és la que vas pintar al meu gos, la de Har and Har, que li vas ficar el mateix nom que jo, perquè me feia molta gràcia, perquè jo firmava ficant les inicials de Juan Antonio Rodríguez Roca. Mm. I entonces la gent se va ficar a llegir literalment les inicials, Har, Yar, i vas pensar, pues me pareix estupendíssim, és molt identificatiu. I ja se va quedar. I me va donar tanta gràcia que li vaig ficar el mateix nom a un gosset que va aparèixer en la meva vida. I tenia el meu nom i a banda li vas fer tota una sèrie que li vas pintar uns 90 i pico quadres d'ell. I la veritat que va ser brutal, perquè me queden dos o tres.
1: Conserves algun del que no te vols desprendre?
0: Sí, claro, sí, claro.
1: Dixo.
0: Sí, sí, sí, sí. De totes maneres, és el que te diria, quan una persona s'interessa per una peça, és tal plaer, perquè és com que la va cuidar millor que tu, perquè qui paga ho cuida.
1: Home, si fa l'esforç d'adquirir això és perquè realment ho vol, perquè li crida. Fem una breu pausa per a veure com està la previsió meteorològica. Lluís Obiols, com estàs?
3: Bé, bé, acalorat, no? Com tots. I cansat, suposo, no?
1: Acalorats estem, però és que tenim avui la final del Mundial, a més.
3: Ja, ja.
1: Tenim una setmaneta per davant, així que va ser...
3: No, és allò, no vols caldo, no? A més, la final que... Ha estat perillant un poquet, també, per les condicions meteorològiques.
1: Ja
3: pel
1: no,
3: tema
1: no?
3: Del... En principi no ho he mirat avui, però divendres la qualitat de l'aire era molt roïna, perquè és que el que s'està vivint en zones de Canadà, jo hi llegia una dada que ja porten cremades més de 2 milions d'hectàrees, que és pràcticament tot el territori de la Comunitat Valenciana. Oh. És com si s'haguera cremat tota la Comunitat Valenciana. I això el que provoca amb els vents que hi havia va espentar tota la cendra, va espentar tot el fum cap a la zona de Nova York, de la costa est. Ahir van tindre tempestes fortes i esperem que això hagi netejat l'atmosfera. Però bé, ja veieu, tenim onades de calor, tenim incendis brutals i tenim unes nits bascoses impressionants. Les mínimes d'esta passada nit i matinada. Normalment es parla de nit tropical, però jo trobo que això ja no és notícia. La nit tropical és quan no es baixa de 20 graus. Ara, durant tot l'estiu, no es baixa dels 20 graus a la costa. Les nits tòrrides és quan no es baixa dels

0: 25 i s'hauria d'inventar un nom per les nits que no baixem dels 30.
1: Ja l'inventarem, la nit del foc, no?
0: No, nit infernal, diuen. Bueno. Tu perquè ets molt fester, però la nit del foc l'aguantes un dia, no? Però que no es baixa durant tota la nit de 30 graus. És curiós perquè, a més, hi ha molt poca oscil·lació de temperatura, o variació de la temperatura, perquè, per exemple, a la ciutat de València la temperatura mínima ha sigut de 27 graus, en tota la nit no s'ha baixat de 27 graus, i no ha variat pràcticament durant tota la nit. Estava mirant dades i a les 12 de la nit teníem una temperatura oficial, d'uns 28 graus i mig, i de matinada el moment més fresc ha baixat fins als 27. O sigui que hem estat tota la nit amb temperatures superiors a 27 graus i amb humitats de més del 80%. I no és una cosa que només ha passat a València, també ha passat a Castelló. Castelló, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que podríem estar davant la nit passada, la nit més càlida des que hi ha registres. Alacant tampoc s'ha baixat dels 26 graus, Gandia dels 27, 27 de Miramar, 28 d'Oliva, però és que també a l'interior. Clar, abans era un fenomen molt, molt localitzat a la costa, això, però és que, per exemple, ara tenim mínimes de 25 graus a Xàtiva, també nit tòrrida a Xàtiva, nit tòrrida a Alzira, o sigui...
1: Imagina't el que és a nit presentar, aprofito per demanar una salutació i un abraç a tots els turistans i turistanes, presentar la gala de la presentació de la Regina de les Festes Patronals de Turís 2026 en traje, en americana i en aixina, abrigadet, val? Abrigadet, però si hi havia corrent d'aire que no...
0: Bueno, que no et refredes, no?
1: Me va passar, ho vaig disfrutar molt, però me va passar.
0: Però sí, va ser dur, no? Va ser dur. I suposo que heu vist titulars que s'aproxima una nova onada de calor. Això s'ha de posar en context. O sigui, onada de calor oficial. L'onada de calor oficial la decreta l'Agència Estatal de Meteorologia i és a nivell nacional, a nivell estatal, a tot el territori. Per tant, sí que estaríem davant de la tercera onada de calor si comptem tot Espanya, però a la zona de l'est peninsular nosaltres així no hem eixit de la segona. O podríem dir que ja és la quarta. La setmana passada no estàvem oficialment en onada de calor. Però clar, la setmana passada, perquè la zona centre i oest de la península sí que van refrescar. Però recordem que la setmana passada així vam tindre avisos rojos per calor, no només així, també a l'Aragó, taronges a Catalunya, taronges a Múrcia. O sigui, la setmana passada, la setmana que acabem avui, ha sigut especialment càlida. D'això de les onades de calor s'hauria de... hauríem de redefinir i regionalitzar, perquè clar, vull dir, així nosaltres... hem estat amb onada de calor la setmana passada. I sobretot a aquestes nits, que també el que s'hauria de plantejar és posar avisos, ja ho fan en d'altres països, posar avisos de calor nocturna. Perquè tan difícil és els 42 o 43 graus de dia com que durant tota la nit no baixes de 28 o 29 graus amb un 80% d'humitat. O sigui, jo crec que si fem una enquesta... Què preferixes? Estar dues setmanes a 29 graus sense baixar dels 25, posem per cas, amb un 80% d'humitat, o dos dies a 44?
1: Jo dos dies a 44.
0: Dos dies a 44.
1: No tinc ningú.
0: Dos dies a 44. Per tant, la setmana que ve, calor... Ja no sé si és la segona, la tercera o la quarta, això continua.
1: Alguna ruixada que ens ha embrutat el cotxe?
0: Alguna ruixada esta vesprada per embrutar. Mm-hmm. Esta vesprada hi ha avisos per tempestes que podrien afectar la costa esta vesprada i demà, costa central, costa del Golf de València, més o menys des de la Ribera fins a la Plana. A priori pareix que a partir de demà ja s'activen avisos de nivell taronja per calor a l'interior, que seria dilluns, dimarts i dimecres una situació d'altes temperatures, si és que les hem abandonat, perquè hi vam marcar 38 i 39 graus en molts punts, una situació de temperatures de 40 graus a l'interior, i tot indica que a partir de dijous i divendres sí que les temperatures també es dispararien a la costa. Es dispararien realment així les màximes a la costa, com que tenim tanta calitja, tanta humitat, aixòs núvols, tampoc estan pujant tant, però és que tenim esta sensació de basca. La setmana passada, fa dues setmanes, parlàvem, no?, de la calor seca i la calor humida. Ara tenim una calor molt humida. Bueno, però sempre ens podem refrescar al mar, que està a 29 graus.
1: Ah, bé, però sí, però sí. En resum, que...
0: Que calor.
1: Agarreu la jaqueta, si de casa, no sé la cosa que... No?
0: I tant.
1: Molt bé. Lluís Obiols, gràcies. La setmana pròxima comptem amb tu també?
0: No, la setmana pròxima ja no. Ja no sé qui estarà. Joan Carles, trobe.
1: Bon estiu.
2: Igualment.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
0: Esperem que canviï, aquest estiu.
1: Esperem. Seguim en Fora de Cobertura i tenim rànquing.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Actualitzem l'última hora de la informació de la recerca del ramat. 6 vaquetes i un bou escapat ahir des de Gàtova, on està Pilar de la Fuente. Bon dia. Quina és la novetat, Pilar?
2: La novetat és que a poc Gàtova ja pot respirar tranquil·la, perquè anit van abatre el bou que estava, l'animal que estava més a prop de la localitat i que s'havia fugit per la zona del Monte Durano. Va ser precisament a última hora de la nit quan el van abatre, després que el tingueren localitzat i pogueren dur-lo a una zona de fàcil accés. A hores d'ara estan localitzades altres dos vaquetes, una, n'hi ha un avistament, però continuen tres dels animals que continuen sense saber el seu parador i la búsqueda a hores d'ara continua.
0: Moltes gràcies, Pilar, per aquesta informació d'última hora. Recordem que en un bàndol municipal publicat per l'Ajuntament indica que durant el dia d'avui els equips continuaran amb les labors necessàries per a la captura i trasllat de la resta dels animals. Es prega a la població que no accedisca a les zones d'actuació ni interferisca en el treball dels professionals. Per motiu de seguretat, queden suspesos els festejos taurins previstos per avui i la piscina municipal tancada fins un altre avís. Les festes taurines de Gàtova se celebren els dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de juliol i estan organitzades per la penya El Pirulí i la Comissió de Festes 2026. Anem amb un altre dels temes de la jornada, com és la final del futbol mundial, en la qual Espanya s'enfronta a l'Argentina. Els espanyols i espanyoles ja fan bullir Times Square a Nova York.
3: Mientras nosotros juguemos a lo que sabemos, todo irá bien. Tocar y meter goles.
4: Argentina últimamente, pues eso, está en los últimos minutos dándole la vuelta al marcador y eso no nos lo podemos permitir. Hemos de llevarnos una victoria a casa.
5: Tenemos un equipo potente, los jugadores confían. Exacto. Y nosotros más en ellos.
6: ¡Vamos, España!
0: I no es queden enrere els argentins i argentines que s'hi han desplaçat.
7: Es insólito, insólito, con todo, con la última de Messi, con todo. Y que sea lo que Dios quiera, pero que la estamos disfrutando, la estamos disfrutando.
8: Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, esta hinchada loca deja todo por la copa.
0: A casa nostra, la Comunitat Valenciana es prepara per a la final amb pantalles gegants, dispositius de seguretat i banderes als espais públics. La nostra companya, Ampa Caballero, està en el Puig. Bon dia, Ampa. Què es prepara en aquests pobles?
9: Així concretament, a Vora Mar, els bares de platja es preparen amb les pantalles, comproven que vagi bé la senyal, perquè hi ha molta gent que viurà el partit així, a Vora Mar, i de segur que es banya els peus o tot el cos si arriba aquesta desitjada victòria d'Espanya. Però els que viuen amb moltíssima més emoció esta final d'infart són, sens dubte, els veïns de Foios, el municipi que ha vist créixer i nàixer el seu veí més il·lustre. Estem parlant del jugador Ferran Torres. De fet, a la plaça del poble, on encara queden escadafals que seran retirats per a instal·lar aquesta pantalla gegant, s'hi han trobat el que era l'antic policia local. Ell recorda com el jove Ferran era entrenat per son pare a uns carrers més enllà, on vivia, i després com va triomfar. També s'han trobat a son tio, el tio Carnal, que li ha enviat un missatge de recolzament i ell, Ferran, li ha dit que si guanya la Copa la tornarà i la visitarà a Foios. Un municipi que viu amb molta expectació esta final, mentre ja també s'instal·la i se dispositiu de seguretat a la plaça de l'Ajuntament de València. Es tractarà de més de 100 efectius de la policia local, com si fora el dispositiu preparat per a la mascareta. Tot per a viure una final en la que tot el món espera que guanyi Espanya.
0: Gràcies, Ampa Caballero, per aquesta informació tan detallada. Mentrestant, podem dir el reforçament del transport públic a motiu d'aquesta final. A Castelló, el tram augmenta la freqüència fins a les 10 de la nit, coincidint també amb més mobilitat per les persones que acudiren al Som Festival al Grau de Castelló. De manera que els tramvies circularan en una freqüència aproximada de 12 minuts. A València, el metro ofereix convois especials de les línies 1, 2, 3 i 10 per acudir a la plaça de l'Ajuntament i al Roig Arena, on ja hi haurà instal·lades, com ha dit Ampa Caballero, pantalles gegants. Per la seva part, el tram d'Alacant es queda sense reforç per a la final del Mundial per la falta de personal i qüestions tècniques. I atenció a l'oratge, perquè el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat emet un nou bolletí de fenòmens meteorològics i establix alerta per temperatures màximes nivell taronxo a l'interior nord de València i litoral sud d'Alacant. Alerta per temperatures màximes nivell groc a l'interior sud i tot el litoral de València i litoral nord d'Alacant. I per tempestes nivell groc al sud de Castelló i tota la província de València. Per tant, a més de la calor, haurem d'estar pendents de les tronades. Lluís Obiols, bon dia.
10: Bon dia. Unes tempestes que es formaran de vesprada a l'interior, especialment interior central de la província de València, i avançaran cap a la costa, on arribaran desgastades, més o menys entre l'Horta i la Plana. Seran precipitacions poc importants, però sí que aquestes tempestes poden anar acompanyades de fort vent. De fet, hi ha un avís que ho indica. Per tant, una vesprada moguda després d'un matí que serà, en general, tranquil, molt bascós. De nou s'han format aixòs núvols baixos a la costa que s'aniran dissipant, i hi ha calitja. Venim d'una nit bascosa, d'una nit molt càlida, i avui les màximes pugen de forma lleugera. Valors de 36 a 39 graus a l'interior i entre 32 i 34 graus a la costa. El vent en general bufarà fluix amb predomini de llevant, llevat de les zones on es presenta tronada esta vesprada. I atenció, perquè la setmana torna a vindre marcada per un nou episodi de calor. De fet, demà pugen les temperatures amb més ganes, ja esperem valors de 40 graus a l'interior, una sensació de basca acusada a la costa, calor intensa que es mantindrà pràcticament tota la setmana.
0: Moltes gràcies, Lluís. Amb això tanquem este butlletí informatiu. Donem pas al programa d'esports Punt a Punt amb Carlos Urrutia i tot el seu equip. El pròxim informatiu serà el de migdia a partir de les 3. Els esperem.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
11: De tu a tu.
12: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
13: ¡Regarde la gilipollua!
12: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
14: La próxima semana hablaremos del gobierno.
12: Generalitat Valenciana.
15: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
11: De tu a tu.
18: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.
19: Hola a tots, hola a totes, molt bon dia. Són les 12 i 10, això és A Punt Ràdio, això és El Punt a Punt. Diumenge, 19 de juliol del 2026, dia per a la història. Avui, a les 9 de la nit, en 8 hores i 50 minuts,

Espanya juga la final del Mundial davant de l'Argentina a Nova York. Ojalà, per què no, ojalà, avui siguem campions. Espanya avui puga afegir la segona estrella dalt del seu escut, al seu pit, com a bicampiona mundial. Davant estarà l'Argentina i, per suposat, qui vulga sentir la passió i l'emoció del futbol en valencià, el canal és A Punt Ràdio, la manera és El Punt a Punt, futbol en valencià, història del nostre país en valencià, Espanya, Argentina, a partir de les 9 de la nit, avui és la final del Mundial. I moltes més coses en les pròximes 12 hores i mitja, non-stop, sense parar de ràdio. Amb la ressaca encara del partidàs alerta 10 gols que es va jugar a nit a Miami per a el tercer i quart lloc del Mundial. Anglaterra 6, França 4. Quin bany d'Anglaterra a França en la primera meitat, com se giraren les tornes, quin bany de França a Anglaterra en la segona part, i al final la reó dels Three Lions amb l'últim gol de Jude Bellingham posant el definitiu 6-4. Tela, telita, el que varen veure ahir, 10 gols en el partit, en principi de les caretes de pomes agres, tot i que al final pràcticament tot el món estava content de l'acomiadament de l'exvalencianista Didier Deschamps com a seleccionador. Però això no va ser més que l'aperitiu del que mola, de l'important, del que esta nit viurem en directe des de les 9 en el Punt a Punt Espanya-Argentina, la final del Mundial. De seguida sentirem a Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, però abans el menú, tot el que els espera als oients del Punt a Punt en este històric diumenge 19 de juliol, que desitgem siga recordat per a bé, per a la resta de la nostra vida. Tindrem lloc d'ací uns minutets de parlar de les escoles del nostre futbol amb el nostre company Salva Folgado i avui l'escola de Tavernes Blanques. També tindrem una finestreta per a parlar de motos en la nostra secció Rutes Moteres, en la que el nostre company Toni Galindo parlarà de mototurisme amb Plàcido Berzosa. Però tot aquestes pincellades més enllà del Mundial estaran sempre barrejades a la informació del Campionat del Món. La nostra, els valencians al Mundial, els recomana que avui no es la perguen amb Sergio Miñana, que ha inventat unes botes ecològiques que les porta un jugador de la selecció de Noruega. I és un valencià que ha gaudit del Mundial d'Estats Units. Per cert, una salutació i un abraç molt fort a tots els valencians que estan avui en directe en la Gran Poma, com diuen els castellans, la Gran Manzana, en Nova York, i que veuran en directe avui la final de la Copa del Món. També tindrem avui, clar que sí, el Tour de França, la gran prova ciclista mundial de cada any, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Javi Castellar, sota la direcció de Luis Urrutia, que narrarà el partit d'Espanya amb els comentaris de Juanjo Rodri, de Charlie Egea i de Fernando Gómez Colomer. Però alerta que a partir de que acabe el Tour de França, cap a les 6:30, començarem més de 3 hores de prèvia de la final del Mundial, on participaran tots els comentaristes, periodistes de la redacció del Punt a Punt, il·lustres convidats. Podrem sentir les sensacions prèvies al partit de Javier Subirats, un home que és llegenda del valencianisme i que també va ser internacional amb la selecció espanyola. Parlarem avui també amb el nebot del més gran de tots, el nebot de Maradona. Parlarem amb ell, que està en Houston, una gestió espectacular del nostre home miracle

sopar bé, si és que tenim temps o la panxa ens accepta algo, el show del halftime, de la mitja part, durarà 17 minuts, però, clar, n'hi ha que muntar l'escenari, desmuntar-ho, i enmig, i aquests 17 minuts, l'actuació de qui? De qui va ser? De Shakira, juntament amb els Triplets, Ghetto Kids i altres artistes convidats, que seran també sorpresa. Ja veurem què és el que succeeix en este diumenge per a la història, en este Déu de juliol, que pot convertir-ne Espanya per segona volta, 16 anys després, en campiona del món, afegint al pit la segona estrella. És el que volem davant Argentina. Què és el que passarà? Quines alineacions presentaran De La Fuente i Scaloni? N'hi haurà errades al principi que condicionen el partit? L'àrbitre estarà a l'altura? No n'hi haurà errades en Espanya, que és el que desitgem, i els de La Fuente ballaran Argentina, que seria el més lògic, però qualsevol partit sempre és un meló que fins que no l'obris no saps si sap a mel o a pepino. I més una final. I més encara, molt més, una final de la Copa del Món, del Mundial, con la que avui juguen Espanya i Argentina. Espanya només ha jugat una, la de Sud-àfrica, al 2010, davant d'Holanda, i la va guanyar en ixe gol d'Iniesta, que avui, al igual que Sergio Ramos, al igual que Iker Casillas, al igual que muntó d'exjugadors de David Villa, estaran a Nova York en l'estadi que acollirà a partir de les 9 de la nit ixa gran final, en la que també serà protagonista a Punt Ràdio, perquè és l'única emissora que tindrem el privilegi de contar, de narrar la final del Mundial en valencià, que és, a la fi, el més nostre. En tots els arrels que n'hi ha, hi ha jugadors del Villarreal, com Jeremy Pino, com Baena, com Rodri, n'hi ha valencians, com Ferran Torres, que és de Foios. Avui és un dia històric, estem des de les 12, falla una hora, en directe, calfant, ixa final que arribarà a partir de les 9 de la nit. Però moltes més coses tenim que contar-los, com ara la finestra que obrim per a parlar de les escoles del nostre futbol. El nostre company, Salva Folgado, parla avui amb els responsables de l'escola de Tavernes Blanques, les escoles del nostre futbol en el punt a punt.

0: Què tal? Així estem per acompanyar-vos un moment més dins d'esta sintonia, la del Punta a Punta en Apunte Ràdio, ocupant-nos de la realitat de les diferents escoles o clubs de la Comunitat Valenciana i de la província de València. Avui tenim com a acompanyants en esta estona de ràdio a membres del club del Tavernes Blanques. Està per així José Antonio Martí Julià, encara que no el coneixem per això, no, que és el seu presi, i està Elías López San Juan, que és l'encarregat de la secció femenina del club i a més és un tècnic de l'organigrama del club. Hola José Antonio, què tal? Bona vesprada.
1: Buenas tardes, o bueno, buena vesprada, yo en Valencia.
0: Te vaig a dir que t'acostes el micro.
2: Yo te parlaré en Valencia.
0: Tu parles en Valencià, perfecte.
1: Sí, jo te parlo en Valencià.
0: I està per així també Elías López. Hola, Elías, què tal?
3: Bona vesprà. Jo parlaré en castellà millor.
0: On tu vulguis. Sí, no. No hi ha cap tipus de problema. Bé, José Antonio, jo t'he vist, bueno, suposo que de trobar-nos en diferents camps. A Elías també he coincidit amb ell, però el primer que m'ha dit a Elías mentre xerràvem abans de preparar el programa és que si jo te presento a tu com José Antonio Martí Julià, la gent no te va a conèixer.
1: No va a conèixer, o sigui, ningú.
0: Com te coneixen i per què?

0: Claro. ¿Sabes? Només ja, arriba, només final... arribar, demanen i després se donen compte que han d'adaptar-se.
1: Clar, entonces, jo amb el viatge me diria, oi, m'has demanat més de mig camp i estàs utilitzant 30x30.
0: Sí que és de veres.
1: Anem a veure.
0: Sí que és de veres.
2: Vamos, sí, además...
1: N'hi ha que ser solidaris, sí, no?
0: Hi ha determinades tarees que no necessites utilitzar tot el camp. Ahí la
2: parte es lo que ha contado Pepe, que todos los equipos pasan por todos los campos, por la zona media, por el 5, por de esto aquí, masculinos o femeninos. Entonces, en la convivencia buena se ve porque no hay ningún equipo que esté por encima de otro. Aquí, al final, si uno tiene que estar en el campo del fútbol 5, todos los equipos en algún
0: si
2: momento
0: va
2: de
0: la el infantil C a treballar i veu que l'infantil A té camp, però després a mi me toca passar per les zones, diríem, més menudes, me puc molestar, però si l'infantil A fa el mateix que fa l'infantil C, o a l'alevina fa el mateix que fa l'alevina C, pues no hi ha problema, clar.
1: N'hi ha que reinventar-se.
0: És adaptar-se.
1: N'hi ha que reinventar-se perquè hasta inclús per tindre zones de camp pues n'hi ha equipos que van al gimnasio. I n'hi ha equipos que van infantils, en guanyen has començat també les xiques infantils, i van setmana sí, setmana no, altres van totes les setmanes, per aprofitar quan aquest equip va al gimnasio, tindre zona al camp. Claro. O sigui, n'hi ha un treball ahí darrere dels coordinadors, n'hi ha un treball ahí darrere de coordinadors, perquè n'hi ha que coordinar, pues, bueno, pues, n'hi ha que coordinar les instal·lacions, on va cada equip, a sol, altre, que no se veu. No se veu, però n'hi ha una bona feina ahí darrere.
0: És a dir, instal·lacions, perquè cada vegada que parlem vosaltres apareix una instal·lació nova. Teniu el camp, teniu un camp de futbol 5, has dit?
1: I tinguem un projecte d'un camp nou darrere, en quatre vestuaris.
0: Teniu un gimnàs, també? I ara teniu un projecte d'un camp nou, darrere del camp en el que esteu.
1: Esperem que fiquen la primera pedra ara antes de les eleccions.
0: Pues te dic una cosa,
1: però te vull dir que una
0: si és abans de les eleccions, la primera pedra la van a posar.
1: Ja te dic una cosa, te ho he dit antes sí, que sí. No estàvem en directe. Sí. Al final jo entenc que tots els clubs, això o l'altre, això és general.
0: Tots demanem.
1: Però tinguem que estar agraïts als ajuntaments també. Les coses n'hi ha que ser realistes.
0: Sí, perquè el camp final, és municipal.
1: Claro, al final, com tot, al final som nosaltres som associacions sin ànimo de lucro, saps? I al final, pues, els ajuntaments aporten molt. Que nos agradaria que haver un manteniment millor a sol o altre i un creixement? Pues sí, però n'hi ha que entendre, nosaltres, per exemple, estic parlant que som vora 580 deportistes, entre veteranos i tot. Al vora ja no té veteranos, són juniors veteranos, en tavernes blanques. Pues a veure, d'això 680 deportistes, però no jo, tots els clubs, el que diga que no és mentira, ni l'Aldaia, ni el Quart, ni l'altre, que diguem que no és mentira. A millor d'això de la població, solen hi ha un 50, un 40, un 60%, que no s'equivoque ningú que diga no.
0: Són tots del poble.
1: Mentira.
0: Ah, sí, està clar.
1: Això és rotatiu.
0: Sí.
1: Això va rodant.
0: Un Camp Nou, vos desahoga una barbaritat, tot el que m'estàs contant. Tota la problemàtica, no?, d'entrenaments, organització...
1: Nos feia falta perquè la sessió femenina puga créixer. Nosaltres hem agarrat ara un nivell, jo crec que important. S'han mantingut en tercera, sí que és de veres que, bueno, solo baixar en dos equips. Ara ja la tercera, en més de 12 per grup, van a passar a 14. Menos mal, perquè 12 per grup era un caos, perquè acabaves pràcticament a final de març o primer d'abril.
0: I no saps què fer.
1: I ja, fins ara, pues, poder ser el cap, era un problema.
0: Sí.
1: Ha passat a 14, s'han mantingut en tercera, esperem que en guany també, i bueno, pues al final les xiquetes, la base el que vol és això, que dalt n'hi ha que en categories també que puguen accedir i demés, i bueno, no fa falta un camp a les xiques. Perquè els xics, en tots els clubs, som els mateixos o més, però xiques cada vegada n'hi ha més. Entonces les institucions se tenen que donar compte que n'hi ha que falten instal·lacions a nivell nacional, no així Comunitat Valenciana, a nivell nacional. I els polítics tenen que tindre una cosa en compte que jo crec que ho saben, però el viatge es costa molt. El deport és salut. Tot el món té que ser fer deport. No mateix que siga... Jo sempre dic, per què tot el món juga a futbol? Pues si els col·legis tenen pistes de balonmano, de futbol sala i tot, per què no se fomenta més en els col·legis perquè tot el món... Però tot el món vol jugar a futbol, jo no sé per què. O tot el món vol jugar a futbol. Perquè molts viatges, per lo típic, te venen... Nosaltres tinguem, diguem, en el club, tot el que vulgui, tot el que del poble que vulgui jugar a futbol, té que jugar a futbol. Tots molts viatges, i no tinc necessitat de millor fer un infantil E o un infantil D. No la tinc, però a viatges te toca fer-la. Per què? Pues bueno, perquè tens aquesta situació de que n'hi ha xics de la població o algo que s'escriven i tens que fer aquest infantil.
0: Sí.
1: Quan ni sí. No, el club no n'hi ha necessitat. Molts diuen, no, sí, perquè són diners. La gent està molt enganyada, la gent no sap el que n'hi ha dins. La gent no sap. Ah, molt bé. No, quan més inscripció, més...
0: Més diners. Pues I també és més gasto, eh?
1: Por supost.
0: Sí que és gasto.
1: Si vols duro bé, sí. Si al final tu vols tindre... Pues estos preparadors de... Pues,

0: escriptores i després parlar amb la gent. I perquè sempre n'hi ha una altra versió. Sempre n'hi ha una altra versió, el del per què. I els meus viatges, els que estem a l'oficina, no sabem per què ha sigut. Ho veiem, pensem, o te ve un pare i te diu això o l'altre, i jo sempre, des que passen 48 hores i millor. Sempre hi ha una altra versió i més tranquil·litat, després els pares, els tècnics, parlem, i sempre te donen una altra versió. Sí que de veres que a viatges pues, se fiquen nerviós, i a viatges se fiquen nerviós per una tonteria. Jo sempre dic, però pues, si en la vida n'hi ha coses més importants. A veure, que això no passa res. Però bueno, això del futbol porta això. Si no entra el balonet, se fiquen nerviós, pues, a partir d'ahí, pues, moltes coses. Si l'àrbit no pita el foratxó, que és foratxó, se fiquen nerviós, si l'altre, i se fiquen nerviós tots. I al final és que el valoret entre.
1: És important delegar, però també és important saber en qui delegar, en qui depositar sí. certa responsabilitat. En aquest sentit, ho has aconseguit també? Estàs content amb aquesta estructura que tens de...
0: Sí, perquè...
1: No sé si tens un director esportiu i diferents coordinadors, com esteu organitzats?
0: Nosaltres tinguem una secretaria tècnica, secretaria que és el tècnica. Que està per baix de mi i és el que està per damunt dels coordinadors. El que més feina té és Elias, per lo de les xiques, que a les xiques les està costant més començar a igualar-se pràcticament els xics, poc a poc s'ha comentat, però a l'IES, per exemple, toca fer de coordinador, de director i de captació, pràcticament, saps? Però si en vaga un xics, pues sí que això ja ve més d'abans i el que s'ha anat és millorant. En què falta alguna estructura, alguna figura dins del club, però s'ha millorant. Està el de la secretaria tècnica, que és el que se carrega pràcticament pues, un poc de gestionar plantilles, parlar amb els coordinadors... parlen amb un tècnic, els coordinadors parlen amb els tècnics, doncs n'hi ha aquesta estructura. Vale? Entonces, pràcticament, ell s'encarrega ja que jo he descansat totalment, perquè antes se me feien les 12 de la nit mirant horaris, per ficar l'horari. Pues no te pots imaginar el descanso que ha sigut, perquè ara jo descanso i ho fa ell. Entonces, el que se preocupa és ell i en ells, i se van passejant.
1: I se tram de dilluns d'adaptar, adequar... i organitzar tots els horaris del cada setmana és molt fotut, eh?
2: I si algo s'ha desajustat a les 12
1: són 18 partits s'equivoquen en uno
0: són 18 partits per un camp.
1: Clar.
0: Com ho veus? Sí, és impossible.
1: Sí. No, i l'entrenador que te dirà mira, jo a taula no me poses el partit perquè treballe o perquè igual per les seues circumstàncies porta dos equips
0: o te crida Pepe que és amic i te diu mira que tinc un problema d'entrenador canviem-me l'horari
1: o tinc una boda o tinc tal, tal canviem-me l'horari, clar. Parla l'altre, el que li has de fotre, diríem el torn, i organitza-lo. Sí, sí, no, és fotut.
2: No, però és que a este piden mover un equipo que al final, igual que cuando nosotros lo pedimos fuera, que al final no es mover un equipo, al final te supone mover varios.
1: Echar varios.
2: Y entonces ya cuando dependen de entrenadores, que dependen de, al final es un caos. Entonces nosotros procuramos, cuando pedimos algo, es porque está muy justificado, y normalmente a nosotros cuando lo pide algún equipo entendemos que está muy justificado y normalmente si está en nuestras manos lo hacemos, no miras. Igual que la mayoría de equipos que con las que tienes más o menos relación, sabes a quién más o menos puedes a lo mejor pedir y a otros puedes decir, bueno, pues caiga lo que caiga, nos adaptamos y punto, no hay más.
1: Un objetivo ya para tancar, para el curso que entenc que comienza pronto también ya, porque la materia en un no res estará ya entrenándose. Un objetivo para la próxima temporada.
0: Bueno, pues nosaltres en guany no vam aconseguir un ascens, però a viatges una salvació és més que un ascens. Perquè quan tu aconseguis un ascens, durant tot l'any vas primer, tot és bonico, tres punts, entren tot, alegries, vinga fotos, això o l'altre. Però quan tu vas un any que estàs a 11 punts de la salvació, la primera volta, i... pues és molt dur. I arribar a l'últim partit i aconseguir una salvació, jo sempre dic, és més que un ascens. Una salvació és més que un ascens. Entonces, jo sempre comenté, jo si tot se queda igual, estic content. A partir d'ahí no som un club que diguen, al final entren tots en un círcul que tinguen que tindre categories. Perquè si no tinguen categories, al final estàs mort. ¿Vale? Però bueno, que tampoc sou d'un president des que... si pues me carreguen un entrenador a solo altre, la categoria, no passa res. Si nosaltres baixem, pugem, estem acostumbrats, per exemple, categoria cadet, nosaltres solem fer de 3 o 5 anys ciclo, baixem, pugem, tornem a pujar, el primer equip igual, puja preferent, ara ja no és preferent a la primera federació, baixa 2 o 3 anys, torna a pujar i continuem aixina. O sea, que tampoc passa res i el club continua igual, que no hi ha problema, al contrari, cada any hi ha més gent. Entonces, tampoc n'hi ha que ficar-se nerviós, o si no passa res.
1: Algun propòsit, Elias, per a este curs que començarà en breu?
2: Pues intentar a ver si sale ese Benjamín, que estamos ahí rozando el número, que el tercera ref no pasemos penalidades, que será complicado, es una categoría muy complicada.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
2: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
2: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià.
3: Senyor, li agrairia que no m'atropellara.
2: Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
2: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
2: Visita el interior de la provincia de València i que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
3: Xic, deixa de veure pantalles.
2: Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià.
3: Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble.
2: Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
6: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
9: Són les 2:18. Això és A Punt Ràdio. Això és el Punt a Punt. Avui és diumenge. No un diumenge qualsevol. El diumenge. El dia que Espanya pot proclamar-se campiona del món. Avui, 19 de juliol de 2026, és el dia en el que desitgem Rodri, el nostre capità, l'exjugador del Villarreal, alçant la Copa de campió del món, per ser qui. Quina creativitat més xula ha fet el Villarreal en les seues xarxes socials, donant alè, donant suport a Espanya, que avui, davant d'Argentina, es juga a tornar a ser 16 anys després campiona del món, i ho contarem així, en valencià, en directe, en A Punt Ràdio. Però moltes més coses tenim. Carla Ramón, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Què contar? En primer lloc, parlem de motor, d'automobilisme.
10: Sí, perquè el cap de setmana ha sigut molt profitós per a l'escuderia valenciana de Campos Racing al Gran Premi de Bèlgica. L'equip d'Alsira continua demostrant i ho torna a fer en una actuació destacada de Nicola Tosolov, que va pujar al tercer escaló del podi en una carrera que va ser molt exigent. També va sumar punts el seu company, el mexicà Noel León, que augmenten la posició de Campos Racing a la classificació. Però és que les alegries també van continuar en Fórmula 3, on Ernesto Rivera es va imposar en la carrera principal. Un triomf que reforça el paper protagonista de l'escuderia d'Alsira en la categoria i que, a més, ajuda a mantindre al camp davant el campionat a l'equip valencià. Vaja, que ha sigut un cap de setmana de pes per a l'escuderia d'Alsira, que és de les grans referències.
9: Més cosetes. Fórmula 1, també?
10: Sí, perquè sense eixir de Bèlgica, cal recordar que a les 3 de la vesprada serà el torn de la Fórmula 1 al mític circuit d'Espa, també.
9: Fórmula 1, que té a dos espanyols, a Fernando Alonso, a Carlos Sainz Hi ha un argentí, el jove, l'infant terrible, Fernando Colapinto. Què han fet els dos pilots avui?
10: Pues pareix que la final del Mundial entre Espanya i Argentina també s'està jugant d'alguna manera al paddock del circuit d'Spa, perquè pilots com Carlos Sainz han aparegut este matí al paddock amb el seu equip, amb una samarreta de la selecció espanyola, amb el dorsal 55, i el rival per a Sainz ara mateix és l'argentí Colapinto, que va lluir l'albiceleste amb el número 10 de Messi i portava una bandera de Messi Maradona.
9: Bueno, pues ella soletes en la camiseta d'Argentina i Carlos Sainz amb tot el seu equip, tots portant la roja, la camiseta en la que, per cert, jugarà avui Espanya. Jugarà en la camiseta titular, la roja, tot i que ha sigut un èxit de vendes sense precedent la camiseta blanca, muy blanca, blanca, cremeta. ¿A ti quina t'agrada més, Carla?
10: A mi la blanca.
9: ¿Tú ves? ¿Per què?
10: Perquè per al dia a dia la veig més, vale, la veig més asea.
9: Pues res, fenomenal. Jo m'ha dut una roja, però avui, però de normal, jo que vas de paisano, jo això de les equipacions, però bé. Atletisme, Carla.
10: Sí, perquè en el campionat d'Espanya sub-20 disputat a Albacete, la gran protagonista ha sigut Luna Arnàs, que s'ha proclamat campiona d'Espanya en salt de llargada després d'una actuació excel·lent que la confirma com una jove promesa. I les bones notícies no s'han quedat ahí, perquè el castellonenc Enzo Martínez de Benicàssim ha aconseguit la medalla de plata en la prova de salt en perxa, un resultat que li obri les portes al campionat del món sub-20, que es disputarà pròximament també als Estats Units. Són dos noves medalles per a l'atletisme de la comunitat que continua sumant èxits.
9: I és que esperem que es repetisquen en atletisme i també en handbol.
10: Sí, perquè les guerreres juvenils, Espanya tanca a les 7 el torneig internacional de Ciutat Real davant França, que és l'últim que van a competir abans del Mundial de Romania, i l'ho destacat és que hi ha 6 jugadores valencianes de les 18 convocades, 3 de l'antic Gou d'Elche, 2 de Morvedre i una de Mislata. Ara el repte és acabar el torneig amb bon peu davant França.
9: Pues que siga aixina. I este cap de setmana, Carla, també és protagonista, i molt protagonista,

0: el golf.
1: Sí, posa avui la Comunitat Valenciana en marxa la seva participació al Campionat d'Espanya de Federacions Autonòmiques Absolut Masculí, que està disputant-se allà, en Esaia, Astúries, i l'objectiu és estar en lluita per les medalles davant de les millors seleccions del país. L'equip valencià estarà format per Raúl Gómez, Francisco Gavilán, Alejandro Tarín, Germán Gavilán, Fernando Cobo i Santiago Juezas, i és una combinació de joventut i experiència en la qual la Federació Valenciana confia fer un bon paper. Al capdavant estaran el tècnic Francisco Pinto i el capità Francisco Jiménez.
0: I en els majors s'està jugant el British Open des de dijous. Avui la gran final comanda Sam Burns, el golfista estadounidense, que encara no ha eixit a jugar. Sí que està ara mateix jugant Chacarra dels espanyols. John Ram encara no. José Le Ballester a punt de començar, que va menys 3, el golfista espanyol. I va al par del camp després de 16 hoyos. Espanyol Chacarra. Tota la sort del món per als nostres. N'hi ha jugadors que estan molt en forma, com Bryson DeChambeau, tot i la seva polèmica, com Cameron Young i com Tommy Fleetwood. Rory McIlroy, que està ahí lluitant, i la veritat és que és emocionant, interessantíssim veure este British Open de golf. Carla, encara es queda que es parles d'un esport que el que tenim molta estima en A Punt Ràdio, com és el softball.
1: Sí, perquè torna a tindre una presència destacada a l'escena internacional. 7 jugadores de la Comunitat Valenciana han sigut convocades amb la selecció espanyola per a disputar el Campionat d'Europa Sub-22, que es celebra a partir de demà a la República Txeca. Raquel Rodrigo, Leire Taronger, Bea Txetxerre, Carol Donoso, Lucía Macías, Julan Denia i Natalia López formaran part de l'equip nacional en una cita que reuneix les millors promeses del softball europeu. És una representació de gran nivell, la veritat.
0: Gràcies, Carla. Ramon, on veuràs tu avui la final?
1: Avui al poble, a les pantalles.
0: Sí, a les pantalles. Això de casa no, a les pantalles.
1: No, en tot el poble, a celebrar-ho.
0: Sí. Guanyarem o què?
1: Esperem que sí, perquè els nervis ja acullin.
0: Que estem ahí, a falta de poquet. 7 hores i 12 minuts per a que m'emprenga la final del Mundial. Avui és el dia que Espanya pot ser campiona del món. Però ara anem a obrir una finestreta a les 12 menys 12 minuts del migdia de motos per a parlar de les nostres rutes moteres. Parlem de mototurisme. Parlem amb Plàcido Berzosa, una interessantíssima entrevista que ha mantès amb ell el nostre company Toni Galindo.
2: Bueno, companys, prepareu-se, poseu-se el casco, prepareu també les jaquetes, el pantaló adequat, les botes, agarreu la moto, però no anem a córrer, anem a tindre una jornada de tranquil·litat, de contemplar el paisatge, de disfrutar de la gastronomia i de disfrutar, en definitiva, de la Comunitat Valenciana. Anem a parlar de mototurisme, un personatge que és realment una referència en esta disciplina en la Comunitat Valenciana i també a nivell nacional. És Plácido Berzosa Collado. Plácido, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, muy buenas.
2: ¿Qui és Plácido Berzosa?
3: Bueno, lo primero, antes de todo, ¿te importa si hablo en castellano?
2: No, que va, per al res, home, per
3: vale,
2: favor.
3: Vale, yo la entenc, el valencià, sí. Mis raíces, aunque llevo toda la vida en Valencia, me considero muy valenciano, sí. Y llevo Valencia por todo el mundo prácticamente, pero, en fin, me he criado en castellano, entonces, si no te importa,
2: por
3: el resto, prefiero hablar en castellano.
2: Claro, sí, pues, sí.
3: Vale, bueno, pues Plácido Berzosa es un... Es una persona normal y corriente como cualquier otra, amante de su trabajo y, por supuesto, amante de su hobby, que en este caso es el mundo de las dos ruedas.
2: Pero de las dos ruedas, de mototurisme, pero tenim dos parts teues. Una, que anem a parlar de les dos, ¿vale? Una cosa és Levante Rider, de la que anem a parlar ara, però primer vull que parlem de la teua vessant competitiva, ¿vale? Explícamela. Tu estàs en mototurisme competint a nivell nacional, a nivell internacional. Conta'm un poc quina és la teva vessant esportiva en mototurisme.
3: Bueno, lo que es la palabra mototurismo lo define por sí mismo.
2: Es que... disciplina federada, perdona, ¿eh?
3: Sí, eso está supuesto, federado. Sí, eso todo va federado a través de la Federación Española y a través de la Federación Valenciana, en este caso, sí. en la que también estoy. Es una modalidad, pues dentro del mundo de la moto hay competición, pues todos conocemos lo más típico y famoso, como es MotoGP, Superbikes, Enduro, Trial, en fin, todo lo que hay. Y dentro de esas disciplinas hay una que es MTR, o mototurismo, Copa Tourist Challenge, o sea, le

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
0: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
1: De tu a tu.
3: Punt a punt. Esport en estat pur.
4: Són les 2 menys 22 minuts. Queden 6 hores i poquet més, 6 hores i 22 minuts per a que comença a rodar la pilota al MetLife Stadium de Nova York, la final del Mundial. En Apunt Ràdio, España-Argentina. La farem així, la farem en valencià, la farem per a tots vosaltres. Has començat, com cada diumenge, a les 12 del migdia. No pararem fins les 12 i mitja de la nit. Ojalà, després de que Espanya s'hagi proclamat campiona del món. La finestra del Mundial mai no la tanquem des de fa més d'un mes, així en Apunt Ràdio, i una de les seccions que més ha triomfat i que més ressò ha tingut ha sigut la dels valencians al Mundial. Hem entrevistat, me'n recorde, a valencians com José Molina, que va jugar el Mundial del 98 i va ser 5 anys el director esportiu de la federació. Per cert, l'home que va triar a Luis de la Fuente com a seleccionador, l'home que va viatjar a França per a convèncer a Aymeric Laporte que no jugara amb França, que jugara amb Espanya, juntament amb Molina. Hem parlat amb Curro Torres, amb Jorge Otero, que va jugar el Mundial d'Estats Units del 94, amb el doctor Jordi Candel, que també va estar al Mundial d'Alemanya. Hem tenit molts protagonistes i el que ve ara és, diguem-ne, que molt especial. Tenien ganes de fer aquesta entrevista i de parlar amb ell perquè és un orgull per a tots els que creiem en els emprenedors, en els científics, en els homes preparats i els que combinen disseny, enginyeria, indústria i esport. I ara els expliquem el perquè d'esta introducció. Sergio Miñana, bona vesprada.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás? ¿Bé?
5: Muy bien, un poco nervioso ya para esta noche.
4: Bueno, ahí estem. ¿Guanyem o qué? ¿Qué fem?
5: Sí, yo creo que sí. O sea, no se puede pensar otra cosa.
4: N'hi ha que pensar això. N'hi ha molta diferència, Sergio, perquè tu saps que els argentins són més aixina de vamos Argentina, carajo, i tot això. Els espanyols el que tenim és il·lusió, un poquet menys virulenta.
5: Creo que tenemos más templanza y, sí. Y bueno, y mejor equipo, que al final juegan los que juegan.
4: I és que és veritat. Bé, Sergio, estàs en València o encara estàs en Estats Units?
5: Estoy en Valencia ahora.
4: Es demasiado.
5: Vamos a ver aquí la final juntos en casa.
4: Fenomenal. Pero has estat, has sigut protagonista del Mundial. Ens cridàvem l'atenció un reportatge que el nostre company, el nostre amic, Diego Picó, en el diari Marca, et feia, perquè tu eres dissenyador, dissenyador

0: Pero la verdad es que com a experiència un 10 absolut.
1: I inclús feu calçat femení especialitzat, perquè el peu de les xiques no és el mateix de les xiques, que ha sigut Millie Bright, l'última que s'ha afegit. I ja vos dic que per a tots nosaltres un orgull que un valencià com tu, Sergio, estigui al capdavant del disseny i el desenvolupament d'esta escudeta de la bota i de la marca, Soquito.
0: Pues sí, pues muchas gracias y siempre a mí me gusta mucho decirlo, botas internacionales diseñadas en Ángel Guimerá.
1: En Ángel Guimerá, sí señor, al costado de Escolapios, en el colegio de las nuevas filles toda la vida. Pues Sergio, que ha sido un placer y estaremos en contacto y que guañe España.
0: Igualmente, Carlos.
1: Amunt España, güey. Sergio, un abrazo. Les botes ecológicas, que ha sido noticia en este mundial, que güey conclou, que güey acaba a partir de... Les 9 de la nit, en 6 hores, comença la final del Mundial. Espanya-Argentina. Ho viurem en passió, en valencià, així, en el punt a punt, a veure si és possible que l'exjugador del Villarreal, el nostre capità, Rodrigo Hernández, puga alçar la Copa de Campió. Pues no sé si serán les 11, 11 y mitja, 12 de la nit, me da igual, yo espero que no ni asca ni prórroga ni penal, pero en lo de la mitja part y el espectacle ese de Madonna, de... ¿cómo le digo? Bueno, de Shakira... Bueno, eso va a ser tremendo. Y ho viurem, porque comenzarem la previa a partir de les 6, 6 y mitja, en quan acabe la etapa 15, la de Wii, del Tour de França, que será... El nostre següent platform amb José Luis Gual, Javi Castellar i Luis Urrutia. Això serà a partir de les 3 i mitja perquè ara crida a la porta d'Apunt Ràdio la redacció d'informatius per a ficar-nos al dia de tot. Punt a punt, torna en mitja hora amb Luis Urrutia. Fins ara.
2: Són les 3. Hola, com estan? Com terrere per la gran final de futbol Espanya-Argentina. De nord a sud, avui la comunitat valenciana es prepara. Bars i restaurants omplin neveres i a les places es preparen les pantalles gegants. Avui tots somien amb la segona estela. I quan sembla que no se n'ha anat l'última, la EMET alerta d'una nova onada de calor que tornarà a disparar els termòmetres la setmana vinent. La calor afectarà sobretot als municipis de l'interior de les províncies d'Alacant i València. Són els temes de portada, però n'hi ha més ara en els titulars del sumari. Amb especial il·lusió es viurà l'Espanya-Argentina a Foios, el poble del jugador Ferran Torres, Ampa Caballero.
3: L'emoció de la final del Mundial es viu amb intensitat a tots els racons de la comunitat valenciana, però especialment a Foios, el municipi que ha vist naixer el jugador Ferran Torres. A partir de les 5 de la vesprada s'instal·laran pantalles gegants, però on també es podrà seguir a través de pantalles el partit serà la plaça de l'Ajuntament de València. Així s'ha instal·lat un dispositiu de seguretat format per més d'un centenar d'agents. Es tractarà de blindar la plaça com si es tractara d'una mascleta.
2: I l'impacte econòmic que ja es nota es calcula que cada partit que ha jugat a Espanya la restauració ha augmentat els beneficis un 36%, inclús un 66%. Una victòria avui reforçaria internacionalment la marca Espanya, el que reflectiria en exportacions, consum i turisme. Un escenari prometedor que podria reportar una pujada de mig punt del nostre PIB. Parlem, escolten, de més de 4.000 milions d'euros. I de la fugida del ramat de Gàtova ens dona l'última hora Pilar de la Fuente.
4: Tot i que les festes continuen suspeses a Gàtova, la normalitat ha tornat a aquesta localitat després de que esta matinada el bou hagi sigut neutralitzat. Era l'animal que estava més a prop de la població i el que podia donar problemes. A hores d'ara, les altres 6 vaquetes que havien fugit, segons l'Ajuntament, estan localitzades. De fet, en l'últim baldon publicat per el municipi, continuen recomanant a la gent que no isquen al parc natural i que no vagin darrere dels animals.
2: L'obra Don Juan en los Infiernos va conquistar anit el castell de Peníscola en la cloenda del Festival de Teatre Clàssic.
5: Yo debería vivir eternamente.

0: encadenado a doña Elvira solo por el hecho de que ella es mi esposa.
1: Designis divins i justícia, passió i desig, amb el que el Teatre Popular fix pont entre el passat i present. També estarem al Certamen Internacional de Bandes de Música, que podran seguir esta nit per a Bont. I en els esports, Paco Cerdán ens avança l'actualitat, avui marcada per la final del Mundial. Hola, Paco.
2: Hola, Imma. 6 hores resten perquè comença la final entre Espanya i l'Argentina. Ara mateix els jugadors estan concentrats en el seu hotel de Nova Jersey, on ja han dinat i descansen abans de ser traslladats a l'estadi MetLife, l'escenari d'esta gran final. A les 9 de la nit començarà a rodar la pilota i paralitzarà tot el país, que estarà pendent a les cases, bars i places dels pobles, on s'han instal·lat múltiples pantalles gegants per a seguir el partit.
1: Gràcies, Paco. Fins ara mateix.
2: Fins ara.
1: I en l'horatge hem d'estar pendents de les tronades d'esta vesprada a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Calor, basca i tronada, situació que hem de seguir durant les pròximes hores. De fet, s'esperen tempestes que es formaran a l'interior de la província de València i que avançaran cap a la costa, bàsicament entre la Ribera i la Plana. Hi ha un avís perquè algunes d'aquestes tronades aniran acompanyades de fort vent i fins i tot de granís. Seran passatgeres, deixaran poca precipitació, però sí que existeix este risc. En un diumenge amb calitja, amb núvols que es mantenen i amb temperatures que ja arriben als 38 graus a hora, 38 a Requena, concretament a Casas del Río, 38 a Teresa de Cofrentes o 37 a Ademús. A la costa, temperatures molt més frenades, però amb humitats altíssimes, sensacions tèrmiques que en alguns casos apleguen els 40 graus. Esta pròxima nit i matinada, de nou molt bascosa, en molts casos no es baixarà dels 24-26 graus, i demà al matí de nou un dia marcat per la calitja i també pels núvols baixos que es formaran especialment al litoral. No seran tan abundants com avui, però demà continuarem amb humitat elevada. Demà desbrada, de nou, eixos ruixats i eixes tronades que avançaran des de l'interior cap a la costa, interior central fins a la costa del Golf de València, i ja demà s'assoliran els 40 graus també en punts interiors. Pendents, per tant, d'este nou ascens de la temperatura, entre dimarts i dimecres les temperatures més elevades, comarques interiors. Dijous la situació podria anar a pitjor perquè entraria un poquet de ponent. De fet, dijous esperem màximes superiors als 40 graus a la major part del territori. Per tant, molta paciència davant d'esta nova onada de calor.
1: Amb la realització al control de so de Manolo Palomar, salutacions també de qui els parla, Inma de la Concepción. Quan són les 3 i 5 de la vesprada, entrem en matèria.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollúa!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
10: A punt. Les notícies del cap de setmana.
1: Tot a punt perquè la selecció espanyola puga fer història esta nit. La final del Mundial congregarà centenars de persones en places, parcs, pavellons, auditoris i tot tipus de recintes que obriran les portes de forma extraordinària per a seguir en directe este gran esdeveniment. També hi ha un important dispositiu de seguretat en les grans ciutats. Sheila Lluch.
11: De nord a sud, avui la Comunitat Valenciana ha vist de roig.
12: S'ompli la plaça.
11: Els bars de Foios reposen gènere i omplin les neveres. Sentim un dels restauradors.
13: Refresco, zumo, agua.
11: Al poble de Ferran Torres, tots coneixen el seu veí més il·lustre.
12: Sí, sí, con el que...

0: És que...
1: I atents al que diu el seu oncle. Totes les promeses les complix.
2: Voy a saber lo que antes que fer, dur la copa. Sí, la duré.
1: A la vora de la mar, els hotels de Xiringuitos també preparen els espais per a viure una nit de futbol. Escoltem Juan Carlos, gerent del Xiringuito Blue Beach Bar del Puig.
3: Un mogollón de gente que quiere venir a verlo aquí en la arena con la brisa del mar y disfrutarlo todos juntos, claro.
1: Els colors de la selecció visten la plaça de l'Ajuntament de València, punt de concentració de l'afició des de les 7:30. Més de 100 policies locals i diverses unitats de la Policia Nacional reforçaran la seguretat, com indica Diego Cintrano, intendent de la Policia Local de València, abans, durant i després del partit.
4: Un servici operatiu d'un centenar de policies per velar per la seguretat, la tranquil·litat i la convivència durant l'evento.
1: Per a facilitar els desplaçaments, Metrovalència amplia els horaris, també el tram de Castelló. Allí ja està tot preparat. Pantalles esgotades compliran també el port d'Alacant, el centre de tecnificació i la plaça de Bous. Controls d'accés i més agents completen el dispositiu de seguretat. A les 9, la comunitat valenciana mirarà cap a Nova York.
5: I perquè ningú es perda esta nit la final, moltes empreses que treballen a la Comunitat Valenciana han anticipat l'horari de tancament. Les botigues del Corte Inglés Inditex han avançat el tancament a les 8 i altres com Carrefour ho faran a les 8:30. Alcampo, Ikea i MediaMarket són altres companyies que permetran als treballadors eixir abans. Però quan falten més de 7 hores perquè el baló comenci a rodar, també hi ha molta expectació per veure la tribuna presidencial de la final, on es juga l'altre partit, el geopolític. Com a anfitrió, Donald Trump estarà acompanyat de la família reial i de Pedro Sánchez, un partit on també assisteix el president de la Generalitat, Juan Ramón Pérez Llorca. Remy Blasco.
6: L'afició espanyola i sobretot argentina inunden la ciutat de Nova York a l'espera de la final.
7: Tocar i meter goles.
6: ¡España! Celebren haver arribat fins ací i volen guanyar.
8: Estamos listos para ganar la guarda.
9: ¡La vamos a ganar!
6: Els amants del futbol fixaran la mirada en el terreny de joc, però al MetLife Stadium de Nova Jersey, concretament a la llotja presidencial, es juga un altre partit, on la geopolítica i l'actualitat es donen la mà. Se saludaran Donald Trump i Pedro Sánchez. Com tractarà el president dels Estats Units la família reial espanyola? Impossible endevinar en un personatge com Trump, que insulta i elogia amb la mateixa facilitat. En la prèvia del partit s'ha mostrat diplomàtic.
10: Two amazing teams, Spain and Argentina.
6: Amb qui no tindrà problemes és amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, el fan número 1 del titular de la Casa Blanca. Please. En contra del protocol, Trump i Infantino entregaran la copa conjuntament al capità de la selecció, que isca victoriosa. A més de les medalles, hi haurà 30 anells personalitzats, una prova més de l'americanització del campionat. A l'estadi està tot a punt per a rebre l'afició i les autoritats. Si guanya Espanya, serà el segon mundial per a Felip i Letícia, que ja estigueren a Sud-àfrica en el 2010. S'estrenen la princesa Leonor i la infanta Sofia. No hi haurà foto de Trump amb el seu amic Javier Milei. El president de l'Argentina ha preferit quedar-se a casa per superstició.
5: Moltes gràcies, Remei. València també estarà present en un dels moments més emotius del partit. Serà quan sonarà l'himne d'Espanya que interpreta la banda valenciana Spanish Brass, un encàrrec d'última hora que suposarà un impuls a la seva carrera. Escoltem Carlos Benetó.
11: Ha sigut tot en temps molt ajustat, ja que ahir mateix reberem una invitació de la FIFA a participar en això. Serà una cosa inoblidable per a nosaltres i d'unes dimensions realment grandíssimes per a la nostra carrera.
5: I és que esta nit no només veurem una gran final esportiva, també un gran espectacle musical.
12: Si te quieres divertir...
5: Per primera vegada en la història, la FIFA aposta per un macroconcert al descans del partit a l'estil de la Super Bowl.
13: El MetLife Stadium de Nova York es convertirà esta nit en l'epicentre mundial de la música. Madonna, Justin Bieber o BTS encapçalen un cartell de primer nivell per a la mitja part. Shakira, de nou com en Sud-àfrica, espera ser talismà per a Espanya. Espectacle amb un missatge solidari en favor de l'educació, ideat pel líder de Coldplay, Chris Martin, al pur estil de la Super Bowl. Moltes sorpreses i estrelles en un macroconcert sense precedents. Una producció tan gran que obligarà a allargar el temps del descans, fet que ja ha causat certa controvèrsia. Hi ha qui pensa que un descans tan llarg pot perjudicar el joc. Tot i això, la FIFA ho té clar. Un mundial és molt més que futbol.
5: Moltes gràcies, Vanessa Martínez. L'impacte econòmic del mundial es nota ja a casa nostra. Tant la restauració com els comerços han notat els beneficis. Ara bé, una victòria avui reforçaria internacionalment la marca Espanya, el que té conseqüències molt positives. Alberto Alonso.
14: Una final pot ser molt més que un partit de futbol. En joc també està l'economia. Durant aquestes setmanes de Mundial ha augmentat el consum. Escoltem Felip Sánchez.

0: Si el professor d'Economia i Finances d'EDEM.
1: Els bars, fins ara, en les rodes prèvies han tingut una pujada de les seues vendes d'un 30%, però s'espera que per avui aquesta pujada de les seues vendes siga d'entre el 40% i el 60%. Per tant, s'estima que sols avui seran 130 milions d'euros més de recaptació.
0: Cal afegir quasi 1.000 milions d'euros en altres despeses com ara televisors, camisetes i banderes. Tot i això, segons Sánchez, alçar esta copa no tindria preu.
1: Els compradors exteriors veuen que Espanya és un país solvent i això aplica també als seus productes que està venent a l'exterior. La recaptació fiscal puja i això pot ajudar també a millorar les infraestructures públiques del país.
0: Un escenari que podria suposar un impuls de mig punt del nostre PIB, és a dir, més de 4.000 milions d'euros en els primers mesos posteriors al triomf. Ara bé, la victòria seria el millor remat per multiplicar exponencialment els beneficis, tant reputacionals com econòmics del nostre país, i impulsar la marca Espanya. Tot sense oblidar que el pròxim Mundial es juga al nostre país.
2: Les notícies del cap de setmana.
3: Nova onada de calor a la vista i ja en van 4, Anna Moure.
4: Quan sembla que no se n'ha ja anat l'última, la EMET alerta d'una nova onada de calor que tornarà a disparar els termòmetres. Lluís Aviols, meteoròleg de punt.
5: Oficialment podem dir que sí que estem davant de la tercera onada de calor, però a nivell estatal. Així, a l'est peninsular, portem amb altes temperatures durant setmanes. De fet, la setmana que avui acabem hem superat els 40 graus en molts punts.
4: La calor afectarà sobretot als municipis de l'interior de les províncies d'Alacant i València. Ho explica el veïnat de municipis com Anna, la Canal de Navarra.
6: Ya llevamos dos semanas de temperaturas de 40 y 44, horrible.
7: Lo que más molesta es la humedad.
8: Muy complicado descansar por la noche.
9: Un estiu com este no l'hem conegut mai.
4: Si les màximes són sufocants, les mínimes tampoc no donen treva. Este estiu va a camí de batre el rècord en nombre de nits amb temperatures per damunt de 20 graus a les tres capitals. La ciutat de València encadena 44 nits tropicals i 8 nits tòrrides. De fet, esta última nit, de nou els termòmetres no han baixat de 27 en molts punts del litoral i amb una humitat disparada, i el que tenim per davant no serà millor.
5: Sembla que dilluns, dimarts i dimecres les temperatures més altes afectarien l'interior. Dijous sí que s'estendria més aquesta situació d'altes temperatures perquè podria entrar el ponent.
4: Podrien repetir-se, per tant, els avisos rojos per calor que obligaran a prendre mesures com la limitació horària de treballs al carrer i la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure.
3: Gràcies, Anna, i de l'onada de calor tampoc se salven els pobles de l'interior, on cada vegada s'instal·len més ventiladors i aire condicionats per a poder suportar-lo. José Sales és propietari del restaurant Hermano Sales i Mari García és propietària de la casa rural Mas de les Casetes.
10: Sense aire condicionat podríem tancar la porta perquè no entraria ningú. Estem en un lloc que cada any fa més calor.
11: Sí, han ficat un aire condicionat i després les habitacions que han ficat o ventilador de techo o ventiladors portàtils.
3: I els instal·ladors, com a les grans ciutats, tampoc donen la base. Santiago Chile.
12: Criden en Ibarsos, en Rosildos, en La Serra, en Garcerán, en Albocàsser, Villafamés, Vall d'Alba... Cada any se munta més aire. I enguany, pues, en especial, perquè ha començat molt fort l'estiu. Un desborde, verdolls escostats.
3: Atenció, perquè el temps per a tindre la nova instal·lació pot arribar al mes d'espera. L'Ajuntament de Gato va confirmar que el bou que es va escapar ahir de les festes taurines ja ha sigut capturat i que tenen localitzades a les 6 vaquetes que també van fugir pel terme. Hi ha un dispositiu de recerca en marxa des de primera hora del matí, Lourdes Espinosa.
13: Sí, ma, la població de Gato va respirar avui més tranquil·la nit. Finalment van capturar el bou fugit i este matí han localitzat les 6 vaques, tot i que algunes es troben en un lloc de difícil accés. Així és, ho conta el veïnat.
14: Està ja con su... con su ganadería y ya está todo. Estaba enfrente de nuestra casa en el chalet, estaba en el rodeno y el animal estaba escondido y no ha atacado a nadie ni nada.
15: El toro ha vuelto, pero la vaquilla está una que se ha ido de juerga por ahí.
16: Algunas personas no se han enterado y siguen encerradas en casa.
13: El Seprona, helicòpters i patrulles de la Guàrdia Civil, a més d'efectius municipals i veterinaris, treballen per a capturar i traslladar els animals. Ahir es van viure moments de molta tensió quan el bou va eixir en direcció contrària a les 6 vaques i el mans va tombar la reixa i va fugir.
17: Però el que ha passat enguany no ha passat en la vida. I estiguérem tancades en casa un rato, hasta les 8 de la nit, quisquérem. Un ratet ací fora, però mirant-vos si venia el bou.
13: Des de l'Ajuntament demanen a la població que no accedisca a les zones d'actuació ni interferisca en el treball dels professionals.
3: Moltes gràcies, Lourdes. Més coses. Els treballs de regeneració fets pel Ministeri han deixat la platja de Motilla. Han deixat allí un escaló de més d'un metre d'alçada a vora mar. La Diputació de València ha iniciat treballs per aplanar el desnivell. Com estan ara l'accés? Carolina Femenia, i se ho conta.
18: La vorera de la platja de Motilla de Sueca tenia un escaló, un desnivell d'aproximadament un metre i mig d'alçada. Ara, aquest escaló s'ha reduït amb els treballs que s'estan fent. Pel matí, les màquines que netegen la platja, a més, també aplanen l'arena i per la nit s'ha reforçat els treballs amb un servici de màquines que ajuden a aplanar l'arena i que es pugui accedir bé a la platja. L'escaló s'havia format amb els treballs de regeneració de la platja. Ara ells i les usuàries mostren satisfacció perquè s'està actuant, ja que consideren que aquest escaló és un perill.
19: Està molt bé i s'ha quedat molt bé, però l'escaló sí que és un problema.
20: La gent no acaba tindre de la seva platja.
21: Està clar que està millor, però la solució definitiva no és.
22: Aquesta platja és bastant familiar, no és tan de turista com a tal. A lo millor sí que per a la gent major és un desgast.
3: I coincidint amb els 40 anys de la declaració del Parc Natural de l'Albufera, la Generalitat ha anunciat que adquirirà dos tancats. Això farà que augmenti el patrimoni públic dels valencians a l'Albufera i suposa uns beneficis mediambientals importants. Continuem, Carolina.
18: En total són 66 hectàrees que pertanyen a un tancat que està en terme de València i altre que està en terme de Silla. Són terres dedicades al cultiu de l'arròs i ara passaran a dedicar-se a ser espai per a la protecció i conservació dels hàbitats naturals. S'augmenta l'ampliació de la franja de protecció de l'Albufera. Ens ho detalla Lluís Gomis, director general de Medi Natural i Animal.
23: Nos supondrá un gran incremento de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna autóctona, que procederemos a la renaturalización de todas estas zonas. También se incrementará la calidad del agua y otra de las futuras ventajas es el aumento de la resiliencia frente a futuras riadas que se pudieran producir en el Parque Natural de la Albufera.
3: Pel que fa als incendis que assolen Espanya, les flames continuen fora de control a Guadalajara. Ja han calcinat vora 13.000 hectàrees i s'han evacuat 4 localitats més. Mentrestant, el Dorés a Saragossa evoluciona favorablement. Susana Fuster, delegació de Madrid.
24: Ha sigut una nit molt complicada per als equips que sobre el terreny treballen per a sufocar les flames. L'incendi forestal que devora la serra nord de Guadalajara continua fora de control. Ha arrasat més de 13.000 hectàrees. 20 municipis han sigut evacuats i hi ha centenars de persones desplaçades.
25: En total, hay unas 700 personas, alrededor de 700 personas afectadas por todo este entorno, así que son condiciones muy complicadas para la extinción.
24: El principal enemic continua sent el vent. 32 mitjans aeris i més de 200 efectius treballen per a intentar controlar un incendi que es manté desbocat des de dijous, quan es va declarar al terme municipal de la Mierla. L'altre focus se centra a hores d'ara a la comarca saragossana de les Cinco Villas. El foc ha cremat més de 7.000 hectàrees. L'UME ha delimitat amb drons un perímetre d'uns 80 quilòmetres. La bona notícia és que les flames no han avançat i podria quedar estabilitzat al llarg del dia.
2: A punt, les notícies del cap de setmana.
3: Canviem radicalment de tema i es preguntem si és possible fer una desconnexió digital durant les vacances. En la tendència coneguda com FOMO, les sigles en anglès de la por a perdre's alguna cosa, li cito un antídot, el HOMO, que és tot el contrari, ser capaços de no estar pendents del mòbil i les xarxes i gaudir dels paisatges, les experiències vitals i fins i tot de l'avorriment. Anna Moure.
26: Que si ya de vacances estoy en casa en el móvil.
27: Es como una necesidad, lo tienes al lado todo el rato y cuando no lo tienes lo buscas.
28: Es difícil porque todo lo tenemos, los bancos, todo, lo tenemos por el móvil.
29: Andabas caminando, tener el móvil en la mano. Crees que el portén ya en la vena y es imposible.
4: Pot semblar un imposible, però prescindir del mòbil durant les vacances no només es pot, sinó que és saludable si el que volem és desconnectar de veritat. Alexander Rose és psicòleg.
30: Fer un esforç gran per a connectar un stick i jo crec que això és el truco, no? El vent és diferent, no? L'olor és diferent, el menjar és diferent. permeten pues, posar els, realment els sentits en on estic.
4: Per a fer-ho hem d'establir unes pautes que ens poden ajudar en este detox digital, com no viatjar amb ordinadors o tauletes i dosificar l'ús del mòbil.
30: Deixar el mòbil quan estic caminant, si he de consultar-ho per alguna raó urgent, posar un límit. Si n'hi ha xiquets o si n'hi ha altres amics quan me'n vaig de vacances, pues, potser és una cosa que se pot pactar. És un temps d'anar-se'n per el bosc i perdre's un poquet i de jugar a travolta com jugaven abans.
4: Cal tractar d'evitar gestos i costums que tenim massa interioritzats.
30: Costa. Els primers dies va costar molt, perquè és una transició, no? Venir

0: deixa algo que ens atropella, no? I hem de posar fre.
1: Consells per a recuperar un ritme de vida és que tenim més a prop.
2: I mentre molts xiquets i xiquetes disfruten plenament de les vacances, un de cada tres no pot, perquè està en situació de pobresa o risc d'exclusió social. L'ONG Save the Children organitza campaments i escoles d'estiu urbanes per a donar-los aquesta oportunitat. Sònia Silvestre.
3: Per a moltes famílies, la costera de gener no és res comparada amb la de juliol. Rodrigo Hernández és el portaveu de Save the Children a la Comunitat Valenciana.
4: Moltes vegades costa més el campament o la colònia que el que és el que se pot obtindre del treball.
3: En els programes de lluita contra la pobresa infantil, ONGs com Save the Children ofereixen campaments d'estiu i colònies urbanes, amb quatre pilars fonamentals: reforç educatiu, assegurar-los un menjar diari nutritiu, acompanyar la família per a buscar treball o aconseguir la regularització i oferir-los l'oportunitat de viure uns dies de vacances.
4: Un de cada tres xiquetes i xiquets a la Comunitat Valenciana no poden permetre's almenys unes vacances d'una setmana a l'any. Tenen que divertir, garantir les vacances és també un dret que tenen que fer possible per a aquests xiquets i xiquetes.
3: Estos programes arriben a 800 xiquets i xiquetes de 8 a 15 anys. Més d'un 36% dels infants de la Comunitat Valenciana viuen en situació de pobresa.
2: Eixim al món, al Pròxim Orient, i és que és la 8a nit consecutiva d'atacs des que Donald Trump va donar l'alto el foc per trencat. Allà estem una escalada arran de la mort de dos soldats dels Estats Units en l'atac a una base militar a Jordània. Va resultar afectat un tercer soldat que es dona per desaparegut. En represàlia, el Pentàgon ha atacat les instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, la unitat que ahir va matar els estadounidencs. I a Ucraïna, la matinada ha sigut terrible. Rússia ha bombardejat la capital durant 5 hores. És un dels majors atacs amb míssils balístics sobre Kiev, que se salda amb almenys una persona morta i 7 ferides, i edificis residencials greument afectats arreu de la ciutat. Ucraïna esperava una resposta contundent del Kremlin després de la mort de 8 persones ahir a Rússia. Obrim la pàgina esportiva i en portada, i com no pot ser d'altra manera, la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Paco Cerdán, bona vesprada. Quina és l'última hora?
5: Bona vesprada, Imma. Els dos equips estan ara mateix concentrats en els hotels respectius. La selecció espanyola al seu de Nova Jersey, on ja han dinat els jugadors, i en aquests moments descansen abans de traslladar-se d'ací unes hores a l'estadi MetLife, l'escenari d'aquesta gran final. Els jugadors de Luis de la Fuente no van poder fer ahir un últim assaig degut a una tempesta elèctrica i es van d'haver exercit citar al gimnàs. La bona notícia és que no s'ha de lamentar cap contratemps si el tècnic té a tots els jugadors disponibles. Per a esta nit no hi ha cap previsió de pluja. Els jugadors són conscients del moment històric que viuen i Rodri ahir va exterioritzar quin és el tarannà de la selecció espanyola en estos moments.
6: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Creo que somos un equipo muy difícil de batir, lo hemos demostrado durante todo el torneo, hemos concedido solo un gol. Manejamos muy bien tanto nuestra área como el área rival, como la parte del centro del campo, así que creo que en ese sentido tenemos pocas debilidades, pero me las reservo. El domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
5: Estils diferents i actituds encara més diferents, però eficàcia aprovada. Espanya i l'Argentina arriben a la final amb estadístiques antagòniques i alhora més punts en comú del que sembla. L'eficàcia defensiva des de la Fuente, amb només un gol encaixat contra Bèlgica, té l'espí perfecte en l'eficàcia anotadora des d'Scaloni, 19 gols a favor. Les xifres de possessió són molt semblants, igual que les de faltes comeses i rebudes. L'Argentina ha demostrat ser més perillosa a valor parat i en jugades d'estratègia, però també ha necessitat més minuts per a sotmetre els rivals i no ha deixat en cap partit aquesta sensació de control que transmet Espanya i el seu joc coral. El que sí que comparteixen són nervis de ferro colat. Tant la Roja com l'Albiceleste han resolt dos partits en l'últim minut o en el temps d'afegit. La selecció preveu un partit més trabat que la semifinal contra França, amb més interrupcions, però, com va avançar Luis de la Fuente, l'equip no renunciarà a la seva essència, tot i la màxima igualtat que s'alvira.
7: En esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea, en este caso hablo de nosotros,

0: e intentar imponernos. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
1: Tot el país viu avui pendent de la final. També a la Comunitat Valenciana, on els colors roig i groc coneixen per tot arreu. I a qui preferís veure el partit sol, altres ho faran acompanyats d'amics i familiars. Sentim els nostres aficionats.
2: Vamos a ver en casa, en familia, con hijos, con nietos, y para nosotros eso es el mayor acontecimiento.
3: Solo para no discutir con nadie, porque estaré muy nervioso.
4: Anem a veure-lo en Muro, que és el nostre poble, que van a posar en la plaça del Magem una pantalla per veure-lo tots junts.
5: Després de 16 anys, pues toca guanyar ja.
1: La Comunitat Valenciana és la segona comunitat autònoma amb més argentins residents a Espanya, amb un total de 71.000 persones. Moltes d'elles treballen i conviuen amb espanyols en el dia a dia i ens han contat com és i la sensació d'enfrontar-se al seu país d'acollida, com és el cas de Silvina.
6: Sentimientos encontrados. No sé cómo será tampoco acá con la gente, cómo será ir a un bar lleno de españoles y uno si puede gritar el gol, es la primera vez que me pasa algo así.
1: Edgar Valencià i Martín Argentí treballen junts en un asador argentí al barri de Russafa, de València.
7: Como una picardía ahí, pendiente.
8: Es que me el fútbol, pero ellos son más intensos. Entonces, es comienza a gritar, a hacer espantaisos, pero ni a muy buen rollo.
1: És el cas també de Milagros i Elena. Treballen juntes en una pizzeria també a València i saben que l'amistat està per davant.
9: Solo con verle su felicidad, para mí ya será como haber ganado también.
10: ¿Quién gane? Me voy a sentir ganadora igual.
1: I el duel entre argentins i espanyols ha arribat fins i tot a la Fórmula 1, on hem vist abans de començar el Gran Premi de Bèlgica l'argentí Franco Colapinto, que ha lluït els colors blanc i blau i la imatge de Messi i Maradona. Carlos Sainz ha fet gala dels colors de la selecció espanyola. Amb això acabem, Imma.
11: T'has fet gala de molt de treball. Moltes gràcies, Paco Cerdán.
1: Gràcies a tu, Imma.
11: El Palau de la Música acull avui la secció d'honor del Certamen Internacional de Band de Ciutat de València, el màxim nivell d'una competició amb 140 anys d'història. Per als músics, pujar a aquest escenari és culminar uns mesos d'esforç, disciplina i il·lusió. Vanessa Martínez ho conta.
12: Per a un músic, participar en la secció d'honor és molt més que tocar un concert. És representar tot un poble, una societat musical i generacions de músics. Les bandes de Torrent, Castelló i Manises ja han actuat. Esta vesprada serà el torn d'Alzira i de la Santa Cecília de Cullera. Darrere d'estos minuts damunt de l'escenari hi ha mesos de preparació. Pepe Plaza, president de la Unió Musical de Torrent.
13: Tots sabem que quan anem al certamen és molt de treball, però la banda de la Unió Musical de Torrent és una banda certamenera.
12: Pau Vermell és músic de la Unió Musical de Torrent.
14: Són moltes hores d'assaig, aquestes dues últimes setmanes han sigut molt dures, d'assaig matí vesprà, intensius assajos seccionals per cordes, i la veritat és que ha sigut un treball molt, molt gran.
12: Més enllà dels premis, arribar a la secció d'honor ja és un reconeixement al treball de tot un any.
11: Dissenyar missions a Mart o experimentar la gravetat zero són algunes de les activitats que la xicalla pot viure aquest estiu en els campaments organitzats per l'Escola de Ciència. La lluna està de moda i aquests campaments triomfen, ho sap Susana Golf.
15: La missió Artemis 2 i l'eclipsi del proper mes d'agost fan que 2026 siga un any estel·lar. La febre per l'astronomia ha despertat l'entusiasme dels més joves, ens ho conta Raquel Ibáñez, directora de l'Space Camp de València.
16: Fomentar la curiosidad y el interés por estudiar ciencia y tecnología a través del sueño que tiene toda persona y todo niño, que es convertirse en astronauta.
15: A València, molts troben en campaments com este l'oportunitat per a fer créixer la passió per l'espai. Ho explica Doctor Fission, divulgador de ciència i tecnologia.
17: Que es un canal muy rápido y muy dinámico en el cual se puede comunicar la ciencia de forma muy rápida y muy divertida, ¿no?
15: Dissenyen i construïxen els seus propis coets, també robots espacials, i seguint els consells dels monitors i monitores que provenen del món de l'enginyeria o la biologia.
18: M'agrada molt tot el món de la ciència i ara mateix estic pensant d'estudiar a la universitat física o enginyeria aeroespacial.
19: Ser astronauta, perquè al meu pare li interessa, és aquest tema i li interessa molt.
20: Que m'agrada molt l'espai i la ciència, però vull estudiar biologia marina.
15: Qui sap si entre ells es troba el pròxim astronauta valencià.
11: I amb això acabem este temps de notícies. Ens deixem amb el programa Punt a Punt, imperdible, avui com tots els dies, amb Lluís Urrutia i els seus companys.

0: Así continuem, punta a punta, les 3 i 32 de la vesprada per acompanyar-los ja de forma i manera ininterrompuda fins les 12 i mitja de la nit com a Bradford, Espanya. La final del Mundial, la Copa del Món, aplega a la fi després del 6-4 en el partit sense defenses que ells jugaren Anglaterra i França amb victòria per als britànics per 6-4. Avui toca el futbol de debò, el que van a enfrontar a les seleccions d'Espanya i d'Argentina en Nova Jersey en l'últim partit d'esta meravellosa Copa del Món en la que des d'ací, des de Punt Ràdio, hem acompanyat la selecció espanyola des de l'inici, des del seu primer partit, inclòs partit a les 2 de la matinada, fins la gran final que jugarà en la jornada d'avui. Així que este va ser el plot fort de la jornada. Abans, en un instant, situem la etapa en ciclisme en el Tour de França. Avui tenim un final espectacular en una autèntica paret a 40 quilòmetres de la línia d'arribada i en un final muntanyenc. Situem també la carrera en el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, on Antonelli és líder, segon Verstappen, tercer Leclerc, el quart és Hamilton, però estan molt a prop els cinc primers. La quinta plaça espera Piastri, Fernando Alonso ocupa el lloc 19 i Carlos Sainz el 18. Així que estan els dos en la part baixa de la taula després d'aquestes primeres revoltes. En golf saben que estem molt atents al obert britànic i amb l'actuació del golf valencià. En un instant actualitzem la situació del marcador. En futbol, avui només un equip de primera divisió juga partit de pretemporada. Serà el Sevilla, que jugarà a les 4 de la vesprada, en mitja hora, davant del Cracovia Krakow. Em sorprèn moltíssim que avui es jugui un partit amistós de pretemporada a la mateixa hora que la final del Mundial. Vull dir, un geni ha col·locat el Sporting de Lisboa a Estrasburg per a la nit d'avui a les 9 i quart, a la mateixa hora que juga la final del... No hi haurà 10 hores per jugar amistosos de pretemporada per a fer-lo coincidir en la final del Mundial. Però, en fi, ja saben que el futbol és aquest esport genial replet de genis. Així que les 5 i 35, cada cosa en el seu lloc, pendents de Nova Jersey, on Espanya buscarà, a partir de les 9, ser campió del món. Obrim el circuit amb el Tour de França, amb esta quinzena etapa, on anem a veure si tenim un final tan espectacular com en la jornada d'ahir. José Luis Gual, molt bona vesprada.
1: Salutacions, molt bona vesprada, Luis Urrutia, família a punt, en marxa, i ja, bueno, pues en plena etapa, esta quinzena del Tour de França, que tanca la segona setmana de competició i que va presentar una bona mascleta, en la part final, sota la tirania, com no, de Tadej Pogacar. Ahir, nova demostració per a guanyar en solitari el maillot groc, camí de sumar la seva cinquena victòria en la classificació general i, per tant, en fi, poder sentar-se ja en la taula dels grans d'Anquetil, de Merck, d'Einol, d'Indurain, però encara queden molts quilòmetres per davant i avui estem davant d'una etapa que té 184 quilòmetres de recorregut, que en efecte, sobretot la part més intensa, està col·locada en els últims 50-60 quilòmetres de l'etapa. Camí cap a aquesta situació van ja els homes que composen aquesta escapada nombrosíssima de nou de la jornada, en un dia en el que tenen que afrontar 3 de les 4 dificultats muntanyoses previstes per a esta jornada. Han superat ja la Côte de Gousses, que ha superat en primera posició l'home que lluita pel maillot del millor grimper, com ara el francès Valentin Paret-Pentre. Prèviament havia tingut lloc aquest sprint especial en el que s'ha imposat Jasper Philipsen a Pedersen i a Canter. Per tant, continua el maillot de color verd en les esquenes de Mats Pedersen, del danès de Lidl Trek, del conjunt de Juan Ayuso. I ara recordarem el que queda en esta etapa. Dos ports de muntanya, la Croisette duríssim, algo més de 4 quilòmetres, però molt dur, de primera categoria. El Col du Mont, que és molt més curtet, 2 quilòmetres, però que també és prou dur, de tercera categoria. I la pujada final a Plateau de Solasson, que va marcar, sense dubtes, i ses diferències. Tenim davant 24 homes en esa escapada que diem nombrosíssima. Els habituals dels últims dies, ciclistes que tenen, sembla, una miqueta més de força, i estan en Seguiner.

0: Rubio, Raúl García Pierna per part de Movistar, els Boquelán i Bernal per part d'Ineos, s'ha clavat Adam Yates, el britànic de l'equip del líder del conjunt del Emirates, i com és habitual també els últims dies, Tom Pidcock, el britànic del conjunt del Pinarello, que és el millor classificat a poquet més de 7 minuts en la general del líder del mallot groc, Tadej Pogačar. Aixina que ara estem en este tram, diguem de fals pla, on s'està fent forat, s'està fent camí per part des de davant dels 24, que estan ja a puntet de col·locar-se en els 3 minuts d'avantatge respecte del pelotó dels favorits. Sembla que de moment, Emirates deixa fer, i pot ser una base, evidentment, per a lluitar per l'etapa, la qualitat escaladora de Adam Yates. Ara mateixa estem a 72 quilòmetres de la línia d'arribada, i Lluís, atenció a la mitjana, 47.7 de mitjana horària. Han volat en els primers 100 quilòmetres, s'han fet en 2 hores i 10 minuts. Aixina se marxa en el Tour de França.
1: Estava veient, sí, que anaven amb avantatge respecte del horari previst per l'organització, i això significava que efectivament anaven volants. Com està el mestre Castellà? Hola, Javi.
2: Jo estic molt bé i a punt de contar moltes coses, perquè el Tour de França està interessantíssim. És increïble les coses que passen, que no se veuen i que d'alguna manera n'hi ha que explicar. Per això estic així.
1: Clar, lo primer de tot, Pidcock té que anar escapat totes les etapes? ¿Qué le pasa a este tío? Siempre es capaz, Javi.
2: Bueno, pero es que no es fácil.
1: Porque, ya sé que no es fácil, pero yo lo bueno, mene, porque te mérit.
2: No, claro que te mérit. No es fácil. Y la veritat és que se té que saber. Anem a veure, en el moment s'arranca una etapa en un Tour de França, igual que en un Giro, en una Volta a Espanya, lo primer que se té que fer és dit per els directors, als propis corredors, si no valem per guanyar una etapa o per estar en la general, tenim que lluir-nos sí o sí en un esclapà que sempre li traurem rendiment al tema publicitari. Vale, en este corredor que m'estàs contant és un corredor que està lo que tindrà que patir, lo que tindrà que fer i lo que està fent, que és per llevar-se el sombrero. Per això ho dic, perquè no és fàcil. I els primers quilòmetres se vola hasta que se entra en una escapa que darrere la consentixen i d'alguna manera la estan controlant, perquè després els homes forts, i en este cas l'UAE, que té ambició de voler guanyar el Tour de França, no se conforma en això, sinó també en demostrar que pot guanyar etapes i de la manera que les està guanyant en el cas de Pogačar. I per què no avui, a lo millor, si no el fan treballar molt, puga ser Isaac del Toro el que puga guanyar l'etapa.
1: Ui, que posem ja candidats damunt la taula i estem en el minut 10 de programa, Espai que ja col·loquem nom damunt la taula de cara a la... Ui, això és molt arriscat,
2: No, però n'hi ha que dir les coses com són, i jo no me puc callar. Estic en una casa important, estem en Apunt Ràdio, ha sigut exciclista, i a la meva manera tinc que explicar-ho. Anem a veure tots els oients, que sàpien una cosa. Tots diuen que Pogačar va guanyar. Cuidao. Això, que a lo millor se ho lleven un poquet del cap, i jo m'explique, sí que és el més fort, sí que és el candidat a guanyar el Tour de França, però per favor, queda una setmana, una lesió, un constipat, un bac, qualsevol cosa pot passar en els partits de futbol. Sabem que Messi i Ronaldo són molt bons, però en un partit poden tenir una lesió i tenen que retirar-se. Així, jo no volguera, perquè ha demostrat que és el més fort, però li pot passar i deixaria de guanyar el Tour de França, que tot no està venut,
1: Bueno, de luego, está clar que qualsevol cosa pot ocórrer. De quants corredors és, José Luis, l'escapada que...
0: 24 corredors. Havien hagut ahí un contraatac, ha estat uns quilòmetres en solitari, no? El fill d'Alexander Vinokurov, Nicolás Vinokurov, i després, pues s'ha format ahí un grupet, 23 ciclistes més, per tant, són 24. Està també, per cert, Balderston, el corredor del Caja Rural, que també és important, no? Se dice a vore a estes alçades de la carrera, Estem parlant ja de l'etapa número 15, allí la presència d'un home de Caja Rural, els dos habituals, com diem, per part de Movistar. Ja dic, el millor classificat és Tom Pidcock, que per qualitat, evidentment, també Egan Bernal, estaríem parlant d'un aspirant, no? Per què no? A poder lluitar per l'etapa, però crec que si arriben estos 24 dalt en la diferència que tenen ara mateixa, que està al voltant dels 3 minuts, Adam Yates pot ser un candidat. No sé si la estratègia de Mireix va per ahir, a l'haver clavat a Yates, però, si te pareix, Lluís, podem recordar les dades de la pujada final d'este plató de Sol a Son, que són 11 quilòmetres, 300 metres, la mitjana de la pendent són 9%, el 9% de mitjana.
1: Una barbaritat.
0: És a dir, si la mitjana és el 9%, això vol dir que està... empinadíssim, és com la zona, diguem, més dura del Tourmalet, però durant 11 quilòmetres. És a dir, que això va fer molt de mal, i quan hi ha tanta pendent, els corredors més lleugers són els que tenen molt a guanyar, lleugers en qualitat i en poderio, com és Adam Yates. I sa carta està per veure si és la que juga Emirates, però tindria sentit, no, Javier?
2: Totalment, sí, té tot sentit i el que estàs dient, però en la lectura que tinguérem ahir de l'etapa de lo que varen veure, se varen veure tantes coses que a mi m'impressionaren. Anem a veure. Està clar que Vinegan té una posició personal que té en la mentalitat de ser segon en el pòdium perquè és complicat guanyar-li a Pogacar, està clar, no? Però Vinegan ahir no estigui fi. Vinegan era per haver soltat als corredors que terra era i que d'alguna forma volia anar eliminant-los. I, sin embargo, Paul Seixas estigué a una altura admirable. I després, lo que pensava Vinegan que podia aconseguir en l'etapa d'ahir era apartar-se de Renko. No ho va aconseguir. Què li passa a Vinegan? ¿Estará tan bé con quan guanya el Giro o no digo, està tan bé?
0: Te digo una cosa, això Luis ho compartirà amb mi. Normalment els caps de premsa professionalment solen ser els enemics dels periodistes que cobrissin els events i crec que ahir li va faltar un cap de premsa a Vingegaard perquè va dir només arribar a la meta respecte d'això que estàs apuntant, Javier, va dir he sobrevalorado la parte final del puerto i tot el món es feia la pregunta. Anem a veure, Visma, Emirates, tots estos que se passen tota la temporada fent reconeixements, medint com és la puxada, tenint-ho tot pràcticament al detall. I Vingegaard acaba l'etapa i diu que no coneixia la part final quan Pogacar va arrencar en el tramo més dur. Pogacar sabia que en el punt on va arrencar anava a avisar-los a tots els patarràs com així anava a passar. I després Vingegaard arriba a la meta i diu que no coneixia el final de la pujada.
2: No,
0: no sé què és pitjor, si equivocar-se en l'estratègia com estàs apuntant, Javier, o després reconèixer que no tens ni idea com és el final del port.
2: No, està clar que Vingegaard va ser una actuació personal on digué el que volia dir perquè li interessava, però Vingegaard, per favor, se coneix bé Vingegaard qui és. És un tio que és increïble, per mi el segon corredor més important del món, però bueno, té algo que li falta, i està clar, des del meu punt de vista, bueno, va guanyar el Giro d'Itàlia, però fer dos esforços durant una temporada en eixos nivells que estem parlant del Giro d'Itàlia i del Tour de França, li està restant forces, i ahir el que li passa és que no tingué el motor que normalment mos té acostumbrats a veure. I n'hi ha
3: si,
2: que dir-ho clar.
3: Si és de veres, Javi, que ell no coneixia el final d'etapa, és una falta de professionalitat absoluta.
0: Va fer unes manifestacions en aquest sentit. Sí, dient, sí. Pensava que era més dur la part final, però això va estirar, no? Quan és un error, no? Tu pots fer la intentona i quan veus la gent que te seguís a roda, pues para i frena, no? Però, i després la sensació que dona en la línia de meta, perquè hi ven altres dos companys i se deixa 7-8 segons en del Toro, que és el primer que va començar a patir, i en Seixas, no? Una sensació de, no sé si és de debilitat o és mentalment d'estar una miqueta derrotat. Jo crec que quan veu a Pogacar que arranca, no fa ni intenció de seguir-lo, Vingegaard. I això té un component físic, però també un component mental. Per part de Pogacar està absolutament derrotat en el plànol mental.
2: Sí, però perquè es coneix. El motor cada uno, cada dia se'l coneix. El motor estic parlant en el argó ciclista.
3: Sí, de
2: propi.
3: Com te trobes. Sí,
2: sí, això se sap. Entonces está a lo mejor. En el cas d'ahir, lo que va a mantindre és agarrar el seu ritme pa si li atacava a algú d'estos corredors que anaven millor que ell, pues no perdre tant de temps. I ell pensava que podia deixar-se a Paul Seixas, a Renko, i bueno, i ahir el motor pues no li anà com ell esperava. Ui, anem a veure, perquè n'hi ha coses que passen que l'audiència no sap. La UCI, tu saps que desperta els corredors.
3: Ha passat esta matinada, sí.
2: Ha passat? Mm-hmm. Sí, pues bueno. Lo pitjor que pot passar, Luis, a un corredor, quan està dormint, no se li pot despertar.
0: Home, pues i a nosaltres tampoc, a nosaltres tampoc, Si mos desperta, però també mos enfadem,
2: Sí, però és que és tan important dormir. El dormir és fundamental per tindre psicològicament la ment clara. Després que no te agarren connexions...
3: Però, Javi, són els ciclistes, sou, perquè tu te consideres ciclista, sospitosos habituals.
2: Sí, però sí. Però
3: com l'atletisme. L'atletisme i el ciclisme...
0: I molt maltratats, Luis, perquè això un futbolista en la Copa del Món, en la final de la Copa del Món, a ningú metge de FIFA ni de res se li ocorria despertar a ningú dels jugadors ni d'Argentina ni d'Espanya.
3: Imagina't esta nit, a les 5 de la matinada, despertar a Messi per a fer-li un anàlisi de sang. Es monta la Mundial. Vull dir, jo crec que el partit ni es juga,
0: Probablement, probablement.
2: Hau estat molt bé i jo vull dir-ho. Els oients que ho tenen que saber. És injust, Lluís.
0: Sí, totalment, estic d'acord, sí, sí.
2: És injust.
0: Persones som tots.
2: El sacrifici que fa un ciclista per poder mantindre's professional, per poder entrenar, per poder aplegar a un vol, ser professional, que n'hi ha pocs en el món, i després ese sacrifici de la duresa que és patir tant en les etapes, i després, quan acaba la carrera, cuidar-se de la manera que se té que cuidar, és tan injust, i després que vinguin a fer-te un anàlisi a les 5 del matí o a les 2 del matí, això, cuidao, que sí. Li facin un futbolista.
3: No, seria impossible. Tu, com jo, eres bon amic d'alguns atletes que han sigut professionals, un atleta que està en l'elit té que advertir a la Federació Internacional constantment on va, on està, on va a passar la nit. Si se'n va de vacances en la seva parella, té que dir-li en quin vol va, a quin hotel té que anar, per si de cas li acudixen a aquest hotel on està de vacances en la seva parella, per a fer-li un anàlisi d'orina, un anàlisi de sang, el que siga, per a buscar el doping. És, però està admès. Vull dir, està admès pel món del ciclisme, sí, que aparega Lucy a les 5 de la matinada i desperte a poguejar, i està admès que un atleta d'elit, de superelit, tinga que avisar a la Federació Internacional d'Atletisme a quin hotel anirà de vacances en la seva parella, per si de cas, perquè té que estar controlat les 24 hores del dia per la Federació Internacional, per si considera que cal fer-li un anàlisi.
2: Així és, i lo pitjor és que el propi ciclista o el col·lectiu ciclista no tenim la suficient força com per poder explicar, primera, que ja no se pren res, que està tot clar, i de fet els controls siguen negatius tot, i dos, jo sols volguera que s'uniren i que buscaren una solució, perquè és injust. Després del sacrifici personal per poder aplegar on apleguen i el que fan, això ja d'una vegada en este segle tindria que canviar.
3: Però per què és tan diferent? Vull dir, els jugadors de futbol, Hollis, fan pipí després d'alguns partits i ja està. Sí. Ja ho tenen clar. La federació, la lliga, acudeix a fer anàlisi de sang, jo crec que és una volta en tota la temporada, a un entrenament, però en el ciclisme és que és constant. Jo crec que hi ha antidoping al líder totes les etapes.
0: Totes. I hi ha un sorteig, també. És a dir, després de cada etapa, els millors classificats, els que tenen també els mallots, i hi ha per sorteig, també, tenen que passar pel control antidoping. I després estan els controls de sang, que això ja és la UCI la que intervé. I, clar, al ciclista no li queda altra, no?, que sometre's al sistema, perquè si no te topeten o si hi haguera algun inconvenient i no t'ho pogueren fer l'anàlisi de sang, segurament quedarien exclosos, no? Estem parlant de ciclistes que porten no tot l'any, sinó segurament tota la seva trajectòria esportiva lluitant pel que estan tractant de fer a hores d'ara en la carrera. Se parla molt sempre en els col·lectius de si hi ha unió, si no hi ha unió, però evidentment en este esport que és el ciclisme els corredors pinten per a certes coses però no per a estes, que deurien d'estar millor regulades i pensant més en el professional, no? Perquè més enllà de la broma, no?, de que te desperten a les 2 del matí, bueno, després si està cansat, no?, i si té son, però és que te desperten per a traure sang, vull dir que t'estan fent una punxada, t'estan fent una extracció, és a dir, que després resulta molt complicat, com explicava Castellar, que ese mateix professional puga descansar de la mateixa manera, no? Però ahí estan, sense queixar-se, a 35 graus tota esta setmana, si ploguera, pues a 20 en la sensació tèrmica, i per això es diu los esforzados de la ruta, no?
3: Clar,
0: perquè
3: sí.
0: Hi ha altres esports que sí, són esports i són molt complicats, tenen les seues qüestions, però estos patixen molt, moltíssim.
3: Bueno, anem a actualitzar com es troba el món del esport a aquestes alçades de la jornada. En golf estem pendents de John Ram, que no està tenint una bona jornada. Està jugant el hoyo 8, està amb més 3, però un còmput global de menys 1 per a John Ram, que està a 9 colps del líder de Sam Burns, que acaba de dir està en el primer hoyo de l'encontre. Així que sense opcions de victòria es queda John Ram. El millor espanyol continua siguent Ballester Barrio, José Luis, José L. Ballester, que està ara mateixa en el hoyo 9, amb més 1 en el dia d'avui, menys 2 en general, posició 31 per al golfista valencià, que és fantàstica per a José L. Ballester en este obert de britànic de golf. En
1: Fórmula 1, mirem cap a Bèlgica. Allà es disputa este gran premi on, de moment, Leclerc, que és líder per davant de Norris, Antonelli, Verstappen, Piastri i Hamilton.

Hamilton, que és sisè per als espanyols. Sainz és quint per la cua, lloc 16. Alonso és segon per la cua, lloc 19 per a l'Asturià.

0: primer set per 7 jocs a 5 a José María y González. En el segon set estan empatades a 3. Després es disputarà la final masculina. Tornem al Tour de França, perquè estem ja a menys de 63 quilòmetres per a la línia d'arribada. I això, José Luis Gual, comença a empinar-se.
1: Sí, sí, comença a anar poquet a poquet la carretera cap amunt. Se dirigeixen ja els components del Tour de França cap a aquesta cota, el Col de la Croisset, que recordem, són exactament 4 quilòmetres, 700 metres, pràcticament 5, a l'11%. És curteta, però és prou dura i marcarà, sense dubtes, que es trenqui aquesta escapada de 24 unitats. Està en moltes ganes en Nicolà Vinokourov, però fent el treball el coequipier que ha clavat ahir també Tom Pidcock, que està tenint molt protagonisme en els últims dies, permanentment escapat a 7 minuts en la classificació general i crec que clarament en la idea, no?, de lluitar per una etapa. I darrere coses que almenys un no acaba d'entendre massa. Porta Visma davant dos homes, Boquelan i Campanaerts, i tiren altres dos per darrere, vist el que van veure ahir per part de Vingegaard. No sé si estem ja pensant en la defensa del podi, si avui se la va jugar Vingegaard per a fer la carrera dura i per a tindre una miqueta més de marge respecte de Benepul, de Seixas, de Del Toro, de Ayuso, tenint en compte el que ve, perquè demà tenim jornada de descans, però dimarts tenim esa crono de 26 quilòmetres en la que hi ha un portet, però que li va perfecte a Remco Evenepoel, i després ja l'arribada de divendres i dissabte tindrem la traca final del Tour de França en Alpe d'Huez. Què està buscant Visma tirant per darrere en el grup?
2: Bueno, tu mateix ho has dit. Està clar que Visma té dos homes per davant, però que no són els homes que puguen estar com per poder guanyar l'etapa. N'hi ha, a lo millor, els gust comentaris d'estos dos corredors que van per davant en el director. El director ha donat ara la ordre de que estos vagin anant per davant i després està clar que s'ajudarà d'alguna manera pues, els interessos. Tu dona compte que tot se mira en el dia de la contrarredonxa. N'hi ha que soltar-se a Remco Evenepoel, perquè n'hi ha interessos. Entonces, d'alguna manera, cada equipo, en cas que tinguin interessos per davant, també juga a la seva base. És a dir, el que acabes de dir, tot té un sentit.
1: Veurem què passa davant. Inicios dos ciclistes de Visma, que de moment deixen fer els homes de Pinarello. Són tots dos, els que estan conduint ese grup de 24 unitats, que, bueno, segur, segur, només comença a pujar-se este pròxim port de muntanya de primera categoria, pues segurament se va quedar molt reduït. I ahí veurem, no?, qui són els que opten, no?, almenys fins la part final, lluitar per la victòria d'etapa. La distància està ahí, 2.50 ara mateix respecte del pelotó. Esta empenta de Visma pot reduir esa diferència, que de moment estaria ale-ale, no?, per a dir si algú de davant pot somiar en guanyar l'etapa en el dia d'avui, Luis.
0: Entre els 24 escapats cap espanyol, però dos corredors de Movistar.
1: Ai, sí, sí. Bueno, tenim a Raúl García Pierna. Raúl García Pierna i Einer Rubio estan col·locats ahí. Està també un ciclista de Caja Rural, però no és espanyol, Molinar. I, bueno, ahí veiem, no?, que sobretot estan deixant la tostada els homes de Pinarello, com ha passat també en la jornada d'ahir, l'anterior, etc. I la resta esperant una miqueta a que arribi ese Col de la Croisset, que cada volta està més a prop. Ara mateix a 59 quilòmetres per a la línia de meta. Estan volant. La mitjana de velocitat continua en 47 quilòmetres, 200 metres a l'hora, en una barbaritat. Etapa de muntanya.
0: Una barbaritat. Com es pot anar tan ràpid en bicicleta com ho fan aquests autèntics fenòmens que en esta carretera ampla, en este tram. El final de etapa son carreteretes superestretes, es una carretera de montaña total, on estarem en el final de etapa a 77 per hora, van, Javi.
2: És que, anem a veure, jo vos ho explique,
0: Sí, sí.
2: A 77, a 80 per hora, com va anar a 80 per hora, ¿vale? La meva època, jo tenia el problema dels frenos sí. I tal. Quan jo frenava, se me ficava a tremolar la bicicleta. Claro, es que es impresionante. Bueno, la gent que ens està sentint, que pense en bicicleta, sufrint, en la pulsació que tindrà cada corredor, en l'entrega total, en el estar pendent de la roda i no perdre l'equilibri. És dir, a 80 per hora damunt. És algo increïble. És admirable. És impressionant el que és un deportista d'aquest nivell, ser ciclista.
0: Anem a plegar a les 4 de la vesprada en el dia de la final del Mundial. Comença en 5 hores, a les 9 de la nit, el partit entre Espanya i Argentina per jugar-se el títol de campió del món. T'entrevistes, Javi Castellera, donar un resultat pel partit o no?
2: Perfecte.
0: Sí?
2: Home, claro.
0: Qué valent eres.
2: Sí, sí. Ho dic jo, tu?
0: Sí. No, tu.
2: Sí?
0: Te pregunta tu? No, te pregunta tu?

0: No te voy a preguntar a tu, dirio yo.
1: Està clar que guanya Espanya.
0: Sí.
1: Jo no entenc molt, però ha demostrat que té millor xoc, que tenen més disciplina, estan en l'estat de Gràcia, i damunt te puc dir que anem a guanyar
0: 3-1. 3-1. Seria un bon... Seria un final de partit tranquil, eh? Jo crec que va guanyar Espanya, però que no anem a tindre un final de partit tranquil, eh? Que va estar tot molt apretat i que... jo crec que Espanya va guanyar per un gol. No sé si dir-te si 1-0, 2-1... Són... però no més enllà, eh? Jo no veig un marcador més llunyà. Però tu, José Luis?
2: Jo crec que guanyem d'un gol també en la pròrroga.
0: En la pròrroga,
2: sí, ja. Crec que guanyarà d'arribar a la pròrroga. Sí.
0: Així que...
1: Això és patir molt, però sí, anem a veure, que jo no entenc de futbol, però si a mi m'han dit que Argentina ha passat de casualitat, has començat en moltes històries, sí, sí, d'àrbits, sí, de no sé què, sí, per favor.
0: Àrbitres, pròrroes, sí? I sempre Messi.
1: Ah, sí?
0: I sempre apareix el tal Messi ixe,
1: ah, sí?
0: I te la fa, eh?
1: Tu te creus que Messi estarà avui en el moment com és segut sempre Messi?
0: Tu, posa't tu en el seu cas, tu, esportista d'elit, com
1: sí,
0: és, vale?
1: Sí.
0: És probablement la última final del Mundial que juga en la seva carrera.
1: Sí. L'edat no és la mateixa de quan era Messi.
0: Sí, ho sé. Vale. Però tu posa't en el teu últim Tour de França.
1: Vale.
0: Tu saps que és últim, que ja no tens edat per a més, i que te plantes en la última contrarrellonge on tens opcions de guanyar el Tour de França.
1: Vale.
0: Tu què dones?
1: Bueno, jo dono que...
0: Tu dones el 100%?
1: Sí, això sí, però que les edats no són igual i que te pot restar la condició de més nivell, de més categoria, que quan tenies uns anys menys.
0: Ja.
1: Això és el que jo dic.
0: Sí, sí.
1: I a lo millor, cuidado que se li seque la boca, en el sentit de que vull fer més de lo que pot i pegue un esclafit.
0: Sí, sí.
1: Anem a veure.
0: Però, en fi, no, habitualment no ho fa. Bueno, pues estem pendents d'esta pujada cap a l'autèntic mur que tenim ara en esta etapa del Tour de França, el Col de la Croisette. Són 4 quilòmetres i mig, però a l'11% de mitjana. Així que els vivim ja així en el punt de punt.
3: Tot l'esport a punt a punt.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: A.Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
11: De tu a tu.
3: Punt a punt. Esport en estat pur.
0: Les 4 i 2 de la vesprada, això és el punt a punt, això és A.Punt Ràdio, les 9 de la nit, final del Mundial, la juguen Espanya i l'Argentina. Des de les 6 i mitja, la prèvia, de 7 i mitja, podran sentir tota la cerimònia de cloenda d'este campionat del món i no ens perdrem, clar que no, l'espectacle del descans. Seran 11 minuts elèctrics de música els que viurem en este estadi en Nova Jersey, en l'estat de Nova York, en el dia d'avui. Pendents també del automobilisme del Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica, on Leclerc és primer, Antonelli segon, Verstappen tercer, Carlos Sainz ocupa el lloc 16, Alonso el lloc 19 i últim, perquè Stroll també està fora, com abans el Checo Pérez i el Mercedes de Russell. En el món del golf, millora l'actuació de José Le Ballester. Està en més un en el dia, menys dos en el general, lloc 32. Però un valencià en el British Open és una autèntica barbaritat. John Ram està en el parell del camp, avui està fatal, està en més 4 en el hoyo 9 en esta jornada. Així que totes les mirades cap al Tour de França, perquè com està esta ascensió al Col de la Croisette, que és una autèntica paret.
2: Duríssima, duríssima, és curteta, no arriba als 5 quilòmetres, però el percentatge mitjà és de 11.2 de desnivell. Està inclús per damunt, per exemple, de la part final del Marie Blanc, un altre dels ports mítics del Tour de França. Així que anem a veure coses, segur, perquè el ritme continua sent molt alt. Per davant, Brendan Van Meer és el belga, el company de Tom Pidcock, el que està contínuament posant una miqueta el ritme per a mantindre aquesta escapada en la mateixa distància, al voltant dels 3 minuts. Ara que van afrontar ja ciclistes este Col de la Croisette, i per darrere permanentment Visma, han vist momentàniament també a dos homes de Lidl Trek, que està ahí Bacek, el txec, està també Mats Pedersen, l'home que porta ahí el maillot verd, que dona, acredita, no?, ser el millor en els punts, en els sprints intermitjans i també, com no, en els punts que se donen cada dia en el final d'etapa. I la persecució està ahí, no? 2.52 ara mateix, a 53 quilòmetres per a la línia d'arribada. De per davant només tira un, perquè està Pidcock a roda i la resta d'equips components d'aquesta escapada de 24 deixen fer als homes del conjunt de Pinarello 3-6-5, i per darrere continua tirant Visma. Anem a veure, perquè ara que arriba un port dur, m'imagino que se podran veure ja coses, no, Javier?
1: Sí, se van a veure coses, ells mateixos se van a mirar, a veure, però bueno, és que s'està jugant molt en este Tour. Ho han dit, Pogacar va de líder, està clar, és guanyador, li poden passar mil coses, però darrere n'hi ha un ramillet que estem parlant de Vinegan, de Renko Benepol, de Paul Seixas, de Juan Ayuso, de Florent Lipovic. És que estan ahí en ixe ramillet i tots volen entrar en ixe caixó. I cuidao, que ja no pensen en fer el tercer. Volen desbancar a Vinegan, que ahir no el varen veure lo suficient fi com pa poder assustar-se. Tot lo contrari. I per això avui se van a veure coses molt, molt, molt extremes i, a més, molt interessants.
2: Està marcant un molt, molt bon ritme, eh? Van Meer, el ciclista del Pinarello, i seus components, ara mateix a 23, eh? S'ha vist a caure ja un dels ciclistes del Red Bull Bora, que estava en aquesta escapada, i per tant són 23 els que estan en la punta de la carrera en aquesta 15a etapa del Tour de França. Recordem que acaba en un port hors categoria, fora de categoria, el plató de Salesón, però abans tenen altres dos dificultats muntanyoses. Una d'elles, van a començar-la ja mateix, el que és la Col de la Croisette. Ahí està, ara mateix, comença ja el Col de la Croisette per als homes que composen aquesta escapada. Els 23 ciclistes que estan encapçalant aquesta etapa del Tour de França, continua tot igual, però crec que no li va quedar molt, a Van Meer, en tot l'esforç que porta fent els últims quilòmetres, marcant el ritme a una velocitat alta. Encara així, està reduint per darrere Visma, 2.42, l'última referència, que continua decreixent, i la intenció que porta l'equip de Jonas Vingegaard, i tenim ganes, no?, de veure carrera, de veure ambició, de veure a un Jonas Vingegaard atacant, crec que més pensant en el podi que pensant en Tadej Pogacar, Javier.
1: Sí, però és que ho estem deixant clar. També pot ser una tàctica que ell se troben molt més millor que ahir, i que potser és que ha notat algo dels contraris, i per això està deixant que homes del seu equip puguen darrere portar el ritme adequat perquè quan se tinga que arrancar agafar a estos corredors que van per davant i poder encontrar-se en lo que a lo millor en ese moment ell pensa. Però bueno, jo torne a explicar-ho i torne a dir-ho. Estan en un ramillet, estan ahí que no se va saber. Ara, dins de poc, si ho sabrem, la sensació de Paul Seixas, de Renko Evenepoel, que no va a voler perdre molt de temps per poder afrontar la contrarrellotge en garanties de poder aconseguir pòdium. I després, cuidao, anem a parlar de l'espanyol,
0: El Ayuso. Cantí.
1: Home, tu saps quina
0: com
1: carrera...
0: Com està, Ayuso?
1: Com està? Però anem a veure. Com està? En estos moments, tenen que dir que xapó.
2: Totalment, sí.
1: Per favor, sí, estem parlant de la carrera millor del món, del Tour de França, un alicantí. Tu saps lo que és parir un xiquet d'esta categoria, així, en Alicant, en València, i que puga córrer el Tour i que estiga fent ixe Tour? d'esta manera, ojalà fer a pòdium, però si no fa pòdium, quan jo el vega, me tiraré d'alfombra perquè me passege, perquè vull sentir-me feliç i abraçar-lo, per supost.
2: Hem vist abans unes declaracions que li feien en televisió i està molt fi, eh? Està molt fi Juan Ayuso, el que passa que ara van tots al límit. I respecte de la carrera, pues estan ja en plena ascensió, com diem, 3 quilòmetres, 900 metres per a coronar per a els homes que composen aquesta escapada. Ja no m'atrevisc a dir quants van, perquè poquet a poquet se va desfent el grup. S'han deixat caure ja molts ciclistes. Ara per contacte, Víctor Campanaerts, l'home del Visma, un dels coequipiers de Jonas Vingegaard. També, lamentablement, se deixa caure, no pot seguir el ritme. Molenar, el corredor de Caja Rural, i poquet a poquet el mateix Egan Bernal, Bruno Amiral. I és que està tirant fortíssim, eh? Tom Pico, que està demostrant un poderío extraordinari en esta última setmana. Ayr no li va condir l'esforç, però com està recuperant el britànic a la seva roda, queda Quinn Simmons, el nord-americà de Lidl Trek, company de Juan Ayuso, i queden 5-6, inclús Adam Yates està tenint problemes, per aguantar la roda, el ritme que marca Pidcock.
0: Està espectacular, eh? Pidcock al capdavant d'este grup d'escapats que han començat 24 a l'inici del port, i en un quilòmetre és que queden 5, eh? Han deixat darrere 19 unitats en la part alta, i tot gràcies a este Pidcock, que ja dic que és el tercer dia que va escapat i que està portant-los a tots, com es diu, Javi, en el ganxo?
1: El ganxo, el ganxo ficat. I en l'agonia personal, eh? L'agonia. Cuidao. És tan sofrit el poder-se quedar i veure que has entrat en l'escapar, que és molt complicat d'entrar, perquè tots volen anar escapats, no? I entonces, quan s'arranca, se peguen unes hòsties, perdó, sí, se ataquen entre ells d'una manera, és brutal. I que ara que digues, ui, que podria ser el meu dia, que ha aconseguit lo difícil i me tinga que quedar, és perquè estan en el ganxo i, a més, rebentats perdits.
2: I ara veiem a Pedersen, que se queda del grup dels favorits, i n'hi ha que també donar el reconeixement al danès, eh? La majoria de sprinters se desconnecten en quan poden, saben que va ser molt difícil que es traguen de carrera per arribar fora de control, però Pedersen ha aguantat fins a este punt, eh? En el que la carrera ja se fa duríssima en este port, que té unes rampes que, bueno, són infernals, eh? Superant el 11% de mitjana ara mateix en ixa curva, en ixa revolta, 13% de desnivell, eh? I va sentat damunt de la cadireta, ahí està Tom Pidcock, com sol dir-se, en la punta del sillí. Hay un nord-americano que venia també donant-li alè a Quinn Simmons, impulsa ahí el home que porta ese mallot que acredita que és el campió en ruta d'Estats Units, i bueno, aguanten 5-6, està patint també l'home de Tudor, aguanta com pot Adam Yates tirant de recursos, però estan pujant a 11 per hora, però a un ritme alt, eh? Tenint en compte la pendent que hi ha, Javier.
1: Home, és que, a més, fija't la pendent i a la velocitat que estan pujant. Està clar que ho han demostrat estos homes que van per davant, van a tope ja, s'han descolgat els que van més fotuts, i que ahí, pues bueno, d'alguna manera el que van a veure si poden aconseguir els seus objectius, que és guanyar l'etapa, però darrere estan controlant molt bé l'escapa, i d'alguna manera anem a veure els últims quilòmetres d'una espectacularitat i d'una visió com per disfrutar-la i per aclarar més coses de lo que estem comentant tots estos dies.
2: L'ambició de Visma per darrere, eh? Ara Piganzoli, l'italià, que també va córrer el giro al costat de Vingegaard, està tirant per darrere. No tardaran en replegar els dos companys d'equip que anaven davant en l'escapada, que han perdut contacte pràcticament només començar les rampes d'este col de la Curasset. Tant Bruno Amiral, el francès, com el mateix Víctor Campanaerts, que enguany no està lluint molt, eh, en les seves tarees de treball ahir per a l'equip, però que és un xic que perfectament un quilòmetre, dos quilòmetres li pot fer ahir a Visma. I n'hi ha que dir també, per als que estan tenint imatges, que Vingegaard ha perdut ese mallot de la muntanya, que venia lluint les últimes setmanes i que avui el porta en la seva esquena Valentin Parent-Pentre. Els dos homes de Visma, crec que el segon és Jorgensen, tercer és Jonas Vingegaard. I bueno, quan se mostren d'esta manera, jo el que espere que hi haga moviment, i a veure si hi ha una miqueta d'emoció, no?, en la part final de la carrera.
0: Este és un port per atacar, eh?
2: Si, o per a fer-lo dur.
0: Si hi ha cames, este és un port per atacar. Però clar, tenen que haver cames, eh?
1: Però anem a veure, està clar, teniu raó en el que esteu dient, però estem parlant de 50 quilòmetres meta. No serà millor esperar-se a l'altre port?
2: Sí, però així poden ja fer dictar, o per lo menos sepatir, no?, als rivals.
1: Sí, sí, però així ja s'estan veient què condicions se tenen. I s'estan llegint a si mateixa, no? Jo, després de l'esforç, després de tot el que vaig veure ahir, la pressió personal és important. M'impressionaria veure que algun corredor atacara en este port i no s'esperara al final, no?
0: Per lo que ahí sí que no esperarem atacs, eh? Si Javi diu que no esperarem atacs. És impressionant el que està fent Pidcock, eh?
2: Sí.
0: Quina pujada està fent el britànic.
2: I sobretot assumint la responsabilitat clarament. La segona plaça per a Quinn Simmons. Estava veient en ese grup, va Costiu, l'home de Grupama.

0: va també Einer Rubio, que està aguantant el colombià de Movistar. Ara està en dificultat, el ciclista del Jay Qualula, ese dorsal 118, que és Mauro Smith, del suís, guanyador d'etapa en esta present edició del Tour de França. I Adam Yates, que bueno, ha millorat en el pas dels quilòmetres, ha agafat una miqueta el ritme. Bueno, estos veteranos, com s'agarren ahí a la roda i aguanten el que faça falta, Javier.
1: Sí, perquè saben anar, tenen una sensació en el moment, quan estàs en el ganxo, rebentes automàticament, busques la manera de recuperar, i si en aquest moment és la sort de que davant baixin un poc el ritme, entres a treballar volta dins del vagó, que és lo important. I a veure si ixe moment mal el canvies a tindre el moment bo, i això són els professionals.
0: Ara se queda Van Wilder del Sodal Quick Step, també dificultats, com diem, per a Mauro Smith. També està un home del Tudor, que és concretament el ciclista Yvon Boissard, i són els que estan en la part de davant d'aquesta escapada que havia encetat este bord de muntanya al col de la Coraceta en 24 unitats, i que poquet a poquet se va quedant reduïda per aquest ritme infernal que està marcant Tom Pico, de nou donant una demostració de ganes, de lluita, de garra i de deixar-se-ho tot, perquè l'esforç que està fent estos dies, el més normal és que li passe factura. No sé si demà, si en la crono, si quan, però ha estat decidit a ser protagonista, i ara mateix ha deixat això en sis corredors. Quinn Simmons, Costiu, Einer Rubio, que també li està costant una miqueta, el mateix Boissard, i Adam Yates. Són els sis de davant, els que estan encapçalant esta etapa ja a meitat d'ascensió, a 2 km, 200 metres de coronar este col de la Coraset, quan estos van a 12 per hora, i imagina com diuen pujar el cicloturista, Javier. Resant tot el que saben i algo més.
2: Sí. Cada pedalada és una...
1: Vos conte com pugem els cicloturistes, sí, i jo...
2: En paret com este, al 12%.
1: Sí, vaja. Anem de costat a costat per agarrar impuls, baixant un poquet i tornar a la dreta per pujar, perquè és complicat, aixa desnivell.
2: Anar recte és complicat.
1: Aixa velocitat.
0: Afortunadament, respecte de l'època de Castellera, avui en dia les multiplicacions, els cassets i tot això, hi ha un ventall molt ample per a tirar ahí de pràcticament de canvis de mountain bike, però abans que volien buchar-ho tot en el 23 darrere, pues imagina't així, les plegàries que faríeu ahí,
1: No, jo recorde que quan va ser el camp de Molvedre, que puxava en Segart en unes pendents curtes del 21%...
0: I que portaves darrere el
1: mercat? Portava 23 per 42, 53. Això, però jo vaig a dir-ho, corria en casa... tingui alguna repunyanet del
0: satisfet.
1: Che, per favor.
2: Unes pendentes li pegaven, clar.
1: Per què no dir-ho?
2: Tu tenies ahí a 3 o 4 col·locats en llocs estratègics, no?
1: Che, per favor.
2: Una espentaeta.
1: En ma casa.
0: Sí. I damunt el comissari el vau convidar a almorzar, no?
1: No, ho va veure. Jo diria que és que me saludaven. Che, per favor.
0: Bueno, ataca Quinn Simmons. Ataca l'americà. Ahí en la punta de l'escapada. Ha decidit que no era suficientment fort el ritme que marcava Tom Pitcock. Vol desbaratar ahí la maniobra, no?, dels homes de Pinarello. Tracta de seguir-lo Einer Rubio. També està per ahí Costiu. Estem parlant de ciclistes de 55 quilos, Tots els que van ahí davant, evidentment, som molt lleugerets. Quinn Simmons segurament és el més rodador de tots, però és que té una força impressionant, Ahí el nord-americà ha agafat uns metres, encara li queda molt, Un quilòmetre a 6 metres, i per cert, ahir Pogacar, parlant de desarrollos, Luis, va arrencar en plat,
2: Sí.
0: Sí, he vist una foto de Tadej Pogacar. Va arrencar en plata Tadej Pogacar. Això tindria que estar multat i perseguit per la justícia, de veres ho dic, O no?
1: És que
2: li costa moure la bicicleta en pendent, sí.
1: És un extraterrestre. I arrencar en plat, això és que coneixen bé el ciclisme, els aficionats, els cicloturistes, els que hi gim. És increïble, és que és brutal. Arrencar en plat, mare meua. Sí que és de veres que hauria que veure el que darrere portaria, però dona igual. Xapó. I la cadència que portava, És que era una cadència puxant, que jo dia, este no estarà fent rodillos i estaré jo mirant-ho mal. Impressionant. És brutal.
0: Sí, sí. És que estos, a més, solen portar 54, no?
1: Ja, però per això ho dic.
0: Un 54, arrencar en un 54...
1: Sí, però la cadència, és que no anava a trencat. Anava en una decadència que jo dic, este està en un rodillo... Este
0: que
1: no
0: jo
1: està...
0: entenc a Vingegaard, Luis, de veres. Jo l'entenc perfectament, Diria, escolta, tu, ser segon tampoc està tan malament.
2: Sí, ja està bé. Bueno, quina batalla estan mantenint Antonelli i Leclerc. A falta de 5 voltes per a la conclusió del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, només estan separats per un segon en la lluita per la victòria en este Gran Premi belga. Antonelli i el seu Mercedes primer, Leclerc i el seu Ferrari segon, 1.1 és la distància, volta 39 de 40.

0: 4 a només 5 de la conclusió de la carrera. Així que està emocionant la carrera de cotxes, està emocionant també la final de pàdel en Màlaga perquè han guanyat el segon set Paula José María i Bea González, així que el partit està ja en el tercer i definitiu set. Després jugaran la final masculina Coello i Tapia davant de Lebron i Augsburger. I en el ciclisme, en este tram de la etapa del Tour de França, crec que Pidcock es queda sense pujar el primer estecol.
1: Sí, va tindre complicat coronar en primera posició perquè tenim a Quinn Simons, que ara mateix és l'home que està encapçalant esta quinzena etapa del Tour de França. Té 13 segons de marxa, 12 ara mateix respecte del grup perseguidor de 5 unitats. Tom Pico continua tirant ahí, marcant el ritme. Darrere d'Iba Boissard, Steiner Rubio, està Adam Yates. En definitiva, els components d'aquesta escapada de 24 és més forts. Però és que el ritme de Quinn Simons està sent molt important. De fet, hi ha que dir una cosa, des que han començat a pujar, està traent temps l'escapada, eh? Han començat en 2.40, recordem quan se posava per davant el Visma, no? En 2-3 ciclistes, i ara mateixa està en 3.05, l'última referència, ja dins de l'últim quilòmetre per a Quinn Simons, que va a passar-li factura tota la demostració que està fent ara, però que ara mateixa està pujant com un avió, eh?
2: Totalment, i ho ha demostrat deixant-se als rivals que portava en l'escapar, no? És un corredor a tindre en compte, és un corredor fi en el que té molta qualitat i està demostrant-ho, i ara sí que en el moment corone, la seva mentalitat i la seva visió és a veure si darrere no es fiquen d'acord i puga entrar per poder aconseguir guanyar l'etapa. Que difícil és, eh?
0: Sí, en el grup de Pidcock entra un corredor de Movistar.
1: Sí, Einer Rubio. Einer Rubio és el que està ahí davant. Està el suís Boissard de Tudor. Està Adam Yates, està Costiu de Grupama. En definitiva, són singles que perseguissin, juntament amb Pitco, clar està, que és el que permanentment està tirant de carro. Darrere el que estic veient és que està marcant el ritme, però aguanta massa gent. És a dir, que no està sent ni molt menys un ritme asfixiant.
0: No, de fet, han començat l'ascensió a 2.40
1: sí.
0: I ara estan a 3.05. És a dir, que el grup capdavanter està augmentant la distància respecte del grup dels favorits, respecte perquè no estan apretant en esta pujada, no? Ja ens ho deia Javi Castellar, que sí.
2: Això ho he dit, però jo què sé, és que a vegades puc ficar la pata i a lo millor no entendre molt de ciclisme, però jo me l'ha xuat. Si ho acerte, jo crec que me mereix un premi.
1: Tindràs el mallor i el color de la Nucía.
2: Per cert, estem tenint molt d'èxit.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, estic flipat, perquè, a més, n'hi ha molta gent que jo dic, ostres, estan sabent, no puc dir el que jo pense, sí. Però n'hi ha molta gent que va tindre que entrar en sorteig perquè estan acertant que és primer, segon, tercer i el guanyador de la regularitat del Mallot Verd.
0: Ja saben que tenen que seguir a través de l'Instagram de Javier Castellar i a través de l'Instagram del Punt a Punt per a obtindre com a premi una inscripció gratuïta en el Gran Fons de València de la Nucía, el que trien més un culot i el mallot, l'espectacular mallot amb el que tots els corredors disputen esta carrera que organitza el Club Deportivo Podium de Javier Castellar. Bueno, pues ahí está el cim d'esta muntanya que Quinn Simons va coronar en solitari.
1: I que està, abarrotada de públic, eh? És impressionant. Hi ha 3-4 files per cadascun dels costats de la carretera que s'estreta, deixen passar per aquest corredor els aficionats. Això sí, m'encanta en este esport que tot el món aplaudís a qualsevol, eh? Siga de l'equip que siga, tinga la nacionalitat que tinga, tots mereixen el recolzament, tots mereixen l'aplaudiment. Quan ara tira mà el grup de Visma de Ben Healy, que ho està intentant però que evidentment no travessa per la seva millor forma, i ara Quinn Simons sí que està ahí en l'últim esforç abans de coronar, li queda aquest últim repeixot al nord-americà, quan també veiem que havia perdut contacte un dels homes del 5 que perseguissen, està aguantant com pot també Inés Rubio, eh? La millor notícia per a dir és que estan coronant i sos 4 homes ara mateixa que van en persecució de Quinn Simons. Per tant, la situació de carrera a punt de coronar Quinn Simons. A 8 segons estan els 4 homes, el grup de Pidcock, podien dir, i a 3.15 de moment el grup del Mallot Groc, que de moment no té cap dificultat, que té ja del Toro, que té els seus coequipiers, i on de moment aguanten absolutament tots els favorits. Va passar primer per la línia, per la pancarta d'este col de la Coraset duríssim Quinn Simons. Està, ja dic, moltíssim públic, és impressionant. No és final d'etapa, però m'està sorprenent moltíssim la quantitat de gent que hi ha.
2: Sí, sí, jo sempre ho dic, el que és el Tour, el que és el ciclisme, la quantitat de gent que arrastra, si tingueren que comptar-los, jo ho vaig llegir, a més, i ho ha comentat alguna vegada. en una etapa plenaria amb 350 camps de futbol, eh? I, a més, l'entusiasme que té la gent en el moment veu els seus corredors, inclús no siguent els seus corredors, l'emoció que se sent. I estem parlant de 3 segons, eh? I se tiren hores i n'hi ha gent que, per poder pujar a una etapa i poder clavar-se en la plega, a lo millor té que anar 2 dies antes. Ho deixo ahí, eh?
1: Pues van a contactar de nou, eh? Els 4 per darrere en Quinn Simmons en el descens. Apretat, eh? En els últims metres Tom Pitcock sabia que el tenia ahí. I ara, aprofitant esta primera part del descens, van a de nou a neutralitzar a Quinn Simmons. Per tant, torna a ser un grup de 5. Veurem el que s'havia despenjat, que era Costiu, el corredor de Grupama, si aconseguís enllaçar i, per tant, tornar a ser 6. Però ja dic, neutralitzar Simmons, 5 per davant, a l'espera de que corone ese grup de favorits que estava per damunt dels 3 minuts.
0: Penúltima volta en el Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica. Antonelli supera a Leclerc i es col·loca primer. Primera plaça per a Antonelli, que havia fet la pole position en el dia d'ahir. Segon lloc per a Leclerc, tercer Verstappen, quart és Hamilton. La quinta plaça per a Piastri i a lluita per la sisena entre Hadjar i Norris, i Lando Norris, mentre que els espanyols continuen en la part baixa de la classificació. Sainz és quart per la cua, lloc 16. Alonso és últim, plaça 19a per a el pilot asturià. Així que sembla que en poc més de 2 minuts Antonelli sumarà la victòria així en el Gran Premi de Bèlgica per davant de Leclerc i de Verstappen. Mentre el pilot s'acosta ja cap al cim d'esta penúltima muntanya de la jornada sense atacs dels favorits.
1: Sí, de moment marcant el ritme els homes de Visma. Hi està Jorgensen, el mateix Jonas Vingegaard, també molt pendents, ben situats els corredors de Remco Evenepoel, el Red Bull Bora, també està per allà Egan Bernal, que recordem venia de la escapada i ha perdut contacte i està aguantant en esta recta final. Són 22, 23 ciclistes. Ahir Remco, de moment, fa bona careta, eh? En un port dur que no li va per a res al belga.
2: Sí, no li va, però ell és conscient que si passa este tour, este port, a més, com ho han dit, no ha hagut uns atacs com per trencar-se i per desfer-ho tot, li va anar bé, perquè si encara que perga algo de temps en l'últim port, que pugui ser aixina, després ell també és conscient i és un home segur, és el campió del món de contrarredonxe, i ahí és on va demostrar que si no li lleven suficient temps podrà recuperar una contrarredonxe i, a més, anar al pòdium, que és el seu objectiu principal.
1: Pues estan a 6 quilòmetres, és a dir, acaben de baixar este col de la Coraset i automàticament començaran a pujar el següent port de muntanya, que és exactament el col du Mont, de 2 quilòmetres de llargària i que té un percentatge del 8.3, és a dir, és de tercera categoria, per casos el Tour de França, però tot i ser només 2 quilòmetres, també el percentatge, ja quan parlem d'un 8%, solen fer mal, i sobretot després del descens, no?, que, bueno, sense solució de continuïtat tenen tots les cames com a pedres, eh?
2: Ah, no, però és que, claro, estem parlant d'un 8% de desnivell, per això és una barbaritat, sí. Perquè els valencians se ho sàpien. La puxaixa de la curveta de Serra, ahí té, crec que, un 4%, perquè s'imaginen, és que d'alguna manera...
0: I ja te quedes ahí, eh?
2: I ja te quedes clavat, eh? Aixina que imagina de lo que estem parlant. I un 8, un 9, un 13, és algo increïble, lo que és el Tour.
1: Totalment. Bueno, pues ahí están, en ese descens, van 5 homes, eh? Recordem davant Tom Pitcock, de Pinarello, està Boissart, el suís de Tudor, està Adam Yates, el company de Pogacar del Emirates, està Quinn Simmons, el nord-americà de Lidl Trek, i està Einer Rubio, que de moment manté les opcions de Movistar per a lluitar per l'etapa, a 21 segons Costiu, que no aconseguís entrar en el descens, i en ese grup de favorits, que està a hores d'ara a 2.55, hi ha uns 23 ciclistes, però de moment tots els favorits i molts dels equips porten no només al líder, sinó inclús a un o dos companys, així que, com dia Javier Castellar, sembla que tot se va jugar en la pujada final al plató de Solsona. Veurem si davant se poden jugar la victòria d'etapa. Seria bonic, no? Perquè no, que Iné Rubio li pogués donar un triomf a Movistar li fa moltíssima falta, eh? La veritat que la sensació que ha donat Movistar, no només en el Tour de França present, sinó la sensació que ha donat l'equip d'un baixó molt important a nivell de rendiment, a nivell de presència esportiva en les grans proves, com ha fet anteriorment, necessita un impuls d'alguna manera per a trencar aquesta inèrcia negativa que porta darrere.
2: Sí, a lo millor la moral personal, de que saben que a lo millor s'acaba ja l'equip i que els corredors, pues bueno, d'alguna manera no tenen

0: mateixa sort que també se necessita, a part d'estar bé, influís que no se veguen tant, no? Jo crec que, bueno, encara queda una setmana, esperem, tinguem esperances de veure algo que ens poguera alegrar encara més de lo que s'alegrem de veure este Tour.
1: Estem ja en les últimes revoltes del Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica amb l'italià Antonelli en la primera plaça, ja olorant la bandera a quadres que el en Quanson Neche li donarà com a vencedor d'esta carrera. Se li escapa l'últim Gran Premi Antonelli, però en la jornada d'avui el corredor de Mercedes creua en este moment la línia d'arribada i es proclama campió per davant de Leclerc, que també travessa la línia d'arribada en este moment, i ho fa també Verstappen per a ser tercer. Este, per tant, serà el podi d'esta carrera: Antonelli, Leclerc, Verstappen per al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Els espanyols que continuen: Sainz, lloc 16, Alonso, lloc 19, que també ha conclòs la seva carrera. Punta, punta, punt ràdio. Recorden, només un equip de primera divisió juga partits amistosos en la jornada d'avui, i és el Sevilla. Està en el minut 27 de la primera meitat davant del Cracòvia Cracou, 0-0 al marcador per a l'equip de Luis García Plaza, que està també disputant la seva pretemporada. En pàdel, fan break en l'últim set els número 1 del món, Triay i Brea, que posen la directa cap al títol en Màlaga. Estan en el tercer i definitiu set, mentre estem pendents també del British Open. En un instant actualitzarem els marcadors. Però tenim que tornar cap a França, cap a la seva carretera, cap a esta zona del sud-oest de França, on està el pilot, on van afrontar la penúltima dificultat muntanyenca de la jornada.
2: Bueno, i estarà encapçalant ese grup de 23-24 ciclistes Jonas Vingegaard, el danès de Visma. Justament per darrere se li havia anat el seu company Jorgensen, que crec que és que està marcant el descens i tractant de reduir distàncies. Ho estan aconseguint, justament en la baixada. Crec que davant estan una miqueta, no soltant cames, no, però contemporitzant, tenint en compte que ara tenen que gestionar l'ascensió de 2 quilòmetres al següent port de muntanya de tercera categoria, però ni se percentatge mitjà del 8%, que això vol dir que és un port duríssim, encara que tinga una longitud només de 2 quilòmetres, i ja estan ahí, 5 de davant, bueno, pues pràcticament a poquets quilòmetres de començar aquesta ascensió. 26 segons porten d'avantatge respecte del grup de Mauro Smith. El suís, ja guanyador d'etapa, va guanyar un sprint a Harold Tejada, el colombià, l'altre dia, i bueno, va estar a puntet, ser sorprès en ese sprint final pel colombià, i demostrant, no?, que els colombians han millorat també. Abans eren només escarabajos, Javier?
0: Sí.
2: I bueno, ara ja de tot, hi ha colombians que sprinten, hi ha colombians que van molt bé pel pla, hi ha contrarrellotxistes, i ja sempre és una bona notícia i senyal de que es treballa bé. I així el que tenim ganes, a banda d'Ayuso, que tindre 5-6 corredors espanyols que puguen donar de nou el llustre al ciclisme espanyol en una prova com el Tour de França. Estem passant uns anys un poc de sequera, no?, o de collita. Quan vindrà aquesta collita?
0: Bueno, estàvem acostumbrats d'una manera que no era fàcil. El primer corredor espanyol que guanyà un Tour va ser Bamontes. Després se trobàrem en Ocaña. Després d'Ocaña, recorde que vingué, bueno, Miguel Indurany. No és fàcil, passen molts anys per tindre corredors llegendes que mos puguen donar aquestes alegries que han tingut. Ha estat també Contador, Òscar Pereiro. Bueno, cuidado, això no és fàcil. Està clar que ara tenim sols un corredor valencià, alicantí, que mos està donant unes alegries que esperem que estiga en el puesto que es mereix, però lo que busquem i lo que volem no és fàcil. Mira els francesos com estan. Acaben de tindre un xiquet que sí que té molt bona pinta i pareix que el país se paralitza i que d'alguna manera el cuiden i el porten en bandeja, no? Estem parlant de Paul Seixas, que bueno, però quants anys fa que un francès no ha tingut una llegenda com era en el cas de Bernard Hinault.
1: O Le Mans, no?
2: Fignon, jo crec que Fignon seria el més jove de tot.
0: Bueno,
2: no?
0: Sí, però Fignon no era Bernard Hinault.
2: No.
0: Estem parlant de corredors.
1: Ni de lluny, no. És que llegendes del ciclisme en un país, vull dir, jo crec que llegendes de veres del ciclisme en Espanya, quantes hi ha? És que jo no col·locaria, per exemple, Perico en una llegenda.
0: A veure, Perico és un amic meu i el vull molt.
2: Molt carismàtic, però no sí. Està al nivell d'Indurain, no. Evidentment.
0: L'última vegada que jo fiu uns comentaris i tragui un vídeo

0: vídeo, jo ho vas deixar ben clar. Vas dir, jo tinc amics molt bons i molts bons corredors, però llegenda soles n'hi ha una, Luis. Mm-hmm.
1: Correcte.
0: És Miguel Indurain.
1: Bueno, sí. Bamontes també, sí. No? La seva època per què va fer, sí. O no?
0: No, però Bamontes, anem a veure. Bamontes guanya un tour.
2: Jo crec que Ocaña, sí. No?
0: Però Ocaña guanya tres.
2: Sí, però no
0: un el Pergué per un Bac.
2: Jo no és tant el que guanya, sinó de veres... Per el teu carisma, no? Per convertir-te en una llegenda, per ser un dominador absolut. Jo, per això, més enllà de que guanyes dos, tres o quatre, no? I sí. Ahí sí que jo sí que col·locaria Ocaña entre les llegendes del ciclisme espanyol.
0: Vale, però està clar, bueno, bé, Ocaña, però perquè corria en Edimers i perquè pregué un tour per el Bac? És que a veure si la teua consciència te recorda a les sensacions que tingueres a l'hora de veure i te donar llàstima. Cuidao, Ocaña era molt bon corredor. Ocaña feu coses molt grans. Recordem, anava de líder i pega un Bac i Edimers li lleva el tour. Està clar, guanyar-li a Edimers significa molt. Però, bueno, anem a col·locar-lo bé, en una llegenda, però per darrere de Miguel Indurain.
1: Bueno, pues están ya los ciclistas, en la ascensión de esta cota de tercera categoría, y es curioso, ha segut acabar el descens y topetarse ahí en la pancarta que indicaba, ¿no?, el inici de que comença esta cota de món de tercera categoría, pero que son 2 kilómetros al 8% de desnivell. Davant veient en cada volta en millor cara, a Adam Yates, segurament és una de les explicacions per la qual Emirates tampoc s'ha manejat, encara que ahir Pogacar va jugar una miqueta al pòquer, en la resta de rivals, deixant fer fins que va arribar el seu moment, i a partir d'ahí el clafit habitual de l'eslové per a deixar tot clar una volta més, no?, de que és molt superior a la resta. I ara, pues, com ahir, no?, el dubte està en veure com acabarà esta lluita pel podi, perquè ahir, tot i el que va ocórrer en els últims quilòmetres de l'etapa, pues, estem parlant de segoneig entre d'uns i d'altres. Vol clavar-se ahir definitivament tot Pitcock, però jo estic convençut de que tot aquest esforç va acabar pagant-lo en la recta final de l'etapa. I avui, tenint en compte la duresa de l'última ascensió, fora de categoria, este plató de Solesón, ahir se vorà de veres qui està millor, no? Ahir Pol Seixas va ser molt ambiciós, recordem que va posar a treballar a dos dels seus companys i després hi va demostrar condició, va demostrar estar bé i va estar en els millors en l'etapa, justament per darrere de Pogacar. Veurem quina és la seva actitud en el dia d'avui. I molta fe, sobretot, en veure el rendiment d'Ayuso, no? Avui jo crec que pot ser un dia clau, per a definir un poquet ja les coses.
0: Sí, perquè estem parlant de Binigan, de Rencor, de Pol Seixas, de Juan Ayuso. Estem parlant de que entre ells n'hi ha una diferència de menys d'un minut. Això no és res, perquè automàticament, depèn de cada un com se trobe i estiga, se poden veure les diferències. I en el moment... ells, quan s'arranquen i cada un tinga el seu vagó, ràpidament actuaran no soles en ixa força que tinguen que tindre, sinó que la moral també puja un punt o dos, i anem a veure un espectacle de cara a final d'etapa.
2: Recordem que Ayuso està a 18 segons del podi,
1: Sí.
2: Per davant d'ell, a esta curta distància, Seixas i Renko, Ebenepoel, així que ho té a tir, Juan Ayuso, l'Alacantí, per a pujar al podi.
1: Sí, però no oblidem, demà tenim jornada de descans,
2: sí.
1: Però dimarts tenim una crono de 26 quilòmetres i ahir Renko vola, No, este no va en bici, sí. Este vola. És veritat que en aquesta crono és un recorregut interessant, hi ha l'ascensió a un porter de segona categoria, però clar, en un percentatge de 4, això li va a Renko Ebenepoel, però perfecte. És a dir, en teoria, sobre el paper, Renko va a clavar temps a Ayuso, a Seixas i companyia en aquesta crono, veurem si a Pogacar, jo crec que a Vingegaard també li va a clavar temps, i per tant, anticipant-se això, si avui veuen la possibilitat, tal com la van veure ahir, de que Ebenepoel va perdre contacte, trauré 30-40 segons, això pot ser or de cara al dimarts.
0: Clar. És que van en la mentalitat esta de que el primer objectiu de poder aconseguir, per poder fer pòdium, deixant-se a Renko, ¿vale?, Pol Seixas, Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, és deixar-se a Renko, perquè saben que després Renko és molt més superior en la contrarrellotge. I per això se va a veure una etapa increïble de cara a veure de quina manera, si jo te dic, entre ells, és que estem nomenant, sí. Apartant a Pogacar, l'actitud és veure com rebenten o com se deixen a Renko Ebenepoel. Però Renko Ebenepoel no va a coixo,
1: No, ni molt menys. Crec que una altra volta, però, home, ha tingut problemes el corredor de Decathlon. ahí en la bicicleta, ¿no? Richie Tello, el Nordamérica, el que ahora sí, Willy Van Femmel ràpid, li han canviat ràpidament la bicicleta en plena pujada. Ahí també buscant els últims metres d'esta ascensió de tercera categoria, que per cert acaben de superar ja els components de la escapada, on hem vist vindre per darrere molta força, el suís Amaury Smith, ha arribat també Costiu, per tant torna a fer-se gran i ser grupet, que és l'avançadeta d'esta quinzena etapa del Tour de França que contem així en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio. S'acosta poquet a poquet el moment de la veritat, i s'ascensió final al Port Ors categoria, fora de categoria de Plató de Solsona, que està pues l'inici a 11 quilòmetres de l'arribada. L'arribada està dalt, és de les que t'agraden, no? El castellà ja no hi ha que baixar. El més fort pujant és el que guanya.
0: És que això...
1: El que més xule cap a or, que diria aquell.
0: Totalment. Ahí arranquen, diuen, hasta dalt. I conforme tenen el cos, es diu a quina marxa i a quins vatios tenen que anar, i de fet se la xuen perquè ahí no n'hi ha ni trampa ni cartó.
1: Pues en tots estos quilòmetres que estem contant, en Bisma darrere col·locant dos homes, Jorgensen i Piganchuli, estava ja en la referència entre els 3 minuts i els 2:46. Ahí estan, això vol dir que les forces estan pues pràcticament calcades entre els que van davant i els que van darrere, i jo inclús diria que no estan donant-ho tot, ni Pidcock, ni Simmons, ni Yates i companyia, perquè si tingueren que apretar de veres que fora al final d'etapa, inclús hagueren pogut créixer. Estem en el de sempre, Estar en una escapada en una etapa com esta en el Tour de França, és que van davant són tots campions. És que no hi ha ningú... No, és que sí, és de veres. Sí, sí. Qualsevol d'estos en una carrera de set dies perfectament pot aspirar al triomf final.
0: Totalment, sense ninguna duda. I a més, de fet, lo que estàs dient i lo que s'està veient, s'estan maniobrant unes tàctiques personals que lo que s'estarà menejant en els directors i en els propis corredors, tot està, i per lo que jo veig, basat en l'últim port on anem a veure l'espectacle segur,
2: Vos vaig a dir una cosa.
0: Sí?
2: Això té una pinta a que torna a guanyar el Pogacar.
1: Vols dir? Vols dir? Això ja ni ho paguen, les carreres.
2: Ja, però sí, és que sí, tota que... la pinta a que està ahí a la White esperant i que quan falten, pues això, 5-6 quilòmetres per a la línia d'arribada en l'última muntanya, tirarà cap amunt i ja no hi haurà qui li puga seguir. Però, en fi, això ciclisme, espero enganyar-me, per l'espectacularitat d'aquest esport, però és que té tota la pinta.
1: Jo és que això és com els plantejaments en futbol. Nosaltres no tenim tota la informació, ara ho dirà Castellar segur, el cotxe, el director d'equip, el que han plantejat este matí, la nit... Jo vull entendre el que està fent Bisma i segurament ho entendrem al final de l'etapa o no. Però està fent una aposta, en teoria, per a fer un atac, i quan te treballa així a l'equip, després se té que veure alguna cosa, no? També me dona la sensació que hi van portar palo, perquè els grans caràcters del ciclisme, quan les coses no eixen bé i donen sensació de desordre, hi ha una premsa que els segueix, imagina que hi haurà molts mitjans de comunicació, televisors daneses, etc., analitzant, no?, qualsevol dels moviments que fan. Ahir, la veritat, que jo no sé ben bé què és el que va fer Vingegaard en els últims quilòmetres, i avui no sé si és una resposta a això o que tenen alguna cosa en el cap, però no deixa de cridar-me l'atenció.
0: Bueno, jo, des del meu punt de vista, pot ser que estan anant per davant per retallar, perquè d'alguna manera el que volen fer també on estan és la carrera dura. Soles tenen un objectiu, no perdre la segona posició en el pòdium. I després, a lo millor, per què no se pacta en algun equip que puguen estar per davant, com és el UAE, i diuen, tu me fas la faena perquè jo no tinga que sacrificar els meus corredors, al fer la dura pot ser que pugues aguantar la segona posició en el pòdium perquè estàs restant a tots els corredors que van darrere, perquè no és el mateix anar tranquil·let de cara a l'últim port que anar en el ganxo. I després, favor per favor se paga. Ahí ho dice. És que n'hi ha moltes maneres de llegir l'etapa d'avui i de veure el per què Bisman està tirant. Pues jo vull que els oients ho sàpien. Està tirant perquè el primer volen fer la carrera dura per veure si arrenco Benepol. Després, en el terreno que no sé, perd segons o minuts, perquè li hauran vist alguna cosa, no? O, a lo millor, s'han ficat per davant.
1: Volen fer la carrera dura, però no l'estan fent dura, perquè han coronat 24 tios. Bueno, Javier, ahí van tirar dos de Decathlon i van deixar el grup en Sato 8.
0: Sí, però tenen en compte que quan te deixes a tas corredors i aplegues a ser el pilot més reduït, sempre recorda't que és en els últims quilòmetres, ¿vale? Mm. I d'alguna manera, ja te dic, que anar a un ritme conforme estan és que no tenen el nivell de Pogacar, els agonia, no? Els entra l'agonia i a lo millor sempre conscientment i personalment pensen, hòsties, per què no pararan, no? Per què no s'anar còmodo aixina? Però bueno, anem a veure en molt poc de temps la tàctica i el per què estan tirant d'eixa manera.
2: Jo... Perquè ara diríem que estan més organitzats que tirant, no?
0: No, estan tirant
1: però no fan mal. Jo diria que estan tirant però no fan mal.
0: Bueno, no fan mal ara perquè estan baixant.
1: No, però abans tampoc.
0: Bueno, cuidado. Fica't ahí a roda i sabrem a quin ara, com aniràs.
1: No, és a veure, jo no sóc ciclista professional, Javier. No sí. Me puc ficar a roda de ningú d'esto. Jo el que dic és que si vols deber és fer mal, fica a Sepp Kuss un quilòmetre a tope i veuràs com fas mal.
0: Sí, però
1: veuràs
0: mira,
1: mal.
0: Van estirats de uno en uno i no van a roda a roda. Estan perdent un metro o dos. Això vol dir que si se ho tragueren en televisió, estic segur que anirien a 70... A 70.
1: A veure, Javier, ha coronat, ho he dit, ha coronat Renko i Benepul en una careta i anar directament al de l'equipo a per el gel per a ficar-se-la al bascoll i a pel bidó. Si haguera anat apretat, tu penses que haguera pensat en el gel per al bascoll?
0: I això del gel, volguera que m'ho contareu. Quan se fica el gel en el coll, això què passa? Que és per animar-te, no? Per millorar-te perquè estàs molt mal? Ahí dix això, a lo millor, no?
2: Els metges obliguen a una temperatura corporal. No.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Pues yo me ficaba algo de chal y agarraba unes faringites y uns constipats que no m'aclaria.
1: Ara, lo de les calces de la dona continua vigent, eh? Mira que s'han inventat coses, però de moment continuen sent en ixes calcetes que lliguen ahí els assistents dels ciclistes i, bueno, la veritat que se'n gasten moltíssims, en este Tour de França. Mira, Mauro Smith, que havia patit en el col de la Coraset, ha agafat els de davant i se'n va cap avant per a veure si, per què no, pot sumar la seva segona victòria en este Tour de França. De moment té 12 segons, crec que no va a cap lloc, però, bueno, és protagonista i està lluint i està ensenyant ese mallot tan bonic, del Jay Kualula, del conjunt australià, en les càmeres del Tour de França quan estem a 31 quilòmetres. Això què vol dir? Que estem a 20 quilòmetres per a que s'enceti la darrera ascensió de la jornada. El treball per darrere de Visma, que deixa l'avantatge en 2.37. En el pla sí que estan caminant una miqueta més. Pidcock està en zona intermitjana. Ara la pregunta, Castellar, és... Pidcock, Yates i companyia, estos que tenen qualitat que van davant, en 2.5 tenen prou?
0: Sí, en 2.5...
1: Tenen prou per a lluitar per l'etapa?
0: Sí, claro.
1: Si no arranca Pogacar.
0: Claro.
1: Vale.
0: Però tenen que aplegar... A veure, estem parlant de l'últim port. 2.5. Tendrien que anar en 2.5. I es queda 13. Anem a deixar que Pogacar es pot passar. Els demés no.
1: Bueno, pues estaran desitjant i parlant el director, no?
2: Estaran resant perquè no ataque Pogacar.
1: Ok, claro. Castellar, si fora el director esportiu de Movistar, se posaria al costat del cotxe de Machín.
2: Machín, per l'amor de Déu, deixa's guanyar, home.
1: Que demà és jornada de descans, home, que farem aquí una brena, no?
0: Ja, lo que passa que ho tenen tot molt pensat, ho tenen tot molt clar, i de fet, jo estic segur que tornaran a buscar fer a Trasanya, no? I bueno, i ara, en el moment vegan, quan es comença a puxar la tàctica de Visma, a veure què és lo que i per què està fent això.
2: Últims 30 quilòmetres per a la línia d'arribada, que bé que està rodant Smith, estos rodadors és de veres que dona gust veure-los en la carrera. Tornem a mirar cap al golf, cap al British Open i cap a l'actuació del valencià, perquè estava amb menys un en la jornada general, així que anem a buscar on està Josele, efectivament que en la jornada d'avui està amb menys un en el general, també menys un per a John Ram, que està amb més 3 en el dia d'avui, mala jornada en el hoyo 12 està John Ram, així que no és bona l'actuació del golfista de Barrica en la jornada d'avui. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio, pendents dels últims 29 quilòmetres d'etapa del Tour de França. Ara sí, el grup del Mallot Groc està retallant distàncies als 3 grups que van per davant escapats.
1: Sí, el que és la descomposició, no? Deixa escapada de 24 ciclistes, que amb el pas de les diferents dificultats muntanyoses pues, ha vingut desgranant-se, no? Hi ha deixat els més forts davant. Està encara encapçalant l'etapa En este cas, Mauro Smith, el suís del Jay Kualula, per darrere té els 5 homes en persecució, el grup de Tom Pidcock i d'Adam Yates, del ciclista britànic del Emirates, i per darrere no canvia res, és a dir, continua Visma treballant. 2:25 és l'última referència, 28 quilòmetres, queden això, 15-16 per arribar ja a aquest port de muntanya de fora de categoria. És la qualificació més alta i és que estem parlant de 11 quilòmetres 300 metres a 9% de desnivell i bueno, estic convençut que l'inici va ser brutal, eh? Estic veient primer quilòmetre 10% de desnivell, segon 10.1, tercer 11.1, quart 11.3, a partir d'ahí baixa una miqueta la pendent, el 8.1, però ja dic, és un port, sobretot els primers 3-4 quilòmetres, i ahí veient el treball que està fent Visma, jo no tinc dubtes que ahí té que jugar-se la carta d'assegurar la segona posició Vingegaard, i bueno, vore, no? Si Pogacar està bé, perquè sempre n'hi ha que provar.
0: Sí, i després i de fet, si estan tirant és perquè n'hi ha una ordre de Vingegaard, no? Que se troba bé, que està en les condicions òptimes, pues com pa fer-ho més dur de lo que han comentat i seguim comentant-ho, pa poder aplegar en aquest últim port i bueno, i aixugar-se-la i a veure si trau diferències, que és el que ell necessita pa no perdre en la contrarredonxa el test que podrà perdre i inclús arriesgar-se a poder perdre la segona posició en el pòdium.
2: En futbol de pretemporada s'aplega el descans en el partit del Sevilla, un equip de primera divisió que juga en el dia d'avui, que està perdent 1-0 davant del Cracòvia-Krakow, mentre José Le fa doble bogey en el hoyo 14, es col·loca amb més 1 en la general, amb més 4 en el dia d'avui, no està tenint una bona jornada el golfista valencià en este British Open. 26 quilòmetres i s'acaba la etapa, encara li queda per a començar esta última ascensió uns quilòmetres, no?
1: Sí, 15 quilòmetres, recordem, per davant van 6 ciclistes, sobretot estan assumint, no?, la responsabilitat de mantindre almenys aquest avantatge, pues, corredors com Tom Pidcock, com el mateix Quinn Simmons i també Mauro Smith, però veiem ahí a Iner Rubio, que estava molt de temps en la part final d'este grup, donant poc la cara, també Adam Yates, en l'excusa de que és l'equip del líder també per darrere, i bueno, Costiu, el ciclista de Grupama, que completa este sextet que encapçala la carrera. Tenim l'última referència respecte del pelotó, 2:09, 2:09 a 25 quilòmetres de la línia d'arribada. Tota aquesta zona que tenen ara, després d'haver coronat la Côte du Mont, és tota favorable. Van a planejar també en els quilòmetres previs a l'ascensió del plató de Solsona, que com hem dit és de categoria especial, i ahí, evidentment, tenint en compte el percentatge, pues, poca tàctica d'equip se pot fer, si de cas, si algun dels líders té dificultats. Però n'hi ha que dir-ho ja, no és un port que li vaig haver, per exemple, a Evenepoel, no? Que a priori, sobre el paper és des que té que patir, no? si se marca un ritme alt des de l'inici, des de la base d'aquest plató de Solsona, i sobretot tenim molt d'interès, moltes ganes en veure una bona prestació d'Ayuso, perquè si està bé i fora capaç de seguir la roda de Vingegaard, podria ser molt important de cara a les aspiracions de podi diumenge pròxim.
0: Sí, és que està clar, això seria el que nosaltres desitgem, i els valencians i tota Espanya, perquè tenim aquest corredor que està en una actitud i de forma admirable, ¿vale? Que no s'aconsegueix, tenim i seguim tenint un bon corredor, parlem d'Ayuso, però bueno, la tàctica que està fent de Vingegaard, jo pense que és per fer-la dura, perquè ha notat algo d'algun corredor que li puga llevar el que és el queixó, ja ho han tornat a dir, Renko és un candidat favorit, no el port li va bé, però sí en la condició de la contrarredonxa, on és superior a tots, i ahir demostraràs la seva valia i podrà traure uns segons o minuts importants. Però té una explicació, el fer-la dura. També podem dir que no n'hi ha molts homes de l'UAE, això és significatiu. També, si tiren conforme estan tirant, no venen els corredors de l'equip de Pogacar perquè li puguen també tirar una mà, que això no ho han contat, però estem contant-ho perquè també se sàpia, perquè cada un pot llegir esta etapa de la seva manera que crega, no? Però des dels meus punts de vista i els meus coneixements, pues, comenta aquestes coses. Estarà clar que al final ho sabrem.
1: Sí, sí, però des de luego per distància és una miqueta inferior, però per desnivell el coeficient és de més duresa per posar un exemple, el final avui en Plató de Sola són com el del mític Alpe 10, que el tindrem divendres i dissabte pròxim, que evidentment són 13.800 la distància d'Alpe 10, i que és un mític, és un històric en el Tour de França, però que estem parlant de l'ascensió de avui, que és brutal i que va fer molt de mal en esta quinzena etapa ja, en tot el càstig, no?, que porten en els organismes els supervivents d'esta edició del Tour de França. I des de l'altra vessant, podem dir exactament

exactament el mateix, Javier. És a dir, si avui Remco Evenepoel és capaç d'acabar esta etapa a tir de 30 segons, de 40 segons, en aquesta lluita pel podi, jo crec que té

0: varia. Però, com tenim un ramillet de corredors tan bons i diferents, està servit l'espectacle. Cada dia veiem coses noves que ens sorprèn. El Visma està tirant per Vinegan, està tirant perquè n'hi ha corredors de l'UAE que no estan i que sols està ahí Isaac del Toro i que a lo millor en el moment clave que puguen ajudar-li a Pogacar no van a haver corredors que li puguen ajudar. Estan perquè han vist que a lo millor Paul Seixas està algo tocat per la seva joventut i conforme estan passant les etapes no se troba com a ir. Això sols ho saben els corredors que estan ahí, perquè se veuen i se nota. Estan també tirant i fent la carrera dura perquè Ayuso a lo millor no se veu en les condicions dels altres dies. Cuidao, la lectura de les etapes són diferents cada dia. I el que sí que dic a tots els oients, a tots els que ens senten, que és un espectacle.
1: Després, mira, caiguda. Sí. Han hagut caiguda i ha caigut Vingegaard, crec que és. Sí, sí. Ha caigut Vingegaard.
0: Cuidao.
1: Ha caigut Vingegaard i s'ha fet mal, eh?
0: Cuidao.
1: Ha caigut Vingegaard, acaba de produir-se la caiguda en el pelotó perseguidor. Estava treballant el Visma, ara ven tots col·locats en la part de davant, eh? I la típica illeta que està en un dels costats de la carretera, a l'entrada d'una població, i ahí segur no anava el primer, però ha medit malament, i el més afectat, sense dubtes, és Jonas Vingegaard. Palo important per a la carrera, palo important per a Visma, té molt mala pinta, s'ha quedat sentat damunt de la carretera, evidentment ara hi ha un paró davant, això és bo per a l'escapada, sense dubtes, va créixer automàticament la diferència, perquè, clar, caient un dels líders, un dels capos del pelotó, pues de moment se va parar darrere per a veure si Vingegaard és capaç de reintegrar-se. Però jo, el que estic veient, les imatges me donen
2: mala pinta.
1: Molt mala pinta, en efecte, sí. A més, estem parlant, ho hem comentat durant aquestes transmissions, Luis, que és un xic que va patir una caiguda terrible, sí. Que se va jugar inclús la vida en el País Basc. Ell i altres, però ell va estar molt afectat, va estar molt de temps ingressat. I això, mentalment, jo crec que pot acabar traient-lo de la carrera. Espero que no sigui res en el físic, però en el mental, això pot traure'l de la carrera, definitivament.
0: No.
1: Per desgràcia.
0: No, ja l'ha tret de la carrera. Anem a veure, està clar. Podrà alçar-se? Va seguir?
1: A veure què ha passat ahí. Mira, estem veient la repetició. El primer passa, el segon també. Els quatre primers han passat, però ha medit mal ell. És ell,
2: sí,
1: eh?
2: És ell, sí.
1: És ell el que frena moltes voltes la por. Això mos ho pot contar Javier Castellar. Anar en por a les curves és el que te fa caure. I ha estat ell, eh? Ha xafat, bloquejat el freno. I a partir d'ahí se te meneja la roda i te'n vas a terra. I damunt, en la mala fortuna que ha caigut, crec que en la zona de les costelles, damunt de la illeta.
0: Sí, però és que anem a veure, anem a deixar
1: el bordillo.
0: No, el bordillo, però i la isleta, que hem agarrat la curva i el primer que se troben és la isleta. Anem a veure, és que és increïble, però bueno.
1: Justament ell, eh?
0: Sí.
1: Justament ell.
0: Mira, se retira, eh?
1: Sí, se'n va.
0: Impressionant, eh? Se recordeu el que havien dit antes? Que Pogacar era el home segur i clar que podia guanyar el Tour, però, cuidao, que no el té guanyat. Una lesió, un bac, una cosa que puga passar, pues bueno, se trenca. Ahí tenim el que han parlat antes de Pogacar en Vingegaard. Se retira, eh?
2: Pues Vingegaard que es retira, era un dels clars favorits a la victòria final i a 19 quilòmetres de la línia d'arribada d'esta quinzena etapa, una caiguda fa que li col·loquen el braç en cabestrillo i que el col·loquen dins l'ambulància directament a l'hospital. Sembla clavícula, costelles, sembla esta, per com li han col·locat el braç, sembla clavícula i això és immediatament quiròfan i quasi punt final de la temporada.
1: N'hi ha que dir que si té la costella afectada és totalment justificable el sí. No seguir, a banda del dolor, perquè tots aquells que han tingut un colp en les costelles és que no se pot respirar, tens la sensació de que t'ofegues, no? Mm-hmm. I és totalment comprensible, en aquest moment ells estan a molta temperatura, en les pulsacions, no?, d'estar competint, i ara estem veient les imatges del pelotó, on del Toro crec que li estava dient a Pogacar el que havia passat, que s'havia retirat de Vingegaard, estan també els corredors de Visma, lògicament. Clar, és que te quedes en soc, estàs fent una faena per al teu líder, i l'únic que es cau és Vingegaard, és que també és mala sort, eh?
0: No, bueno, però és que és que lo que han comentat antes, i és que hasta que no s'acaba el Tour, ni el millor ni el que va bé se pot veure segur de ser guanyador. El ciclisme té aquestes desgràcies i

0: té aquestes coses, que damunt de que pateixes, damunt que te sacrifiques, damunt que estàs donant-ho tot, damunt que sacrifiques a l'equip i tot, mira, ja està, tot per l'aire.
1: I al·lucinava, eh? Tant de pinganillo, tanta cosa, i al final els tres de l'equip se junten per a parlar de viva veu, per a veure què fan en la carrera, no? En esta sensació de que aplega un moment en el que el ciclista és més important que el director.
2: Estic mirant una altra volta, Luis, el lloc on ha caigut i estic preguntant-me... Ah, bueno, estava oberta l'altra part de la illeta.
1: Li toquen el bordillo de la illeta.
2: Sí, sí, però que tenien pas per la dreta.
1: Sí,
2: A la velocitat que anaven, si hagueren intentat entrar per dins per la zona dreta, segurament hagueren tingut menys problemes. Però ahí se'n va el primer a l'esquerra. Mira, com és que han entrat per la dreta, no han tingut cap problema, no han tingut que tombar tant. Però, claro,
0: sí.
2: Mira l'angle en este costat. Però, claro, quan vas el quint, tens que anar darrere d'on va el quart. No. Estàs mirant la roda de davant.
0: Sí, però el que ha passat és que quan entren en la curva, poden anar per la dreta i per l'esquerra. Però s'heu donat compte que al mig n'hi havia com una espècie d'isleta senyalitza, però, clar, el que va darrere no sap que n'hi ha una isleta. En aquest moment se preocupa, s'assusta i toca el freno. Al tocar el freno, depèn de com el toque, d'alguna manera se li en va. Està clar que li haurà passat a Vinegan o al que anava per davant. Al tocar el freno més de lo que... toca, patina, i quan caus, depèn la sort que tingues, te pugues fer més mal o menys mal.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Mirat des del punt de vista d'Ayuso, és una bona notícia, no?
2: Sí, és el que anava a dir, que les desgràcies a voltes per altres són cos de fortuna per Ayuso, per a Seixas, per a Del Toro, per a Evenepoel i per als que van escapats, perquè entre unes coses i altres, mira, tenen 40 segons més de marxa i el que estàvem veient és que s'ha costat Esquelmós, el corredor de Lidl Trek, a parlar amb Pogacar, que és el capo del... I un poc a vore, no? I ara què fem? Tirem ahí a la marxeta o podem fer carrera de nou, no? Què passa en aquestes circumstàncies?
0: Bueno, ara n'hi ha molt ahí que pensar. Anem a vore. Lo que està clar és que tenen més avantatge els corredors que van per darrere perquè... que van per davant, pues perquè d'alguna manera ja els interessos que tenia Visma ja no es té. I després Pogacar... Bueno, hasta que no li diguen que s'ha retirat, d'alguna manera el director o inclús Pogacar i Isaac del Toro decidisquen què fer. Jo, en el moment, vegant les imatges darrere, automàticament anem a saber si van a per ells o no, però 3 minuts a 15 quilòmetres de meta no és tan fàcil. I, a més, no es ve en intenció de tirar per replegar ixa escapada de davant.
1: Qui queda com a líder de Visma?
2: Realment ningú, perquè ningú, no? Jorgensen en teoria seria l'home més fort, però enguany ha tingut una malaltia, no estan en gens. Sepp Kuss tampoc està en el seu millor moment, és un equip fet directament per a Vingegaard, i bueno, m'imagino que tractaran de guanyar alguna etapa. Tampoc estava Naert en esta edició, que estarà en la Volta Ciclista a Espanya, i respecte bé la etapa, Luis, Simon Yates i Tom Pidcock han guanyat les seues accions moltíssim, per acabar guanyant l'etapa. No sé, a mi me dona la sensació que Pogacar, tenint la carrera com la té, que estem parlant de 5 minuts, ara, respecte del segon en la general, va deixar fer, perquè a més té l'excusa que davant té Adam Yates, que és un xic que ha treballat moltíssimes voltes per a d'ell.
0: Sí, i després, és que és un colp molt fort. Per supost, pa Vinegan, no? I, a més, si ara, d'alguna manera... Pogacar o el director de Pogacar diguem, anem a per l'etapa que podem i que la tenim clara, pues no sé, a lo millor seria un poc mal vist, no? Estic mirant que sí que no estan tirant els homes que van en Pogacar i que a lo millor van en la intenció, no? De no demostrar lo que són capaços de fer per la desgràcia que ha hagut en Vinegan.
2: Sí, però cadascú té la seva carrera. Per exemple, ara s'han passat a tirar els homes de Bahrein, a col·locar dos homes davant, és l'equip de Lenny Martínez, que, clar, faltant Vinegan, a lo millor veu opcions, no? De lluitar per ese podi. Justament darrere va l'equip de Remco Evenepoel, ben col·locat el Red Bull Bora, que sap que avui, en teoria, és una etapa per estar a la defensiva i per a tractar de reduir diferències en quant a pèrdues per part del seu líder, de Remco Evenepoel, i això també pot ser bo per a Lidl Trek, eh? No oblidem que té per davant Ayuso a Quinn Simmons i que l'ascensió no està allà a Vingegaard, però és una ascensió duríssima, i que els que estan ahí tenen que jugar-se el podi sí o sí, i que un enemic molt important és Seixas, l'altre enemic molt important és Evenepoel, sense descartar la del Toro, eh?
0: Sí, estem parlant de lo que jo havia estava comentant, de Pogacar i l'equip de UAE. Ara sí, passa a que n'hi ha tres equips que tenen interès i que, escolta, en el moment s'ha caigut i automàticament s'arranca, lo que sí que es tenen que fer cada un és buscar la seva base. Però has vist com ja han canviat, n'hi ha tres interessos i, de fet, bueno, pues van a fer lo que creguen convenient i lo que tenen dit per el director als corredors. Les ordres són les ordres i ara n'hi ha una altra carrera, eh? I n'hi ha una altra forma de veure-la i de mirar. I el que sí que va passar és que d'alguna manera, pues bueno, anem a veure en quina actitud estan tirant i també a 13 quilòmetres, 2,50 no va ser fàcil, però tampoc impossible, no?, de que se puguen agafar estos corredors que van per davant.
2: Està apretant dur Bahrain per darrere, però ha reduït 12-13 segons. Estan ja pràcticament damunt, de l'ascensió a este port de categoria especial. El plató de Solsona, s'han quedat una miqueta tots xof, no?, després de la caiguda i posterior abandon. Sí. De Jonas Vingegaard, ha tingut molt mala fortuna. La veritat que l'entrada en la curva era molt complicada, molt perillosa, una lleta en el mig on la millor escapatòria estava per la dreta, però clar, anava justament tirant Visma per darrere, crec que era el cinquè o el sisè i s'afila Jonas Vingegaard i bueno, tira de freno, ha clavat el disc i a partir d'ahí tot el que ha vingut després, no?, que ha sigut sobretot i fora mentalment més enllà de la caiguda el pegar-se a costalada, no?, que l'ha deixat, bueno, pues veurem, esperem que no tingui res greu i a lo millor igual és una ganància per a la Volta Ciclista a Espanya. Si se recupera bé,
1: no,
2: i si
1: no,
2: te ganes.
1: No te pinta, eh?
2: No te pinta,
1: si
2: però...
1: és clavícula, semblava que era la clavícula dreta i si ara tenen que operar-lo per a que comence la Volta a Espanya,
2: no, si és clavícula...
1: que falta un mes i pico.
2: Sí.
1: És que no n'hi ha més.
2: Te dic una cosa, avui en dia, Luis, una clavícula, al tercer dia el corredor està damunt del rodillo, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, damunt del rodillo, segur. Una altra cosa és que després pugues no, afinar la condició.
0: No, però Vingegaard ve de guanyar un Giro d'Itàlia, ve d'estar en el segona posició en el Tour i el que va fer l'equip...
1: No, jo crec que la Volta a Espanya no estava en el
0: no va estar. No, no va estar.
2: Bueno, pues
1: sí que pot estar de Pogacar, eh? De Pogacar, sí, però de Vingegaard, no.
2: Pogacar és una gestió ja no només esportiva, sí, diria jo. No. Inclús ha pronunciat Alberto de Mónac i tots estos. Té pinta de que sí estarà. Bueno, està ahí Mauro Smith tirant ahí la cordeta con bot, 22 segons manté, però va començar de seguida. Este port duríssim, repetís, que el plató de Solsona a apenas uns metres per a que se trobi esa pancarta de la muntanya, del Gran Premi de la Muntanya, del millor grimper del Tour de França, la quinzena etapa del Tour de França, que entra ja en ese moment definitiu per darrere 2:39. Està fructificant el treball dels homes de Bahrain. Veurem en quina actitud per part de Lenny Martínez. N'hi ha que dir que és un ciclista també molt, molt lleuger i que li pot anar molt bé esta pujada en tant de desnivell. I jo tinc moltes ganes, de veure ese duel, Seixas, Ayuso, Evenepoel, més encara que s'ha perdut la carrera a l'autèntic Dauphí de Pogacar. I n'hi ha un lloc en el podi en tot el que implica això en el Tour de França en lloc a partir d'ara mateixa, eh?
1: Pues que acaba de començar esta pujada al plató de Solsona on es posarà punt i final a esta quinzena etapa del Tour de França. 11 quilòmetres per a línia d'arribada és, ja dic, 11 quilòmetres al 9% de mitjana. Hi ha dos lluites, qui guanya l'etapa en el permís de Pogacar, perquè si Pogacar diu allà vaig, la guanya està a 2:38 de Schmidt, que és primera ara mateixa, i la segona és, com deia José Luis Gual, la lluita per la segona plaça, no? Una volta Vingegaard ha tingut que abandonar l'etapa, a veure qui lluita de veres per ser segon, no? De fer distància i sobretot si l'Alacantí Ayuso està avui en forces per a tractar de superar, pues això, a Del Toro, a Evenepoel i acostar-se el més possible cap a eixa segona plaça de la classificació general. Així que amb 2:40 no em sembla una gran diferència. Comença el port.
2: Sí, i acaba de veure en les ordres que dona el director de Red Bull Bora, que se veuen també en la imatge, es ha notificat als seus ciclistes que Vingegaard està retirat, és a dir, que ahir la segona plaça està oberta i que comencen a apretar només arranque el bord de muntanya tal i com ho tenien previst. Anem a veure si aquesta actitud, la ofensiva, la que presenta l'equip de Renko i Benepul, o és més bé una miqueta a veure què passa, però jo també, bueno, estic convençut que Seixas té coses a dir. Imagina, Casteller, en tot el que has dit, que és deberes, respecte del ciclisme francès, de l'esperança, de la joventut de Seixas, si fora segon Seixas en este Tour de 2026,

0: És que ho esperen tots els francesos. I el que n'hi ha que destacar d'este xiquet, que ahir va demostrar coses que impressionaren. No oblidem que té recent fets de 9 anys. I després està clar que tots els estudis que li han fet té un futur increïble. Quan dic els estudis és en els laboratoris, no? En quina classe d'oxigen té a l'hora de quan respira, i de fet contem en ell en el pòdium, perquè està demostrant, per almenys ahir, i avui que anem a veure el que tu acabes de dir, entre Pol Seixas, ¿vale? Renko Benepol, Juan Ayuso i Pogacar i del Toro, lo que pugui vindre, que això va ser increïble, que l'etapa està oberta i està interessantíssima, claro.
1: I els corredors de Red Bull Bora fent-li cas al seu director esportiu, eh? D'entrada, només començar l'ascensió, ahir Nico Dens i companyia estan fent la marxa en Renko Benepul ben col·locada darrere. Són els primers compassos de l'etapa, mentre aguanta, eh? Està impulsant bé ahir Mauro Smith, 30 segons de marxa respecte a d'ixe grup, on està Pidcock, on està Yates, on està Rubio, on està Costiu, i on la majoria estan racanejant, eh? Ahir estava Boissard també, el suís del Tudor, sembla que ara té dificultats, ahir en Rubio també Costiu, Adam Yates que mira cap arrere, no se fia, són ciclistes veterans i estos se les saben absolutament totes, i el que continuen donant la cara, i n'hi ha que reconèixer-li-ho, és Tom Pidcock. I ara, avería, problema també, no, ha caigut Rosarnes,
0: sí, ha caigut perquè anava coixejant, esperant-se, però què passa avui?
1: Caramunt, ha caigut caramunt, eh? Era un afilador.
0: Ja, se li haurà eixit la caena, li haurà rodat el pinyó, metges a saber, o a lo millor algú que li puga haver donat un bidó. És que...
2: És un esmai per a l'equip del líder, eh? Pedre este alemany, que és un bon corredor, eh?
1: Sí, bueno, pues ahí veiem ara sí, poquet a poquet, eh? El ritme va provocant ja cosetes i la inclinació, de la pendent. Adam Yates està en problemes, eh? Adam Yates s'ha col·locat darrere, està gestionant, està mirant ese contador on té ahí els bats que està imprimint a la bicicleta per a medir bé l'ascensió, mentre per darrere pues tracta de reintegrar-se ese grup de favorits, Grossarner, després d'ixa caiguda, d'ixe inconvenient que ha tingut. I és que el ritme és cansí i fa que vagin passant la factura als ciclistes que no estan al 100%, eh? Simplement fent la marxeta ahí en este port, que és duríssim, 10% ara mateixa de percentatge, com està perdent unitats i com comencen uns i altres a mirar cap als costats i a veure que cada volta n'hi ha menys en este grup de favorits, eh?
0: Així és, i ara ve l'hora de la veritat. Està clar que anem a veure les forces dels corredors que puguen optar pel pòdium, perquè l'etapa, pues bueno, no és el que més els importa a este grup, eh? El que els importa és intentar pujar al pòdium per veure entre ells qui és el que millor se va encontrar en el dia d'avui.
1: I molt ben col·locat avui en el maillot blanc, de millor jove Pol Seixas. Ahir el va aconseguir en aquesta bona etapa que va fer el jove ciclista francès del Decathlon. Mentretant, continua per davant Mauro Smith, el suís del Jay Kualula, perdent poquet a poquet el temps, l'avantatge que tenia respecte del grup perseguidor. Està apretant Pidcock, 16 segons. Això que vol dir que en una etapa com esta, en la que hi ha tanta inclinació, pràcticament el tenen darrere ja, eh? Pidcock en primera posició i ese grup perseguidor darrere Quinn Simons, que mira cap arrere i veu que el ritme és molt dur. Està també Boissard del suís. Mira, torna a aparèixer ahí Adam Yates, que és un veterà i que sap perfectament ahí passar aquests moments complicats, perquè sempre quan comença un port tan dur, no? Molta gent, no? Al principi comença a patir, però després ja agafa el ritme, no?
0: Sí, és que el que té que saber és les seues condicions, en què va té vostè que pujar, de quina manera i com. No deixem i ni la parquem a l'americà, eh? L'americà està ahí en un coneixement i en el moment agarren el que va per davant, que està soles a 11 segons, pot fer-nos la sorpresa, eh? Cuidado,
2: no, Smith no guanya l'etapa. No? El líder, Smith, no. És que venen per darrere, venen molt més ràpids que ell, eh?
0: Bueno, però...
2: Pidcock, Yates, van molt més ràpids.
0: No, està clar, ahí te donen la raó. Estic parlant de l'americà, el que ara...
1: Simons, de Buffalo Bill, no? Sí, sí, sí. Solta el moño, és Buffalo Bill.
0: Sí.
2: Ara, i el bigot que porta, eh?
1: Per això te dic, sí.
0: I la moral que li donen els americans, tu no has vist antes en l'altre port, que s'han tirat amunt d'ell i ell està sencer i va en idea, eh? Cuidado en este corredor.
1: I mira per darrere...
0: Ja ataca.
1: Ataca.
2: Ahí el tens.
1: Ha dit, ara Castellar per rebé de mi, ala, vinga, va, cap a dalt.
2: Quinn Simons és l'americà.
1: Sí, senyor, ahí va, en les barres i estrelles, eh? En el maillot Quinn Simons. Per cert, recordem aquells que s'han incorporat en este moment a la nostra transmissió, que han tingut una molt mala notícia, l'abandonament per part de Jonas Vingegaard. Ha tingut la desgràcia de caure en un pas dins d'una localitat i de tot l'equip Visma, que anava amb molta idea de

0: bueno, tractar de posar en dificultat els seus rivals pel podi, pues ha tingut, com dic, la desgràcia de que el danès ha caigut a terra, sembla que costelles, no sé si la clavícula, però ha tingut que abandonar. I, per tant, deixa una miqueta orfe, no?, este Tour de França, perquè era, en teoria, no?, l'únic que li podia complicar la vida al totpoderós Tadej Pogačar, que continua de groc, i avui un dia més. Només li falta encendre's el puro, mentre els altres estan remant.
1: Així no és. I, bueno, però no n'hi ha res acabat,
0: No, no, no, no.
1: El que està clar és que tenen que saber els oients que ara ve l'espectacle en el moment mos donen les imatges darrere, perquè darrere, mira, el corredor que havia dit jo, Luis,
2: sí, sí.
1: Ahir el tenim, ja va passar el que anava per davant. Maqui, si guanyarà, no, me mereix el premi,
2: Que Schmidt no guanya. Ara, que l'americà...
1: Bueno, l'americà el va rebentar ara l'Smith, ¿vale? I cuidao que darrere estan a 1 minut 50 i sols queden 9 quilòmetres.
2: Sí,
1: anem
2: mons.
1: A veure què passa.
0: Sí, mira, el primer dels homes de Bora que estava començant a tirar ahir, només ha començat el port de muntanya, Cataneo, se deixa caure i estem veient que ha fet la seva feina, Cada volta queden menys ciclistes i Lenny Martínez, que havia col·locat el seu equip, ara mateix és penúltim. També se posa en peu el corredor d'Education First i davant un ritme, mira, asfixiant en este moment per a Pablo Smith, que té que baixar una miqueta i que veu com se'n va en solitari el nord-americà, que avui està pletòric, Quinn Simmons, el company d'Ayuso. Això vull fer-li-ho a Ayuso. A veure si és de veres, A veure si avui li trau un segoneig ahir, li dona emoció a la carrera. Tenim moltes ganes, de veure
2: Volem
0: a Ayuso.
2: Volem una etapa aixina d'Ayuso, com esta de Simmons, tirant cap amunt, desfent-se de tot el mite este de que la depilació de les cames, de la cara, tal, un bigot ahí que porta com un campió. Simmons, i mira-lo, ahí està, liderant l'etapa.
0: Sí, senyor. No recordarà el nom, però un nord-americà molt veterà, tu el recordaràs segurament, Castellar, que va guanyar la Volta a Espanya ja de veterà, 39-40 anys, i quan acabava cada etapa dient, no, jo tinc que anar al burger i fer-me la hamburguesa, si no, jo no... I van dir, bueno, mira, mentre guanyes i tal, no recordarà, ara el buscaré per...
2: I es menjava una hamburguesa després de cada etapa.
0: Sí.
2: És que els americans són així.
0: Sí, no, però este no sé si serà el cas, no, però que són molt capaços. I això són pare. Està així en el metge, són pare.
1: Sí. I tots els dies, i a més, el saluda, Este corredor, quan veu a son pare que se fica a córrer al costat, el saluda i li dona la mà.
0: I se veu que son pare també marxa molt, no com el fill, però que també està fort com el vinagre. Bueno, pues tenim a Mauro Smith, que ara és... agafat per part del grupé de Pitco, que no s'entrega ni molt menys, ha portat el gasto durant tota l'etapa i això se deixa notar en 180 quilòmetres.
2: Queden minut i mig d'avantatge respecte de ai, que ve per darrere el líder.
0: I sense atacs, Luis. Es queda minut i mig i no ha hagut atacs, Ha hagut ritme, això sí, intens per part de Red Bull i ara Mauro Smith, que ja entrega la bandera blanca, diu fins així. I està en moltes ganes Red Bull Bora. No sé si és intimidació o què, però està justament tirant l'equip del que en teoria és el que menys puja en ascensions com aquestes.
1: Claro, per això estan fent-ho dur i d'alguna manera estan tirant quan siga el seu moment del líder que porten, pues puga arrencar i buscar traure les diferències. És així, no?
0: Bueno, pues ahí tenim els companys de Remco Evenepoel, també està ahí Lipovic, té dos corredors molt ben col·locats, Red Bull Bora, en esta classificació general que ara...
2: Falta 8 a meta, minut 40 d'avantatge de Simon sobre el pilot.
0: I ahí en Del Toro, justament per davant de Pogačar, també està ben col·locat Seixas, està Richard Carapaz pegant xepais també, però en tres favorits, al costat d'Esquelmós, just darrere de Juan Ayuso. Hay problemes per al corredor del Total Energies, però n'hi ha 8-10 ciclistes, com a molt, Jordan Llegat, que està a punt de perdre contacte, 8-10 ciclistes, com dic, en aquest grup del major groc de Tadej Pogačar. 1.40 és l'última referència, 8 quilòmetres, semblen pocs, però el percentatge és brutal,
2: Sí. La carretera tira molt amunt. Estem en el tiebreak final de la final femenina en pádel en Màlaga. Triay i Brea, davant de José María González, empat a 6 en el tercer i definitiu set. Està en marxa, ja dic, el joc del desempat en el Fórmula 1. Recorden que ha guanyat en Spa Antonelli, sisena victòria per a l'Italia en este gran premi belga de la Fórmula 1. Antonelli per davant de Leclerc i Verstappen. Sainz ha acabat en el lloc 16 i Fernando Alonso en el lloc 19 i últim. Estem pendents d'esta ascensió, últims 8 quilòmetres. Anem a veure si Simmons, el nord-americà del bigot, aguanta en la primera posició i pot endur-se esta etapa.
0: I com ha canviat el ciclisme, eh? Davant un nord-americà en persecució, dos britànics i un suís, eh? Els anglosajons que estan, bueno, en moltes forces i, bueno, en molta presència en el ciclisme ja a altíssim nivell. Per cert, he vist ja qui era el ciclista que vos comentava, Chris Horner. Chris Horner, el veterà nord-americà que va guanyar la Volta a Espanya i que continuarà sent, suposo, un enamorat de les hamburgueses, tot i que estiguera en competició. I per darrere, U37, la referència per part dels homes de Red Bull Bora, que estan fent ixe treball que apuntava el nostre comentarista Javier Castellar, sobretot per a llevar del cap a ciclistes com Ayuso, com el mateix Seixas, com Del Toro, en poder atacar i traure-li temps al belga, al corredor belga del Red Bull Bora, Remco Evenepoel, que amb l'abandonament de Vingegaard, evidentment està guanyant molts números per a poder acabar este Tour de França entre els tres millors, no? Perquè quedar segon darrere de Pogacar tampoc és ningú descrèdit, eh?
1: Total. I després, el que estan fent ara és portar el ritme. Portar el ritme per anar duguent-los en el ganxo i de la manera incòmoda, ¿vale? Para que quan tinguin que fer l'atac, pues bueno, que siga d'una manera i si pot ser en els últims quilòmetres. Però el que estic veient jo ara...
0: Pogacar treballant per a Del Toro.
1: És impressionant. Això vol dir molt.
0: Moltíssim.
1: És increïble. Cuidao. Estem a 7 quilòmetres i mig, a 1 minut 31 del que va per davant, i si està tirant és perquè el que vol és buscar primer a veure en quina manera i de quina condició està Isaac Del Toro i després traure diferències i si no se troba Isaac Del Toro bé, per què no tornar a guanyar l'etapa avui? Seria increïble.
2: No té pinta el que guanyi Pogacar.
0: Com
2: no?
0: Ha canviat la fisonomia en ixe grup quan s'ha col·locat Pogacar en primera posició, tirant de Del Toro, eh? Automàticament s'ha quedat Carapaz, s'ha quedat Hindley, s'està quedant també el ciclista Van Mechelen quan ara ataca davant Lenny Martínez, que tracta de recuperar posicions perquè havia quedat despenjat, eh? En ixe ritme que comença a ser ja infernal i que està marcant Tadej Pogacar i que, bueno, anem a veure en quants d'issa, eh? Ixe grup de referència i com està baixant l'avantatge, eh? De repent estan en 1 de 9, l'última referència per a Quinn Simmons, que de moment encapçala esta carretera.
1: Ayuso el veig mal, eh?
0: Sí, està ahí aguantant.
1: El ve que en el ganxo i Seixas,
0: a més... Seixas a punt de despenjar-se, eh?
2: Però és que no, només queden 7, eh?
0: Seixas ja. A punt de despenjar-se, eh? Està Seixas, que ha agarrat un bidó, va en el Mayor Blanc i el teniu, el tancant este grupé de favorits, passa justament per davant de Costiu, que l'estan agafant ja de la escapada i se'n van tots sols, eh?
2: Els trau de punt, eh?
0: Evenepoel, Del Toro i Pogacar, Conter, perquè està tractant d'aguantar ahí com pugui Ayuso, està Lipovic intentant també quedar-se en ese grup i està patint avui Seixas, eh? Com és el ciclisme? Ahir va lluir i avui és el primer en caure despenjat d'ese grup de favorits, després del rinde que està marcant Tadej Pogacar, treballant clarament Emirates, treballant el major grup per a que Del Toro puga ser un dels components del podi, eh?
1: Increïble. I a més, és que quan arranca Pogacar, és increïble com rebaixa el temps. És que va a passar el que va per davant. És que és increïble. I l'estan aguantant sols els dos corredors, eh? Ayuso també està patint amb un to.
2: Una barbaritat. Sí. Està patint una barbaritat Ayuso, però ell aguanta, eh? Aguanta uns metres de Pogacar, però... està patint, perquè és que el ritme de Pogacar és insuportable.
0: Bueno, de moment hi ha que dir una cosa, chapó per a Evenepoel si és capaç d'aguantar això, perquè falten 7 quilòmetres pràcticament, 6 quilòmetres 900, i llevar de Del Toro i de Pogacar, l'únic que està amb ells és Remco Evenepoel, s'ha quedat el primer Seixas, està... Ara veig a Del Toro que li està costant, tindrà que baixar una miqueta...
2: Bueno, és que està andant tot,
1: sí, sí. Sí, però anem a veure, Remco Evenepoel no és el seu puesto.
0: I està ahí.
1: En el port que estem veient. Entonces, i està ahí. Ara dona l'explicació de per què l'equip estava tirant. És una ordre d'ell. Que avui estic en estat de gràcia. Que avui me trobe en les condicions...
2: No fa bona cara, Remco.
1: Sí, està bé. Se va quedar segur de estos... Segur.
0: De Del Toro n'hi ha que veureu, si se quedarà, eh?
1: Bueno.
0: Que veureu si se queda Del Toro.
1: Bueno, bé. Però de moment està traient diferències als que pensaven que anaven a llevar-li posició i segons. Està demostrant que està en un estat de gràcia i que damunt nos està sorprendent d'alguna manera en unes condicions òptimes. El que no veig molt fi i que està aguantant a la seva manera és Ayuso, no?
0: Sí, perquè porta algo menys de desenvolupament que Seixas, que, bueno, poquet a poquet s'està refent i se calentó que s'ha pegat Pogacar. A mi m'ha donat la sensació que Pogacar ha passat una miqueta al peu, tenint en compte les circumstàncies, eh? Però però és conscient de que no pot imprimir tot el ritme que té, perquè si no, això seria contraproduent per al que busca, no? Que és quedar-se ahí tot sol en el toro.
2: Algun crit li haurà pegat del toro, diguem, para, que jo aquest ritme no l'aguante.
0: És que del toro porta una careta que el porta ja ahí al límit, eh?
2: Molt justet.
0: Sí. El porta al límit. Es que, claro, la diferencia de Bach entre Pogacar y Del Toro es que U está a lo mejor en una zona en la que encara pot inclús respirar bé, y el altre va en la boca oberta y en la cara esta que se te queda, ¿no? Que prácticamente el Suís no sabe certament on está mirant Del Toro y aguantant Renko Evenepoel. Ara mateixa 20 segons, ¿eh? 20 segons del grup de Pogacar, Del Toro, Renko Evenepoel. Respecte del grupet també van 3, Lipovic, Ayuso i Pol Seixas, i per davant a la seua Quinn Simmons, que manté 25 segons respecte del grupet de Pitco, però crec que l'etapa té tota la pinta, com diu Luis, que tornarà a ser per al que va de groc, eh?
2: O tornen a plegar de la mà en Del Toro, eh?
1: Vale, anem a veure. Jo pense que Pogacar, quan ja té les coses més clares, el que va a treballar i està pujant al ritme, mentre Renko Evenepoel no li complica la vida, al ritme que vulga anar Isaac del Toro. I per mi, avui, guanya Isaac del Toro. Encara que estem comentant...
2: Dic, no? Com en la...
1: Sí.
2: En quina etapa va ser, en la segona?
1: Com l'altra, sí.
2: Que de la mà, sí.
1: És que a vegades estem parlant de que el líder té molt apoyo dels gregaris. Este no només és un gregari, Isaac del Toro és un gregari, però en unes qualitats que li té que donar coses, no? I ara estic mirant que em sembla que està pujant d'una forma adequat perquè Isaac del Toro pugui estar còmodo.
2: És que ja li treu mig minut a Ayuso, eh?
1: Sí. Ja. Doncs pues mira, ja tenim clar algo més, el que va ser el pòdium. Segon Renko Evenepoel...
2: I tres,
1: Pogacar,
2: que
1: van
2: ahí, ¿no?
1: Bueno,
2: i Renko?
1: A veure, Renko Evenepoel, Pogacar, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, és que ha perdut molt de temps. Ja. Això, recuperar-ho va ser molt complicat. Mm-hmm. No dic que no, però estem veient carrera i estem veient coses que estan impressionant i que de cada quilòmetre van canviant les coses.
2: Sí, és de veres.
0: I sobretot avui Renko és reforçadíssim del que estàs en l'etapa, perquè, repetís, que és que l'any passat, primera pujada seriosa dels Pirineus en el Tourmalet i se va quedar espatarrat,
1: mira,
0: com
1: mira,
0: sol
1: dir-se.
0: I ara per darrere, apretant ahí, mira, s'ha despenjat Yates per a fer encara més dura l'etapa. Bueno, jo ara està apretant en este... No és tan dura, esta part, esta zona del port de muntanya. Ahí Adam Yates va donar el que té perquè ha vist que no tenia cames, no?, per a plegar a Quinn Simmons. I ara tenim ese quartet en els tres homes de l'Emiris donant de nou una demostració de poderío. Adam Yates, Tadej Pogacar, Isaac del Toro i a roda Renko Evenepoel, l'únic que de moment aguanta i s'envit i s'atravessa per part de l'eslové, que és l'amo i senyor d'este Tour de França, mentre per darrere, tot i estar despenjat i estar perdent uns 30 segonets, està donant la cara Pol Seixas, que d'aixòs perseguidors està sent clarament el més fort, el que té més cames.
1: Sí, i bueno, i el que s'està jugant, el que vol, estar en el pòdium, però que no oblide que darrere està tenint a Ayuso també, que va a roda d'ell i que, bueno, també és un candidat que en el moment passi ixe mal moment que està passant i puga encontrar-se algo millor després del desgast que està fent Pol Seixas, puga encontrar-se en que li resti algun segonet,
0: Estan a punt d'agafar ja Quinn Simmons, que era l'únic que comandava la carrera ja, després de l'apretó que ha pegat a Tadej Pogacar, de nou en 3-4 quilòmetres, ha deixat una distància que era bonica per al nord-americà, pràcticament reduïda a res, 16 segons, manté ara mateixa Quinn Simmons, el nord-americà del Lidl Trek, respecte d'aquest quartet que va en persecució en Adam Yates, en Tadej Pogacar, en Isaac del Toro, en Renko Evenepoel, i ara la pregunta és... Una volta agafen a Quinn Simmons, se queda ahí per a disputar l'etapa o se deixa caure per a recolzar el seu company d'equip, Juan Ayuso? Què farà el nord-americà, Javier?
1: No, el nord-americà el que té que fer és ajudar Ayuso. Anem a veure. En el moment se l'ha jugat i ja veu que no pot plegar per guanyar l'etapa, ràpidament ara ja s'està recuperant i automàticament el que té que fer és ajudar Ayuso. Vamos, això és el que jo faria o el que jo diria si fos director. De què li val aguantar a Pogacar, a Renko, a Isaac del Toro? Sí, en cas que aguante, podrà aguantar-los un quilòmetre o dos. Té que recuperar-se i tirar-li una mà a Ayuso.
0: Pues atenció, perquè estem encara a 4 quilòmetres 800 metres de la línia d'arribada i estan caent-li ja pues 40 segons, al grup de Seixas, de Lipovic, de Juan Ayuso, i tenint en compte tot el que resta encara, jo crec que de l'ordre de 2 minuts, van a traure com a poc, Si aconseguissin aguantar i ser ritme que està imposant ara Lleig i que després continuarà imprimint Tadej Pogacar, crec que la jugada li pot dir molt bé a Del Toro, i també si aguanta i resistís a Remco Evenepoel. No s'entrega, Pol Seixas, però la distància està ahí en aquests 30 segons, i això que ara està marcant el ritme Adam Yates, que ja va en el tanque de combustible pràcticament al zero, de nou. Se va posar de seguida Pogacar, i molt bona cara per a Remco Evenepoel, 4-600 per al final. 30 segons d'estos 4 de davant respecte del grup de Juan Ayuso i Seixas.
1: Què explicació estaven donant antes de quan diuen que per què tirava l'equip del corredor que en sobre el paper no era la tapa d'ell, no? Pues bueno, lo que havien comentat és que cada corredor sap en ixe moment del dia com se troba i com està, i sí que segur que ell serà el que haurà donat l'ordre: tireu, que no me arranquen, que no me ataquen, porteu-me el port, que estaré avui en el puesto que me correspon o que vull que estar, que no són la tapa, no, d'ell. Sin embargo, en cas que es quedara, està demostrant que està fent una puja increïble. Has vist? Ja està en Ayuso.
0: Sí, sí, s'espera ja i coincimos. Per cert, Ayuso està patint ara,
1: Sí.
0: Està perdent contacte respecte de Seixas. Anava a dir que Seixas ha aconseguit, en el temps que està tirant Yates, reduir de nou la diferència, Estava en uns 40 segons i ara mateix està en 27. Està fent un carrerón Seixas, Les coses n'hi ha que dir-les tal i com són. 19 anys té, és la primera volta que corre una carrera de més d'una setmana. Estem ja en els 15 dies de competició en la prova més dura del món, com és el Tour de França en els millors ciclistes. I Seixas, este xiquet, està donant la cara d'una manera extraordinària, A més, fent-li el tu a tu a algú que és un extraterrestre absolut, com és Tadej Pogacar, que està marcant aquest ritme, que de moment continua seguint Isaac del Toro, no va molt sobrat, i de fet Evenepoel vol col·locar-se segon, De fet, quan passes al que va per davant, això vol dir que no estàs veient-lo molt cristiano.
1: Sí, de fet, Pogacar s'està girant molt per veure en quines condicions està Isaac del Toro. Està passant-ho molt mal, però Remco Evenepoel està en una actitud desafiat, no? I està a un nivell increïble, mos està sorprenent gratament, perquè bueno, està demostrant que un corredor que no és d'alta muntanya, poder estar ahí com està, pues bueno, chapó.
0: Que llàstima per a Juan Ayuso, Se li estan anant al més de manera momentània i se podi, perquè se li van per davant, per supost, del Toro i Remco Evenepoel, però també se li anat Pol Seixas. Està aguantant també al costat de Pol Seixas permanentment a roda Florian Libovic, que és un molt bon ciclista i que tampoc hi ha que descartar-lo per a res. I hi ha Ayuso, que afortunadament ha topetat la roda de Quinn Simmons, que està fent-hi el treball, però és que quan te quedes buit, que complicat és gestionar encara 4 quilòmetres en esta duresa. Un port de fora de categoria especial, en estos percentatges, 9-10%. Ah, d'on traus la força ahí? És complicat,
1: És complicat perquè ella, bueno, ho ha donat tot en les seus corredors més rivals, no? Seixas és el que no volia que se li anara, se li està anant. El xiquet de 19 anys, l'ídolo de tota França, i després, menys mal que té el Coepiquer, no? el gregari que s'ha baixat per poder-lo recuperar. M'ha llamat l'atenció Juan Ayuso, que s'ha tirat mà a darrere, i això vol dir que ho està passant mal, d'alguna manera que haurà agarrat una sensació de desmai, no? I això, cuidado, que això t'ho lleva totes les forces i d'alguna manera va a patir lo que li queda, lo que ni se imagineu. Esperem que no li traguen molts minuts o molts segons Pol Seixas, perquè diguem que ara és el rival a batir per poder estar en el queixó.
0: Pues mira, ho situem ara mateix a 3 quilòmetres, 400 metres de coronar i de, per tant, plantar-se la línia d'arribada. Els tres que van per davant, Tadej Pogacar, el major groc, Remco Evenepoel, el corredor de Red Bull Bora, i Isaac del Toro, també corredor de Emirates. A 33 segons està Pol Seixas en companyia de Florian Lipovic, i per darrere el grup de Ayuso, que està 52, està pràcticament perdent ja 20 segons respecte de Seixas. L'Alacantí, que està a roda de Quinn Simmons, tractant de reduir aquestes distàncies que va perdre a bon segur en la línia de meta, però han millorat les coses, eh? Hi ha hagut un moment que la cosa tenia molt mala pinta, que se podien anar als dos minuts, estan almenys minimitzant, i si és possible, les pèrdues, encara que davant falta un apretó, eh? Davant falta un apretó. Hi ha que veure que està en el cap de Pogacar. Si vol guanyar l'etapa o si avui és un dia per a dir de Gregari, però si Renko va tan bé com pareix, no té que conformar-se en això. Té que tractar de distanciar a Beltoro, no?
1: Bueno, però...

0: ell content està en poder aguantar. Ell sap que si arranca s'emportarà al líder, no?
1: Bueno, però està jugant pel podi, no?
0: Ja, però és que tu creus que no és un corredor per estar ahí?
1: No.
0: Entonces, si està, dirà que me quede com estic, però anem a veure, i que d'alguna manera ja queda poc. El que sí que ve que, bueno, més justet, i que mos ha sorprès perquè tenia que estar ahí en el corredor sexas, és Juan Ayuso. Menos mal que ha replegat el seu gregari i l'està duent d'alguna manera. Però fija't lo que passa en cada etapa. Cada etapa és un món, cada etapa és una història, és increïble. Avui mos sorprèn Renko Benepol, mos sorprèn Seixas i cada dia mos sorprèn una cosa, no? És increïble lo que és el Tour i lo que són les etapes.
1: I se sol dir que és una carrera d'eliminació i avui esperem que no quede eliminat Juan Ayuso. Encara quedarà una setmana, demà tindrà un dia per a descansar, després el dimarts la cronòmetre i després uns quants dies, no vaig a dir de relax ni molt més perquè és el Tour de França, fins que arribi dijous ja en la presència de nou de la muntanya i en aquests dos dies consecutius acabant en Alpe d'Huez, l'etapa del dissabte la contarem, Luis, és monstruosa.
2: Espectacular. Però què ve a llegir Javi Castellar, el moviment de Simons, com immediatament ha anat a ajudar a Ayuso, s'ha col·locat davant d'ell i Ayuso va marcant-li el ritme que necessita. Ayuso, que ja ha perdut un minut i falten 2,5 km en Pogačar i en Remco Evenepoel. Continua ahí en la lluita pel podi, eh? No vol dir que no. L'ha ajudat molt la marxa per la caiguda que ha tingut Vingegaard, però anem a veure com resol estos últims 2 km per la línia d'arribada. El líder de l'etapa, anem a veure si tenim també aquest desig de guanyar l'etapa, perquè jo crec que entre Evenepoel i De Toro, Remco està més ràpid, i anem a veure si ho permet o no el líder i guanya o no l'etapa.
1: Sí, Evenepoel ha fet ahir un relleu, estava i continua parlant per la ràdio, Pogačar igual està preguntant-li a Machín si hi ha 11 d'Espanya o què, perquè va tan sobrat, va tan
2: encara
1: sobrat.
2: Encara no hi ha 11 d'Espanya. Encara no, quan estiga sí el donem.
1: Però és que de veres, d'una sensació d'anar tan sobrat al costat de va bé molt bé també Evenepoel i bueno, Isabel del Toro és indescriptible, no? Perquè ahir, per exemple, va donar sensacions que no eren molt bones, però després imagina com va fer el final, no? Va estar pletòric, és un xic que té molta metxa, és molt explosiu, i que no se refie Evenepoel perquè li pot arrencar en els últims no? metres de l'etapa i treure un temps preciós. Però ara, jo, en el cap d'Evenepoel està, ell està cavilant, com dia Castellar, tinc una crono, li puc treure un minutet a Del Toro perfectament en la crono de 26, en el marge que tinc ara, li estic clavant, al final serà un minutet a 6 as, minutet i mig a Ayuso, se li està posant molta careta de podi en el dia d'avui a Evenepoel, en un dia en el que teòricament tenia que patir com el que més.
0: Així és el ciclisme, per això és gran i per això és tan meravellós. És que estem veient coses que són increïbles. Lo que estem llegint, lo que estem veient, a veure, Pogačar està portant un ritme perquè i està mirant tot el rato, però no està mirant a Remco Evenepoel perquè tinga por de que li guanyi, li dona exactament igual, mira perquè el seu corredor que li ha ajudat tant i que és tan important per ell, Isaac del Toro, a veure com està, perquè l'única idea que té Pogačar és que pugui aconseguir Isaac del Toro que guanyi l'etapa, sí, vale? Sí. I no va ser fàcil perquè Remco Evenepoel està molt fi, molt bé i molt a gust conforme se troba en estos dos bitxos.
2: Jo tinc la sensació de que va guanyar Pogačar. Ho dic perquè entre del Toro i Remco veig a Remco millor i Pogačar no permetrà que guanyi Remco i guanyarà ell.
0: Sí, en teoria jo penso el mateix que tu, però també ahí n'hi ha una cosa que dir també als oients. Com se porta Pogačar i Remco Evenepoel en lo personal? Bé? Mal?
2: Ai, tu sabràs?
0: Ja, no, jo no ho sé, però si se porten mal i veu que Isaac del Toro està patint, lo que farà serà arrencar i maricón el últim.
1: Renko té que arrencar, eh? Sí. Té que arrencar, si no li la faran entre els dos, perquè és que a més els dos són molt potents, eh? Tant Pogačar, per supost, però també Isaac del Toro. Sí.
0: Isaac el veig patint molt, eh? Sí. Està xepant, bueno, però el Renko.
1: Però està patint o està fent un poc de teatre?
0: Anant ahí conforme anant i xepant d'eixa manera, però bueno, s'està agarrant de baix. És que això és tan bonico de veure

0: és tan increïble i queden 1,2 km.
1: Anem a entrar de seguida en l'últim quilòmetre. Al final, lamentablement, tenim que dir això, però estarà a prop de la pèrdua de 2 minuts quan Ayuso, al pas que va la burra, i ha tingut molta sort de tindre per davant a Quinn Simmons, que li està fent aquest moment de dificultat a l'alacantí per a tractar de que siguin la menor quantitat de segons la perduda en la línia de meta. Una etapa duríssima, repetisc, i que ve encadenada en la d'ahir, que va tindre, ja ho van recordar, 4.600 metres de desnivell. Van entrar en aquesta pancarta últim quilòmetre. Per davant, recordem, els tres homes. L'emperador absolut d'este Tour de França, Tadej Pogacar, que vesteix en groc, però que avui està fent-li de gregària del Toro. Mira el Toro. Mira el que anava mal. Mira el Toro. Mira el mexicà. Arranca Isaac del Toro. Ràpidament se col·loca la roda Renko Benepul, que encara té gas ahí per a seguir al mexicà. Nou impuls per part de del Toro, que ara se senta definitivament en el sillí. Benepul, que no se senta. Pogacar, que està mirant des de la barrera la mateixa, no? El que estan fent tots dos, sí. I que té la seva última bala, digues.
0: Vale, està clar que ha arrencat Isaac del Toro per veure com està Renko Benepol. Renko Benepol l'ha aguantat de roda. Ara ja sap Pogacar lo que té que fer. Cuidao, no pot ajudar-li a Isaac del Toro perquè Renko està ahí. Entonces, lo que té que fer Pogacar és sí o sí guanyar com us guanyar.
1: Bueno, Renko no és lento, eh? Renko no és lento, eh?
0: Sí, però estem parlant de com està Pogacar. No és lento, està clar, i de lo que sí que ha fet és lo que li ha dit el director.
2: Torna a arrencar del Toro, ja veuràs.
0: Sí, però és que ha arrencat i no se n'ha anat, Luis.
2: Sí, i ho tornarà a fer. Mig quilòmetre.
1: Sí, sí, estan... Bueno, mig quilòmetre que costa molt d'arribar, El percentatge continua sent del 7%, i ara està una miqueta, pues això, agafant de nou una miqueta d'aire a les cames per a jugar-se la victòria d'etapa, Tres grans del ciclisme, sense dubte. El més gran de tots, ahí no hi ha ningú que diga que no. Tadej Pogacar, però Renko Benepul torna a l'atac d'Isaac del Toro. Renko Benepul, que arranca de nou, se vol col·locar a roda, justament passant pels últims 500 metres. Deixa una miqueta de marxa Tadej Pogacar, que li va col·locar les banderilles a Renko Benepul. Té tota la pinta. Va agafar tranquil·lament la roda Tadej Pogacar. És un 2-1, davant del belga, el mexicà i l'eslové, contra el belga del Red Bull Bora, que avui està donant una lliçó de que s'ha preparat a consciència i de que està sorprenent les expectatives que tenien depositades en la seva candidatura al podi. Ara fent l'esprint, Isaac del Toro, la roda Benepul. El tercer és Pogacar,
0: Renko,
1: se van a jugar Renko, el triomf
0: d'etapa. Renko,
1: arranca
0: Benepul.
1: Renko, molta potència Renko, a la seva roda, tracta de discutir-le la victòria d'etapa Tadej Pogacar, però així té molta força, molt de poderío Renko Benepul. Quina victòria va aconseguir a Borequí des dos? Ve Pogacar, Benepul que s'impulsa.
2: Pau guanya Renko,
1: guanya Renko en campió, la victòria per a Renko Benepul, segon Pogacar, i a un segonès va entrar en la tercera posició Isaac del Toro. Chapó per a Renko Benepul. N'hi ha que descobrir-se davant del belga. No ha segut mai un escalador més bé un ciclista potent i contrarrellotxiste, però el que ha fet avui li té que impulsar encara més per a fer més gran la seva carrera esportiva, mentre que venen els perseguidors. Ve Pol Seixas, que està venent molt cara a la seva pell. Una altra gran performance del francès Dana Wanch, el corredor de Decathlon. Aguanta com pot a la seva roda Florian Leibovitz, l'alemany també del Red Bull Bora, el segon home del conjunt del Red Bull, que va entrar entre els primers. També estan ahí en la recta final, 40 segons, se van a dissar vora un minut, tant Seixas com el propi Leibovitz. Ahí està l'últim esforç de Seixas en el maillot blanc. Aplaudís el públic francès ahí en la zona alta d'este plató, de sol a sol en l'escenari del final de l'etapa. Entra Seixas, últim esforç, se va a dissar 58 segons. 58 segons de pèrdua per a Seixas i per a Florian Leibovitz, i encara 450 metres Belgrú d'Ayuso, composat per 5 homes, perquè queda Simons, queda Esquelmós, que ha vingut també des de darrere, queda Ayuso, queda Lleix i el propi Lenny Martínez. Ara Simons se desentén, evidentment, ha portat molt de gasto durant tota l'etapa al nord-americà. Darrers 300 metres, se van a avisar pràcticament els 2 minuts, Se van a avisar pràcticament els 2 minuts i han hagut un bon treball de l'equip de Lidl Trek, per a Juan Ayuso, primer en Simons i ara venint des de darrere d'Esquelmós. Ahí està fent l'últim esforç també Esquelmós, el corredor de Lidl Trek. Aguanta com pot allà agachant el cap el alacantí, el corredor valencià Juan Ayuso, tractant de salvar els mobles a la seva roda d'Adam Yates. Ve Lenny Martínez, vol esprintar també el francès del Bahrein. Ahí està l'esprint de Lenny Martínez, anem a veure en quant se queda la distància. 1,50 ara mateixa. Ve Lenny Martínez en Esquelmós, li costarà una miqueta més a Ayuso, quan costa de creuar la línia de meta. Ara sí, Lenny, Esquelmós i Ayuso creua a 2 minuts clavats per a Juan Ayuso, per a Adam Yates. Bueno, pues els millors de la general tenint en compte l'abandonament de Jonas Vingegaard han creuat ja la línia de meta i comencen a aclarir-se les coses, Luis, en esta lluita per estar en el podi del Tour de França el diumenge pròxim.
3: Espectacular el recital de Remco Evenepoel, que ha superat a dos coequipiers en la línia d'arribada. Mal dia per a Ayuso, que perd dos minuts davant del líder d'esta classificació del Tour de França.
4: L'esport per a Tocha, punt a punt.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De tu a tu.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
12: ¿Y eso?
11: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
12: Yo también merezco ese verano.
11: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
13: Generalitat Valenciana.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt. La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.
1: Pendents de la final del Mundial, que començarà a les 9 de la nit en el MetLife Stadium de Nova Jersey, on la selecció espanyola va a tractar d'aconseguir per segona volta ser campió del món de futbol. Ho farà davant de la selecció d'Argentina. En la pretemporada conclou el partit del Sevilla, ha perdut 1-0 davant del Cracovia Krakow. En el Tour de França, final d'etapa en plató de Sauvignon, en una exhibició absoluta de Remco Evenepoel, que ha guanyat l'etapa per davant de Pogacar i del Toro. S'ha deixat 2 minuts Ayuso. En pàdel, en el Premier Padel Màlaga, victòria per a Triay i Brea. En un instant comença la final masculina, Coello i Tapia ante Le Bon i Augsburger. En el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, en el circuit d'Spa, sexta victòria de la temporada per a Antonelli per davant de Leclerc i Verstappen. Lloc 16 per a Sainz, plaça 10 per a Alonso. I està en marxa el British Open de Golf, on vaig a veure, perquè estava a punt de concloure l'etapa, la jornada per a John Ram. Encara està en el hoyo 15, està en menys 2, ha millorat, igualant en la plaça 13 per a el golfista de Barrica, mentre que Ballester està avui amb una targeta de més 4, però un global de més 1. Hoyo 16 per a Dell, igualant en el lloc 54 en esta última jornada del Open de Gran Bretanya de golf. Bueno, pues anem a resumir abans d'endinsar-nos ja en la prèvia de la final de la Copa del Món.

0: en esta magnífica etapa, una més del Tour de França. És un espectacle meravellós, el Tour de França. I en la jornada d'avui, en esta pujada a Tapló de Sauvignon, pues ha corregut el que jo no pensava que poguera ocórrer, José Luis Gual, Javi Castellar, i és que Remco Evenepoel superarà dos coequipiers en la línia d'arribada.
1: Sí, han pogut escoltar, a més, contaron en el transcurs de la transmissió com el director esportiu de Red Bull Bora es dia, bueno, s'ha retirat Vingegaard, ha sigut un dels moments claus de l'etapa, recordem que venia a treballar amb Visma, en teoria, per a que Vingegaard tractara de posar diferència respecte dels seus rivals en la lluita pel podi. Deixem ja de banda Pogacar, que és el líder incontestable del Tour de França, però ha caigut Vingegaard, ha tingut que abandonar el danès i a partir d'ahir Red Bull Bora ha agafat el comandament de la carrera. Tenint en compte les característiques de Evenepoel com a ciclista, intuïem que era una actitud més intimidatòria que d'anar a l'ofensiva. Però després Evenepoel ens ha deixat veure que estàvem equivocats, que Evenepoel està en un moment de forma fantàstic, que aquests quilos que ha perdut i aquest treball que ha fet està donant-li el rèdit per a col·locar-se, bueno, en el segon punt del caixó, ni més ni menys que de la prova més important del món, com és el Tour de França. Recorde ràpidament, Luis, les pèrdues. Ha guanyat Evenepoel, ha entrat en el mateix temps Pogacar, ha perdut 6 segons del Toro, 58 segons han perdut Pol Seixas i Florian Lipovic, ha entrat a 1.57 Lenny Martínez, juntament en Esquelmos, i Ayuso con 10 s'ha quedat a 2 minuts. Si mirem la general, no voldria dir el que vaig a dir, però avui ha sigut un pas enrere claríssim d'Ayuso en la lluita per estar en el podi del Tour de França. Pogacar és líder a 5 minuts, a 5 minuts és segon Evenepoel, a 5.58 està del Toro, ara mateix aquests tres pujarien al podi dels Camps Elisees de París. Quarta posició per a Seixas, que està ahí, a 6.23, per tant està a 25 segons del Toro. Quint és Lipovic, el coequipier de Evenepoel, que està a 6.48, i Ayuso és sisè, però està a 7.25. Està a 2 minuts, 25 segons de Evenepoel. I no oblidem que demà hi ha jornada de descans, però que dimarts hi ha una crono en la que, en teoria, Evenepoel pot augmentar encara aquest marge que té respecte del València. És molt complicat, la carrera que està fent Ayuso és fantàstica, però somniava ben gran, i evidentment això és esport, i hi ha hagut altres que han sigut millors en el gran dia de Evenepoel, que s'ha consagrat no només com a clasicòman, com a contrarrellotxiste, sinó demostrant que és un ciclista, però com la copa d'un pi.
2: Totalment. Des del meu punt de vista ha sigut una etapa grandíssima en alguna desgràcia que no devia d'haver passat, però que el ciclisme és aixina, el que comentàvem en el començament de l'etapa. Estava clar que Pogacar és el líder que va guanyar el Tour, però, cuidao, hasta que no s'acabe no se pot saber, perquè les desgràcies venen, i en este cas han vengut per mala fortuna a Vingegaard, no? Que podia haver estat en el queixó, era un corredor a tindre en compte, ho estava demostrant dia a dia. Avui en la primera part l'equip estava treballant per Vingegaard perquè anàvem a veure espectacle, i després, després de la desgràcia, ha hagut un relleu. Està clar que l'equip de Remco Evenepoel s'ha ficat a tirar perquè el líder ha comentat i ha dit que avui és el meu dia, que me trobe, que estic, i això són sensacions que se tenen quan estàs en carretera. També és de veres que Seixas mos ha fet una demostració de lo que va ser i de lo que és, no ho oblidem. I després, no volguerem dir-ho, no volguerem comentar-ho, però avui Ayuso no ha estat en el millor moment, ha estat no molt fi, però bueno, encara mos queden etapes i a lo millor i de segur que alguna alegria mos pot donar. Qualitat té i condicions té. Anem a veure què va passar en estos dies que venen de cara al final del Tour de França.
0: No direm que ha perdut el podi en la jornada d'avui Ayuso, però sí, com deia José Luis, que ha donat un pas enrere en un dia per oblidar per a Vingegaard. A les 2 de la matinada el desperten per a fer un control i a les 5 se'n va a terra i té que abandonar la carrera, perdent, jo crec que una de les estrelles, Javi Castellar, de este Tour de France.
2: Totalment, és que no n'hi ha ningú dubte. És una desgràcia el que han vist, però és que en el ciclisme no sols tens que estar bé, és que en el ciclisme no sols tens que tindre dies bons i guanyar, pot vindre de tot. Ha tingut una desgràcia i segur que, per lo que jo he vist, ha sigut una desgràcia i que ha tocat massa el freno, se n'ha anat, i el problema no és que se'n vagi i caiga, perquè si no te fas res, te cremes, puges i arreplegues el gran grup. S'ha trencat algo i ahí sí que no n'hi ha excuses que valguen. Que a que volguera seguir, té que anar-se'n a l'hospital i a veure què li fan, perquè tenen que recuperar-lo, està clar.
0: Bueno, pues un cap de setmana magnífic de ciclisme, on està clar que Pogacar guanyarà el Tour, si no hi ha desgràcia, perquè ja hem vist que en qual,

qualsevol revolta, en qualsevol rotonda pots anar a terra. Les desgràcies estan al... al dia en el món del ciclisme, però si no hi ha

0: Telegraf y tal, bueno, desde Burdo a Sants.
1: Sí.
0: Ahí ya tela que talla.
1: Es la del llibre, ¿no?
0: Sí.
1: Es la etapa del llibre. Y, bueno, jo crec que... fixa't, no és habitual que col·loquen en la penúltima etapa un etapa on que és que ho pot canviar tot. És una etapa on tens un mal dia i ahí sí que tafones. Ahí sí que perds 10-15 minuts fàcilment.
0: És el dia per al que va quart dir... Mete igual ser quart, que quin, que els altres m'imagine que ja ses altures de la carrera volen defensar el que tenen. Jo estic convençut que hi ha un ciclista que tots sabeu qui és, que la té marcada, perquè ahir en el 10 han guanyat sempre les grans estrelles del ciclisme i segur que voldrà escriure el seu nom, que és evidentment Pogacar, però bueno, si la carrera va com pensem que pot anar durant la setmana, des del punt de vista de Juan Ayuso, si té força, evidentment, que estem parlant de ciclisme i parlem des d'ací, sentats en una cadira, però pot ser un dia de dir, mira, m'he igual quedar el week el nou, però vaig a jugar-me-la des de lluny, tinc equip, i a veure de què són capaços, no? Però bueno, veurem com va la setmana.
2: Aixina és, i no oblidem l'última etapa, que conforme l'ha estructurat el que és l'organització del Tour, és preciosa entrar per els cascos antics, en eixos repechos andoquinats que n'hi ha, preciosa. I també dir als oients que ens estan sentint, que bueno, és que han comptat en Ayuso, en eixa classificació que donem, perquè estem...
1: Que poden rectificar,
2: Que poden rectificar.
1: Això és, que només es pot votar una volta, Poden fer-ho totes les voltes que vulguin si volen aconseguir eixa inscripció gratuïta per a el Gran Fondo de la Nucía o per al de València, per al que vulguin. A més, l'organització de Javier Castellar el regala el culot en ixe mallot també full equip per a participar en esta gran prova cicloturista que Javier Castellar i tot el seu equip del Club Deportivo Podium participa a través de l'Instagram de Javier Castellar del Club Deportivo Podium o del Punt a Punt. Ja saben que tenen que contestar a quins seran els tres primers de la classificació general i qui serà el guanyador de la regularitat, i entre els guanyadors farem el sorteig després de l'etapa de diumenge vinent, perquè serà el dia en el que concloga este Tour de França. No anem a donar avantatges, no? Però sí que poden votar avui, poden fer una altra, inclús després de l'etapa de dissabte es deixem també, no? Perquè, en fi, puguen participar, no, Javi?
2: Totalment, aixina és, i de fet n'hi ha molta participació, molta il·lusió, i tots entenen i me sorprenen perquè n'hi ha molts que estan acertats de lo que va a vindre en esta final del Tour de França.
1: Lo que teniu que dir-nos, les persones que porten tot este tema de xarxes socials en la teua empresa i també així en el Punt a Punt, la pregunta era clara, si algú ha votat que no guanya Pogacar. Si algú no dona com a primera Pogacar. No, perquè jo li donaria a Ixe. Ixe és el fenomen, Ixe.
2: No, pues no, no ha vut ningú.
1: No, ningú, no? Ningú. Tots donen com a primera Pogacar. En fi, pues, amics, José Luis Gual té ara mateix una missió. Té que marxar cap a l'Ajuntament de Castelló perquè... tenim que viure la final de la Copa del Món i ho farem des d'allí, un dels punts de connexió que tenim previstos per a la jornada d'avui. Javi Castellar a descansar esta setmana, agarrar fortes per a dissabte. Ens veiem per a eixa pujada a l'Alpe d'Huez. I...
2: Així serà, i encantat, perquè disfrute, i de fet, bueno, el que estem veient cada dia és grandiós en el Tour de França.
1: 2 hores i mitja de ràdio que ens passen volant en esta final d'etapa del Tour de França. Javi Castellar i José Luis Gual ens han dut l'última hora, així que ara sí, les 6 de la vesprada, i ens centrem ja en esta Copa del Món, el Mundial, en Apunt Ràdio.

0: Són les 6. És el punt a punt. És a punt ràdio. Queden 3 hores per a que comence la final del Mundial. Per a que comence Espanya a enfrontar-se a Argentina. I si tot va bé, si n'hi ha sort, si Déu vol, per a que Espanya comence a fer camí per tal de que l'exjugador del Villarreal, Rodri, puga alçar la Copa de Campió del Món per segona vegada en la història del futbol espanyol, 16 anys després de guanyar el primer Mundial, en el 2010 i a Sud-àfrica. Des d'ara, fins que acabe el partit, estem en modo prèvia, pràcticament ho estem des de les 12 del migdia, també ahir, perquè és un dels dies més importants, sinó el que més, de la història del futbol espanyol. Avui, diumenge, 19 de juliol de 2026, el dia que Espanya pot ser campiona del món, la selecció, els jugadors, l'entrenador i tots els espanyols, tots els aficionats, en la camiseta roja, la que jugarà Espanya avui, o la blanca, la que ha sigut el gran èxit comercial, la que més li agrada, sobretot, a la gent jove. I anem a sentar, des d'ara, fins que comence la cerimònia d'inauguració. Ahí estaran, alerta, eh? Shakira, Justin Bieber, ahí estarà Tom Cruise, estarà el de Coldplay, que ho ha organitzat tot. Quin espectacle, eh? Però anem a anar parlant amb els convidats que poquet a poquet anant desfilant pels micròfons del punt a punt. El primer és, si no el valencià al que més han cridat per telèfon durant estos quasi 2 mesos de concentració els jugadors de la selecció, sinó el que més, un que els de més. Li diuen Antonio Hernández. I molts de vostè dirà, Antonio Hernández, a veure, que me sona, que si és de futbol, no. Ara li ho explicarem. Primer li saludem. Antonio Hernández, Toni, molt bona esprada.
1: Buenas, Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Molt bé. ¿Y tu, amic?
1: Pues aquí estamos, en casa, preparados ya para ver el partido.
0: Molt bé. Antonio Hernández és un jugador, exjugador, sempre són jugadors, professional de golf, i és mestre d'ensenyança, de és coach de golf, i tot i que treballa en diferents llocs, en diferents camps, també està vinculat amb la federació, diguem-ne que la seva càtedra titular està al club de golf de Manises. Fins ahí és així, la veritat?
1: Bueno, sí, vinculat tampoc, o sea, al final jo... Estoy trabajando aquí en el club de golf Manises y en verano lo que hago es temporada en Irlanda. Sí que es verdad que tengo amigos y tal que juegan, pero bueno, sí, sí, sí. Por el momento vas bien encaminado.
0: Y resulta que este hivern, yo estaba un día, y claro, no sé si era dilluns, dimarts, después de un dels partits de Bundesliga, estaba en Manises, estaba en Cristóbal, que tú el coneixes, el fill mayor de Cristina, de la meva dona, y digo, mira, Toni, digo, hola, Toni, y el que estaba al costado de Toni, me dijo Cristóbal, me dijo, y sé Grimaldo. Digo, ¿qué dios? ¿Qué va a ser Grimaldo? Digo, sí, que Grimaldo. Digo, pues lo que tú digas, pues será Grimaldo. Y después, no sé si al rato o al sendemá, me trobo tú, digo, y ese chico dice, sí, Grimaldo. ¿Por qué Grimaldo? Porque la bochería, la locura, pel golf de los chuaors, bueno, del Valencia Mols, del Llevant también, y desde la selección española, es molt gran. Y mira tu peraón, Mols se recolsen en tu per a que les ajudes, que les ensenyes, les dones el hàndicap i en Manises. Quines coses té?
1: Sí, bueno, al final, a ver, es diferente con Alejandro. Yo de futbolistas solo trato con Alejandro, que es amigo mío, y al final como clases como tal no solemos dar. Ahí las suelen dar. Él, por ejemplo, cuando estaba en Alemania tenía su propio profesor, solo que yo al ser amigo, pues lo que hacíamos era jugar juntos. Le podía indicar un poco lo que hacer, pero él siempre tiene un profesor en Alemania. Y bueno, ahora en España pues más de lo mismo, tendrá su propio profesor al final. Amigos somos, pero luego en el campo cada uno es uno.
0: Y resulta que, como en moltes coses de la vida, Toni, en el golf, quan té un amic que és professor, recomana a tots els seus amics que vagin en el seu professor, perquè és el que fem tot. Jo

0: faig amb els meus amics, i Grimaldo ho ha fet en també jugadors de la selecció com Cucurella i com Baena.
1: Sí, bueno, al final ellos ahora están todos por Madrid, quieren jugar...
0: Claro, nada, es que Grimaldo se'n va del Bayern Leverkusen, firma per a l'Atlètic de Madrid, Baena ja estava des d'enguany del Villarreal a l'Atlètic de Madrid i Cucurella al Real, vull dir, és tres en Madrid.
1: Eso, entonces ahí al final ahí tienen que jugar, nada, lo único que hacemos es echarles una mano a buscar campo. No sé dónde van a estar viviendo ni nada, pero lo que quieren es jugar, que al final es una... Yo creo que el golf para ellos es una forma de desconexión total. Al final juegas uno contra uno, no tienes equipo, todo depende de ti, y yo creo que es una forma bastante buena para ellos para evadirse del mundo del fútbol. Al final es muy exigente, están todo el día entrenando, es una vida muy dura, y yo creo que el golf a todos los futbolistas les va muy bien. Aquí tenemos la suerte de que en Manises, por ejemplo, ya no solo Ale cuando viene, tenemos Manu, mi compañero, Manu Quisal, es, por ejemplo, el que lleva muchos de Valencia. Si no me equivoco, lleva a Jesús Vázquez, vienen Hugo, vienen tres o cuatro, que, jolín, para nosotros es un honor tenerlos a todos ellos aquí en el club.
0: Es verdad, decía del Valencia, moltes, voltes, pues Pepe Lu, en Hugo Duro, en Diego López.
1: Claro, yo, están yo por allí entrenando, sí. Eso está muy bien, para nosotros nos va de lujo.
0: Sí, yo sabes que a voltes a Nat en Roberto Soldado y el Dani Parejo, eso que son amics, que yo en el Escorpión, y de cuando en cuando les agrada también anar al camp de dels Guerrers, que es el de Manises, igual que tenistes con David Ferrero, con Bernabé Zapata.
1: Efectivamente, tenemos la suerte de que... Yo creo que para nosotros, que todos estos deportistas practiquen el golf, es una buena forma de... Al final el golf es un deporte muy minoritario. Ahora cada vez está más en auge. Entonces, que todo este tipo de gente venga a practicarlo, joder, nos ayuda muchísimo a todos nosotros.
0: Bueno, ya se ha ayudado.
1: Sobre todo para promocionarlo.
0: Exacto. A Baena, Cucurella, en el handicap, supose que tendrás que ir a Madrid a visitarlos, pero seguro...
1: Sí, bueno, tenemos faena allí en Madrid, tenemos faena.
0: Pero seguro sí que anirás a Madrid demà, si deu vol, y guanyem el Mundial, perquè t'han dit, estàs convidadíssim. Qui se missatge, i si WhatsApp, jo ho ha llegit, ¿eh? Antonio, te vienes a Madrid si ganamos.
1: Eso es, si ganamos, vamos para allá 100%, hombre, habrá que apoyar a la selección. Bueno. Eso es lo principal.
0: Pues la veritat és que m'alegra molt que et servit també de via d'escape i de relaxament un poquet, que pensen també en el golf i no només en el futbol, la selecció espanyola, jugadors com Grimaldo, com Cucurella, com Baena, que ojalá, Toni, ens facin campions del món d'ací a unes horetes.
1: Hombre, esa es la idea, ¿eh? Yo creo que la idea es que nos traigan la Copa España, que queremos ver la segunda estrella en el escudo, que eso es muy importante para nosotros y sobre todo para ellos como futbolista. Yo creo que es un reconocimiento, yo creo que es el máximo reconocimiento que hay en el fútbol, tener una Copa en el mundo. No sé si me equivoco, ¿eh? Que yo de fútbol tengo poca idea, pero vaya.
0: No, sí que tens, sí que tens. Ara, més de golf, ¿eh?
1: Més de golf. Eso, ya, para mí primero ya sabes que es el golf. Para mí el fútbol es otra cosa.
0: Bueno, records al teu germà, que també és professor de golf, i a tota la família golfística i golfera de València. Toni, moltíssimes gràcies.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos.
0: Antonio Hernández, un dels millors professors de golf de la Comunitat Valenciana d'Espanya i que està supervinculat amb Grimaldo, Cucurella, Baena, que poden fer-nos campions del món, cosa de la que s'alegrarem tots els espanyols, molts dels que no són espanyols i tots els valencians, no faltaria més. És que vegin el partit a casa, els que vegin el partit a un xiringuito, a la vora del mar, en la platja, en la muntanya, en qualsevol casa rural, en casa d'amics, o en la plaça de l'Ajuntament de València, on estarà el gran ambient i on, des de 3 hores abans de començar el partit, ja està el nostre Superman, Toni Galindo. Hola, Toni, plaça de l'Ajuntament, molt bona vesprada.
2: Hola, Urrutia, don Carlos, ¿qué tal? Salutaciones, vuelvo a la vesprada desde la plaza del Ayuntamiento. Bueno, 3 hores abans ja vaig dir-te jo que així hi ha gent que me guanya, eh? Així ja va sent ja des de les 4 de la vesprada, jo he arribat al voltant de les 5, quan el Llorenç estava pegant de valent, mare de Déu, quina calor! Així ara està el cel volent-se posar oscur, no sé si jo si cabrà alguna goteta. Bueno, així ja estem rebosant les 2.000 persones aproximadament des de la plaça de l'Ajuntament. Ja han alçat la pantalla gegant des d'on podrà veure el partit tota l'afició que s'acosta així a la plaça de l'Ajuntament. I, bueno, pues multiculturalitat pràcticament és el detonant del que podem veure així en la plaça de l'Ajuntament de València. Gent de totes les races, de tots els colors, de totes les condicions, estan així per a veure este partidàs. I, bueno, tinc així a dos protagonistes que és el més pur exemple. Així tinc a Andrés, Andrés, tot pertrechat amb la vestimenta d'Espanya, la bandera, el pito, una peluca, el tipo Rafaela Carrà, però de color roig. Andrés, i tu eres colombiano.
3: Sí, soy colombiano. Yo vengo desde Colombia a apoyar a España.
2: En serio, todo pertrechado con el uniforme.
3: Claro, súper listo.
2: Bueno, y a tu lado, tu colega, que este ya es cuente aparte. A ver, mitad norteamericano, mitad argentino, y tú vas con la bandera argentina y la cara pintada de España. Tú juegas a ficha segura.
4: Bueno, la verdad, o sea, solo estoy contento de estar aquí, celebrar con mis hermanos latinos, cualquier persona, la verdad, sí, mucha alegría.
2: Bueno, pues este es un ejemplo de toda la gente. Bueno, tenemos aquí gente de... ¿Tú dónde eres?
5: Yo, mira, mi madre es de España, mi padre es de España, yo soy de España y soy más español que...
2: ¿Y hoy qué?
5: ¿Hoy qué? Pues hoy con España, que le vamos a meter 5 a los argentinos estos, nano.
2: Nada, pues, venga, la afición. Bueno, pues ya te puedes imaginar así el ambient que hi ha, Carlos, i el que arribarà, perquè per tots els carrers del voltant de la plaça és un autèntic riu de gent que se va acostant així per a viure en directe esta final. Per a mi, una de les millors finals de la història dels Mundials, este España-Argentina.
0: Supose que molta basca, molta calor i molta humitat en el centre de València.
2: Moltíssima, Carlos. Jo estic ara desitjant que pujar a l'Ajuntament on tindrem la base logística i ahir a veure si puc veure una botella d'aigua, perquè en aquests moments ja te dic jo que me fa falta.
0: Una curiositat, on està geogràficament instal·lada la pantalla gegant, on hi ha més d'una, i són de definició suficient?
2: Vale, mira, a veure, te diria on està la font. ¿Vale? Sí. La pantalla está cool and cool en la font. Está mirando cap a on estava la tenda del València Club de Futbol,
0: cap a l'estació del Nord. Molt bé.
2: Sí, cap a l'estació del Nord és, la resolució és perfecta. Jo estic mirant així que tenen tots els nivells, que ja saps que tècnicament estan fent proves, i la veritat és que la resolució és perfecta. Mira, m'estic clavant així dins de tot el jaleo, estic clavant-me, com se diria, en el mogolló. I mira l'ambient que hi ha. Bueno, la gent està hidratant-se en begudes legals, però que paguen el seu impost. I bueno, mira. Bueno, com votos que sou, d'ací de València?
6: Sí, home, claro.
2: Ui, què?
6: Ui, guanyem.
2: Guanyem quant?
6: 4-0.
2: 4-0. Estem a la plaça de l'Ajuntament. Direm això de senyor pretècnic. Pot començar la goletxa.
6: Clar que sí!
5: I Espanya!
2: Bueno, pues ja veus, Carlos, ací l'ambient que hi ha. La gent està molt animada. Anem a veure què passa. Perquè el partit s'ha de jugar, la final és molt complicada, el partit serà molt difícil, però és una final, s'ha de guanyar, s'ha de jugar, i a veure com acaba la cosa, esperem que a favor dels nostres, a favor d'Espanya.
0: Queda per a la història, Toni Galindo, en esta la teua primera connexió, la frase de begudes legals, però que paguen el seu impost. Això queda per a sempre.
2: I lo de senyor pirotècnic pot començar la goletxa, no?
0: I això esperem que siga així. Gràcies, company, després connectem en tu altra vegada. 6:12, Toni Galindo des de la plaça de l'Ajuntament. Anem a un dels protagonistes que millor jugava a futbol quan jugava. Ara, pues és això, guapo, legal, però ja futbolista ja no és. Ara és comentarista del Punt a Punt i és Javier Subirats. Hola, Javi, bona vesprada, com estàs?
7: Hola, què tal? Moltíssimes gràcies per la presentació.
0: Bueno, queden 3 horetes, menys quarts, 2 hores 45 minuts per a que comenci el partit. I quines sensacions te subi?
7: Pues de un partit molt igualat, però jo la sensació i l'ànim, no, de tots els, penso jo, de tots els aficionats a futbol espanyols, pues és que Espanya pot guanyar. Està clar que s'enfrontem a una selecció molt complicada també en experiència, és l'actual campiona del món, però Espanya està fent un mundial prou bo, jo penso que molt bo també. I, bueno, estan anat de menys a més. L'últim partit va ser espectacular entre un rival molt, molt, molt complicat i el va guanyar en molta claretat. I, bueno, les sensacions són bones. Jo penso que podem guanyar, però que està clar que tenim davant una selecció molt forta, molt potent, que també té diverses maneres de jugar, d'ajustar el seu joc segons les circumstàncies del partit, i que, lògicament, mos posarà difícil, no?
0: La gent que ha jugat a futbol, la gent que després ha sigut entrenadors, directors esportius, sempre, quan teniu que analitzar un partit gran, sobretot la prèvia d'un partit molt, molt important, sempre es referiu al mateix, que no n'hi ha que accidents, vull dir, incidències com una roxa de primeres, un penal tonto a favor del que sigui, coses que no condicionen el partit. Si no passa res d'això, si no n'hi ha cap accident, el normal, en tota la humilitat, però el normal és que Espanya, de joc, li passi per damunt a Argentina.
7: Sí, efectivament, el que dius, no? En aquests primers minuts

0: greu, diguem, no? Els primers minuts, pues, bueno, anar a controlar la situació, no encaixar un gol, si pot ser marcar-lo tu, no carregar-te de targetes a lo millor innecessàries que te poden fer mal en el transcurs del partit. Però bueno, efectivament, jo crec que Espanya està demostrant de fa temps que té una selecció molt bona, de jugadors importantíssims, té un centre del camp també molt bo, en un jugador com Rodri que sembla que tinga ulls darrere.
1: És veritat,
0: bueno,
1: sí.
0: I jugadors també de la mitja punta del centre del camp que arriben a gol, que fan gols, un davanter centre d'estos que diuen que no és, però no és, però que al final sempre fa molts gols, com és Oyarzabal, unes bandes molt, molt perilloses, i bueno, tenim un equip molt complet, no? Però efectivament, jo penso com tu, que si tot es desenvolupa normalment, pues Espanya té moltíssimes o un poquet més de possibilitats de guanyar que una Argentina que torna a dir que té també jugadors importants i que lògicament poden desequilibrar un partit, però n'hi ha que estar molt atent. Els jugadors espanyols han estat molt atents durant tot este Mundial, encara no han encaixat gols, o sigui que no n'hi ha un altre que confiar en aquest equip.
1: Quan tu eres futbolista, tenies coses, i el que no se'n recorda, ja li ho dic jo, que me creguen a mi, que jo t'ha vist moltíssims partits, de fet, ha tingut la mala sort de jugar en contra de tu, quan tu ja estaves retirat, aquells partits que feien de periodistes contra els jugadors. Tu que tenies coses de Pedri, tenies coses de Gavi, tenies coses de Dani Olmo, a la fi, i sa intel·ligència, i sa tècnica dels jugadors dels tres quarts de camp endavant és clau, però per damunt de tot, Rodri Fabián.
0: Sí, sí, sí. Rodri és un jugador que és una meravella, no? És que li dones la pilota, la juga, no perd cap valor, sempre la dona al jugador adequat, per això n'hi ha que fer-ho dins del camp, que nosaltres a voltes de dalt i des de la televisió
1: se veu molt fàcil,
0: però dins del camp és més complicat de veure-ho, i Fabián també està jugant molt bé, està també arribant. De fet, Fabián, pues bueno, al final vem que Pedri l'ha relevat un poquet a la banqueta, o sigui que en Pedri també un magnífic jugador, no? Doncs, clar, tenim esta classe de jugadors que són molt bons i que, lògicament, pues, mos poden donar molt, i anem a veure si l'eixís avui un partit tan redó com va eixir contra França.
1: Per últim, Javi, com eres el primer dels convidats en esta superprèvia de la final de la Copa del Món, anem a acabar cada ratet de conversació amb una mini porra. Per a tu, quin resultat creus que pot haver-ne?
0: Jo no soc tan original, tan
1: optimista. Jo tampoc, però a mi Juanjo m'ha dit tot.
0: Però soc un poquet optimista. Mira, jo vaig a dir-te un 3-1 per a Espanya.
1: Apuntat queda. Javi Cariñet, un abraç molt fort i gràcies.
0: Carlos, un abraç molt gran.
1: A disfrutar del partit. De Javier Subirats a Eduardo García Belda, el llegendari Miki, entrenador de futbol sala i absolut convidat i part fonamental del punt a punt i dels últims 90 minuts. Hola, Miki.
2: Hola, què hi ha?
1: Com estàs, bé?
2: Bien, esperando la hora del partido.
1: Pues encara queden 3 hores menys 43 minuts. Encara queda, però estem tots en il·lusió. Pot ser la gran diferència de l'afició espanyola respecte, Miki, de l'afició argentina. Espanya té il·lusió, té alegria, perquè arriba la final. Si malauradament perguem, que esperam que no perguem de cap de les maneres, ho acceptarem d'una manera esportiva. Però no estem en el vamos Argentina, carajo, la concha de la lora i tot això, que jo crec que passàs un poquet, no?
2: Bueno, yo es que creo que España, si pierde, puede tener desilusión, pero nunca decepción con esta selección. Creo que esta selección lleva unos años haciendo maravilla, ganando la Eurocopa, jugando las finales y perdiendo con Portugal por penaltis en la Conference League esta de selecciones, o sea que, y llegando a una final de Mundial, que eso es dificilísimo.
1: ¿Quina final te esperes tú, Miki? Táctica, mental y futbolísticamente.
2: Bueno, yo creo que a una final del Mundial nunca llega alguna selección que digas es que es muy mala y es muy fácil de ganar. No. Creo que todas tienen virtudes por lo que han llegado a esa final. Pero hay una cosa que a mí me llama

0: gang.
1: Sí, sí, 23 minuts de la vesprada, punt a punt, el dia de la final de la Copa del Món, de la final del Mundial de l'Espanya-Argentina, a partir de les 9 de la nit, queden menys de 3 hores. I tots, i més els que sou, som o han sigut periodistes en la frialtat que n'hi ha que tindre, la falta de passió que comporta la professionalitat, es bullís, es corre la sang per les venes i o ens emociona o ens il·lusiona. I n'hi ha que veure com estan els més jovenes, com per exemple el nostre Salva Gomis. Hola, Salva.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues nerviós, no se puede estar de otra manera, ¿no? Queden unes horetes per a que comenci una final del Mundial. Això no és una situació que ens acostume a viure cada 4 anys la selecció espanyola. De fet, feia 16 que no passava. Jo era pues, molt més jove de lo que dius que soc i la veritat és que en il·lusió i en nervis.
1: Quants anys tenies tu el 2010?
2: Pues en 2010 tenia 13.
1: Tirava.
2: 13 anys.
1: Mirava, que jovenet. Bueno, o sea, te recordes perfectament. Ja tenies
2: ús de raó,
1: tampoc tens ara, però bueno, té igual, que més o menys...
2: No, això no ha canviat.
1: I quin record tens del desenvolupament del partit? De que se va patir, de que no?
2: Sí, bueno, jo recorde, a més, estava en edat i lògicament en estiu, pues, de campament, no? En els amics...

0: en Ciudad Real, una calor terrible, en Moratalaz, y Beginem tot el Mundial. Y claro, teníem la costum de que cada partit que Espanya guanyava, pues acabàvem tirant-nos a la piscina i pues nos banyarem tots els dies, perquè claro, arribarem hasta la final. Y sí que era un poc la sensació de lo que arrossegaves de pues el 2008, de la Eurocopa, de que Espanya pues tenia una estructura o una columna vertebral molt, molt forta en jugadors del Barça, que en aquell moment també estava en un moment molt, molt important de, bueno, pues en aquella època dels triplets, el sextete, vull dir, aquell Barça que semblava que guanyava tot, no? Pues un poc l'estructura era ixa per a la selecció i torna a passar un poquet el mateix. També hi ha sis jugadors del Barça en esta convocatòria. En aquell moment hi havia més jugadors o presència de jugadors del València, una llàstima que no siga així, però sí que n'hi ha valencians, com Grimaldo, Ferran Torres, així. Exacte. Que, bueno, pues, ens dona, no?, per estar ahí molt pendents de lo que ha estat fent durant tot este Mundial la selecció espanyola, i ara arriba pues el moment de la veritat. Una final que jo crec que té que estar a l'alçada de lo que és un Espanya-Argentina, no? Anava a ser eixa final de la finalíssima. Estava mirant este matí i eren 7 partits els que, bueno, pues han vist les cares la selecció espanyola i Argentina. 4 victòries per a Espanya, 3 per a Argentina.
1: Però hi comptes amistosos i tot? O només
0: sí,
1: oficial?
0: Sí, sí. No, clar, és oficial. Que hem oficial.
1: Un, el del Mundial del 1966 en Anglaterra.
0: Clar, vull dir, és que ja no estava ni pensat, imagina't, en el 66. Però, bueno, en aquell moment guanya Argentina 2-1. L'últim precedent, jo vull que agafar-me més a l'últim precedent, que és una amistosa el 2018, 6-1 guanya la selecció espanyola a Argentina. No va passar, vull dir, no caurà eixa breva, però sí que esperem que la selecció espanyola avui continuï en aquesta dinàmica de victòries, de domini, i davant d'una Argentina que la veritat és que ha arribat a la final pues en aquesta sensació, no?, de que per el calendari, per el quadre, pues tot anava a ser més senzill, però clar, ha arribat, no?, i ha arribat remuntant, i ha arribat en molt de mèrit, i sobretot en un extraterrestre que encara que tinga 39 anys, pues continua seguint una de les estrelles, no?, d'este Mundial, com és Leo Messi.
1: Parlant del 39 anys, a que no saps en qui ha parlat per telèfon este migdia? Que no té 39, que ne té 40.
0: Té 40.
1: 40, sí. Una de les sensacions del Mundial.
0: ¿Bocinha?
1: Sí. Sí.
0: Era con la clava, pero ya pero le has trobat equipo o ya te.
1: No, claro, no. Que va chapa, que tenga paciencia. Que Roma no se va a hacer en un día. Bueno, yo me recordé que España va a batir la final del 2010 de Sudáfrica davant de Holanda, aquella ocasió que va parar Iker Casillas, el gol de Iniesta, però jo és que tinc la sensació, no sé si estàs d'acord amb mi, en que si tot, en tot el respecte per Argentina, si tot va bé, Espanya, que té menys instinte assassí que Argentina, però molt més futbol, si li deixen les coses bé i li pots sometre, pot convertir la final en una victòria comodíssima, encara que patir.
0: Bueno, jo no vull que arribar a eixa paraula, a eixe termini de comodíssima, però sí que és de veres que me vull ganar al partit davant França, no? Tot el món donava a França com, i jo m'incluís que en eixa llista de tot el món, que el donava com a favorit per a este Mundial, però Espanya va ser capaç de llevar-li el valor, no? I de jugar a lo que Espanya volia. Jo crec que Argentina té més experiència en eixa altre futbol, que te pot complicar molt les coses, que te pot complicar molt aquesta estratègia de tindre pilota, de dominar, de sometre, però clar, ahí estarà, no?, en aquesta balança de què pesarà més, serà el 3 futbol, perquè jo no veig a Argentina llevant el valor i jugant a tindre ells el valor, perquè no crec que siguin capaços, però sí que poden jugar a aquest 3 futbol, tenen jugadors molt, molt experimentats en aquest estil i en aquest sentit, i ahí és el que més me dona por, no? Balons a Messi, evidentment, ho han vist, no? Si veiem a l'Argentina de les remuntades, d'aixòs minuts de remuntada que han tingut en este Mundial, on l'equip se tira a les esquenes Messi i apareixen jugadors que en este cas són secundaris, però estem parlant de jugadors d'altíssim nivell, com Enzo Fernández, com Lautaro Martínez, com el cas de Julián Álvarez, tots aquests jugadors que no estan brillant moltíssim, però que si apareixen, pues, evidentment són diferencials, és el que a mi me dona por, no? Que apareixin estos actors secundaris en este Mundial, perquè l'estrella o el jugador que està tirant del carro en Argentina és Leo Messi. Jo crec que si De La Fuente ha pogut veure i analitzar, que estic segur de que sí, tots els partits d'Argentina, coneix molt bé a Scaloni, que va ser l'alumne seu en aquest títol d'entrenador del seleccionador argentí,

0: i jo crec que tindrà la capacitat de plantejar un partit en el que Espanya tinga l'opció de tindre el valor, de defensar el valor, i ahí està la clau per a mi.
1: La porra, Salva, per a tu?
0: 2-1.
1: 2-1.
0: Per a Espanya.
1: Queda. Molt bé. Gràcies, company.
0: I te puc dir estàs golejadors, Carlos, si vols.
1: Vinga, va.
0: Oyarzabal i Pedri.
1: Oyarzabal i Pedri. Va, apuntat queda, eh? Negro sobre blanco. Vinga, gràcies, company. Són les 6:30, això és A Punt Ràdio. Parem uns minutets en el punt a punt per a donar-li el micròfon, la veu a la nostra companya de la redacció d'informatius, Inma de la Concepció. Hola, Inma, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Carlos. Ja saps, de nord a sud, avui la Comunitat Valenciana està preparada per a la final del Mundial. Amb especial il·lusió es viurà l'Espanya-Argentina a Foios, el poble del jugador Ferran Torres. Ampa Caballero.
3: L'emoció de la final del Mundial es viu amb intensitat a tots els racons de la Comunitat Valenciana, però especialment a Foios, el municipi que ha vist néixer el jugador Ferran Torres. També es podrà seguir a través de pantalles el partit, serà a la plaça de l'Ajuntament de València. Així s'ha instal·lat un dispositiu de seguretat format per més d'un centenar d'agents. Es tractarà de blindar la plaça com si es tractara d'una mascleta.
2: Moltes gràcies, Ampa, i atenció, perquè a la carretera A3, sentit Madrid, un accident amb un cotxe incendiat a Villagordo del Cabriel ha ocupat el carril esquerre, causa una retenció d'uns 2 quilòmetres. Cal recordar que la Direcció General de Trànsit avisa que cal planificar el retorn perquè no s'acumulen els vehicles en la tornada a les destinacions per a veure el partit de futbol. Un partit que deixarà un impacte econòmic que es nota ja a casa nostra, en restauració principalment. Félix Sánchez és professor d'EDEM.
4: Fins ara, les rodes prèvies han tingut una pujada de les seues vendes d'un 30%, però s'espera que per avui aquesta pujada de les seues vendes siga d'entre el 40% i el 60%. Per tant, s'estima que sols avui seran 130 milions d'euros més de recaptació.
2: De guanyar, Espanya podria suposar més de 4.000 milions d'euros en els pròxims mesos. I València també estarà present en un dels moments més emotius del partit. Serà quan sonarà l'himne d'Espanya, que interpreta la banda valenciana Spanish Brass. Escoltem Carlos Benetó.
5: Ha sigut tot en temps molt ajustat, ja que ahir mateix reberem una invitació de la FIFA a participar en això. Serà una cosa inoblidable per a nosaltres i d'unes dimensions realment grandíssimes per a la nostra carrera.
2: Continua actiu el dispositiu per a localitzar i atrapar els animals fugits de les festes de Gàtova. El bou era el que més preocupava perquè es va dirigir a la urbanització Monterrodeno, molt a prop del nucli urbà. L'han abatut esta matinada. A hores d'ara, segons l'Ajuntament, les 6 baquetes restants estan controlades, però les més localitzades a prop d'un barranc pròxim al port de Xirivilla. Atenció, perquè no han pogut recuperar cap baqueta i es recomana no visitar el parc natural. La piscina està tancada. S'han suspès les festes des de cap de setmana. De moment continuen en marxa les des del cap de setmana que ve. Canvien radicalment d'assumpte perquè un home de 25 anys ha sigut detingut després d'agredir a la seva parella sentimental en un càmping de Guardamar del Segura. Donar-se a la fuga en una furgoneta. Ha ocorregut divendres i la víctima ha rebut ja l'alta sanitària. Cal recordar que el telèfon per alertar de violència masclista és el 016. És gratuït, no deixa rastre en la factura, però cal esborrar-lo del registre de cridades. I un altre succés, 2 adults i 2 menors que no podien tornar a la costa en els seus caiacs perquè el corrent els portava mar endins, els han rescatat en la zona de la cova tallada de Dénia. S'ha mobilitzat l'embarcació Salvamar Fènix, que una vegada ha rescatat les 4 persones, les ha traslladades a Xàbia. I acabem en l'horatge vesprada, molt pendents de les tronades, a l'espera d'un nou episodi de calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. La tempesta ha sigut forta. A Aiora han caigut 10 litres per metre quadrat en molt poc temps, acompanyats de granís i ratxes de vent que han arribat als 100 km per hora. Tempestes que es desplacen cap a la Canal de Navarrés, cap al Golf de València. Han caigut, per exemple, al voltant de 8 litres per metre quadrat, que ja també tenim algun nucli a l'extrem nord, bàsicament a la tinença de Benifassà. Per tant, vesprada marcada pel pas d'eixos ruixats i setmana marcada per un nou ascens de la temperatura. Demà ja esperem màxim màximes de 40 graus a l'interior de València i Alacant i al Baix Segura, on es decreta un avís de nivell taronja a la costa. Demà màximes de 32 a 34 graus amb humitats elevades. Esta pròxima nit i matinada tropical a la pràctica totalitat del territori i tòrrida a la costa, on no es baixarà dels 25 graus. Demà al matí, de nou, núvols baixos al litoral, vesprada amb ruixats i tronades que avançaran des de l'interior de la província de València cap a l'àrea de la costa. I els pròxims dies, sobretot a partir de març, un clar i contundent ascens de la temperatura.
2: Gràcies, Lluís. Calor a l'ambient i també a l'ànima dels aficionats i aficionades. Ara es deixem de nou en Carlos Ruti al programa Punt a Punt. Que disfruteu de la vesprada.
1: Gràcies, companya d'informatius de Punt Ràdio, Imma de la Concepció. Això esperem, que disfrutem, que no patim. El que està clar és que viurem. I en valencià, la final de la Copa del Món entre Espanya i Argentina a partir de les 9 de la nit. El següent protagonista ens està escoltant des de Estats Units, des de Houston, i atenció que és nebot del més gran, el nebot de Diego Maradona, i també li diuen Diego. Hola, Diego, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar con ustedes.
1: No, muchas gracias a ti. Gracias por atendernos. Buenos días, porque en Texas todavía estáis por la mañana. Eres el sobrino del más grande. Algo que se lleva con orgullo para siempre.
7: Sí, por supuesto. Mira, soy el sobrino mayor, el nieto mayor. Me llamo Diego López Maradona. Orgullosamente tengo el nombre y el apellido de mi abuelo, no de mi tío, que mi tío también lo tiene por mi abuelo, así que, pero orgulloso de portar el apellido, reconocido, o seguir el legado que dejó Diego Armando.
1: Sí, Diego, porque en Houston te dedicas también al mundo del fútbol.
7: Sí, claro, soy, bueno, tengo una liga de fútbol de adultos, y aparte tengo escuela de fútbol también entreno niños para que puedan asistir a las universidades y algunos que puedan llegar a ser profesionales en el fútbol, ¿no?
1: Muy bien. Es un modelo de negocio que funciona mucho en Austin, en Texas, la verdad, en Houston también, que pertenece al estado de Texas, en Florida, en sí. California, en todos los estados que son limítrofes, sobre todo con México.
7: Sí, por supuesto. Bueno, mira, la mentalidad del niño americano, del chico americano, del papá también, es que aprenda a jugar al fútbol, se destaque en el fútbol y que por intermedio del fútbol coja una beca de estudio que no le cueste al papá, y que el niño, mientras pueda estar jugando en la universidad, también está estudiando, y que después de terminar la carrera de futbolista se quede con una profesión, ¿no? Que es la intención de todo americano, pero también está el hispano, que quiere llegar a jugar en un equipo profesional, quiere ser el jugador profesional, se fija esa meta. Y bueno, con todo eso estamos aquí en los Estados Unidos tratando de ayudar no solamente a los americanos, sino también a todos los hispanos, mexicanos. Hay el 80% de los hispanos que están aquí en Houston, descendientes de mexicanos. Pero también hay hondureños, salvadoreños, argentinos, venezolanos, colombianos. Hay de todas nacionalidades, ¿no?
1: Lo que está claro, Diego, es que el 100% de ellos, todos estarán a partir de dentro de 2 horas y 23 minutos pendientes de la tele, pendientes de la final de la Copa del Mundo. Y tú también. ¿Qué partido te esperas, Diego?
7: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que va a ser un partidazo. La verdad, la mejor final que podamos llegar a tener, porque los dos equipos juegan bien, porque los dos equipos tienen ambiciones, porque los dos equipos tienen un sistema táctico parecido. Entonces va a ser un partido abierto, porque los dos van a proponer, no es que uno vaya ganando como lo hizo Inglaterra contra Argentina, que se equivocó en el planteo táctico. Van a ir a por todo, ¿no? Si meten un gol no se van a meter atrás a defenderse, sino que al contrario, van a seguir dándole para adelante, porque así lo hacen, porque así lo ha demostrado España cuando la gente dudaba del poderío español. Sin embargo, cuando jugó contra las candidata, que es Francia, que era Francia, España le demostró que jugando al fútbol se puede, y le dio una clase, una cátedra de fútbol. Y Argentina demostró también que hasta el último minuto hay que pelear en el fútbol, que en el fútbol no se puede bajar los brazos. Y eso es lo que nos dejaron, la enseñanza las dos selecciones que hoy se van a enfrentar y que por eso te digo que va a ser un partidazo. Yo como argentino obviamente quiero que gane Argentina, pero más que nada quiero que gane el fútbol. Quiero que se despejen todas las dudas que hay con respecto a Argentina, que le cobran todo porque está Messi. Yo quiero que oiga el fútbol. Si gane, mejor. Pero estoy contento porque sé que se lo merece.
1: Y tanto que sí. No nos acompaña mucho la calidad de sonido. De todas maneras, antes de despedirte, estamos a todos los invitados a los que estamos entrevistando preguntándoles por el resultado que ellos se esperan, haciendo una mini porra. ¿Para ti, Diego?
7: Para mí, si te digo con el corazón, Argentina gana 2-1. Si te digo con la cabeza, van a tiempo.
1: Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Diego López Maradona, desde Houston, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos del Punta Punta en Apun Radio, la radio autonómica de la Comunidad Valenciana.
7: A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a todo Valencia.
1: Y gracias, por supuesto, a Tony Galindo, que es a quien se le ocurrió pensar en el sobrino, que se ocurrió pensar en el debut de Maradona, en Diego López, gestionar la entrevista, y sin a que molt de mèrit per al nostre Galindo. Del debut de Maradona a un de los grandes porters de la historia del Castelló y comentarista del Punt a Punt, Emili Isierte. Emili, bona vesprada.
8: Bona vesprada, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
8: Molt bé, així és preparat per a veure el gran partit que tenim presta d'esprà, no?
1: A tu vaig a començar per preguntar-te pels porters, per Unai Simón i pel Dibu Martínez.
8: Jo crec que són dos grans porters diferents, de la seva manera d'enfocar el que és jugar i estar en la porteria, en similituds, eh? Tenen, no hi ha grans diferències, però per a mi està fent un gran mundial Unai Simón, sense fer grans parades, però sí... està un poquet per damunt Unai Simón en este Mundial, no? El Dibu té, hi ha molta experiència en partits internacionals i de selecció, però estic veient un Unai Simón molt més centrat que mai, molt més posat en el partit que mai, sense tindre la faena que podria tindre en un Mundial. És cert, els últims ja partits ha tingut un poquet més de faena, no?
1: El que està clar és que és, Emili, el partit de la nostra vida, eh?
8: Sí, la veritat és que és un partit sensacional, és un partit que té molts al·licients, recordem el del 10, però este en el tema Messi, en el tema d'Argentina, bueno, jo crec que n'hi ha moltes similituds en futbolistes que estan en Espanya, que han jugat així en Espanya, futbolistes que han estat en equips espanyols, amistat que tenen entre ells, bueno, hi ha moltes coses, i hi ha molta qualitat, sobretot que hi ha molta qualitat en les dues seleccions. Jo crec que el partit... una de les coses que possiblement tindrà que intentar estar per damunt és aquesta agressivitat, aquesta competitivitat que té Argentina, a veure si els espanyols poden llevar-se de damunt, no? Aquesta pressió que n'hi haurà, aquests quatre centrocampistes que posa molts partits Scaloni, no? Sí, que no són dos interiors, sinó que són quatre centrocampistes, quatre migcentros, a veure com podem eixir d'aquestes expressions. No?
1: I ara que parles d'Scaloni, recordem que la seua guàrdia pretoriana està composta per tres homes, un Walter Samuel, però els altres dos que coneixen molt bé el futbol espanyol perquè han jugat molts anys així, com són dos llegendes del valencianisme, que tu coneixes perfectament, Pablo Aymar, sí, i Fabián Ayala.
8: Sí, jo crec que al final... té un cos tècnic sensacional, un cos tècnic que coneix molt el futbol, es veu sempre en una línia molt correcte en la banqueta quan estan comentant les coses i tenen molta experiència, no? en la banqueta com a jugadors i com a entrenadors, que algun d'ells ha sigut entrenadors, no? Els valencianistes han estat així, però ja t'ho dic, crec que tenen una banqueta molt important i bueno, esperem que sigui el partit de Bonico, que sigui el partit... l'altre dia va ser ixe Inglaterra Argentina molt més agressiu i espero que no sigui tant, que pugui ser un partit de bon futbol i està clar que al final hi ha molts components, hi ha moltes coses i anem a veure, no?
1: I ara què dius Anglaterra-Argentina? Perquè s'han sentit en els primers 10-15 minuts tot eren bascolls, pegar-li cols a jugadors anglesos. Te dona por l'àrbitre avui?
8: És un àrbit perillós, per lo que ha fet en la Champions i com ha pitat en la Champions i en este Mundial, però és un àrbit perillós, però crec que per al que vulgui tindre o fer un partit agressiu, no? Perquè va demostrar en Champions ha demostrat que ha costat molt als àrbits traure targetes, i en partits de patades importants no entre targetes, crec que este és un àrbit de que possiblement pugui tallar aquest joc agressiu, no? Jo crec que al final la gent no està contenta, però crec que per a vosaltres, per als espanyols, pot ser que sigui un arbitratge bo si van en l'agressivitat que van estar l'altre dia. Argentina

0: a partir de que es va marcar, se va oblidar, té aquesta agressivitat, però et dic, crec que és un àrbit en la línia de que se juga al futbol i de que no hi hagi joc agressiu, no?
1: I és que és aixina. Estem fent porra en tots els convidats, els comentaristes, els periodistes, tots els companys i tots els amics que esteu participant en esta superprèvia de la final de la Copa del Món. Per a tu el resultat, Emili?
0: Jo posaria un 2-1, que m'imagina que estarà ja molt... Crec que n'hi haurà gols.
1: No, que creus, eres el segon. Salva Gómez, Salva Gómez ho ha dit també, 2-1. I 3-1, Miqui i Subirats.
0: Si que ho ha dit Salva, pues jo també 2-1. Sí, sí, jo crec que Argentina farà algun gol, però nosaltres podem fer un parell de gols i posaria un 2-1.
1: El que està clar, Emili, és que el que volem és que no n'hi ha cap incidència, ni cap errada que costi un gol, ni cap roxa al principi, ni cap penal, però si n'hi ha algo que siga a favor d'Espanya,
0: Claro, al final...
1: Perquè això condiciona molt el partit.
0: És un partit, és una final i els condicionaments de les targetes, de les expulsions, ja no dic les lesions, perquè lesions pot entrar algú de la banqueta del nivell del que estigui jugant, però sí que si n'hi ha alguna targeta molt pronta, una targeta roja, pot condicionar, no? Des de logo, són dues seleccions que tenen molta capacitat en la banqueta, poden passar moltes coses, inclús pot ser un partit llarg, inclús una pròrroga tranquil·lament, perquè al final a Argentina no li han guanyat fàcil la remunta a partits, però podríem anar tranquil·lament a una pròrroga, ja no dic els penals, però que el partit s'allargara.
1: Bueno, què és el que passa? Que ho disfrutes i que guanyi Espanya, Emilio.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu. 18:46, les 7 menys quart en el Punt a Punt, un altre dels companys de A Punt Ràdio està també sentint-nos, Manolo Montalt. Manolo, bona vesprada.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buena vesprada.
1: ¿Quina sensació prèvia a la gran final tens tu?
2: Pues va per moments, però ja vam córrer contra França, vull dir, Espanya li guanya a Bèlgica, el primer pensament era contra França no hi ha res a fer. Conforme anava costant-se el partit ja no veia tan complicat, i en la final m'està passant el mateix. En un principi, bueno, mires a Argentina, sobretot per el rendiment que està donant Leo Messi i per... que és un equip que jo crec que tots tenim en ment que va ser un equip molt dur en la final, però bueno, és que mirant el que ha fet Espanya també tens arguments com per a pensar que la segona estela pot vindre cap a Espanya, per què no?
1: Quines eren les claus del partit?
2: Jo crec que les claus del partit és que Espanya, en la mesura del possible, intente calcar el partit contra França. Per què? Perquè això significa que Argentina no tindrà la pilota. Si Argentina no té la pilota, Messi tindrà molt poques oportunitats de traure la vareta màgica i fer el que només ell sap fer. Ara bé, pot sorprendre una volta, com li va passar a França. Jo crec que a Argentina, a Scaloni, que jo crec que és un molt bon tècnic, va ser complicat que el pugui sorprendre. Per tant, a l'hora de tindre la pilota, jo crec que va a dependir un poc de exactament Luis de la Fuente com vulgui distribuir la pilota en les zones del camp en les que Argentina te puga pressionar menys per afurtar-te-la tu, és a dir, intentar blindar en les zones on tu vas a manejar la pilota per a que no caiguin peus d'Argentina i a partir d'ahí jo crec que la clau va ser que Espanya siga ella mateixa, que Espanya siga l'equip que hem vist durant tot el campionat, que és un equip que ha aconseguit un gol i que no oblidem, ara estava sentit a Emilio, en el tema d'un partit llarg, sí que és cert que era l'última final a la pròrroga però, i als penals, però també és cert, Carlos, que Espanya... Me costaria mirar, però jo crec que dels equips que han passat, anem a dir a partir de quarts de final, crec que és un equip que ha resolt tots els partits en els 90 minuts.
1: Durant tota la temporada, Manolo, tant a tu com a Luis Urrutia, vos heu sentit parlar molt dels àrbitres. Tu què creus que farà el d'avui?
2: No tinc ni idea, perquè segons aquí escolts... A veure, a mi hi ha una cosa de la final que no m'ha agradat i no vaig a posar la culpa ni en Argentina ni en Espanya. Jo crec que en Espanya i Argentina hi ha qui s'ha dedicat a embrutar moltíssim la final, val? I segons qui escoltes, te diuen que és un àrbitre que li va fenomenal a Argentina, la manera de ser d'Argentina, que és un àrbitre que està tutelat per Infantino i que Infantino vol que Argentina sigui campió. I a l'inrevés, hi ha gent que diu que per la manera de jugar a Espanya és un àrbitre que va tallar molt el joc, que no va permetre la duresa. No sé, jo fins ara... És que en

0: el que hem vist, sobretot en Espanya, crec que els habitatges no han tingut cap incidència en els resultats del conjunt nacional. Per tant, vull continuar pensant que en el dia d'avui l'àrbitre tampoc va tindre una incidència directa. Ara, que estem veient coses molt estranyes, és cert que estem veient coses molt estranyes auspiciades per la mateixa FIFA. Jo, per a mi, el partit més escandalós de tot el Mundial va ser el Noruega-Anglaterra. Vull dir, jo crec que la guinda que li pegaren a Noruega, jo fa temps que en un Mundial no veia un guinda d'aquestes característiques, però a més és que allò de que la pròpia FIFA traga després una nota en xarxes socials on se veu que el famós baló toca en el cable de la Spider-Cam i cau, i la FIFA te diga: no hi ha evidències de que la pilota s'ha tocat en el cable. Com que no hi ha evidències? Sí, vull dir, estem veient, vull dir, és una miqueta la frase de Chico Marx a Groucho en Sopa de Ganso. Va a creer usted a sus propios ojos o a mí? Por eso es lo que va a hacer FIFA, una miqueta. Y sí que te pot impulsar a pensar que, bueno, que hi ha coses estranyes, però la fi, jo vull pensar que la final la va a decidir el futbol.
1: Afortunadament, no has dit la frase de me dona més por que una trona. El teu pronòstic, Manolo?
0: No dono mai pronòstics perquè sóc molt roïd i a més és una qüestió de mala sort. Crec que tinc una mala sort tremenda a l'hora de donar pronòstics. Vull que guanyi Espanya.
1: Pues sí, que guanyi Espanya. Gràcies, Manolo.
0: Una abraçada, Carlos.
1: I la selecció espanyola del seu hotel de concentració Puig en l'autobús, Oyarzabal, Puig... Lamin Yamal, Pucha, Jeremy Pino, Puchen, els que poden proclamar-se esta nit campions del món des de Nova York rumb al MetLife Stadium. Estem ja amb el senyal de televisió, mentre també estem pendents de les cues que n'hi ha fora de l'estadi per a que puguin entrar els aficionats, els tornos, els periodistes. Ja està quasi ple el camp i encara queden més de 2 hores. Següent convidada a la nostra companya de l'agència EFE, Paula Lerín. Hola, Paula, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Bueno, estan ja pujant, ahí veiem a Baena, a tots els jugadors de la selecció, a Pedro Porro, els futbolistes de la Rocha, que a més avui juguen de Roig, a l'autobús. Això ja està ahí, Paula?
2: Jo estic nerviosa, Carlos. La veritat, tinc quise ahí en l'estómac, quise papallones, i estic nerviosa perquè és un dia gran. La veritat, estic nerviosa, confiada en que Espanya va guanyar aquesta segona estrella i amb moltes ganes.
1: Jo crec que la gran diferència és que l'aficionat espanyol i els periodistes tenim més alegria pel partit, més il·lusió que no, i aquesta passió moltes desmesurada dels argentins, que és una exageració,
2: Sí, ho viuen molt, molt. Mira que en Espanya també vivim el futbol d'una manera molt intensa, però crec que nosaltres, no sé, anem amb més cura o més confiats perquè sí que crec que ells tenen a Messi, que és un dubtablement per a mi, el millor jugador de la història, però nosaltres tenim el grup, tenim l'equip, que això és moltes vegades per a mi molt més poderós i esperem que així no siga.
1: I esperem que sí. El teu pronòstic, el teu resultat per a la porra?
2: Pues yo un 2-1.
1: Un 2-1. De moment el resultat estrella.
2: Que guanya Espanya.
1: Paula, companya, que disfrutes del partit i en acabar es veurem així en els estudis de Apunt Ràdio.
2: Per a celebrar, espere. Moltes gràcies, amics.
1: Un beset. Gràcies. Mentrestant, continuem pujant per goteig els jugadors de la selecció. Hem vist David Raya. Estem veient també auxiliar-se de l'estaf del head coach de la Fuente. Li s'escanegen l'acreditació abans de deixar-les pujar al autobús, als tècnics. I tornem a la plaça de l'Ajuntament. Tornem a Antoni Galindo per a veure quin ambient hi ha. Falta de més de 2 hores, però poc més de 2 hores que comença el partit, Toni.
3: Bueno, pues así ya estarem per les 3.000 persones, si no alguna més. Però atenem una cosa, perquè això és increïble. M'estic tornant loco. Així tinc realment a Lamin Yamal i a Cucurella. Realment és increïble. Són dos dobles. Estan triomfant, absolutament. Estan triomfant perquè està tota la gent fent-se fotos amb ells. Bueno, Cucurella, que realment eres d'Iran.
4: Sí, jo soy d'Iran.
3: Com te llamas?
4: Me llamo Kasra.
3: Bueno, eres igualito, tío.
4: Sí, me parezco muy a Cucurella.
3: No, la gente no hace más que hacerse fotos.
4: Sí, foto. La gente saca mucho foto conmigo y estoy flipando en colores. Es

0: està de Nova Jersey, en la ciutat de Nova York, l'escenari de la final que poquet a poquet va plenant-se. Falten exactament 2 hores per a que rode la pilota en la final del Mundial. Recordem que d'ací mitja hora començarà l'espectacle previ en la cerimònia de clausura del Mundial i que després la mitja part, no serà mitja, serà sencera, perquè jo crec que més d'un quart d'hora serà vora mitja hora en tota l'actuació musical com el Showtime de la mitja part de la Super Bowl, el que ha preparat el cantant de Coldplay, que és el responsable de totes les actuacions de Madonna, de Shakira, de Justin Bieber i de tots els artistes que tenen previst participar. És a dir, n'hi haurà futbol, n'hi haurà espectacle, n'hi haurà festa i ho contarem així. I en valencià, des de València, des de Castelló i des d'Alacant també, Gonzalo Blanes, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Salutacions, bona vesprada.
0: Bueno, quin ambient hi haurà en Alacant avui?
1: Així hem triplicat l'ambient, perquè tot el Mundial ha hagut pantalla gegant al centre de tecnificació, al Pedro Ferrandis, era un ambient prou bo, llevant el dia de les 2 de la matinada, sempre el consistori municipal ha posat eixa pantalla, però és que avui hi havia tanta gent que volia anar que s'ha posat també en la plaça de Bous, que té una cabuda més ampla, i també en la zona de la Volvo Ocean Race. Així que hi ha 3 punts neuràlgics a la ciutat d'Alacant, on segur que estarà l'afició veient el partit. I després, en les cafeteries, no fa falta dir que no hi ha cap taula lliure, no? Tot el món ja ha reservat per a veure els amics el partit. I bé, esperem que siga un partit que a les 11 de la nit doni també la festa, que igual que l'Hèrcules quan logra l'ascens se'n van a la plaça dels Estels, quan Espanya guanya un europeu o un mundial, també és el punt neuràlgic on se'n van tots per a festejar el títol. Així que a veure si és de veres que podem viure primer el partit en els amics, el que li agrade en aquestes pantalles gegants, i després en aquesta plaça dels Estels, que segur serà una festa si finalment Espanya avui logra el títol de campió del món.
0: La plaça Major en Castelló, el passat Ajuntament de València, la plaça dels Estels en Alacant i en totes les places, en tots els llocs, en tots els pobles i en totes les ciutats per tot arreu de la comunitat valenciana. Esperem que per tal de celebrar una victòria que li donaria a Espanya, Gonzalo Blanes, la segona estrella. Per alçar la copa cal guanyar, per a guanyar cal ser millor que Argentina. Per a tu, en quina clau futbolística?
1: Sí, sobretot que Espanya, jo crec que Espanya ha anat creixent al llarg del campionat. El partit davant França és un autèntic espectacle perquè és molt complicat deixar sense opcions de gol a un equip en Mbappé, en Dewey, en Dembélé, en Barcolà. Jo crec que és una demostració del futbol de la selecció espanyola. Argentina és de veres que té el cor, que té la història, que és l'actual campió, tot això està molt clar, i té a Leo Messi, però si Espanya juga com va demostrar en el partit davant França, crec que és molt complicat que ningú li pugui guanyar en un partit de futbol. El que passa, Carlos, és que és un partit i és futbol, i possiblement el que fa gran el futbol és que mai es sap el resultat. Hi ha altres esports que igual en un partit més desequilibrats pues dius, va guanyar este segur perquè és superior, però en futbol i en una final d'un campionat del món hi ha detalls, arbitratge, qualsevol jugada que pot capgirar el destí d'un partit, però sincerament, la mà en el cor, veient tots els partits del Mundial, com ha jugat Argentina i com ha jugat Espanya i com arriben també físicament i anímicament, jo tinc la sensació de que futbolísticament és millor Espanya. Ara, després hi ha que demostrar-ho en un partit complicadíssim, en els pauses estes que tenen ara d'hidratació, en el descans que has comentat que és més llarg. Sí. És un partit molt especial, és un partit molt diferent i també està la part anímica. Però futbolísticament jo tinc la sensació de que Espanya és en este moment favorit i que és el millor equip que Argentina.
0: Jo estic d'acord ahí en tu. Pot ser que en això la clau també estiga en la capacitat d'Espanya d'aguantar les acometides, les embestides, quan vagin com assassins buscant sang dels argentins i saber gestionar el resultat?
1: Sí, sí, per supost que sí. Hi ha que ser intel·ligent, hi ha que portar el partit on tu vols i hi ha que fer que l'arbitratge sigui un arbitratge que se'n ve cap a Espanya, és a dir, que hi ha que tindre la intel·ligència, tocar ràpid el baló en alguna ocasió, perquè a la fi els argentins, evidentment, sobretot l'altre dia en el partit davant d'Anglaterra, el primer quart d'hora, el que volien era un poc donar aquesta sensació de que estaven marcant el seu terreny. Però si tu toques ràpid, va ser molt complicat que aquest futbol s'imponga en el partit. Per tant, jo crec que una de les claus és que Espanya en els primers minuts tinga aquesta capacitat que li van veure davant França de tocar ràpid. Perquè així, per molt que tu vulguis fer faltes, és que arribes tard. I si arribes tard, és targeta.

0: Ara, pues, l'altre dia ja crec que vam ser quasi més de 1.000 persones en aquesta pantalla gegant i avui esperem, per lo que estem veient ja a aquestes hores, que probablement pues, siga moltíssima més gent la que s'ajunte ara mateix en el DJ que està animant la vesprà i ja hem, pues, d'ací pocs moments pues, ja tot ja es començarà a calfar una miqueta per estar a pleno rendiment per al partit.
1: Quina camiseta tries? La roja, la blanca, quina?
0: Jo sóc un tradicional, ja ho saps tu.
1: Sí.
0: La meva és la roja. Meva és la roja i, a més, m'ha ficat el número de quan jugava jo encara a balonmano, o sigui que llavors, si entonces fem coses molt bones, pues llavors hi donem sort a la nostra selecció i mos podem col·locar aquesta segona estrella.
1: Jo he triat avui la blanca, eh? Perquè saps que la bogeria que hi ha hagut en aquesta camiseta blanca, que és preciosa, eh?
0: Sí, és molt bonica.
1: Sí, i que la gent... Bueno, pues que disfrutes d'este partit, Jorge, en Burriana, en tots els teus conciutadans, i que podem donar-los aquest abraç virtual a les 11 de la nit quan acaba el partit i que Espanya hagi aconseguit el títol de campiona del món. Estem fent una porra en tots els que participen en esta prèvia, així que te toca dir la teva predicció al voltant d'este partit.
0: Jo crec que és un 1-0 d'Espanya, patint, però al final en victòria molt treballada, en victòria a pesar d'aquesta Argentina que crec que mos ho ficarà molt difícil, però que sobretot pues té molta més experiència, més veterania, i això jo crec que se veurà en certes qüestions que a nosaltres no mos agraden massa, però que segurament Argentina utilitzarà. Però crec que al final el bon joc, el bon saber, l'educació s'imposarà sobre altres qüestions.
1: Un abraç, alcalde Jorge Monferrer, Burriana, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: La Copa del Món 2026 en Apunt Ràdio.
3: Pugen els jugadors d'Argentina al bus més d'un quart d'hora després de que ho hagi fet Espanya. Pugen Messi, el Dibu Martínez, tots els jugadors de Lionel Scaloni. En el punt a punt seguim 7-10 minuts de la vesprada parlant en comentaristes, en companys, per a veure quines són les sensacions prèvies a la gran final de la Copa del Món que a partir de les 9 disputen Espanya i Argentina. El seu tècnic, Lionel Scaloni, en este moment, pujant a l'autobús. La gran diferència és que no li estan demanant el codi QR eixe als membres de l'estat, Samuel, Fabián Ayala, d'Argentina. Sí que li ho han demanat fins a De la Fuente. Entonces, la seguretat ha sigut més estricta per a Espanya que per a Argentina. Salva Folgado està a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Salva, bona vesprada. Hola, Salva. Bueno, pues no sentim a...
4: Hola.
3: Ara te sentim. Salva, com estàs?
4: Molt bé.
3: Bueno, queden menys de 2 hores. Quina és la sensació que tens tu en la prèvia d'esta segona final de la Copa del Món en la història del futbol espanyol?
4: Bueno, jo ja donava a Espanya com a favorita abans de que començara el Mundial. I, bueno, pues a la fiesta de la final, Carlos. Soc prou optimista. Crec que Espanya és millor equip que la selecció d'Argentina, i per tant fàcil no serà, perquè Argentina compta amb Messi, que és absolutament imprevisible, i a la fi jo crec que és un futbolista ja fins i tot sobrenatural, capaç de qualsevol cosa. Però vamos, jo soc optimista, crec que la selecció espanyola va emportar-se el Mundial i va penjar-se la seva segona estrella.
3: Les claus?
4: Bueno, pues les claus, jo considero que primer Espanya no ha de caure en les provocacions d'Argentina, que crec que va començar a calfar el partit des de ben pronte, igual que ho va fer l'altre dia contra la selecció d'Anglaterra, no caure en les provocacions, l'Espanya ha de limitar-se a continuar jugant com ho ha fet fins ara, fonamentalment en els dos últims partits, defensar-se amb la pilota i, bueno, sent fidel al seu model de xoc. A partir d'ahir, jo crec que tot serà més fàcil. La clau és, torna a dir, no entrar en aquest joc brut que d'un primer moment jo crec que va tractar d'imposar la selecció argentina per a tractar d'intimidar a futbolistes espanyols.
3: I que puga tindre la seva primera i última nit d'encert i de glòria de cara a porta de la Minya Mal.
4: Bueno, fins ara no ha fet falta la Min, eh? Evidentment, si avui apareix en la Min, apareixeria en una gran final per a confirmar o per a contrastar lo gran futbolista que és. Però jo crec que la fortalesa d'Espanya està en que fins ara no ha destacat sobremanera cap futbolista sobre qualsevol altre, no? Són un grup, diríem, coral, la seva força està en el conjunt. Evidentment, tots estem esperant que la Mina aparega d'una manera extraordinària al llarg del Mundial. Encara no ho ha fet. Si apareix avui Carlos, pues millor, perquè evidentment és un futbolista fantàstic que no sols enguany, acaba de complir de 9 anys, sinó que té un pervindre brutal i que crec que estic convençut que li va donar moltes coses i molts títols a la selecció nacional. Si apareix, perfecte. Si no apareix o apareix al nivell en el que ha aparegut fins ara, bo, jo me conforme, perquè torne a dir, la fortalesa d'Espanya està en el seu grup i està en el seu lloc, que diríem, coral.
3: I a més de la importància de que Espanya guanyi el Mundial, de que és el que tots volem, el que a tots ens faria feliços, estratègicament, la importància que tindria per a tots, mitjans de comunicació, futbolistes, per a tota la indústria del futbol espanyol.
4: Bueno, jo crec que afortunadament la selecció espanyola, que està cansada ja de guanyar en les últimes, bueno, pràcticament des del Mundial de 2010, a partir d'ahí, bueno, pues ha col·leccionat Eurocopes, ha col·leccionat també Nations League, i jo crec que d'això s'ha beneficiat el futbol espanyol, han provat contractes multimilionaris per a la Federació Espanyola de Futbol, i a partir d'ahí està, ha repartit part d'aquests beneficis cap a les seleccions territorials, i estes, bueno, pues han invertit, diríem, en el futbol més, més nostre. Evidentment, tot repercutix de manera positiva si hi ha un nou títol per a la selecció espanyola, perquè torna a dir, és que totes les seleccions territorials se veuen afavorides.
3: I és que és veritat. La porra que estem fent-la entre tots els companys en els que estem parlant esta vesprada, Salva, el teu resultat?
4: 2-0.
3: 2-0. Apuntat queda. Gràcies.
4: Adéu, abraçada.
3: I que gaudisques del partit. De Salva Folgado a Vicent Latorre, llegenda del llevantinisme, comentarista del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Hola, Vicent, mestre, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
3: Bueno, com estàs, bé?
5: Bé, bé, passant molt de calor, perquè acaba de vindre de Canet i la veritat és que fa un calor agobiant. Però bueno, esperançat i en ganes de que comenci el partit i disfrutar del bon futbol que està fent la selecció espanyola.
3: Fa molta basca, el que volem és que Espanya li puga calfar l'orella a Argentina, eh?
5: Sí, sí, per supost. És a dir, el que volem és que guanyi i que faci un bon partit, perquè jo crec que té jugadors de molta qualitat, i ho ha dit molt bé Salva, no? Se basa el fundament de la selecció espanyola és en l'equip. I ja no sols és que juguen, sinó és que deixen darrere també. I és que no han participat encara, que bueno, la seva força estan fent que la selecció sigui, jo crec que des de fa uns anys, esta part de les més respetades a nivell mundial, tant la masculina com la femenina. Entonces, bueno, això li dona moltes possibilitats, ja no sols a l'equip nacional, sinó al desenvolupament de les canteres de tots els equips de la Lliga.
3: Quin partit t'esperes tu, tàcticament?
5: Bueno, yo he sentido un poquito a Salva y me espere eso, me espere. Yo espere que el árbitro esté en consonancia lo que requerís una final, ¿no? Es decir, yo sé que Argentina tiene un choque muy brusco, sí que es cierto que, bueno, tiene muchísima cualidad, pero eso está donde está y porque ya se ha podido remontar partidos que tenían muy complicado, pero también se basa en un choque brusco y es aún no tiene que entrar en España, ¿no? Y aún el árbitro tiene que medir y posar una vara para que l'equip no faci lo que en, per exemple, el partit d'Inglaterra va fer, no? A partir d'ahí, Espanya té que jugar com s'ha jugar, és a dir, dominant el valor, marcant el ritme, que té jugadors, sobretot en el centrocamp, que poden marcar el ritme de xoc que interessa en cada moment, i bueno, i a veure si tenim un poc de cert i fem un gol que faci que Argentina, bueno, pues tingui que obrir-se un poc més i tingui que jugar més ràpid, perquè la veritat és que l'altre dia el partit, la primera part, pareixia que anaven caminant, no? I és difícil poder competir contra un equip que se tanque darrere i que va caminant. Però bueno, jo crec que el Espanya el que té de basar-se el seu xoc és el que està fent, no? Control del valor, moviments ràpids, donar circulació de part a part, i bueno, i buscar ja no sols la profunditat per bandes, sinó també per el centre, no? Tenim un Dani Olmo que senís, que és un jugador del LAS espectacular, que està fent-ho molt bé i que està en una situació anímica i deportiva fenomenal, no? I tenim que aprofitar-se d'això.
3: Bueno, Messi està clar que ha tingut una dimensió tan gran con un presente super respectable als 39 anys, però deixen pas a la joventut. La joventut la minya mal.
5: Sí, clar, a veure, la Mila Evans no, diuen, no, és que no, jo no ha lluit com s'esperava d'ell, sí que ha lluit, el que passa és que té tres jugadors sempre, de dos a tres jugadors sempre, i és molt complicat, i això és el que dona la possibilitat de que uns altres jugadors estiguin més lliure. I en quant a Messi, l'altre dia va llegir un reportatge de Pep Guardiola, i ho dia, no, que Messi, lo bo que té és que encara que tingui 39 anys, va 10 segons per davant des de més, és a dir, ell veu el futbol molt més ràpid que la majoria de jugadors, per això té la qualitat que té i sap estar, i el que havia de fer és no despertar-lo, perquè sabem que va tindre de 10 a 15 minuts o 20 minuts que si agarra ell el testigo del xoc mos pot crear problemes, com s'ha creat en els partits on s'han classificat, no? És a dir, té una surda espectacular, es dona uns centres matemàtics i ahí té que aprofitar-se, ahí té que controlar molt bé la selecció espanyola, sobretot Cucreia, no? Té estar damunt d'ell i saber que no pot deixar-lo lliure, perquè en el moment que el deixa lliure te pot crear un problema greu.
3: Precisament per això t'anava a preguntar. No despertar a la bèstia, vull dir, Argentina, que Messi té el seu millor jugador, però el seu gran líder, sobretot quan ha maurat com a persona i com a futbolista, és com un tauró quan olora la sang, t'agafa, te mossega, t'immobilitza, no et solta, i és ixa, la capacitat que té que tindre Espanya de poder manejar aquestes situacions i mantindre fred al rival, no deixar que se te puja a la barba.
5: Claro, igual que va fer la tria contra França. França, pensem que tenia, que pareix que no jugava, diu, és que no té equip. Va, tu l'equipes França, el que passa que Espanya va saber jugar-li molt bé i sobretot a jugadors fundamentals no els deixar, no els deixar, és que cansar, jo crec que es va avorrir. I arriba un moment que, bueno, estàvem perduts, no? En Messi passa el mateix, en Messi n'hi ha que, bueno, respetar-lo. Fija que l'altre dia en el partit, és a dir, quan li pegaven una pata a Messi, és com si li pegaven una pata al líder, i ara ven tots en seguida, tots els argentinos allí a diria, este no el toqueu, que este és el millor jugador, no? Entonces, bueno, n'hi ha que respetar-lo com a jugador, però n'hi ha que estar molt damunt d'ell i com tu has dit molt bé, no despertar a la bèstia, és a dir, bueno, pues, que s'avorrisca, que avui no disfrute del futbol, perquè Messi, en el moment que disfruta del futbol, és perillosíssim. I el que hauria de fer és que s'avorrisca, que sigui un partit avorrit per ell.
3: Exacte. Que sí que volem avorrir a França i, si pot ser, no patir. Estem fent una porra entre tots els convidats, els comentaristes, els companys. El resultat que desitges tu?
5: Bueno, jo te vaig a dir, a mi m'agradaria, primer, que guanyi Espanya. Però te vaig a dir un resultat i com tenia que ser. Tenia que ser un 3-2... que marcara el 3-1 i el primer gol de Messi i el segon gol ja quan ja passava estiguera acabant el partit de penalti perquè fora el màxim golejador del Mundial.
3: Però que no es faça mal. Que es faça campió.
5: Exacte. Efectivament. Que sí, hem volat els campions ja i que el segon gol el faci en el minut 95 de penalti injust, però que faci el segon gol i que estigui per damunt de com a màxim golejador d'Empapé.
3: Mestre, moltíssimes gràcies.
5: No, molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Un abraç. Llegenda Vicent Latorre. Arriba el bus d'Espanya al MetLife Stadium de Nova York. El primer en baixar és Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, tot mudat, i en sabates esportives. Baixen ara els jugadors, baixa Pedri, bueno, baixen tots, està esperant ahí la minya mal, no siga que se li hagi oblidat qualsevol cosa. Estan baixant ahí els grans protagonistes. Està Àlex Baena. I esperem, a veure, sí, la primera presa de contacte és amb total normalitat, total tranquil·litat. Va Pedro Porro també, cridat a un company, cada un la seva motxilla blanqueta, està amb el xandall oficial, baixa Pau Cubarsí, baixa Víctor, l'home que a lo millor podria tindre minuts si estiguera físicament ja perfecte, el xiquet de Foios, Ferran, Borja Iglesias, l'exjugador del Mestalla, David Raya, el porter. Estan tots els jugadors, està Miquel Merino també, està Jeremy Pino, paixant tots els protagonistes, Miquel Oyarzabal, que esperem que avui l'olfacte de gol el tinga perfecte. Estem a punt d'arribar a les 7:30, estem en directe en esta superprèvia de la final de la Copa del Món, en la que estem parlant en companys, en periodistes, en exjugadors, en comentaristes, en periodistes, con Pablo Leiva. Hola, Pablo, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Buenas tardes.
3: Hora i mitja queda per a que comence el partit. ¿Y qué pasará? ¿Qué tiene que pasar, Pablo?
6: Bueno, lo primero que creo que a todos se nos está haciendo largo el día, ¿no? Con ganas de que llegue a la final. Yo tengo la sensación de que, bueno, voy a decir una obviedad, pero el primer gol El que marque el primer gol, yo creo que marca todo. Creo que si España marca el primer gol, no disipo, no imagino un contexto en el que esta Argentina te sea capaz de remontar y la gente pensará, bueno, a Egipto sí que le ha remontado, a Inglaterra le remontó. Es cierto, pero la realidad es que creo que España, si marca el primero, no se va a tirar para atrás como sí que se tiraron Egipto e Inglaterra. España ya mostró contra Francia, contra una Francia que, de hecho, su gran virtud es el contraataque. A España le dio igual, con 1-0 siguió mandando, siguió buscando el segundo y siguió imponiendo su fútbol. Creo que ahí, si España se adelanta, Argentina tiene poquito que hacer. Ahora bien, si Argentina se adelanta o en un balón parado, en una falta lateral, en un córner, incluso en un posible penalti, si Argentina se adelanta, creo que España lo va a tener muy complicado porque se va a jugar muy poco a fútbol. Creo que van a parar el juego continuamente, creo que van a llevar el partido hacia otro fútbol. No lo digo como una crítica, porque lo puedo llegar a entender, sino como una realidad del partido que imagino.
3: Vais a Lamine Yamal ara del bus de la selecció arribant a l'estadi. Jo crec que ha sigut l'últim en diferència de 3-4 minuts respecte dels primers companys i només en baixar. Estadística. Argentina, Pablo, ha rebut 7 gols, Espanya només un. Això vol dir algo?
6: Creo que quiere decir que por ejemplo, para mí los laterales en cierta manera también marcan mucho el partido. Creo que el Mundial de Cucurella y de Pedro Porro es muy superior al de Nahuel Molina y Talafico. Nahuel Molina, que hizo un muy buen Mundial de 2022, creo que está en otro punto de su carrera. Y luego el Pau Cubarsí y Laporte está a un nivel espectacular. Y ojo, porque a veces cuando una selección encaja muchos goles puede parecer que sus centrales no están tan bien. Creo que tanto Cuti Romero como Lisandro Martínez están bien, pero la sensación es que el centro del campo se abre mucho más o sufre mucho más el de Argentina que el de España, y está mucho más ordenado. De hecho, ayer hablaba con Raúl Albiol y me decía que cuando una defensa no encaja goles, y él lo dice por experiencia, cuando un central no sufre tanto, es porque en el centro del campo todo está ordenado. Así que también tendremos que mirar a ese centro del campo.
3: Per ser, entens, Pablo, que contar la història de la portada que vareu pensar i dissenyar a nit i que avui s'ha pogut veure i llegir en tots els llocs de Súper, El sueño americano, amb la foto del Valencià de Foios Ferran Torres.
6: Bueno, que al final también yo creo que de alguna manera nosotros tiramos hacia lo nuestro, ¿no? Hacia ese Ferran Torres, hacia Grimaldo también. Y bueno, estábamos como locos por encontrar una foto potente. Yo creo que el gesto de Ferran Torres lo dice todo. El sueño americano con esa frase tan manida. Y yo creo que además en el caso de Grimaldo, que no está teniendo participación, lo veo más complicado. Pero algo me dice dentro de mí que Ferran Torres puede ser también un hombre clave dentro de esta final. Creo que se le pegó en exceso en los primeros partidos. Creo que durante toda su carrera ha recibido más críticas seguramente de las que merece, y Ferran Torres ojalá hoy vea recompensado el trabajo que lleva haciendo, porque creo que lo merece, tanto Ferran como muchos otros futbolistas, y evidentemente esa portada era para él, y creo que André García ya hizo un trabajo fantástico ilustrando lo que todos pensamos, que es que ojalá España cumpla ese sueño americano hoy.
3: Sempre quan hi ha un grandíssim aconteixement, quan xafa la selecció espanyola per primera volta, tots vestits encara en xandall, l'herba, que està impecable, que és una catifa total del MetLife Stadium, saludant a les famílies que estan ja en la grada, raonant entre ells, mirant-se, ningú amb el mòbil a la mà, la cosa és prou important, o almenys no estan mirant-lo, algú el trau de la butxaca, però estan concentrats en el partit. El que te deia, una de les coses més incòmodes quan hi ha grans esdeveniments és la ressaca immediata, si és roïna, a nivell extraesportiu. És a dir, en Cristià, que no n'hi ha que ni incidents ni en les celebracions, ni en l'estadi, ni en el camp, ni per ser en l'estadi sí que estan a vendre molts d'incidents, però per la desorganització en les cues i els problemes que n'hi ha d'accés al recinte dels aficionats, de la gent, inclús de periodistes que tenen una acreditació o una entrada comprada. Però dic que tinguen la festa en pau esta nit, en València, en Castelló, en Alicant, en tota la comunitat, i que no n'hi ha que ni incidents, perquè això embruta molt, i la veritat és que dona molt pel sac als periodistes, tindre que estar pendent tantes hores de treball ja poquita nit o quan ja és molt, molt tard, d'incidents en el desagradable que s'informarà d'això,
6: Sí, al final creo que es fútbol, que todos le damos una importancia porque la tiene y porque ocupa, yo creo que muchas emociones a lo largo de nuestra vida, pero como dices, ¿no? Ojalá no haya incidentes, que el que gane lo celebre como lo tiene que celebrar, y el que pierda, bueno, pues que asuma que ha llegado hasta la final del Mundial, que yo tengo que reconocer que hace 16 años No sé si os pasa a muchos, hace 16 años estaba incluso un poco más nervioso que ahora, porque era la primera y yo creo que todo el mundo pensamos, bueno, es que si la perdemos, a saber cuándo volvemos a tener la oportunidad, y era un poco el miedo que teníamos. 16 años después de nuevo estamos, y yo creo que esos nervios son distintos, así que ojalá se pueda asumir con mucha naturalidad, tanto el bando ganador como el bando perdedor, lo que pase hoy después de 90 minutos, 120 o después de una tanda penalti, lo veremos luego.
7: Y es que es verdad, ¿sabes qué pasa? Yo estoy contento, estoy ilusionado, pero nervioso no estoy, que es la verdad también.

0: És la veu de I Show Speed, una de les superestrelles de la cançó en els Estats Units en esta cerimònia de cloenda del Mundial. El partit comença en 1 hora i 15 minuts. A esta hora de la vesprada encara no és oficial l'alineació d'Argentina. La d'Espanya sí, ja fa molts minuts que la coneguem. Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Olmo, Fabián, Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. És la formació titular de la selecció espanyola. En el pròxim quart d'hora haurà de ser oficial ja la formació de Lionel Scaloni, de la escaloneta que va enfrontar-se a Espanya en la jornada d'avui. Mentre continuem sentint esta cerimònia de cloenda del Mundial, viatgem fins fins Castelló per conèixer quin és l'ambient que es viu a hora i 14 minuts per a que comence esta final del Mundial. Castelló, José Luis Wall, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Salutacions i molt bona esperada. Luis Urrutia, amics del Punt a Punt, ja especialíssim, eh? Tots pendents així també en Castelló, estic en la plaça Major, d'eixa pantalla gegant que s'ha instal·lat justament davant, no?, dels porxes, d'eixe balcó principal del Ajuntament, i on hi ha moltíssima gent. Sobretot, tinc que dir-te, Luis, que hi ha molta gent jove, també acompanyats, evidentment, els més jovenets pels seus pares, per les seus mamàs, i, bueno, totes venen equipats, no?, amb la roja, també hi ha que dir que està molt de moda eixa camiseta que dus tu, Luis, la segona equipació, eixa blanqueta, amb el revés de color granat en els costats, i, bueno, en definitiva, l'ambient que anirà increixendo, encara faltin uns quants minuts, però des de la posició me trobe que estic justament darrere del DJ que està col·locant la música per anar ambientant ja tot el que és la plaça Major i l'ambient previ al partit. Pues, com dic, cada volta hi ha molta més gent. Jo diria que ara mateix ja serem 2.500, si no més, ja en la plaça Major de Castelló. El sol està donant-nos una treva, però la temperatura salta, fa bochorno, però en ganes de futbol i en ganes d'escoltar en el Punt a Punt com es canten els gols d'Espanya, Luis, per a veure si podem col·locar-se la segona estrella en el pit de la Rosa d'Espanya.
0: A veure si és de veres. Tornem al Midlife Stadium per a sentir esta cerimònia de cloenda del Mundial.

0: tant, i al nostre costat, amb la roja, amb la camiseta d'Espanya, porta el 19 ací el pit, un dels regidors de l'Ajuntament, Sergio Toledo, què tal, com estàs?
1: El 19 de la Minya Mal, que esperem que avui faci un gran partit, i bueno, la veritat és que fa molta calor, en semifinals i en els quarts de final ja van muntar la pantalla, la regidoria d'esports, i la veritat, moltes ganes de que siga una festa a esta plaça. Tenim ara mateix prou de 5.000 persones abarrotant-la i que puguem celebrar tots junts la victòria d'Espanya en la Copa del Mundo.
0: I també saludem a la regidora d'Esport, Mai Cortado, què tal, com estàs?
2: Bueno, pues feliz, feliz. Ya veis el ambiente de Castellón, todo Castellón en la calle, a apoyar, a animar y a vivir esto que es histórico 16 años después.
0: ¿Habéis visto por ahí alguna camiseta argentina? Yo he visto alguno, pero son absoluta minoría, por lo menos de momento.
2: Bueno, yo he visto y es bueno que también sabéis que esto es el Castellón de todos, que salgan a animar y que lo disfruten como nosotros. Eso sí, que gane el mejor y que sea España.
0: Bueno, jo tinc que preguntar-vos als dos, jo he estat així en el balcó igual que vosaltres, no fa molt, celebrant un ascens, i aquell dia hi havia moltíssima gent. No sé si som tants ara o no, s'espera que vinguem poquet a poquet quan s'acosta l'hora del partit, Sergio?
1: Pues jo crec, mira, l'altre dia en semifinals estàvem parlant, no?, que en el començament de les festes de Nadal, que fem una encesa de llums, s'apropa molta gent, el Madalena Vítor, l'ascens del Castelló. Jo crec que ara mateix són més gent que en aquests events, perquè no tenim passadissos tan grans i hi ha moltíssima gent ara mateix. O sigui que, i com diu Maica, gent de Castelló de tota la vida, però també gent d'Argentina i gent d'altres països que han vingut a Castelló i que volen celebrar la victòria de la selecció espanyola, sí.
0: Bueno, estem en plena transmissió, en els companys del Punt a Punt, des de Burjassot, des dels estudis centrals. Per a tancar en vosaltres, comencem per la regidora d'Esports, una porra per a la final, estarem així fins l'estantes per a ser campions, sé que serem campions, però quin serà el resultat, com serà la cosa?
2: Yo creo que vamos a ganar 2-1, estoy convencidísima, de que vamos a sufrir un poquito, pero yo creo que vamos, que no veo la segunda estrella.
0: ¿Els gols de alguna preferència o és igual?
2: Ay, creo que Merino se lo vuelve a merecer, y porque nos ha hecho pasar en dos ocasiones, y Yamal, ¿no? Queremos todos Yamal.
0: Molt bé, i Sergio, què diu?
1: Jo m'ha llevat el 2-1 perquè també pensava el mateix. Jo pense que Lamín té que marcar avui i Oyarzabal, que és el que mos ha guiat un poquet cap ací en grans partits que ha fet. I després d'Argentina, jo soc del Barça, o sigui que te tinc que dir Leo Messi i que se despedisca dels Mundials marcant, però no guanyant.
0: Bueno, pues gracias a los dos, tant de bo siga qui siga encerte, ¿no?, en esa predicció. I així continuem, Lluís, com veus, poquet a poquet està pujant de temperatura, no?, l'ambient a la plaça Major, hi ha moltíssima gent, com apuntava també Sergio Toledo, i bueno, pues preparats ja per a què es conteu i es narreu aquests gols, a mi m'ha de igual qui marque, però n'hi ha que guanyar esta final consiga, de veres. De seguida estarem en l'alcaldessa.
3: Juanjo Rodri, què tal?
4: Hola, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
4: Bueno, lo primer que vull dir és que fa un rato m'he trobat en el carrer a Ximo Arregui i molts anys doctor destacat del València i m'ha dit que una abraçada per a tots, Fernando,
3: igualmente.
4: Charlie i Luis.
3: Però així la tornem a Ximo, una magnífica, una bellíssima
5: persona. Un fenomen. Médico,
4: un fenomen. A partir d'ahí estic a la teua disposició.
3: Veus Espanya campiona?
4: Bueno, no soy tan optimista con Fernando que le ha faltat vindre en la camisola de
3: ja la portem Charlie jo,
4: però li falta. No, jo crec que és complicat. Argentina és un equip complicat, de la present 39 anys, i este matí estava llegint jo que Messi, estadísticament, al final de cada partit fa com a molt entre 4 i 5 sprints, no fa més. El 40% del partit se'l passa caminant. O sigui que anem a veure. Quina és la diferència que jo veig entre un equip i un altre? Crec que Espanya presenta una alineació, inclús una selecció de molta qualitat. I, sin embargo, Argentina té una mescla que la fa perillosa, que és gent agressiva i gent de molta qualitat. Què pot eixir d'ahí? No ho sé. I jo havia, quan venia

0: fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
0: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
4: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
4: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
6: La Copa del Món 2026 en Apunt Ràdio.

0: A Shakira la sentirem en el descanse de este España-Argentina de la final de la Copa del Món, que anem a viure així en directe en el Punta Punta Punt Ràdio, 28 minuts per a que arranque el partit en este MetLife Stadium de Nova Jersey. Per Castelló, com està l'afició espanyola? Crec que també l'argentina, José Luis Gual.
1: Bueno, pues ara sí que ja pendents, no?, del calfament de les dues seleccions, quan celebra per tot l'alt, no?, quan han vist asomar ahí als futbolistes de Luis de la Fuente, i el que veig és molt de ventall, eh? La gent està tirant-se aire perquè ja dic, fa molt de bochorno així en la plaça Major, s'ha ajuntat molta gent, com es contava el regidor d'Esports, ells tenen comptabilitzats que poden haver finalment uns 5.000 castellonencs, no?, que van a presenciar en esta pantalla gegant la finalíssima de la Copa del Món 2026, i estic jo particularment, Luis, a l'espera de a veure si arriba una miqueta de temps l'alcaldessa i puc preguntar-li també quina sensació té i quina idea té de cara a esta final, però ja dic, tot preparat, la megafonia funcionant, la gent en ganes de ballar, en ganes de veure gols i en ganes de gaudir, de moment, cap tipus de problema, eh? Simplement això, que la temperatura és una miqueta alta i que n'hi ha que refrescar-se, n'hi ha que donar-se una miqueta d'aire.
0: Pues ens demà l'espai, en quan estigues a prop de l'alcaldessa de la ciutat de Castelló. I per la plaça de l'Ajuntament de València, Toni Galindo.
2: Bueno, pues yo me lo he baixat así, ¿eh? La veritat és que l'ambient és sufocant. L'ambient, això és la temperatura, però el que fa l'ambient de la gent és espectacular. Així ja haurem rebossat fàcilment les 6.000 persones. Camisetes d'Espanya, el que triomfa és la Minya Mal. També tenim una representació argentina, famílies senceres han vingut així. Lògicament triomfa el 10 de Lionel Messi. Però bueno, me n'he vingut així al costat perquè així estan les ambulàncies, perquè ja t'he dit jo que alguna mala gana hi haurà per la calor sufocant que està fent. Jo m'ha arrimat i no es pot estar. Estic amb Alberto. Alberto, quantes ambulàncies teniu així?
3: Hola, bona vesprada. Pues som un total de 8 ambulàncies alrededor de tota la plaça per a poder cobrir tot el que pugui passar.
2: De moment res, no?
3: De moment estàs aquí prou tranquil·let, però la calor que fa és el que estàs dient. Així probablement avui tinguem que treballar.
2: Hi haurà sorpresa. Bueno, un resultat.
3: Un resultat, jo espero que va guanyar Espanya 3-2.
2: 3-2, mira, jo penso el mateix que tu, si el resultat que tinc jo en la meva porra. Anem a veure, Lluís, així la cosa està caldejada per l'ambient, la temperatura i també per l'ambient futbolístic. La gent està en festa, la gent està ja per damunt dels arbres, la gent està per damunt dels quioscos on venen flors, ja no cap més gent així a la plaça de l'Ajuntament, així hi ha més marxa, hi ha més rock and roll que en una mascleta.
0: Bueno, pues efectivament, això és el que està vivint-se en la plaça de l'Ajuntament de València. Tornem a esta taula amb Carlos, Charlie, amb Fernando i amb Juanjo Rodri per a continuar analitzant el que pot ser este encontre, este partit. T'ha sorprès, Fernando, que la alineació d'Espanya siga la mateixa?
4: No. Yo creo que es la alineación que prácticamente desde el segundo o tercer partido ha venido jugando. Dani Olmo la ha respondido muy bien. Baena, ha habido momentos buenos, sobre todo ahora hacia el final del campeonato. Y Pedro Porro se ha hecho con el puesto de lateral. No me ha sorprendido en absoluto. Es que a Cubarsí, Laporte, Cucurella no los puedes quitar. Ha sido una pena para el resto de jugadores que no ganaras ese primer partido para al menos participar algo. Pero bueno, se puso como se puso el tema y ahora es normal que repita alineación porque es la que mejor resultado le ha dado y en estos momentos es la mejor alineación que puede sacar Luis de la Fuente.
0: Pero a Charlie Gidas en just que Pedri nos llegó a una final del Mundial.
5: Por nombre quizá, por fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol debe de valer la meritocracia y creo que el mérito que ha hecho Fabián es darle un plus al equipo y sobre todo yo creo que Rodri ha jugado mejor con Fabián que con Pedri. Por tanto, me sabe mal que a mí Pedri me parece un futbolista descomunal, pero creo que en esta selección, en este momento, no tiene cabida en el once inicial. Igual que mucha gente dirá, es que Baena va a jugar una final de un Mundial. Sí, chicos, que Baena se ha ganado jugar la final de un Mundial.

0: Jennifer Hudson.
1: Està cantant.
2: Quina veu, està estant el banner.
0: Brutal.
2: Mare de Déu, quina veu.
3: Està a gustar a Donald Trump.
2: Quin espectacle, impressionant. El que acabem de viure en este himne dels Estats Units. Bueno, pues sí que...
4: Era Robbie Williams.
2: Robbie Williams. Que va cantar Robbie Williams.
1: Angel.
3: No sé, però no sé què pinta, eh?
4: Anem a veure.
3: A veure, a
4: això t'ho va muntar Chris Martin, el de Coldplay, eh? Jo està esperant. A veure què diu.

0: Robbie Williams, que recordem, és ambaixador de la música de FIFA. Sí. A més, de bon futbolista, eh? Sí.
1: Te posaries Charlie Xandall?
2: És que a ell han dit que jugava, creo. Sí. Elles van guapíssimes. I
0: suave a futbol, eh?
2: Sí, bueno, pues que me sepa un Xandall cuando juega a futbol, no para...
3: Yo canta mejor.

0: l'àrbitre principal d'este encontre, encarregat per ajudar el partit, qui es queda fins el penúltim dia, va ser del Cerro, que va ser tercer assistent de VAR en el partit del tercer lloc. O sigui que, no, molt bé, no?
1: I ja està el VAR, diversos partits, sí, ja està bé.
0: En la veritat espanyola. Doncs pues ahí els tenim, els jugadors i gent al terreny de joc, a la selecció espanyola i també a la selecció argentina, els dos que tenen que passar des de el fons. Recordem que este és estadi de futbol americà,
1: sí,
0: i com que necessiten vestidors d'un tamany més gran que és d'un equip de futbol, ixen des del fons, no? No, no ixen des de la meitat com ho farien.
1: ¿Cuántos se cambian ahí en el partido de fútbol americano?
0: Sí, sí, molt, molt,
1: 120,
0: 40,
1: ¿no?
0: 40, segur. Sí,
1: bueno, seguro, sí, sí, 40, sí, sí, seguro.
2: Se habrán estado a gusto.
1: Se habrán tumbado, porque hay una barbaridad. ¿Eh? Digo, pues son pequeños todos, además, los que de fútbol americano, pues imagínate.
3: Ha triat la FIFA xiquets multiculturals de totes les races i també de sexe, aixina que està tot representat perquè tot el món siga, es sentisca integrat i passen quasi tot sense mirar-la, Luis, al costat de la Copa del Món.
0: Quasi al costat de la Copa del Món. ¡No la mires! ¡No la toques!
2: No la toques. No, mirar-la se puede mirar, no pasa
1: sí,
2: nada.
1: Sí. Ah, no. No pasa nada.
0: I sen els 26 jugadors de la selecció argentina, també els 25 que els 26 jugadors de la selecció espanyola que es col·loquen al voltant del cercle central, preparats per a que en un instant comencen a sonar els himnes nacionals. Primer sonarà, suposo, el d'Espanya, que actua com a equip local en este encontre, i després suposo que el farà el de la selecció argentina. Així que els jugadors que es col·loquen al voltant d'esta zona central del terreny de joc, també el quintet arbitral que va a dirigir el partit, mentre esperem que els últims jugadors de la selecció argentina també es col·loquen en esta zona del camp, en esta zona central, amb el logo de la FIFA, amb el seu escut en el cercle central i esperant que es done l'ordre per a l'inici de sonar els himnes. Himne d'Espanya, final del Mundial.
4: Para escuchar el himno nacional de España, interpretado por Spanish Bronze.

0: Va directament fora, però la idea era bona, eh?
1: Esto lo está haciendo bien Lamine, sí.
2: Tienen muy bien controlado a Dani Olmo, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Que era, es difícil, ¿eh? Es difícil controlar y más con dos medios centros, pero nos, a veces, incluso cuando recibe por detrás de los medios centros, el que sale es el uno de los dos centrales y va intentando que no se dé la vuelta, pero está costando más de lo que yo creía encontrar a Dani Olmo.
0: El té ben colocat en el radar y habitualmente el trobar. Mucha cobertura la de cap era que Rodri pugui buscar la tres central y la por de primer es trobe Cucurella, que está jugando fluidísima esta final. Pilota para España, Porro, más allá de la separadora per la dreta, l'espera Lamine. Yamal ara no pot superar Tagliafico, que ha fet una bona acció defensiva i recupera la pilota per a l'Argentina. El Cuti...
1: Apreta.
0: Sí, si li apretes se tirarà a terra.
1: Sí.
0: El Cuti finalment la rebutja amb molta sort, aplega per a De Paul. I finalment la pèrdua de pilota cantada d'Argentina. Cucurella per a Espanya. Deixa per a Rodri, de primer és Fermín. Espanya per el costat de Baena. Baena encara, sí. Que bé se'n va. Baena, la centrada amb l'esquerra. La recuperarà.
1: Sí, que centrado.
0: Molt bé Argentina, no ha pogut alçar la pilota en la centrada.
1: Lo he hecho muy bien, eh?
0: La torna de nou Fermín, però és que no es fa l'ànim d'anar avant, eh? Quan tenia a 6 jugadors per davant de la pilota...
1: Sí, Fabián està sin arriesgar.
0: Juga la pilota darrere. Jo, després del que he vist, per a mi seria el canvi en el descans, eh? Pedri per Fermín.
1: Jo crec que no.
0: Pedri per Fabián.
2: No està molt participatiu, però jo no. Crec que no.
1: No, no.
2: Igual tan pronto com el descanso, jo no. Crec que no. No lo hará.
0: Tocant la Argentina. El Cuti entrega per a Lisandro Martínez. Tagliafico entrega per a McAllister, que el primer que fa és protestar i després tirar-se a terra.
2: El es que en realidad per... esas pelotas al lateral, cuando va a estar presionado,
1: deja,
2: no
1: tiene...
2: El central le hace el lateral, ¡pum! Toma, haz lo que puedas.
0: Es un embarque.
2: Eso es un embarque
3: como la copa de un pino.
2: Para los laterales es, me doy vuelta y la tiro larga, porque en medio no tengo a nadie, o la tiro corta y son unos embarques. Y al central se va acercando y cuando está a tres metros lo hace... Toma, a lo que puedas.
3: Ahí va el regalito.
2: A lo que puedas.
3: Ahí va el regalito.
0: Será balón para Argentina, que tornará a picar la falta. Puja en el centrals de la selección de Scaloni.
1: Le mete De Paul, ¿no?
0: Sí.
1: Aunque está Messi también, pero...
0: Sí, es, pero a Messi faró la conducción, no. Efectivamente. Messi...
1: Era así.
0: Así la rep. Messi per l'esquerra, tracta de fer la conducció, però li la recupera la selecció espanyola, molt bé. Ha recuperat Espanya.
1: Esta acció,
0: altra patada, buscant el turmell de Porro, la patada de Julián Álvarez.
1: Es que pegan en todas, Luis, pegan en todas, y pueden pegar.
0: El balón espera a Rodri, que juga per a Espanya. Camí del 34 de la primera meitat, això és el punt a punt a punt ràdio. 0-0 al marcador del MetLife Stadium de Nova Jersey. La té de nou Espanya. Mentre recula la selecció argentina, Porro, per la dreta l'espera Lamin, de nou la té Porro, i este juga al mig per a que Rodri espere la presència en atac del central. Aymeric Laporte, però sense arriscar en cap passada. Espanya necessita una miqueta de clarividència en l'últim terç de camp. Cucurella.
1: Està molt cerrat, ellos, eh?
0: Entrega Laporte. Busca la desmarcada ara sí de Cucurella. Cucurella dins l'àrea, la centrada rasa, la rebutja Argentina, però hi havia fora de joc de Cucurella.
1: Sí, ha tardat molt el passe.
0: Sí. Però és que no arrisca.
2: És que primero no entrava, eh?
1: Claro, no entrava.
2: Ha tenido que esperar para ver si entrava, sí. Y cuando entrava ya estaba... Sí. Bueno, han pitado fuera de juego, no sé si estaba o no.
0: Sí, sí. Sí, era así.
2: Sí, un poquitín, nada, un pie.
0: Però, en fi, ben assenyalat el fora de joc.
3: Li fa falta a Espanya augmentar les revolucions, ser més ràpid, buscar més passades interiors i tractar de produir més desmarcatges que els que fins ara estan demostrant. Té que agobiar en el ritme algo més a Argentina.
4: Perquè Argentina el que vol és que Espanya es sentisca incòmoda i és el que està fent.
1: I que passen els minuts, si no tienen
2: pesa. Però ells estan controlant molt bé el trio ese Fabián, Dani Olmo, Oyarzábal. Lo están controlando de momento muy bien.
0: Presiona Porro per a tocar la pilota de Nico González i enviarla pel costat, servici de banda

0: per a la selecció argentina. La té Nicolás Tagliafico. I trau des del costat per a la zona d'atac. Julián Álvarez no la pot controlar. Serà pilota per a Espanya. Encara que falta. Després assenyala falta d'Argentina. Que ho protesta tot.
1: Todo. Tagliafico lleva 7 faltes tranquil·lament. Le da igual. A él le da igual.
2: Ya entramos en lo del árbitro, ¿no?
1: Sí. Sí, pues sabíamos que no iba a pitar mucho de esto.
0: Estem a 9 per al 45. Però vaja, només afegiran 3 minuts, per la pausa d'hidratació, pilotada llarga, el control que no és massa bo per part del Cuti, i finalment Tagliafico, que entrega cap a la zona medular, a punt de perdre Argentina. Olmo la recupera per a Espanya. Vinga, ara cal accelerar. Olmo entrega per a Cucurella, la toca de tacó, no fa massa bé, el rebús de Montiel, servici de banda.
1: Ha sacat petroli Cucurella, era complicadíssim salir d'ahí, Però complicadíssim.
0: Buscat el regat tocant la de tacó, Però ja veia avantatge per al lateral d'Argentina.
1: Sí, la pena, el robo que no ha sido en la primera jugada, en la primera acción.
2: Montiel del Sevilla, ¿no?
3: Sí. Bueno, metió el penalti que le dio el Mundial.
1: Y la Eurocopa ellos, y la Champions esa, ¿cómo se llame?
3: La Copa América.
1: Sí. No, sí, al Sevilla también lo tiró él, el último.
0: La Europa League.
3: La Europa League.
0: Tocant la España, való avançat, este pot ser bo. Allà Oyarzabal a tocar de primer, espera Olmo. Dani Olmo té obert en l'esquerra Cucurella. Cucurella que fa la centrada rasa, colpeja en el Cuti. De nou pilota per a Cucurella. Opció de centrada, entrega rere per a Olmo. Dani Olmo que la penja per al rebuig de Lisandro Martínez. I el baló serà per a Argentina.
1: En manos.
0: Argentina que fa falta en cada acció,
1: Sí.
3: Julián va acabar rebentat.
0: Sí.
1: No, pues lo saben Lautaro, es que ellos...
3: Claro, sí, lo sacas a Lautaro.
1: Lo tienen claro.
3: Lautaro no es tan rápido como
1: no,
3: este.
1: No,
3: pero mí, es peligroso.
1: Pero yo todavía me parece mejor delantero.
2: La intensitat que està ficant Argentina en cada acció és important,
1: Sí.
2: Van a mort, però van a mort del tot.
0: Àlex Baena per a Espanya, lateral de l'àrea per fila esquerra, continua Baena, bon retall. La pilota que tractava de filtrar per a Olmo, però hi havia un bosc de cames d'Argentina que han pogut recuperar la pilota.
1: Pégale a gol, hombre. Baena tiene buen disparo, además.
0: Ara està tancadíssima Argentina,
1: Sí.
0: Ara Espanya deuria aprofitar estos minuts per a fer el primer gol d'esta final del Mundial. Obligant a bascular ara a la defensa argentina, perquè Aymeric Laporte entrega en curt per a Rodri. La pilota avançada, que és boníssima. Olmo no la controla i Arzabal la para el porter argentí. El xut des de la frontal de l'àrea de Mikel Oyarzabal és pilota per al Dibu.
3: Sí, però ja han encontrat a Oyarzabal, a Dani Olmo, a Fabián. Por ahí por el medio alguna tiene que salir. Es que España juega mucho por dentro.
0: Enviament en llarg per a la pilota pentinada que rebutja Cubarsí sense cap complicació. Minut 39 de la primera meitat.
1: És el momento. És el... L'ha cazado mal Oyarzabal.
0: Segon xut entre pals, no? Que fa
1: sí,
0: Espanya, jo
1: sí, crec. Sí.
0: El del principi del partit de Lamine Yamal i este de Mikel Oyarzabal. Pilotada llarga per a Baena. Baena que no pot superar Montiel. I serà, per tant, pilota per a Argentina. Està mirant, llançament 2 per a Espanya, 2 entre pals. I 2 corres per a Espanya. Per a Argentina, 0 xuts a porta, 0 xuts fora, 0 corners. L'actat d'Argentina no és massa bona. És Messi, que juga per la dreta per a Rodrigo de Paul, constantment buscant-se, els dos jugadors del Inter Miami. En el mig, McAllister. Va a buscar la apertura d'Enzo Fernández. Allà va Leo Messi, remete entre línies. Va a buscar la trena amb Julián Álvarez. La pilota per a De Paul. De Paul que tracta de fer la centrada bloquejada per Cucurella. I després ve la pèrdua per Argentina. I ahí ve la falta immediata.
1: Tarjeta, la primera partida.
0: I la primera groga del partit espera Argentina per esta falta de Lisandro Martínez.
1: Es que ya estaba bien.
0: Minut 40.
4: La repetició es veurà que és dura.
1: No, claro, no, es corta una contra. Si la parte que es dura, És que te vas a la porteria, te vas al cap contrario.
0: És la mateixa falta que abans de Tagliafico.
1: Sí.
0: La mateixa.
1: Para mí es también lo violenta incluso. Pero es verdad.
3: Ya, pero es más, la salida esta la es más peligrosa balón, claro. Y merece sí. La tarjeta.
1: Y tiene que, el árbitro tiene que empezar a sacar
3: tarjetas. Tiene que sacar ya
1: algo. Claro, es que el partido, si no se puede complicar, ¿eh?
0: Minut 40. Continua l'empat a 0 en la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Pedro Porro entrega per a que els centrals puguin fer circular la pilota. Però Espanya patix poquet, eh? L'atac d'Argentina és realment subtil.
1: Vamos, va.
3: Complicado, muy complicado. Están muy atrás, es muy complicado llegar y llegar con suficiente gente para hacer peligro.
0: Rodri.
1: Fíjate, todas las jugadas sí. las acaban con un regalo.
0: Ahora la presión de De Paul era aquí, buscaba el contacte. Ahí sí que la torna tiene la selección de Luis de la Fuente. Estem camí del descans, 0-0 el marcador. La pilota de Cucurella per a Rodri. Y este entrega al cercle central per a que Cubarsí busque l'enviament en llarg, que és molt bo per a Oyarzabal, fa un bon control. Filtra la pilota dins l'àrea per a Porro, la centrada de Porro cap al segon pal. No hi havia cap jugador en el segon pal.
3: Làstima, eh?
0: Baena y Olmo habían anat al
1: primer. Sí, todos al primer. Buena jugada, eh?
3: Pues era pelota para que llegara Baena ahí sí. desde la izquierda, al segundo palo.
1: Buena jugada, eh?
0: En la pasada de Cubarsí, brutal, eh?
1: Sí.
3: Pero es que Baena ha centrado mucho la posición, eh? Le está dejando a Cucurella toda la banda y ya ha recibido un par de veces por dentro y ahora, fíjate, ha ido al primer palo jugando por la izquierda.
0: Pero es que Cucurella no es tanante. Cucurella está jugando un partido súper conservador.
3: Este año, este Mundial ha subido menos de lo habitual.
0: La recuperación de España en zona alta del partido. Es Rodri ahora quien entrega. ¿Ves? Cucurella no,
1: sí.
0: no va avante. No, juga en posició
1: está,
0: avançada.
1: Està més preocupat per Messi, per esa banda. No és fàcil el partit de Cucurella.
0: Allà va Fabián per a Cucurella. Vinga, feste l'ànim, Cucurella. El xut de Cucurella, fora! El llançament ras amb cama esquerra de Cucurella. És que està molt sol sempre.
1: Sí,
0: és i bé. El seu xut massa creuat se'n va directament fora.
2: Li pega mal.
4: Sí. No li pega bé, però no va tan malament.
1: Sí.
4: A desviada, però
3: exacto.
0: Però el Dibu la veu bé i la deixa passar perquè aplegava, eh?
1: Sí, esas paradas, sí, sí.
0: Agafar eixa pilota amb total tranquil·litat.
4: Home a terra.
1: El de la tarjeta amarilla.
0: Sí.
1: El de la tarjeta amarilla. Sí. És que és canvis.
0: No pot continuar.
3: Otamendi.
0: No? Otamendi, Lisandro sí. Martínez.
1: Otamendi, que és peor el jugador a mi.
0: Escolta'm, Charlie.
1: Sí.
0: La final es lesiona a Lisandro.
1: Sí.
0: En semifinals, qui es lesiona?
1: En semifinals.
0: De França.
1: De Francia, home, Saliba.
0: Saliba. ¿En cuartos de final?
1: ¿En Portugal?
0: Sí.
3: Courtois.
1: No, Bélgica, Courtois.
0: En final, Courtois.
1: En octavos,
0: en de final,
3: Nuno
1: en
3: Mendes.
1: La izquierda.
0: Nuno Mendes.
1: Sí, y ahora este. Este, no, está, este está, no es tan importante. Este no es tan importante, pero ya es un cambio. Y Otamendi, pues, para... Otamendi, hombre, por arriba va bien. Va a chocar mucho, pero este es el mejor central que este Otamendi.
3: Sí, sí. Con la pelota a los pies.
1: Para mí es el mejor central de ellos, además.
3: Sí, sí.
1: A mí me gusta más. No, hay Otamendi, sí.
3: A mí me gusta más que el Cuti, Romero.
1: A mí este chico me gusta más también.
0: Amb el Deneu a l'esquena, un altre jugador del València, Nicolás Otamendi.
1: El capitán del equipo.
0: Que eix al terreny de joc.
4: 38 anys, Luis.
0: Després de la lesió de Lisandro Martínez.
1: Pues mira, s'ha lesionado el que tiene la amarilla, Fernando.
4: Llástima.
1: Que eso le viene bien hasta ellos, le viene bien hasta ellos. S'ha lesionado el de la amarilla. Bueno, primera ventana hecha ya de cambios, ¿eh? Que esto puede ser importante en el partido.
0: En el 44, obligat Scaloni a fer la primera substitució.
3: Ya, además de un jugador que no esperabas cambiar a lo largo del partido.
1: Exacto. No, lo hubieras cambiado por la tarjeta, probablemente. Eso.
3: Bueno, sí, probablemente. Sí, puede ser, pero...
0: Oyarzabal entrega per a Lamine Yamal, pero va a recuperar la selección argentina en cara que Porro interrumpís la acción ofensiva de Nico González.
1: Pues me llama,
0: y ahora servís y le va a dar.
3: Creo que sí.
1: Está en alto de HDS.
0: Jugador de básquet francés, ¿no?
1: Sí, sí, francés. Sí.
0: Allá va la pilota para Argentina. Yo creo que donarán 5 minutos de afegido en esta primera parte, ¿no?
1: Por lo menos.
0: Es de la pausa,
1: y la lesión
0: y el del cambio.
1: Sí. ¿Cuatro?
0: Pues no, donen 4.
1: Están preparando ya las actuaciones.
0: Sí, sí.
1: Cuidado.
0: Pilotada llarga para buscar Julián Álvarez. Torna a ir atentísimo Unai Simón para rebutjar la pilota. La toca de capo Otamendi en el primer contacto que fa amb el balón. I finalment el valor que queda endarrerit per a el llançament en llarg d'Unai. Venia Messi en la pressió. De nou Otamendi la guanya en el joc aeri. La tarea ingrata, avui per a Oyarzabal amb els centrals d'Argentina. Bona recuperació de Porro.
1: A mi sí con Nico González me gusta mucho. En el último año no he visto nada. Y la selección me gusta.
3: Pero también es... Me da la sensación de que es un jugador que depende mucho de su físico, sí. Porque habilidad tiene poca.
1: Sí, sí, pero...
3: Ese es siempre... Se le tira la y corre, rápido, sí, se mata muy bien de cabeza, eso sí.
1: Sí,
3: ¿eh?
1: Y, no, y que con el... Es que yo no he visto nada.
0: Toca Argentina. Entrem en el segon dels quatre minuts d'afegit. De Paul busca Montiel, pilota cap a la frontal, però apareix Aymeric Laporte per a recuperar la pilota per a Espanya.
4: Queden 3 minuts, 2 i mig.
0: I Lisandro, això continua 0-0.
4: La careta de Lisandro, sí, el sí. Que s'ha lesionat a Argentina. Està un poquet poregós Cubarsí sí, en les sessions.
1: Està, sí, està. Està molt amb miedo.
4: Està solt.
1: Sí.
0: Pilota per a Espanya. Allà va Oyarzabal a entregar per a que els centrals de la selecció espanyola puguen de nou avançar. Cubarsí, però no es fa l'ànim i la toca darrere.
1: No se va a jugar ni una, además no tiene que jugarse ni una.
0: No, no. I ho fa bé, altra volta sí. Rodri apareguent en eixa eixida de 3. Ara queda completament alliberat Cubarsí, busca Olmo. Olmo per a Porro. Porro té opció de jugar avant per a la Minya Mal, no ho fa. I torna a buscar el migcampista català. Olmo, Rodri, Fabián per l'esquerra, per a Cucurella i este de nou cap arrere. Cada volta que rep Cucurella es pilota arrere. Allà va esprintar, ara sí. Buscava la passada per a Oyarzabal, però després de perdre la pilota, com és una falteta.
1: Sí.
0: Aquesta sí que la veu bé l'àrbitre.
4: Perquè era sobre Messi.
1: Claro.
4: Sí, bueno, falteta.
1: Le pega. Sí. Le pega, sí.
0: A falta d'Oyarzabal a Messi. I Messi li posa mala cara, eh?
1: És que la pega fuerte, eh?
3: És que ha ido arriba la
1: rodilla. És que la falta ha sido más dura de lo que parece, sí. Eh? Parecía tonta, pero ha sido más dura de lo que parece.
0: El balón torna a ser per Argentina. Pilotada llarga, impossible de aplegar. Últim minut d'esta primera meitat amb l'empat a 0 al marcador en este MetLife Stadium. Espanya 0, Argentina 0. En un instant estem en la plaça de l'Ajuntament de València i també en la plaça Major de Castelló per veure com l'afició de la Comunitat Valenciana està veient esta final. Abans tindrem que aplegar al descans i també necessitarem temps per a sentir
1: el espectacle
0: del descans. Sí, sí, sí. L'anàlisi de Fernando, de Charlie, de Juanjo Rodri. Tenim molta feina per al descans, eh?
1: Sí, però és largo, eh?
0: Això sí.
1: Va ser largo. No sé el tiempo, creo yo.
0: Espanya, que no vol arriscar la possessió de la pilota. Porro envia en llarg per a buscar-lo i Arzabal, per apareix Otamendi, per a... Amb ese cos imperial recuperar el Cuti. La pilota per a Argentina.
1: I ahí va a picar.
0: I finalment la juga arrere per a que... Envia en llarg el porter argentí en la que ha estat última acció d'esta primera meitat perquè apleguem el descans en el MetLife Stadium. Pausa. Espanya 0, Argentina 0.
4: Les 10 menys 5 en directe a Punt Ràdio, en directe el punt a punt en la final de la Copa del Món. Yeah,
5: yeah. 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a punt.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: La gent de l'afició, bueno, com esteu mirant el partit?
1: Estem molt nerviosos. Estem
0: sí, com veus el partit?
1: Pues el veig xungo, perquè no el parem de pitar-li als altres, als argentinos, li ho piden tot i a nosaltres no me puten res.
0: L'àrbit està permitint coses,
1: eh? Està permitint massa per als de Sud-amèrica, per als argentins. Massa.
0: Bueno, bueno, pues gràcies. Mira, mira, me vaig arrimar perquè a veure si conegueu a este que vaig a...
2: A veure, si no se talla. A veure, Toni, que és que n'hi ha tanta concentració de gent i tants mòbils que es fica el micro a sonar com un robot. Mentre tractem de reconnectar amb millor qualitat de so, Toni Galindo a València, se n'anem a la plaça Major de Castelló. Ahí tenim el nostre José Luis Gual. Hola, José Luis.
3: Hola, hola, Carlos, hola, amics del Punt a Punt. Sí, així estem, així continuem en la plaça Major, que ara se pren, bueno, i se recés, no?, després de el que ha estat la conclusió dels primers 45 minuts. La gent el que busca és hidratar-se, cada un d'una manera. I, bueno, per així tenim molts aficionats, per així hi ha unes xiques. Què, com ha vist la primera part?
4: La verdad que muy bien, porque más o menos vamos igual. Sí que es verdad que han habido un poco de faltas por parte de Argentina, pero bueno, vamos con España y con toda que vamos a ganar.
3: ¿El árbitro cómo lo ves? ¿Bien o qué?
4: El árbitro, la verdad que muy mal. Ha dejado pasar muchas faltas.
3: Bueno, gracias. A ver si ganamos, ¿eh?
4: Ojalá ganemos. ¡Arriba España!
3: Ahí estén. Bueno, y también vas a clavarme per así, en la zona interior de así de la Plaza Major. Así vecha también una cuanta chena, así. Vecha a buque porta un aficionado a la camiseta con el número 6 de España. Bueno, ¿qué, com has vist esta primera part? Això ho tenim o què?
5: Hòstia, pues són molt guarros, però sí. O sea, Espanya està molt bé i a veure si la min fa coses perquè ara mateix, no? Però molt bé, Rodri espectacular.
3: Hem tingut ahí un momentet que tenim la pilota, es apretem i ahí patís molt l'Argentina, no?
5: Sí, Argentina no té la pilota. Ara Matros, si tenim la possessió, està fet. Però hem de ficar el gol perquè, si no, a la pròrroga no volem anar.
3: Bueno, compte, en canvi, quan d'ací molta gent, hi ha molta gent jove, com s'està vivint des d'ací, molt propet esteu de la pantalla, no?
5: Pues sí, així estem, els amics, la xica i així disfrutant d'Espanya.
3: No teniu a ningú argentí per ací entre peus o no?
5: No, així no, al treball sí, però així no. Allà ho veurem. Espero que el dilluns pues, li puguem dir a l'argentí del treball que... ¿Qué ha pasado?
3: Pero siempre en buen rollo. Mira, si hay una otra chica que está haciendo fotos, está haciendo selfies. ¿Tú cómo estás veía en la primera parte?
6: Buah, pues España está jugando bastante bien, pero no terminamos de hacer la jugada del todo.
3: Bueno, ese acento me suena a Fabián Ruiz, ¿eh?
6: Sí, más o menos, de Cádiz.
3: Ah, de Cádiz, bueno, y apretando y dando todo el apoyo a España, ¿no?
6: No, sí, sí, está claro. Yo creo que conseguiremos marcar un golito, pero nos está costando. Es verdad que Unai Simón... Se te sale el corazón cada vez que lo ve ahí saliendo del área, la verdad.
3: Bueno, la última. ¿Quién va a hacer el gol de España para ser campeones?
6: Yo creo que o Baena o Pedro Porro.
3: Vamos a ver si te puedes dedicar a tirar las cartas, ¿eh? Luego te lo digo.
6: Hombre, espero que sí. Vamos, Pedro Porro, sí, sí.
3: Bueno, pues así nada se respira así en la plaza Major, Carlos. Ya veo ya optimisme y también no están más contents en el árbitro, ¿eh? La verdad.
2: Pues esa es la verdad. Gracias, José Luis Gual. Son les 10 de la nit en una etapa antiga. Esta és l'hora en la que començaria la segona meitat, però clar, com s'ha perdut la puntualitat per a que comencen els partits, com els descomptes són maratonians i com que n'hi ha showtime, suposo que d'ací a no res connectaran i podrem sentir-los, es direm qui canta, quines coses està fet, però abans en Charly Gea, en Fernando Gómez, en Juanjo Rodri, el resum de la primera meitat, comencem per tu, Juanjo.
7: Bé, jo crec que està demostrant-se, encara que el domini pertany clarament a Espanya, està demostrant-se que Argentina sap aguantar. O sigui que queda tota una segona meitat per a rectificar coses. Crec que la cadència del xoc d'Espanya és massa passiu, necessita accelerar molt més i buscar la passada issa final que desborde a tota una defensa d'Argentina. Ja ho he dit, que a partir del minut 10 o 12 de la primera part, en els següents 10 o 12 minuts han sigut d'angoixa total per Argentina. Després ha anat recuperant-se, però se pot qualificar ràpidament que en les intervencions que han fet un porter i l'altre. Unai Simón, un parell d'eixides apurades i poc més.

0: Els coreans,
1: sí.
0: I hi ha dos actors comedians,
1: sí,
0: de Hollywood, d'Estats Units.
2: Pero estar encerrados en el vestuario en España tranquilamente, sin ruido de fuera.
0: S'imagina ara que l'Oni de la Fuente ha sumat el cap. I ara estem parlant per a introduir al següent convidat o convidada. És un home que va...
2: Guitarrista.
0: Que va de futbolista.
2: Con la guitarra.
0: Però sembla que amb la guitarra faltarà un en la bateria.
2: Mire.
0: Va, és Justin Bieber, però crec que no és.
2: Sí, és ell.
0: Que s'afeite i se fiqui el moño normal, que si no el reconeguem.

0: de Chris Martin, eh? El de Coldplay, aquell de la camiseta blava.
1: Una Shakira que té el cor dividit.
0: Fills espanyols.
1: Amiga però de Messi. Amiga, exactament, amiga de Messi.
0: Estrenyegos ahí. I això en Peggy i la rana Gustavo, no?
2: The Muppets,
3: sí,
2: no?
3: Sí, The Muppets, sí.
2: Que llaman allí en, sí, en Estats Units.
0: La que sabeu.
2: Pues oye, els xiquets del coratge, si com tenen festa, no? O estan de vacances.
3: Sí, claro.
2: Que ells que no cantaria ballar.
3: Sí. Bonito, bonito.
0: Això sí que és Coldplay.
2: Sí.
0: De ritme, de coreografia, de música.
3: Ahí está Shakira. Es más bajita que yo.
1: Shakira es una showwoman.
0: Sí, una fenomena.
1: Extraordinaria.
3: Brutal.
1: Extraordinaria.
3: Brutal.

0: Estan parlant, però...
1: A veure quin és.
2: Jo segur que entren...
3: No, no, el Cuti Cuixo, va.
2: Simeone i Facundo Medina.
3: Estava tirant el suelo, era el Cuti Romero, creo yo.
0: Estava tirant, soy de Polta més en va, sí, són els dos.
1: Què passa de... Què passarà de central o el...
3: Montiel.
1: Este, o igual, no, no.
3: Este, el que ha salido, que ha salido.
0: Ha consumit els canvis.
2: Facundo Medina.
1: Facundo jugarà de central, sí, tal que sí, Fico seguirà sí, de lateral izquierdo.
4: Sí, ja no li queden canvis, no?
0: Per tant, Lautaro, no, no. Lautaro no jugarà.
3: Exacto. Si, si no hay prórroga, no.
0: Si prórroga, ni a una finestra.
3: Claro.
4: Sí.
3: Sí, hay un cambio más, sí, hay un cambio más.
0: El extra.
2: ¿Qué espereu de Juliano Simeone?
4: Ah, per la prórroga.
3: Pues que vaya a chocar con todos. Es rápido, es decir, es un jugador rápido. A mí los jugadores rápidos no me gustan en este minuto, pero bueno, es rápido.
2: Pues tots els canvis esgotats per Scaloni en el minut 25 de la segona part. Entrem en el tram final. Si no hi ha gols, tindrem pròrroga. Juga Argentina. En esta segona part, Messi ha tocat la pilota?
3: No.
4: Ara. L'acaba de tocar.
2: Sí. Tractant d'atacar Argentina per la banda esquerra, però la pilota de Tagliafico se n'ha anat directament fora.
4: El que se suposa que se va pegar una autèntica pallissa de córrer va ser Simeone. I sí, el trauen sí, per a tapar lo que siga, correr lo que siga i fer lo que puga. Sí. Perquè necessita una revitalització física la selecció d'Argentina.
2: Continua el 0-0 al marcador. Rep Messi d'esquenes i finalment té que buscar el lateral dret perquè estava ja dins del seu propi camp i no tenia massa opció de progressar davant de la pressió defensiva d'Espanya.
3: Ha metido a paredes de central, puede ser.
1: Bueno, Facundo Medina es de saca mejor la pelota que los otros dos, ¿eh?
3: Ha metido a Facundo, ¿no?
1: Sí, sí. Facundo de central.
3: Vale, es que
2: ha cambiado a Otamendi de central dret.
3: Y ha metido como de libre a paredes, ¿no? Juega casi contra centrales, ¿no?
2: Sí.
3: No.
2: La elegida de pilota es coloca sí, ahí pel mig. Pero sí, ho ha estat fent durant tot el Mundial. Pilota per Argentina. La primera aparició de Simeone. La recuperació i pèrdua immediata de la selecció espanyola. Enviament llarg per a que Rodri, una miqueta despistat, la puga tirar arrere. Eix Argentina, el valor per el perfil esquerre, va a defensar com pot Cubarsí, que ha canviat la seva posició amb Pedro Porro, per ara es torna a recol·locar de manera correcta. La té Argentina, és Molina qui busca la trena. Molina se'n va de Ferran. Messi rebe entre línies, busca per la dreta, Simeone lateral de l'àrea, la centrada rasa de Simeone, l'ha tallat molt bé ara Pedri. Baló per Espanya, que té opció de córrer. A veure què fa Baena, jugar per a que la tinga el seu migcentre. I ara Pedri per la dreta, factor sorpresa desaparegut.
3: Sí.
2: Jugant en posicional per a Espanya, Olmo per a Lamine Yamal. Lamine no pot superar la defensa de Tagliafico.
3: Está marcando bien, ¿eh?
2: Sí. El treball de Tagliafico és bo. Julián Álvarez no pot superar la defensa de España.
3: Es que eran cuatro contra él, ¿eh?
1: Claro, pero es que además no se le acercaba a nadie.
3: No.
2: La té Rodri per a España. Camí de la mitjora. Això continua 0-0. Això és la final del Mundial. La pilota per a Cubarsí. El central català que està en la separadora i que juga curtet cap a Pedri. Escorat una miqueta cap a la banda dreta. De nou busca Cubarsí i Osteurico pel costat. Lamine Yamal retalla. Ara sí li deixa el retall Lamine Yamal, que ara amb l'exterior tractava de buscar Ferran dins l'àrea. Però és que no ens fem l'ànim d'atacar perquè sí. És que sempre un passet cap arrere, sí, un passet cap arrere.
1: Ara tenia una bona oportunitat per seguir con el 1 contra 1. No,
4: claro, sí, perquè...
1: Ja venia en carrera.
4: Tagliafico s'ha precipitat entrant-li tan ràpid.
2: Valor per a Argentina.
4: A Yamal hi ha que parar-lo. Si vols parar davant d'ell i intentar que no maniobre.
2: El rebús del Dibu,
0: que s'ha liat.
1: Mm-hmm. És que la pelotita de central a lateral, central.
3: Equivocado, Fernando, me he equivocado con el cambio.
1: No.
0: Vaig a buscar la...
1: No te has equivocado.
3: Y Merino, los dos. Merino por Olmo y Iñaki por...
2: Baena.
3: Iñaki no, Nico por Baena, imagino.
2: Pues el canvi, efectivament, sí. Olmo i Baena se'n van,

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: Luis Urrutia, Juanjo Rodríguez, Charlie Egea, Fernando Gómez en la narració, en els comentaris d'esta final de la Copa del Món que està jugant Espanya davant d'Argentina. Luis, a punt d'encetar-se la primera meitat del temps extra de la pròrroga.
2: I a més, ara sí que li peguen una rixaeta al terreny de joc. Argentina amb 10 per l'expulsió d'Enzo Fernández en el temps de descompte d'esta primera meitat. I anem a veure si esgota canvis, perquè en apegar a la pròrroga hi ha una possibilitat més de canvi per a Lionel Scaloni. Espanya tindrà l'opció de fer dos canvis.
3: Sí. Yo te decía lo del 9 porque va a haber mucho centro, va a haber mucho remate. Y tienes un 9 rematador que te has llevado para esto.
4: Tienes un
3: jugador más en el área. Entonces yo, vamos, he pensado en Borja Iglesias porque no hay nadie más para jugar allí.
2: Pero sería para llevar un migcampista, ¿no? Un Olmo o una cosa así.
3: Olmo ya no está.
2: Porque claro, defenses...
4: Lo que pasa es que has sacado a Pedri y has sacado a Merino.
3: Claro.
4: No vas a quitar a uno de los dos y a Rodri no lo vas a quitar. No.
2: Ni a Ferran tampoco.
4: Entonces, claro, lo acabas de sacar.
2: Pues va a comenzar la prórroga. Va a ser España, ja ho fa Ferran per a posar la pilota en moviment. La toca la selecció espanyola.
5: De totes formes, hay que ser realistas y yo le veo muy pocas posibilidades a Argentina de que se agote la prórroga sin marcar.
3: Yo también, pero son especialistas en aguantar muertos.
5: Sería una defensa numantina, sí. Totalmente, casi rozando el milagro. Es muy difícil en estas condiciones evitar un gol.
2: Juan, la selección española. Que ahora debe jugar sense presa, ¿no?
4: Claro, hombre. Vamos a, yo creo que si Argentina no te ha hecho nada con 11... Con 10 va a ser muchísimo más complicado. Ellos van a querer llegar a los penaltis, sea como sea.
5: Sí.
4: Defender el 0-0, vamos, con su vida. Pero España, paciencia, tiene media hora para hacer un gol.
2: Allá la té de nou la selecció espanyola. Escobarcí. Obrint cap a la dreta per a que Lamine Yamal puga entregar. De nou per a Porro. La pilota s'altra volta per a el combinat nacional, Lamine Yamal, entre línies, era Ferran per la pilota. I ara ha comès la falta la selecció espanyola. Acaba de començar la pròrroga. Com està Castelló, José Luis Gual?
6: Pues ara en tensió absoluta, perquè mereix una fe de sobre la selecció espanyola, però... Bueno, Argentina està aguantant el tipo i ningú es refia, evidentment, de alguna acció aïllada en la que puga aparèixer com no Messi. Però de moment, confiança en la selecció, encara que en ganes de cantar un gol almenys.
2: Pilota per al Dibu Martínez, que traurà el baló des de la zona medular. Però perdent tot el temps del món, ja saben que és imprescindible guanyar temps. I ara, per fi, enlaira la pilota del Dibu

0: cero.
1: Es que... El Batista ya no me quieren ellos.
2: Nunca dije que el Getafe no lo pudiera ganar al Barça, ¿eh?
3: De fer li ha guanyat varias voltes,
2: por
3: ¿eh?
2: Eso. Bueno, pero en una final, ¿eh?
3: Sí. Traurà des del costat Porro. El balón que pentina Ferran. La lluita en el mig del camp era que la guanye Merino. Otra vez, pero el balón se'n va directament fora.
4: Reclama falta Merino.
3: Está la queixa de Merino, diguem que li han fet falta i la falta és claríssima. La falta és claríssima per part de Paredes.
0: Paredes no...
1: Ha salido.
3: No fa presoner.
2: Exacto, eso es.
1: No ha salido a por todo el chico, vale, agua. Qué barbaridad de partido.
3: Pilota per a Espanya, a punt d'aplegar-se a la fi de... I ara xiula l'àrbitre una falta absolutament innecessària. Abans de xiular la fi, descans de la pròrroga. Lamentable l'àrbitre. 0-0 al marcador. A Espanya li resten 15 minuts. Si no marca, el títol de campió del món es decidirà des del punt de penal.
2: Mira esta que clara era, la llegada de Merino. Sí. Ha llegado bien,
4: Però s'ha enganyat. No ha girat bé.
0: Llega forzado.
2: Sí?
1: Sí, empujado, ¿no? Empujado.
4: Li espeten un poquet per darrere. Però sí. Sempre és el poquet. El poquet que sí que li han xulat a Espanya en la falta del gol al blat. Però bé, en 21 minuts seran les 12 de la nit. Des de ja fa temps, estem en temps dels últims 90 minuts, estem en els últims 120 minuts de partit. Encara ne queden 15, la segona meitat de la pròrroga que estem vivint en València, en el punt a punt, en la final de la Copa del Món, la final del Mundial que està jugant Espanya amb una superioritat aclaparadora davant de la selecció d'Argentina, però este que traduir, Charlie, sí, en gols, perquè si no, de Forment, ni un gra.
3: Mirem la plaça de l'Ajuntament, Toni Galindo.
5: Bueno, se ha baixat el suflé després de veure el que està fent Argentina i el que està fent l'àrbitre. Podríem dir una vergonya mundial. Ara la gent està calmada, està tranquil·la, està tensa. Anem a veure què passa en aquesta segona part de la pròrroga.
3: És la afició espanyola en València i en Castelló, José Luis Gual.
6: Pues en Castelló respiran fons, ¿eh? La veritat és que continue en peu l'Argentina de Messi. Comença a preocupar a la gran majoria, respirant, ¿no? I agafar una miqueta d'aire. De veritat que la gent està patint molta calor així en la plaça Major. Estan tractant d'animar ahí als aficionats de la selecció espanyola, que encara no se creuen, Luis, com li han anul·lat ese gol a Espanya, i molt crítics, ¿eh? En l'actuació de l'àrbitre d'avui.
3: De Slavko Vincic, l'àrbitre del encontre. Bueno, així està, és un exemple de tot el que hi ha en la Comunitat Valenciana, perquè crec que són milers les pantalles gigants que han col·locat.
1: I los bares, i bo, sí, és una locura, és una autèntica locura. Hay que hacer el gol, Luisito, hay que hacer el gol, ¿eh? Ya.
3: Perquè si no...
1: Si no, és una trama, ja.
3: Això es complicarà, perquè no volem aplegar els penals, no, Rodri?
0: No, que no. Te pareix, sí.
3: No. Ah, tu igual sí, no ho sé.
0: No, i seria una tragèdia per a Espanya tindre que jugar-se-ho tot als penals seria fatal per a Espanya. Jo continuo pensant que se pot resoldre, que pot arribar-hi ese gol i encara queden 15 minuts per a obtindre-lo.
3: Acabem de veure un fet inèdit, i és que abans de que comenci la segona part ja s'havia tirat un jugador d'Argentina a terra.
4: Tagliafico.
0: Però sí, es retrasava.
3: És un fet inèdit, no? Però, en fi. Pilota per a la selecció argentina, comença la segona part de la pròrroga. Espanya té 15 minuts per davant per fer un gol, si no, perquè Argentina no el farà, per a plegar els punts de llançaments des del punt de penal. Perquè Argentina...
1: No creo que se la juegue mucho arriba, ¿no?
3: No.
1: Va a dejar a Messi colgado, ya está.
3: Es coloca a jugar ese 5-3-1, perquè ha col·locat un tercer central ja en esta pròrroga. Lamine Yamal deixa la pilota per a Porro, la centrada de Porro, segon pal, la cabotada de Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: falta major de Castelló. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, Ferran!
2: ¡Campeones del mundo!
6: Bueno, pues ahora sí, le esclava alegría sí a Castelló, al fin arriba Luis.
3: Valencia, Toni Galindo. No tenim en connexió en Galindo, però hi tenim el gol d'Espanya, l'assistència de Nico, la rematada de Ferran, el gol d'Espanya amb l'esquerra marcant Nico, perdó, Ferran Torres.
1: Con la coronita, con el pelito, con el pelito, con el pelito, Fernando.
4: En la piña que te...
1: Es que tú y yo, tenemos complicado porque ese pelito, me cago en la mar.
2: Mira, mira, mira quién pierde la, ahí en la disputa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Pero sí. Con la, bueno, ese no la anulen.
3: Con ese, de Pollos, con de la cama
2: esquerra. Tenía que ser Ferran.
3: De Ferran. Oh. El Mundial en Valencia, el Mundial en Apunt Radio, el Mundial a Mungol, que ojalá siga el definitivo, el que os done el título del Sique de Follos, el Dun Valencia, Ferran ojalá. Torres.
1: Ahora a la contra después
2: y,
1: hacer daño.
2: Y puede hacer España el segundo. Ellos ahora no tienen más remedio que ir para arriba a ver qué pasa. Tratar de empatar, y yo creo que España ahí si tiene temple y acierto puede hacer el segundo.
4: Pero es que de jugadores frescos está el Dibu, como no ataque él.
2: No, pero bueno, ese arreón final, vamos a arriesgar, luego les costará volver y ahí es donde España tiene que aprovechar.
3: Tenemos que tirarnos a tierra cada jugada.
1: Sí, ahora sí, ahora sí.
3: Tenemos que arrapar todos los segundos que pugamos del cronómetro porque el más complicado ya está fet. Argentina amb 10 per l'expulsió d'Enzo Fernández. Espanya guanyant amb el gol de Ferran. La pilota dins l'àrea que guanya. Unai Simón per a Espanya. Minut 3 de la segona part de la pròrroga. Ha marcat Ferran. Teníem que enviar un valencià fins Nova Jersey per a fer un gol.
1: Oye, el empalme es buenísimo.
2: Sí, no, además, con la izquierda, Es que no es difícil,
0: Y en vez de darle de volea, dándole con el interior del pie.
1: Sí.
0: Porque darle de volea ahí se te puede ir, lo normal es que se te vaya alta. La controla perfectamente el tiro, asegurándolo. No es fácil ese gol.
2: No, y parecía que se iba el centro de Porro demasiado largo, pero sí. lo ha recuperado bien Nico y
4: Ferran. Gol y Ferran. Del Scambis.
2: Sí,
4: de
2: No, pero Ferran
1: yo ya lo he dicho al principio, que, que España tenía banquillo para hacerles mucho más daño. Cuidado.
3: Pérdida de España en el mig del camp, pero apareix de nuevo la presión. Sprint a Ferran, la rebotjada d'Otamendi colpeja en la esquena del heroi de esta Copa del Món. Es de Follos. Es diu Ferran i ha fet el gol de la victòria per a Espanya. 10 minuts per a que això acabe. 1-0 per a Espanya. Lionel Messi retalla davant de... Crec que era Cucurella.
1: No hay que meterse atrás, eh?
3: I ara Argentina té que proposar alguna cosa en este temps. Messi rebenta entre línies, obri la pilota per al rebuig de Porro, que està molt cansat. La recupera de nou Messi, però li la trau Zubimendi. El baló en el mig del camp. El torna a tindre la selecció argentina. Que ara sí que s'ha fet l'ànime, Charly.
4: Ahora tiene el balón, sí.
3: Ahora
1: quiere
3: el balón.
1: Ahora quiere el balón.
4: Ahora
1: quiere el balón. Y yo creo que es el momento de una contra, Fernando. De buscarles ahí y con Nico Williams y con Lamir incluso. Buscar Luis la sentencia. Era muy difícil sacar el balón que ha sacado Nico, ¿eh?
3: Sí, sí.
1: Muy
3: la
1: difícil.
3: Rematada de Ferran en el interior con Diu Rodríguez.
2: Sí, sí, que ahí.
1: Es un golazo.
0: Es asegurar.
1: Es un golazo.
2: Sí. Lo que pasa es que al ser casi como una volea, sí, es difícil.
1: Muy difícil.
0: Muy difícil.
2: Es difícil.
0: Porque ese balón lo normal es que intentes pegarle con el empeine completo.
3: La celebració del gol de Ferran Torres. El gol valencià per a la selecció espanyola. Que està dominant per 1-0 en esta final del Mundial. Espanya, 10 minuts de inscriure per segona volta el seu nom com a campió de la Copa del Món.
1: Ellos siguen pegando, pero vamos, a diestro, siniestro.
4: Creo que cap argentí diga que no és just,
1: Hombre, Carlos.
4: Espere.
1: Carlos.
4: Espera, i que no n'hi hagi incidents,
3: Hi ha hagut groga per a McAllister.
1: Joder, Luis, és que no paran de pegar.
4: Ara, mare. Ara la groga. Mm. Ara és possessió, possessió, intentar seguir jugant en camp d'Argentina.
1: Sí, sí.
0: Ara és fer un rondo.
1: Ahora, Merino, deja hacer el tonto en el balón, que te va, es que te van a, te van a inflar a patadas, sí. Te van a inflar a patadas, es que solo vas a conseguir que te peguen patadas.
3: España ya no debo atacar más, tindre la pilota, que pasen los nóminos que falten.
1: Y que corran ellos.
3: Y que eso se acabe. El balón de Lamine Yamal al mig per a Pedri. Pedri, Ferran, España divertint-se amb la pilota perquè el més complicat ja està fet. España està guanyant la final del Mundial per 1-0. Triangular la pilota, Pedri, entrega per a Nico. Nico cap a Pedri, es desmarca, canvia la direcció Pedri i entrega per a la posició de el mig entre Español Zubimendi. Ahí la torna a tindre Zubimendi per l'esquerra, la banqueta espanyola no s'aguanta asseguda. Ferran en profunditat per a Nico. Nico controla la pilota. Nico espentat pel defensor de tacó finalment per la pilota. Era i havia juego, efectivament sí. Fora de joc de Nico Williams.
1: Ha tardat tant en levantar la bandera.
2: Tarda mucho.
3: 7 minuts i mig i serem campions del món.
4: Només 7 minuts. Com tot un món.
3: Com sona, Charlie?
1: Suena maravilloso.
3: España 1, Argentina 0.
1: Suena maravilloso, juegos. Suena maravilloso, no, no voy a decirte que no. Suena maravilloso.
3: Allá va el Dibu a colpejar en llarg per a Argentina.
1: Lo que pasa muy rápido esos minutos.
3: Rebutja Zubimendi. La... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol anulat per fora de joc.
4: En serio.
3: Gol anulat per fora de joc de Ferran.
1: Para mí fuera de juego.
3: Que feia el doblet en esta Copa del Món. I ahí ho veiem, la
4: ui.
3: Posició...
4: No, és fora
3: ui,
4: de joc,
3: ui, ui, ui, ui, ui, no, no ui. Cal tirar les línies.
2: Sí, ha de faltar tirar-la.
3: La posició dubtosíssima de Ferran, que oye. Queda definit, ja el trauré.
2: Quizá el cuerpo, quizá el cuerpo. Pero no, y además ya lo han dado, ya no, lo han
3: sí,
2: hecho,
3: sí, sí,
2: ya,
3: sí,
2: ya lo han revisado.
3: Asunto resolt. Fora de joc, punt final.
4: Infantino. Ay.
3: Pilota aèria, falta de Nico Williams...
1: Tiene paredes.
3: Sobre paredes.
1: Paredes. Delante del balón. Delante del balón. Uno delante del balón.
3: Paredes, no
1: uno
3: te,
1: delante
3: no te,
1: del
3: no
1: balón.
3: No te puedes queixar de que te fan una falta.
2: Paredes lo van a expulsar, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad?
0: Noten dos pistoles.
2: No, no, lo van a expulsar, ¿eh?
1: Por cierto, había definido a Ferran.
2: Bien, muy bien.
4: Había marcado muy bien.
1: Había definido a Ferran.
3: Falta pera Argentina.
2: Ya ha dejado de ser jugador de banda.
1: Sí, yo pienso como tú. A mí es que me gusta mucho de nueve, además.
2: Sí.
1: Creo que es un jugador muy poco valorado en el Barcelona y muy poco valorado con España, pero bueno, manías que tiene cada uno.
3: España, 6 minutos de ser campeona del món. Liu conta el punta punta punt radio. Vivim com hem fet en tots els partits de la selecció espanyola en esta Copa del Món. Se'n va Messi per la dreta, lateral de l'àrea. Allà va Messi, la pilota penjada per Messi, la rebutja Espanya, córner per Argentina.
1: Messi todo lo hace bien, aunque esté muerto, todo lo hace bien. El balón era peligrosísimo, ¿eh?
3: Trau ràpid el córner l'Argentina. El balón que tornarà a plegar per a Lionel Messi, que fa la centrada de primer, és molt tancada, directament fora. Directament fora la centrada de Messi. Hi haurà balón per a Espanya. Només 5 minuts, Fernando. I són campions del món, ¿eh? 5 minuts.
2: Bueno, yo ya lo tenía claro. Antes de jugar.
4: Guayes la
0: porra. Yo también lo tenía claro. Oye, diciendo que había que jugar.
1: Y no, que había que sufrir. Aquí lo único que lo tenía claro era yo.
0: 750.000 euros.
3: ¿Per jugador?
1: Sí.
4: ¿De qué? ¿De prima?
1: De prima, sí.
4: Bueno, está malamente. Yo les daría
3: que es la mitad de lo que la FIFA le dona a la federación.
1: Exacto.
3: La federació es queda la meitat i l'altra meitat la repartís entre els jugadors.
1: Però vamos a que acabe el partido y hablamos de eso.
3: Però abans cal concloure. 4 minuts i mig per a ser campions del món. Baló en la medular, la lluita de Nico.
1: Vete, vete arriba.
3: Nico se'n va cap al banderí de córner. La persecució per part del jugador argentí. Oh, que bé se n'ha anat. Que bé se n'ha anat, Nico. I després s'ha autorregatejat i ha tirat la pilota fora.
1: No, yo
2: es
1: creo
2: una
1: que,
2: cosa extraña.
1: No, que sin querer no, con la izquierda le pega el balón. Sí, ay, sí. No sé qué ha hecho.
2: No, ha hecho no, a izquierda a derecha.
0: Un 1-2.
3: Sí.

0: a Messi. La pilota de Messi, raseta cap al primer pal, el llançament fora! Crec que era Simeone,
1: sí,
0: qui ha buscat...

0: No, la cassona anterior era...
1: Falten 3 minuts i mig, 3 i mig per a ser campions del món per segona volta. La selecció espanyola la toca Porro, avançant per al rebuig senzill de la selecció argentina.
2: Sí, ale.
1: Allà va Paredes, que està coix perdut, i això que ha sigut al descans,
3: Tot el que ha pegat s'ha fet mal el mateix.
1: En llarg el Dibu.
2: No, árbitro, no puedes pitar todas esas faltitas, ¿eh?
1: Estira a terra Otamendi, que és un espectacle, veient com estira, eh?
3: En 38 anys.
1: S'ha col·locat com a davanter centre, no?
2: Sí, sí.
1: Nicolás Otamendi.
3: Sí. Fixe.
1: Pilota per a Messi. Messi distribuís cap a la frontal de l'àrea, on combina la selecció argentina.
2: Deberíamos robar un balón y tocarla un poquito,
1: Que no ha fet amb la pilota argentina, que juga ara pel costat, i falta en atac. Falta en atac d'Argentina, que és el que té a buscar el frec a fer, que en cada acció, Els té igual. La televisió recreant-se amb el llançament de Simeone. Clar, és que és l'únic jut d'Argentina, el tindran que repetir.
2: És el únic, sí.
1: El tindran que repetir.
2: La estadística diu que és el únic disparo a porteria.
4: 1-0 guanya Espanya.
1: 2:02 per a ser campions del món. En Nova Jersey, Espanya, amb el gol del valencià Ferran Torres en la pròrroga. Has vist, s'ha col·locat una camiseta d'Espanya, però de Nike.
2: Sí,
0: exacte, bon Spain.
1: Carlos Alcaraz en la graderia d'este estadi. Pilota per a la defensa d'Argentina. La trauen com poden. Allà va a fer la falta a la selecció espanyola.
0: Això ara estan los rebotes. Les van a ellos.
2: No, ese es el momento de ellos, de morir, de Carlos, morir matando el...
1: Messi trau la falta frontal, té que eixir, i Unai Simón i atrapa la pilota.
3: I ja és a terra.
1: I diu de tot el futbolista argentí. Últim minut, Charlie, últim minut per a ser campions del món per segona volta. Allà va la pilota per a Espanya.
2: Muy bien. A la banda.
1: En la banda l'espera Nico Williams.
2: Vete a la banda, Nico.
1: Espera que se li acoste Nahuel Molina per a finalment entregar per a Cucurella. Este la busca Eric García.
2: Atrás.
1: El baló seqüencial per a Espanya, que està a 45 minuts de ser campió del món.
2: Segons.
4: A 10 minuts.
2: Ha conllorat.
1: La té Ferran. Es llança al pis el defensor argentí. Cucurella no aprega la pilota.
2: Nada.
1: Ja comés la falta. Falta favorable a Argentina, encara en terreny de joc de l'equip d'Escaloni.
2: Saca el porter i s'acaba.
1: És l'última jugada del partit.
2: Uno delante del balón. Atrás. Uno delante del balón.
1: És favorable a
2: Argentina. Uno delante del balón.
1: El Dibu davant de la pilota. Veurem què fa Argentina. Està tota la banqueta dient que ha avançat moltíssim la posició. El colpeix del Dibu cap a la frontal de l'àrea. El rebús de cap de la defensa espanyola. Senyores i senyors, Espanya és campiona del món. Giula Vincic, el gol del valencià Ferran Torres per a que Espanya celebre el seu segon títol de campió del món. Espanya campiona del món, Castelló, José Luis Wall.
5: Pues així no sona la festa. Así está toda la Plaza Major celebrando les banderes d'Espanya, les camisetes roches. Ha costat, la veritat, que moltíssim. La celebració en un fadrí que està enllumenat en els colors de la bandera nacional roig i groc. La senyora xiqueta plorant. ¿Por qué lloras? Ja ho sé, que vam guanyar, clar que sí. La emoció. Veiem també a l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ahí abraçant-se també la regidora d'Esports. Bueno, Manu, impresionante,
6: Espectacular, increíble. La segunda estrella ya está aquí.
5: La segunda estrella per a Espanya, el campionat del món. Les fotos, ara és el moment de les celebracions. Els companys també de la premsa gràfica. I els pues, com no, que no poden faltar. Així a Castelló, Luis, amics del Punt a Punt, amb el testimoni de la Catedral de Santa Maria, del fadrí de l'Ajuntament de Castelló. Castelló celebra, són campions del món.
1: Campió del món des de Castelló, campions del món des de València, Toni Galindo.
7: Amb la façana de l'Ajuntament de València decorada amb l'il·luminació de la bandera d'Espanya, també la font amb els colors de la bandera d'Espanya, i un abraç, un crit, un

0: Vamos, que Balsa...
1: Pero llévat, pero llévat.
0: La copa, por favor. Como campeón.
1: Ya se van, ya. Ya se van. Y ahí está el momento, Luis.
0: Rodri.
2: A ver, él se queda ahí.
3: Se queda ahí.
0: Trump, que es queda pera la foto. Y ahí lanza. España campeona del mundo. Alzante la copa al cel. Rodrigo Hernández, España per segona volta en la seva història, és campiona del món de futbol. Bueno, pues ha estat una retransmissió fantàstica la que hem vist al llarg de este mes, d'estos 8 partits del Mundial que els hem pogut viure així en València. Així que, Carlos, gràcies, Rodri. Gracias, un abrazo, Fernando.
2: Buenas noches.
0: Gracias a Charlie Egea. España es campeona del món. Els jugadors d'Espanya que poc a poc van celebrando un gol d'un València. Ferran Torres li dona a España la segona estrella. España campeona del món. Ho hem viscut en directe a 100 a Punt Ràdio. És tot. Gràcies, salutacions i molt bona nit.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent, en este dia tan especial, perquè cada dia que estem així disfrutant de la vida és un dia especial. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs també es commemora el Palace Day o el Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. I finalment també cal Bernie Ledon, nascut al 1947 també, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i entrem de ple en el sumari de Fem Banda. Començarem escoltant el concert d'avui, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust de parlar amb el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada en la secció d'honor anomenada Té per nom Ressorgir, d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, que en res, en menys de 2 hores comença. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana, que ens dirà, que se'l dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 del matí seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi 3 de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que es contaran tot sobre el concert del centenari del naixement del mestre Ferrero, que serà el 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ja comencem Fent Banda, com sempre, matinet, matinet.

En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres compostes per dos compositors de la terra, Francisco Zacarés i José María Ferrero. Començarem amb un pasdoble del mestre Francisco Zacarés titulat En el Albero. En el Albero és un pasdoble taurí dedicat al pintor Juan Reus. El títol de l'obra fa referència a l'Albero, la característica arena daurada de les places de bous, un espai carregat de simbolisme dins de la tradició taurina. En este pasdoble, Zacarés recrea l'ambient solemne i brillant d'una vesprada de bous, combinant la força rítmica i el caràcter festiu propis del pasdoble amb una escriptura elegant i plena de color. La versió que ara escoltareu està interpretada per la banda sinfònica Santa Cecília de Guadassuar.

Gran pas doble de Francisco Zacarés. Es tracta d'un pas doble que posa de manifest la capacitat del compositor per transmetre emocions i crear atmosferes a través d'un llenguatge musical directe i expressiu. Acabem d'escoltar el pas doble en el Albero. I continuem amb Valhalla, una de les obres més emblemàtiques del compositor Francisco Zacarés Fort, escrita l'any 2002. Es tracta d'un tema i variacions per a banda sinfònica inspirat en la mitologia nòrdica. L'obra pren com a punt de partida el Valhalla, el majestuós saló dels déus nòrdics presidit per Odín, on les valquíries conduïen els guerrers caiguts en combat. Zacarés trasllada aquest univers llegendari per a tots els instruments de la banda. La composició s'inicia amb una introducció que descriu la grandiositat del Valhalla, imaginant com una immensa sala de parells d'or, sostre d'esculls de bronze i més de 500 portes. A continuació es despleguen quatre variacions que evoquen diferents personatges i episodis de la mitologia nòrdica: la força implacable de Thor i el seu martell màgic, la calma que segueix la batalla quan les valquíries acompanyen els herois fins al Valhalla, les intrigues i transformacions del déu Loki i, finalment, la gran batalla dels déus, que culmina l'obra amb un desenllaç espectacular. L'obra va ser un encàrrec de la banda Joventut Musical d'Albal, però la versió que aneu a escoltar és la de la Societat Musical Santa Cecília de Guadalajara.

per la seva força narrativa, la qualitat de l'escriptura i la brillantor orquestal, Valhalla s'ha consolidat com una de les obres de referència del repertori bandístic valencià contemporani i ha estat interpretada per nombroses bandes en concerts i certàmens, entre elles el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I continuem el concert amb una obra titulada L'Unfoniam, una composició de Francisco Zacarés Fort escrita l'any 2006 per a un conjunt de metalls. L'obra va ser creada per al prestigiós Spanish Brass Lour Metalls dins del projecte Svals Brass Ensemble, una iniciativa que cada any impulsa la creació de noves obres per a aquesta formació instrumental. El títol, L'Unfoniam, és un joc de paraules que ret homenatge al mateix Spanish Brass Lour Metalls, destinatari de la composició. Zacarés aprofita totes les possibilitats sonores del conjunt de metalls per construir una obra plena de contrastos, en què alternen moments d'una gran solemnitat amb passatges de gran virtuosisme, energia i brillantor tímbrica. L'escriptura exigeix una elevada precisió tècnica i una gran complicitat entre els intèrprets, convertint la peça en un magnífic exemple de la música de cambra contemporània per a metalls. L'Unfoniam va ser enregistrada pel mateix Spanish Brass Lour Metalls sota la direcció del gran trombonista suec Christian Lindberg. Forma part del disc Svals Brass Ensemble, publicat al 2017. I esta és la versió que ara anem a escoltar.

Aquesta gravació ha contribuït a difondre una obra que posa de manifest la imaginació, la riquesa tèmbrica i el domini del llenguatge contemporani que caracteritza l'escriptura de Francisco Zacarés. Acabem d'escoltar l'obra L'Eufònia. I acabem el concert en una obra mestra del gran mestre José María Ferrero, Fantasia muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del gran mestre Adam Ferrero. Per aquesta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i conviviren amb la població musulmana. Segons ell, explicava el mateix autor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i finalment una gran reposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa moro. Este any, en el Certament Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció com a homenatge al centenari del seu naixement. Anem a escoltar ja la Fantasia muladiana.

0: Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet este passat mes de maig en el Certamen Provincial de València. Acabem d'escoltar Fantasia Muladiana del mestre Ferrero. I ja s'ha acabat, i fins així el concert d'avui. Ara, com sempre, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en les entrevistes.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
5: De tu a tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me l'espera.
15: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
17: A Punt Ràdio.

0: que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials, com jo?
1: A base de bé.
2: A base de bé.
0: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
3: Home, pues clar.
0: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
4: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
5: Very, very beautiful.
0: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
6: Està tot molt mal.
7: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
8: Molt senzill.
9: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
10: Està de categoria.
6: Molt mal està tot.
0: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
11: I què li sembla?
12: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
6: Correcte.
0: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
13: Què diu? Què?
0: Que en valencià diríem deixar de seguir.
13: Ah, ara ho he entès.
0: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
14: Senyor, sí, senyor!
0: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
15: Això és de veres, ensenyar... Sí?
16: Sí, ho fas molt bé.
17: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
17: Queda clar, sí.
18: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
0: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
4: Molt millor.
0: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
19: Per l'amistat i per la salut.
0: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
20: A punt ràdio.
21: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
22: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
23: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Abans he dit que era un dia especial. No m'agrada mesclar perquè l'esport sempre ocupa molt de temps. Però realment que és un dia especial avui perquè juga a la final d'Espanya. I aleshores, tinc que nombrar-ho perquè anem a guanyar. Avui, 19 de juliol, se celebra principalment el Dia d'Iberoamèrica, una jornada dedicada a posar en valor els llaços culturals, històrics i lingüístics que uneixen els països iberoamericans. En alguns llocs, també es commemora el Palace Day, o Dia dels Palaus, una celebració destinada a donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic d'estos edificis. Pel que fa a la música, esta data destaca pel naixement de diversos compositors i músics de gran rellevància. Entre ells es troba Brian May, nascut l'any 1947, guitarrista, compositor i astrofísic britànic, conegut sobretot per ser cofundador del grup Queen. També va néixer en 1944 Chico Buarque, reconegut poeta, cantautor i compositor brasiler, considerat una de les figures més importants de la música popular del Brasil. A més, en 1743 va néixer Luigi Boccherini, compositor i violoncel·lista italià, que va desenvolupar gran part de la seva carrera artística a Espanya i que va destacar especialment per les seues obres de música de cambra. Finalment, també cal nombrar a Bernie Lidon, nascut el 1947, guitarrista i compositor estadounidenc, conegut per haver sigut un dels membres fundadors del grup The Eagles. I ara sí, deixem així les efemèrides i seguim el programa. Acabem d'escoltar el concert de...

0: avui dins la secció Arxiu Sonor. Com sempre vos dic que al final podreu descarregar o entrar en la pàgina de Fem Banda i buscant el dia el podreu trobar. Sabeu que comencem a les 7 del matí. A les 7 del matí teniu el concert. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem i ja tinc quasi al meu costat el compositor i director Francisco Zacarés, compositor de l'obra obligada de la secció d'honor que comença en una horeta, en res. En més de... una horeta no, ara són les 8 i algo, en més de 2 hores. Ressorgir d'este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Després seguirem el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix compositor Francisco Zacarés. Després seguirem donant pas al butlletí informatiu de les 9 i ja després de les últimes notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i rebrem així a l'estudi de Punt Ràdio els 4 fills del mestre José María Ferrero, que ens contaran tot sobre el concert pel centenari del naixement del mestre, que serà el dissabte que ve, 25 de juliol. I acabarem amb l'agenda musical. Així que, Patrícia, ara sí, puja la veu, que seguim així en Fem Banda.
1: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: És un autèntic privilegi presentar a Francisco Zacarés Fort, una de les figures més destacades de la composició del panorama valencià i internacional. Nascut al Val, Francisco Zacarés va cursar els seus estudis al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on va obtindre nombroses titulacions superiors en composició, direcció, musicologia, pedagogia, trombó... En té moltes, ara ens dirà totes les que té. Al llarg de la seva trajectòria ha completat la seva formació amb estudis especialitzats tant a Espanya com a l'estranger. Com a compositor, la seva música ha traspassat fronteres i ha estat interpretada arreu del món, en països com Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Japó o els Països Baixos. Moltes de les seues obres han estat seleccionades com a peces obligades en alguns dels certàmens de bandes més prestigiosos, fet que posa de manifest el reconeixement internacional del seu llenguatge musical. La seva trajectòria està avalada per nombrosos premis de composició, entre els quals destaquen els coneguts com el World Music Contest de Kelkrade, el Tokyo Kosei Wind Orchestra Composition Competition, el concurs internacional de Corciano o l'Internacional Trumpet Guild, entre molts més. Actualment, és professor de contrapunt i fuga al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i és el compositor de l'obra que escoltarem, que s'estrenarà, que escoltarem en més de 2 hores, Resorgir, que és l'obra obligada en la secció d'honor en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que ja està a punt de començar. Però el tinguem així i el primer que tinc que dir és donar-li les gràcies. Paco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantada que estigués així i donar-te les gràcies perquè sé que d'ací te'n vas pitant cap al Palau de la Música. Jo també.
1: Esperem arribar ara.
0: Clar, tu arribaràs més pront que jo. Arribaràs tu.
1: Molt bé.
0: Paco, quantes vegades n'hi ha que ressorgir en la vida?
1: A veure, primer, tots diuen que cal caure primer per a després ressorgir, sí. o en fi, el que passa que el que tenim que ressorgir en la meva obra és d'un fet fatídic, sí. Que al començar sent algo meteorològic i s'ha convertit en, jo que sé, en socialment parlant, socialment parlant és com si enfonàrem la vida de molts valencians.
0: Correcte. Estaves a casa eixe dia?
1: Estava a casa, sí.
0: Estaves a casa. Visc al Val.
1: Visc al Val. Part del Val, sí. És zona zero. No tot, sí. No tot, però bueno, sí. Sí que ens afecta una casa familiar, sí. No on visc, però sí que, de fet, encara estem ahí en el fang entre mans.
0: Això és complicat, és molt complicat, sí. Ressorgir, sí. D'eixe desastre, no?
1: A veure, i és difícil ressorgir de lo material, però imaginem-se aquelles, sí, persones que han perdut familiars, correcte. I de més, ressorgir d'això jo crec que va ser impossible.
0: Quan es vas assabentar, quan es van dir, es van cridar per telèfon, no sé, que eres l'encarregat de fer, de compondre una obra obligada en la secció d'honor?
1: Pues no recorde ben bé, però ja fa més d'un any, ja d'això. Vull dir, igual pot ser després de falles,
0: sí.
1: de fa més d'un any.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. En el mes d'abril o això.
0: Es va portar molt de temps acabar-la? És a dir, començar i acabar-la?
1: A veure, no ho sé. Vull dir, jo no compose... A veure, intento composar dia a dia,
0: sí.
1: Però com tinc altres qüestions que atendre...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I pues, no sempre li puc dedicar tot el temps que... Per tant, no... A veure, si contarem les hores, no són tantes com els dies, més
0: sí,
1: bé, no?
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: que van passant,
0: sí,
1: sí, sí. I tots els dies intentes fer coses i tens un huequet en algun moment, sí. Que te poses a fer, bueno.
0: Tenies clar la temàtica, quina havia de ser?
1: No, va ser un suggeriment de l'encàrrec.
0: Ah, sí?
1: Sí, un poc sí. Bueno, va ser un poc consensuat, però va ser un suggeriment perquè se volia fer un homenatge... Pues això, musical,
0: sí.
1: Que encara no sé si s'hauria fet ja o què, no ho sé, però en aquell moment jo crec que encara no ningú s'assabentava de que poguera, sí. Haver-hi aquest homenatge, no solament al fet del desastre, sinó que, diguem, un poc la idiosincràsia del poble valencià de que, bueno, pues, tenia que tirar endavant com siga i des de l'endemà, pues, n'hi ha que tirar endavant perquè no se pot quedar el fang dins de casa.
0: Ja has entrat en la paraula, Funk.
1: El funk, sí, sí.
0: El funk.
1: És el leitmotiv de l'obra.
0: Correcte, partís d'ahir.
1: Sí, tot és funk.
0: Explica. Com és ixe funk? Què representa ixe funk? És a dir, ixa idea? Què simbolitza el funk? Pues, per als oients que vagin a escoltar-la en més de 2 hores que s'escoltarà.
1: Sí.
0: La Unió Musical de Torrent, crec que és la primera.
1: Crec que és la primera.
0: La
1: sí,
0: primera.
1: Sí, sí.
0: I la paraula, funk?
1: Pues, a veure, musicalment parlant, funk té certes connotacions musicals en les quals la F, la A, la G, totes tenen el seu so particular. Sí. Ens quedava per encontrar la N.
0: La N.
1: Pues entre... el la del funk i el sol del
0: sí.
1: funk, entremig tenim la R. Com la N estava entremig de les dos,
0: sí,
1: de les
0: sí,
1: dos
0: sí,
1: lletres,
0: sí.
1: Pues la nota intermitja era el re.
0: El re, no?
1: Exacte.
0: El re.
1: Si estem parlant música, és que no sé si...
0: Sí, sí, sí, no. Està bé, però està molt ben explicat perquè són en notació americana, és a dir, la F, la A, el la, la G, la N és la que no sabia, i volia que me l'expliqués.
1: I està entremig, de la... I, a més, a partir d'ahir, diguem que manipula un poc ixes...
0: Sí.
1: Pues, per exemple, el funk és algo que va sempre... en el fons de l'aigua,
0: sí.
1: Pues, li posem un bemol al sol, li posem un bemol al la, perquè després el funk no solament és funk, n'hi ha
0: sí.
1: un tutu revolutum de canyes, de no sé què, pues vinga, canviem el sol per el la, el canviem de lloc, i a partir d'ahí ja tenim el funk. El funk,
0: que...
1: el funk de la dana, vale?
0: Sí,
1: no qualsevol
0: sí,
1: funk.
0: No, el funk,
1: no
0: el funk de la
1: funk.
0: Dana. El fang de la dana que en més de 2 hores anem a escoltar-lo per primera vegada en el Palau de la Música.
1: Uh-huh.
0: També fa referència, dins de l'obra, jo no ho sé, uh-huh. perquè encara no l'han escoltat,
1: sí, sí.
0: fa referència a melodies o sonoritats valencianes.
1: Sí. A veure, intente, de fet, d'alguna manera, a veure, m'haver agradat col·locar molts motius valencians per a fer un reconeixement a tots els pobles que estaguen afectats. No ha pogut ser, però sí que, per exemple, hi ha un moment en la introducció de l'obra del primer moviment en el que, diguem, escenifique, per dir-ho d'alguna manera, visualitze, musicalment parlant. Això n'hi ha una paraula que es diu hipotiposis.
0: Bueno, deixem-ho ahí.
1: Hipotiposis.
0: N'hi ha paraules que després d'obres teves me vas explicar. Eixa,
1: no,
0: de què te se va
1: ocorrer? Hipotiposis, no és més que... Això en el Renaixement ja s'utilitzava
0: sí, sí, sí, sí.
1: a nivell pues, tant musical com literari. De més,
0: sí, sí.
1: La hipotiposis no és més que posar en imatges... O més bé, les imatges que estem veient, posar-les, pues, si és literari, pues,
0: sí, sí, sí.
1: En escritura, i si és musical, pues, en notes, i ja està. Això ho feia Bach, ho feien els renaixentistes, i ho feien els clàssics i,
0: sí.
1: i de més. Per tant, hi ha un moment en el que significa...